aixecar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla Xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt, a les parts més amples, fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color, és color gris, vull dir, veure, si sigués pintada groc fluorescent,
0: clar,
1: potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris, en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Doncs comencem aquest Portes de Tralla d'avui dedicat a la gran muralla de la Xina. I quan parlem de la gran muralla, doncs parlem realment d'un sol mur, però no sabem doncs realment de la llargada que té. Va d'una punta a l'altra del país?
1: No, o sigui, no ens hem d'imaginar, això suposo que la gent ja ho sap també, que és una paret que va d'una punta a l'altra del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles, i ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient, però el que sí que és cert és que no és una paret, o sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample, que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades, i ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, no, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
0: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
1: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000-8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta dada, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
0: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
1: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la Serp Roja, no?, perquè té un color molt... molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no? Si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos, en contraposició als 21.000 quilòmetres de la gran muralla xinesa, és espectacular. Simplement aquesta idea, no?, de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord, o a l'altra banda del mur, els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no?, la civilització, no?, el sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
0: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
1: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
0: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
1: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Faré moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla, bla, bla, bla, bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no?, com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no?, el regne xinès.
0: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
1: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara ve una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava amb múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, Però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tot el, o sigui, tota la Xina sota un sol emperador.
0: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
1: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós, el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i, per tant, tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
0: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, heròduts... A la Xina, qui escrivia la història?
1: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
0: Però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
1: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
0: sí,
1: no? De
0: sí,
1: la història.
0: Bé.
1: Una petita aproximació a la història de la Xina.
0: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
1: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, i per tant una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i, per altra banda, dins del Palau de l'Emperador, els eunucs, que com que eren els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri i, òbviament, l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
0: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
1: Molt bé, minut 19-20 i ara comencem a parlar de la muralla.
0: Vinga.
1: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. En una època que es diu els regnes combatents. I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes, per defensar-se entre ells. Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se d'aquest regne, es defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen, el podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, que és Qin Shi Huang. En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221... arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici o al final de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics... Aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat xin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar. Això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no?, tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com, per exemple, la llegenda de Meng Jiangju, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats, 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal. aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, al desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla al mig del desert que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien què hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien. Sí, en una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple: "Beu una altra copa de vi abans de marxar, perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic", no?, fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, pues, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de la ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina,
1: història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que hem estat explicant, i no és tant una qüestió genèrica, genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit.
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà. Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podré tontrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai.
1: Sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Als nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Posen els seus cavalls, entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i els llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma als segles 9, 10 més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, prenent una bona manera, no, d'aturar, no, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic. Sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia d'empassar l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els nòmades especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim, i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'Estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia de desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'Estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I, per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Xangan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia,
0: interessant.
1: Que no pas a Europa, però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem, perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan, a principis del segle XIII, i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Viatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment, quan la vaig veure, em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la Gran Muralla, etc. I es van...

0: Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has d'escalar una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Una altra cosa amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord, però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín, però ell no li diu Pequín, li diu Dadu, i va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break, no?
1: Un break, tenim una segona part.
0: Tindrem una segona part.
1: Ming, gràcies, Albert Abril.
0: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves?
1: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvinguts, benvingudes al Col·lectius en xarxa. Lluís, com estàs?
3: Què tal, Manel?
2: Doncs molt bé, avui un tema que en teníem ganes també de tornar-ne a parlar. Avui posarem el focus en les realitats trans i com han evolucionat doncs, en la visibilitat i els drets del col·lectiu durant els últims anys. Ho farem amb l'Adele Mirabet, amb qui conversarem sobre identitat, experiències personals, activisme i els reptes que encara afronta moltes persones trans en el seu dia a dia. Una conversa propera per entendre millor una realitat sovint invisibilitzada i plena encara d'alguns prejudicis. Jo he parlat amb ell abans d'aquesta entrevista i m'ha dit, em podeu preguntar de tot.
3: Que bé.
2: Per tant, comencem aquesta llibertat, jo crec que ja és un plus,
3: ja
2: és un bon
3: plus,
2: extra.
3: Tant, totalment.
2: Doncs escolta, anem per feina.
3: Som-hi.
2: Doncs va, avui el Col·lectius en xarxa, Adele.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I com sempre, comencem donant-vos una mica de context. Us expliquem que moltes persones trans no fan la seva transició durant l'adolescència o la joventut, sinó que ho fan en edats adultes, sovint després d'anys, a vegades doncs, amagant o ocultant la seva identitat doncs, per pressió social, família o fins i tot per al seu lloc de feina. Diversos estudis

0: apuntant que les persones transadultes pateixen nivells més elevats d'ansietat, depressió i també aïllament social, especialment quan no compten amb el suport del seu entorn. Que, Lluís, n'hem parlat tantes vegades, el tema de l'entorn, no? I d'aquesta família que es crea al voltant de la persona, no? D'aquests vincles, i a vegades no tenir-la o que et vagi d'esquenes és tot un problema.
1: Clar, és tot un problema i és el que genera tota aquesta ansietat, no? Tot aquest aïllament social i aquesta reconstrucció de la vida en si mateixa, perquè bueno, ens ho explicarà la convidada, però segurament si és el seu cas serà un trencament per tornar a iniciar, no? Per tornar a començar.
0: Total, i a més ara et diré un altre concepte que també l'hem treballat i hem parlat aquí, que és justament els referents o la manca de referents, no? Si estem parlant de visibilitat trans en persones majors de 50 anys, continua sent encara molt baixa, fet que encara provoca encara més que hi hagi una manca de referents de generacions totalment inexistent, no?
1: Clar.
0: Per tant, costa moltíssim veure't reflectit en una altra realitat que no és la teva, no? Per tant, això encara és feina.
1: Sí, totalment, totalment.
0: I dèiem també que les entitats LGTBI remarquen encara que iniciar una transició en edat adulta no és massa tard, sinó que moltes vegades responen al moment en què la persona se sent segura per fer el pas. De fet, en els darrers anys, l'augment de testimonis i referents transadults han ajudat també a normalitzar realitats que històricament havien quedat invisibilitzades als mitjans i a la societat, i per això, Lluís, nosaltres avui tenim tota una referent que hem volgut convidar per parlar de tot i perquè ens expliqui també una mica amb què es va trobar, amb què s'està trobant, sobretot, i que sigui també una mica una carta al futur, no?, per noves persones que potser la seva experiència pot ser també una bona guia d'aprenentatge.
1: Totalment, aquest referent, i tant.
0: Doncs som-hi.
2: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
0: I com dèiem, avui volem posar noms i cognoms i volem oferir-vos experiències. Per això avui ens acompanya l'Adele Mirabet, ella és activista trans del Maresme, amb qui parlarem sobre el seu procés de transició a l'edat adulta, sobre visibilitat, sobre els canvis socials dels últims anys i també sobre aquestes barreres i prejudicis que encara continuen existint. Adele, com estàs? Benvinguda.
3: Què tal? Hola, molt bé, molt bé.
0: Gràcies per estar amb nosaltres. Ja ens ho has dit, eh? Podem parlar de tot, em podeu preguntar el que vulgueu.
3: Tot.
0: Això, com ho has construït, el fet d'obrir-te tant a tot i a dir, escolta, em podeu preguntar el que vulguis, que per això estic. Com ho has construït,
3: mira,
0: això?
3: Mira, ho he construït de la següent manera. Quan jo vaig dir, soc una dona, amb 55 anys, ara 58 per 59, em vaig adonar que la meva vida havia estat una mentida. Val? I vaig dir, aquesta mentida la tinc que destruir d'alguna manera. Com? En veritats. I per tant, he fet un munt de coses, he fet un munt de visibilització, per què? Precisament per això, per trencar estereotips i per trencar un munt de coses que no, la gent no entén. Jo, per exemple, quan vaig començar, tothom em deia, en 55 faràs això? Dic, sí, en 55 anys faig això perquè això dona sentit a tota la meva vida fosca que he viscut i que no he pogut viure. I per tant, visqui un any, 3, 5, 10, dona sentit al meu procés. L'edat que tinc.
0: Adele, amb això que deies, perquè parlem moltes vegades en aquest programa, hem parlat això d'infants, d'adolescents, les eines que tenen això per fer aquest canvi, per fer aquesta transició, ens parlaves a l'edat adulta d'aquests 55 anys. Què passa en tu perquè diguis ara ha de ser ja o ja no serà?
3: Mira, jo després de la pandèmia, o sigui, jo ja portava molts anys arrastrant, no dubtes en la meva diguéssim identitat, però dubtes en moltes coses que no em trobava. I vaig tenir un problema cardiovascular i m'han fet un cateterisme i em vaig començar a fer preguntes allà a l'hospital i em vaig quedar en xoc. I mesos després estava meditant, perquè soc mestre de meditació, i em vaig veure de dona i tot se'm va treure de cop. I a partir d'aquí vaig dir, bueno, això no, jo no puc viure una vida que no em correspon. I vaig fer aquest pas. Ell no et diu cap eina de ningú. La meva eina ha estat la meva esperit lluitador i les meves amigues. Un munt d'amigues que m'he anat trobant i m'han anat ajudat i he tingut un suport social femení molt important.
1: Segurament aquesta família escollida de la que parlem a vegades, no?
3: Sí.
1: Aquestes amigues que a vegades et donen el suport... i amb qui pots compartir coses que t'ha passat a tu són casos que acostumem a trobar aquí en els nostres entorns, no? Coses que amb la família potser no és el moment, no és el lloc o no són les persones.
3: Mira, jo reconec que si m'hagués passat amb els meus pares vius no ho hagués fet. Mm. Els meus pares eren d'una època molt antiga i no d'això. Però jo, per exemple, tinc una germana que és com la meva mare, perquè m'ha fet, és el meu referent femení a la família, li vaig dir, i ella em va dir, ah, sí? Doncs no passa res, benvinguda germana. I ella es va dedicar a parlar amb tota la família un per un i li va dir... I els va dir que de ficar-se en això, res de res, que era una dona i que és el que hi havia. I llavors vaig tenir l'ajuda de la meva germana, com a cicerone, diguéssim, de tota aquesta feina. Però les meves amigues, perquè la meva germana li vaig dir quan feia 6 mesos que ho sabia, però les meves amigues van estar 5 mesos comprant-me roba femenina, parlant-me en femení, estar al meu costat, en moments difícils, i encara no havia començat l'hormonació ni havia començat res. I recordo que el primer dia que vaig dir, vale, vaig al metge, vaig al trànsit i vaig a dir que soc una dona trans, ells em van preguntar, ja tens hora? Dic, sí, tinc hora tal dia. Dic, en qui vas? I vaig sola. Dic, no, tu no vas sola. I em van acompanyar elles dues, que són parella. Uh-huh. I em van acompanyar a trànsit i per mi són com família. I aquestes han sigut les eines que he tingut. Després la família s'ha augmentat, eh?
1: Uh-huh.
3: Les amigues i bé. I són el meu espai de referència i el meu espai de seguretat.
0: Això és importantíssim. Adele, hi ha un dia... marcat el calendari, és a dir, és tot un pas i tota una lluita i tot un camí, però hi ha un dia que tu surts al carrer i ja et sents identificada amb la teva identitat.
3: Oh, sí. Mira, sí. A veure, això és molt fort, eh? A veure, jo vaig dir-ho a les xarxes, que jo era una persona transsexual, però jo no m'havia vestit encara ni he fet cap mostra, no? I portava molt de temps ja que tothom ho sabia i vaig dir, això és... no puc estar tancada aquí i retenir-me. I a la festa major de l'Ella em vaig posar un vestit de doble capa, negre, em vaig maquillar i vaig pujar a sopar sola al mig del poble. Vaig dir, mira, ho trenco i ho trenco, vull dir, i que passa el que vulgui. I a partir d'allà ja vaig dir, no em rendeixo amb res i...
0: I com va ser la reacció de la gent? Perquè tu ets una persona molt identificada, sí, és a dir, sí, no ets la persona que viu al poble i tothom diria, sembla que viu per aquí, no. La gent et coneix. Com va ser això?
3: Em coneix moltíssim, perquè jo he tingut vida política i viu vida social molt interessant, vull dir important, que sou molt visible, clar. Tothom es va quedar una mica flipant, o sigui, perquè la gent que ho sabia només d'oïdes, vale, però no, com que em veien vestir normal, però el xoc de veure'm vestida va ser interessant, perquè alguns se'n deien, és que atrevida que ets, dic, soc jo, soc jo. I sí que a casa teníem por, molta por. La meva parella, que ara ja no és la meva parella, però és molt amiga meva i vivim juntes, tenia molta por que em fessin alguna cosa. De trobar-me algú que...
1: Sí.
3: Saps? Més aviat, tenia por per la violència dels altres. I que jo no suportés aquesta pressió. Tot i que et dic una cosa, eh? Jo vaig començar un maig. I jo un setembre vaig caure, eh? Vaig caure en picat. I vaig agafar... Bueno, vaig pensar que no valia la pena continuar vivint. T'ho dic així de clar. Perquè, clar... M'estava acostumant a les hormones... Com les hormones, tens una mena com de síndrome premenstrual que tens unes pujades i baixades enormes. El món se m'inculava entre les meves dits. Jo, de cop i volta, tenia que reconstruir tot i algunes coses donar-li un altre sentit diferent. I això no és fàcil. No és fàcil. Llavors, en aquell moment em vaig enfonsar.
0: I com vas aconseguir tornar a recapitular i tornar a pujar cap amunt una altra vegada?
3: Doncs perquè sempre vaig dir que només tenia 2 opcions a la vida. O suïcidar-me o ser una dona. Vaig dir, bueno, sóc una dona. Vull dir, no hi havia més remei, perquè jo no volia continuar vivint així com vivia jo.
1: Clar, hi ha un efecte... no sé com dir, no sé quina paraula trobar, no? Però interessant en el fet de viure en coherència, no?
3: Sí, és que és això. És que a mi quan em diuen, és que ets molt valenta, dic, no, sóc valenta per ser coherent amb mi mateixa, perquè per sortir el que revestida de dona no és ser valenta. No, bueno, ho faci punt, però ser conseqüent amb el que sents i trencar-ho tot i sense saber el que passarà, aquí sí que s'és valenta. L'altre és accessori, totalment accessori, perquè una dona no són ni són unes calcetes, ni són un vestit, ni és un maquillatge. Una dona és molt més que tot això. Mm. Molt més que tot això.
1: I en aquest procés d'anar assentant això, no? I de 140 amb tu mateixa,
3: sí.
1: Entenc que hi ha aquesta situació de vulnerabilitat on veus que, bueno, que tens, que hi ha una feina endavant, perquè hi ha un treball que ha quedat molts anys, no? Sense fer-se, potser.
3: Tu pensa que jo l'altre dia vam fer una entrevista, l'he explicat abans al noi, i jo li dic que tinc veritablement ara una adolescència. Perquè jo, en la meva adolescència, de 15 al 17, ho vaig passar molt malament. Perquè tenia uns problemes a casa interessants, no vull dir-ho aquí perquè això, perquè toca a la família, i jo no tenia pau. Val? I no tenia pau per centrar-me a mi mateixa, però a la vegada jo sentia diferent. És que des dels 9 anys, jo he arribat a concloure, dels 9 als 15 anys, jo era una persona no binària. Convivia la meva part exterior masculina amb la meva part interior femenina, no hi havia problema. Però quan va començar el tema hormonal i afrontar-te al món, vaig tenir que escollir una cosa o una altra.
4: Clar.
3: Val? I tota la meva vida he viscut com si portés una pedra a la sabata. Mm. Saps què vull dir? O sigui, tot em demanava com contradir-me, saps? Mm-hmm. I no sentia el que, en teoria, ha de sentir un home. Vull dir, ni tenia idea, ni m'agradava el tema de... com es diu, del mascle, del macho alfa, sí. I aquestes merdes així. Jo moltes vegades escoltava, sentia molts tios parlar i pensava, no sé de què collons estan parlant. Vull dir, m'entens?
4: Total, sí, sí.
3: Em sentia
4: sí,
3: totalment sí. Desplaçada, no?
4: Mm-hmm. Adele, amb això que ens deies, que tu sí. N'eres conscient des de petita, no? Doncs que alguna cosa no era on eres. Com vas aconseguir construir mitjanament una vida adulta sí. Amb una identitat que no era la que tu et representava o tu senties.
3: Sí. Saps què passa? Que, home, jo vaig néixer al 67, que en aquella època de referents no hi havia ni un. Val? Llavors, què passa? Jo, com que no tenia cap contradicció sexual, per la meva identitat és... Soc lesbiana, vull dir, m'agraden les dones, les homes no m'agraden sexualment, doncs jo no em preguntava coses. Jo pensava que el que vivia jo o era mitjanament normal o tenia un problema, però no sabia el que era. Clar, quan jo vaig començar a fer acompanyament al procés de dol a persones que havien perdut fills, el 2006, em vaig adonar que tenia un problema gordo. No sabia quin problema era, però tenia un problema gordo. Per què? Perquè jo agafava, acompanyava en el procés de dol a les dones i jo les entenia a la perfecció. Coma, punt, llàgrima, pausa, tot. I els homes no els entenia. No s'entenia. Llavors, en allà, jo crec que em tindria que haver donat compte que era una dona. I això és, no, jo no em retrec del 2006 enrere, no m'ho retrec, perquè era molt difícil. Però del 2000 endavant, 2006 endavant, sí que em retrec que em tindria que haver donat compte que era una dona.
1: Mm-hmm. Bueno, les vides trans, ho hem vist, ho estem veient encara, creen molta reacció. Molta reacció. També dintre del mateix feminisme, no? O d'alguns sectors que es diuen feministes. Tu com portes això? També com a activista?
3: Doncs molt malament. Perquè diré per què. Perquè, mira, no fa gaire m'han enviat un missatge, perquè jo vaig fer una crítica sobre el que va passar amb la Kimberly a Figueres, que la van matar, i després
1: sí.
3: I primer la van denigrar perquè era hondurenya. Després la van denigrar perquè era trans, val? I tothom em fa missatge, moltes d'aquestes TERF, que són TERF, que diuen, no, l'assassinato és condenable, però solament és un assassinato, no és un assassinato, diguéssim, no és un assassinato machista. No. La Kimberly era una dona. Punt. I el jutjat la tenien reconeguda, encara que s'estava fent els papers, la tenien reconeguda com a dona. I el que estava patint estava reconegut com violència masclista. I tu m'estàs negant la seva identitat. I jo penso... Què passa? Que és que no teniu humanitat com a mínim de callar-vos ni quan t'assassinen, de veritat. Tanta baixesa moral ja aquí. Tant d'odi ja contra nosaltres. Perquè és que hi ha molt d'odi, eh? Jo si us ensenyo les captures de pantalla que tinc del que m'han arribat a dir, per mil coses, us faríeu creus. Us faríeu creus. M'han convidat a suïcidar-me diverses vegades. I sense contar-vos l'assetjament sexual, que ja és per morir-se. O sigui... És com si fóssim l'última merda. Perdó. L'última merda.
4: Clar, amb tot plegat, amb l'entorn que en parlàvem, i deies tu, els anys que jo era més jove, sí. No hi havia referents, no hi havia persones amb les que emmirallar-se. Tens també, o sents també aquesta mica de responsabilitat de formar part d'un activisme actiu perquè pugui servir també el teu exemple sí. per a altres persones?
3: Mira, és que jo m'he adonat que hi ha persones trans d'edat adulta, com jo, de 58, que sí que fan activisme, però no és un activisme constant. Val? Sí que n'hi ha algunes, per exemple, la Marc Cambroller és una històrica, i aquesta porta molts anys, és dels 70, però és una. O alguna que és diputada, i així, val? Però jo crec que hi ha un punt, sobretot les que porten molts anys, que porten ja un desgast important. I jo crec que és malaguanyat perdre aquest espai. Val? Perquè massa vegades no ens entenen. Per què? Perquè les joves pensen d'una manera
4: ja.
3: i s'expressen d'una manera, però nosaltres pensen d'una altra. Jo sóc àvia i sóc mare no gestant d'un fill de 30 anys.
4: Que n'hem de parlar d'això també, ara en parlarem.
3: Llavors, clar, la meva visió del món és diferent. Jo tinc una experiència de vida de 58 anys, vull dir, i jo tinc una visió molt més pausada, molt més reflexionada, sense intento no tenir estridències. Les més joves, no? Les més joves és normal, tenen aquesta capacitat.
1: Bueno, hi ha una altra experiència de vida, exacte. És això. Que no està explicada de la mateixa forma, no, és impossible.
3: És impossible, és impossible.
4: Ens deies ara, jo sóc mare no gestant i àvia, deies ara també. Sí. Explica'ns això de ser mare no gestant, en quin moment de la teva vida ets mare i quin encaix té també a la teva vida, això.
3: Mira, jo em vaig casar amb una noia, em vaig enamorar, em vaig casar amb ella, i es va quedar embarassada al cap dels 3 mesos va quedar embarassada. Però ella venia d'un procés de dol per la pèrdua de la seva mare. Què passa? Que quan estava embarassada no li va sortir el procés de dol. Però quan va tenir el fill i va agafar la depressió postpart i tot això, va caure. I jo sempre he estat molt mare. Vull dir, sempre he tingut el sentiment de mare. I jo vaig fer de mare del meu fill i de mare d'ella. Entén-me, salvar les distàncies, sí, eh? I sempre he fet de mare del meu fill. Sempre. No m'ha interessat res més que la seva cura emocional. Ni m'ha interessat que jugui a futbol, ni m'ha interessat res. Sempre la cura emocional. Per tant, jo sempre he estat mare. I els nens m'agraden moltíssim, i ja sóc àvia, evidentment. Però no deixa de ser que això també és no s'entén. Vull dir, no, tu ets el pare, no, és que jo sóc la mare, no gestant, perquè jo respecto l'espai de la mare que l'ha tingut a dins i això, però jo també sóc mare, perquè sempre he fet de mare. Mira, no fa gaire hem estat amb el meu fill a l'hospital, doncs bé, he estat 10 dies a l'hospital, doncs ho hem perdut les dues mares.
4: Clar.
3: I quan venien les infermeres, diu, ella també és la mare, i la mare gestant diu, ella també és la mare, eh? Vull dir, que tenim un bon acord, perquè tenim molt bona relació, però jo sóc mare. Jo em sento mare. De fet, jo si us explicaré després una cosa,
4: sí.
3: que em va passar, jo quan vaig començar a hormonar-me, van ser unes sensacions. Però quan van posar el bloquejador de testosterona, van ser unes altres. I llavors, durant una temporada, jo somiava per la nit que havia tingut un fill, filla, i el tenia aquí. Val? Doncs tu imagina't això, que la gent pensa que se li anava de pinça aquesta tia. No. Doncs jo anava pel carrer i s'enqueien les llàgrimes quan veia un nen. Perquè jo tenia la crida de la maternitat.
4: Fixa't.
3: Sentia la crida de la maternitat. I vaig parlar amb la doctora i diu, no, això no són les pastilles, és que tu ho tens a dins, això. No t'has de veure les pastilles en això. Per tant, sí, em considero mare.
4: Adele, aquest fill, que ara ja és pare, és a dir...
3: No és pare.
4: Ah, no és pare, tampoc.
3: Ja t'explicaré.
4: Ara m'explicaràs per què ets àvia.
3: Sí.
4: Però a aquest fill, li vas compartir també el teu sentiment en tot aquest pas? O no va caldre perquè ja et coneixia moltíssim? Com ha anat això?
3: Jo t'explico. El meu fill és discapacitat. I està en una residència. Llavors, TTA. Llavors, jo quan... Sempre he estat al seu costat, vull dir, la seva mare també, o sigui, la família sempre està al seu costat. I el dia que vaig saber que li vaig dir a la meva ex que és una dona, vam anar a parlar al centre, perquè també volíem parlar com ho portaríem, això. I el del centre ens ho van dir, diu, no pateixis. Tu quan vinguis, vas fent els teus canvis i que ell ho vagi veient. I ell no et jutjarà. I és cert, no m'ha jutjat. Vull dir, em veu normal, perquè és una seva normalitat. Clar. Vull dir, no té aquesta crítica. I jo no fa gaire vam anar a una reunió i ells, i els mateixos que tenien cura del meu fill, deien... Al principi vam patir una miqueta, perquè volíem veure com
4: l'encaix que li donava.
3: L'encaix que li donava, perquè un nen autista, doncs que tu li canvies una cosa i és un terrabastall. Però no, ho hem fet bastant bé i no, el meu fill amb aquest tema no ha tingut cap problema. Uh-huh. I en quant als meus nets i netes, sí. Jo m'he tirat 25 anys vivint amb una dona, la meva parella. Uh-huh. I ella ja té un fill i una filla. I aquests dos netes i nets i net són els meus nets. I elles en diuen àvia i han entrat en d'àvia.
4: Uh-huh. És a dir, que amb totes les relacions que has tingut, Adele, has acabat sempre molt bé, no? Perquè sí. Has acabat tenint vincles familiars que anaven molt més enllà d'aquestes relacions de parella. Totalment. O sigui que això és importantíssim, també.
3: No, jo mai... O sigui, amb el nostre fill sempre hem fet el mateix. Hem tingut cura de que la cosa no s'utilitzés. Uh-huh. O sigui, ni ella ni jo hem utilitzat mai el fill per tenir les coses al seu cap. I jo tinc una bona relació amb ella... No vam acabar malament del tot, després les coses van... Al sí, principi clar. Sempre hi ha el típic, però sempre, o sigui, de tant en quan em truca i parlem del que sigui, és igual. I amb la meva parella actual, que era la parella actual, que fa aquest agost vam deixar la relació, vivim junta, ella pues, està amb mi i tenim cura l'una de l'altra, i, per exemple, em diu, això no t'ho posis, això, o sigui, tenim una relació d'amistat,
4: sí.
3: D'amigues.
4: Molt
3: no?
4: Propera, sí, tant molt clar. Bé, molt bé.
1: Escolta, i fa aquest passat mes de maig, no? O sentíem o llegíem que el Rainbow Map d'ILGA Europe situava l'estat espanyol en la primera posició, no? Com a país on més drets tenia la comunitat LGTBI. Sí. Tu penses que estem en aquest punt?
3: Jo explico una cosa. Digues. Estem en el punt, diguéssim, que sobre el paper hi són. Però t'explico. Mira... Una cosa tenir els drets, una altra cosa és la permeabilització que es fa aquests drets a la societat. A banda d'extrema dreta i tot això que fan aquest soroll, jo t'explico dues coses que m'han passat. Bueno, una t'explico, l'altra és una mica més d'això. Jo em van enviar una carta per fer-me la mamografia. Jo vaig trucar. Dic, escolta, soc una transsexual i tinc molt poc pit. I em diuen, parli amb el seu metge. Jo parlo amb el meu metge, amb un correu, i em diu, no, vostè se l'ha de fer perquè té teixit mamari i s'està hormonant. Truco. I em diuen, val, doncs vingui aquí vostè tal dia, que és el que ja li toca, i li fem. Arribo allà, i quan entro per la porta em diuen, Adele, mira, et passi. I la que s'encarrega de fer les mamografies no em va mirar la cara, perquè no em va mirar la cara en aquell moment. Diu, posis això, no sé què. Fa així, gira i diu, què fa vostè aquí? Així, amb aquesta... Vostè ha de venir per un altre, ha d'anar per una altra via. Dic, quina altra via? Em fa així? Parla amb la seva doctora de capçalera i d'això. Doncs jo, des de la doctora, es va demanar diverses vegades i no fotia ni puto caso. I l'altre dia, fa un mes, vaig enviar una carta explicant tot el que havia passat. I el divendres passat em van enviar una carta de disculpes. Que ells no... Que hi ha una, bueno, que ho estudiarien, tot el que ha passat, perquè això no pot passar... Això a l'hospital, I tinc ara el 31 de juliol. O sigui que vull dir, jo tinc dret. Hi ha un tema d'igualtat. Jo m'han de tractar com una altra dona. Però hi ha professionals que no estan en això.
4: Clar.
3: Hi ha persones que no estan en això. Val? El clínic ha fet un protocol pels seus metges. I surt tot el que hem de fer nosaltres per tractar-nos amb respecte a educació i amb igualtat de condicions. Uh-huh. I jo dic, ostres, que bé, ho han fet. Però després penso, ho han fet perquè hi ha un problema.
4: Clar.
3: Va? Perquè si no es fa. I això sí que és preocupant. Uh-huh. Però si tot un clínic que fa vaginoplàsties fa això, perquè aquí a Catalunya només fa Can Ruti, el clínic i Belvitge, si tot que té allà constantment a persones trans i s'han trobat en problemes i ha fet aquest protocol, és que tenim un problema a la societat.
4: Totalment. És que, de fet, amb això que ens deies, tu vas enfrontar amb força, vas fer un escrit, el vas enviar, et van contestar, però no diu a ningú lloc que tu hagis de tenir la força suficient per poder-te enfrontar en situacions com aquestes. Clar, és a dir, clar. Que tu tens unes eines que t'has anat construint i segurament doncs, ho has pogut fer amb certa força, però no tothom li pot passar el mateix. A part d'això, de l'anècdota aquesta, del cas aquest que ens explicaves, on més perceps o durant aquest temps has anat veient doncs, que encara es fan certes discriminacions o no es tracta com hauria de ser, no sé si per desconeixement o a vegades també, no ho sé, fins i tot de manera intencionada.
3: Mira, jo opino, és la meva opinió, que les lleis estan i les normes estan. Però les persones no totes estan per aquestes lleis i per aquestes. Per tant, tu pots anar a un ajuntament i trobar-te una persona simpàtica que no et diu que no passa res, o una borda que et diu, parla amb aquesta i se't treu de sobre, perquè no vol saber res de tu. Clar, és una qüestió de persones. Perquè els drets estan sobre la taula. Hi ha una Constitució que reconeix, hi ha unes lleis que reconeix, la llei que van aprovar no fa gaire el Parlament de Catalunya que també reconeix, i hi ha moltes coses que reconeix, i per exemple, el nom sentit, pels que no tinguin... Com jo sí que tinc a partir de naixement com una dona, però hi ha persones que només tenen el nom sentit i no tenen partida de naixement. Llavors, aquestes persones doncs, tenen més dificultats, perquè, per exemple, ningú sap, però no, la targeta sanitària posa 0 o 1. 1 vol ser dona, vol dir dona, però 0 vol dir que ets un home. Doncs jo a l'inici, quan em van canviar el nom i em van posar el nom sentit, hi havia el 0. I llavors hi havia coses que no em corresponien legalment. Ara tinc l'1, ara sí que tinc tots els drets com una dona. Llavors això també s'ha d'explicar. I no s'explica. Llavors quan tu vas allà i veuen un 0, saps com vaig anar a donar? Vaig anar a fer un anàlisi de sang i quan vaig anar a entregar el paper dic, posa... Home, digui, jo sóc un home. Diu, és que clar, s'ha de fer un tràmit. O sigui, doncs expliqueu que tenim que fer un tràmit.
4: Clar.
3: Sisplau, expliqueu.
1: Una mica per acabar, què li diries a una persona que es pot trobar una mica amb la teva situació i que pot pensar això de que ja és massa tard?
3: Bé, jo, aviam, això va... Cada persona fa el seu, eh?
1: Sí, sí.
3: Jo tenia la sensació que no tenia res a perdre. Sí que tenia moltes coses a perdre, perquè he perdut la meva parella. Vull dir, he perdut coses, eh? Però jo no tenia aquesta sensació. Jo tenia la sensació que tenia molt que guanyar. Llavors, a mi s'han posat en contacte, a mi, una persona de 58 anys per dir-me com ho havia fet. I tenia dos filles i no podia. No podia, no s'atrevia. Clar, tot depèn de les càrregues familiars i el que tinguis. Jo, la meva càrrega familiar era fàcil de portar. La meva família, doncs, com que ja som més gran, doncs ja passen una miqueta de mi, en el sentit de que no m'obligaran. I al meu entorn he tingut sort que m'han tractat bé. I és un tall, els he sondejat a tots. Però clar, és que és un pas molt important, perquè és que et canvia la vida.
1: Totalment.
3: Perquè això passes d'anar amb una cuirassa masculina que sembla que t'ho protegeix de tot, i després, quan et cau la cuirassa, vas nua. Vas nua. Jo no hi tenia por. Ja tinc por.
4: Doncs Adele, moltes gràcies moltíssimes per acompanyar-nos avui, per estar amb nosaltres. Gràcies. De nou, nosaltres, Lluís, marxem recomanant música.
1: Vinga, marxem amb Por favor ve de Sofa.
4: Gràcies i fins la propera setmana. Adéu.
1: Que vagi bé.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: La Natàlia Cerezo torna amb una nova secció que dedica al Senyor dels Anells.
3: No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és el Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal.
2: I nosaltres començarem viatjant en el temps amb en Josep Maria Tosset Garijo, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i amb en Marc Soler, al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarracoludus. Sí, parlem un any més del festival Tarraco Viva.
4: Enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena.
2: Continuarem amb música. Celebrem el desè aniversari del grup Fenya-Rai, música tradicional popular per no perdre la nostra cultura.
5: Tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals. La majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa.
2: I fent un gir de guió, marxarem cap al Japó, amb la Lídia Castro, autora del llibre dels haikus, publicat per l'editorial Lapislàtzuli. Quantes coses no sabem encara dels haikus, i sí, ens sorprendran.
6: Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog. Em va arribar a través d'un company de lletres un haibun i jo vaig dir, què és això? Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku.
1: Ja ho heu escoltat, tenim un programa completíssim. És el Calaix, edició 341 de la temporada 7, capítol 36. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Al Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo, escriptora i traductora.
1: Avui em recomano El Senyor dels Anells, de J.R.R. Tolkien. No som la mateixa persona quan tenim 15 anys que quan en tenim 40. I els llibres canvien amb nosaltres. No tindrem la mateixa experiència quan llegim sent adolescents que quan ja hem entrat a la maduresa. Un exemple paradigmàtic és El Senyor dels Anells. Amb la joventut, és una obra èpica sobre la clàssica batalla entre el bé i el mal, amb mags, hòbits, elfs i, esclar, l'anell únic, l'objecte màgic més famós de tots els temps. Amb la maduresa, l'èpica no es perd, però adopta una transcendència especial. El pes de marxar de casa i saber que quan hi tornis ja no seràs el mateix. El que semblaven antagonistes comencen a esdevenir dues cares de la mateixa moneda. O és que Frodo i Gollum no podrien interpretar-se com el mateix personatge, l'un que va sucumbir a la temptació, l'altre lluitant per no fer-ho, tots dos atrapats en l'encanteri de l'anell? Torneu a emprendre el viatge del Senyor dels Anells, o empreneu-lo per primera vegada i descobriu-ne tots els viarans. És una experiència que no oblidareu mai i que, com a Frodo, us canviarà per sempre. Per fer-ho, us recomanem la traducció de Francesc Parcerisses, que utilitza un català majestuós en una narració nostàlgica en un món condemnat a desaparèixer. Escolteu com Frodo emprèn els primers passos cap a Mordor. El sol s'amagà. L'atzusac semblava trist i llòbrec i desendreçat. En Frodo va garejar per les cambres que li eren familiars i va veure com la llum de la posta s'esmorteïa a les parets i com les ombres s'estenien silenciosament pels racons. A dins, a poc, s'anà fent fosc. Sortí i baixà fins al capdavall del senderol i després per un avancívol fins al camí del turó. Mig esperava veure en Gandalf pujant a grans gambades enmig del crepuscle. El cel era clar. Els estels esdevenien més lluents. «Farà una nit molt bona», va dir en veu alta. «És un bon començament. Tinc ganes de caminar. Ja no suporto més haver d'esperar de braços plegats. Em posaré en camí i en Gandalf m'haurà de seguir. Feu mitja volta per tornar-se'n». I llavors s'aturà, perquè acabava de sentir unes veus, a la cantonada mateix, al final del passatge del sac.
0: Clàssics literaris recuperats amb Natàlia Cerezo. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
2: L'any 1999 començaven a organitzar-se les primeres jornades de Tarraco Viva, un festival que ja és tot un referent més enllà de les nostres fronteres. Avui en fem un tastet amb en Josep Maria Tosset Garijo, actor, membre del grup de reconstrucció històrica Taleia, i en Marc Soler, divulgador, que està al capdavant del grup de reconstrucció històrica Tarraco Ludus. Amb Mercedes Tubilla al capdavant, aquest 2026 Taleia celebra els seus 24 anys a la Tarraco Viva. Aquest grup, que ha anat creixent amb el temps, està especialitzat en vida civil i música romana, i són molts els espectacles que ens ofereixen en el marc del festival. Un dels seus membres, Josep Maria Tosset Garijo, ens parla dels bombers de l'època i d'alguns dels espectacles que ens ofereixen. Creat per l'emperador August, el tercer any del seu mandat, que era l'any 6 després de Crist.
3: Tal qual.
2: I és curiós quants anys fa, però feia moltes coses que els d'ara no fan, eh?
3: Home, sí. També et diré una cosa que és molt xocant. El nom d'aquest cos, en llatí, és Vigiles. Com es diuen els bombers en italià?
2: Vigili del Fuoco.
3: O sigui que són hereus hasta de la denominació que li va posar August. Sí. Poca broma.
2: No ho va fer tan malament el senyor, no? Algunes coses.
3: És un personatge...
4: No podem salvar cap d'emperador, eh? Però vaja.
3: No, i ell gairebé tampoc. El que passa que sí que políticament va ser un fulano que doncs, va endreçar molt el dret i una sèrie de qüestions, la família i el de les dones també, déu-n'hi-do.
4: Sí, no en salvem cap d'emperador, però alguna cosa va fer bé.
3: Exacte.
4: I perquè, a més, hi havia hagut intents previs, sí? I
3: sí,
4: no sabia, i no
3: efectivament.
4: Sabien, no havien 300,
3: quallat. 350 anys de la, del moment, diguéssim, actual, quan parla l'amic... Quintus Fabius Severus, que és el nom del personatge.
4: Amb aquests noms jo de veritat t'ho dic. Jo t'admiro moltíssim.
3: Resulta que hi va haver un intent que se denominaven els...
4: Ai, les memòries, Josep Maria.
3: Sí,
4: és que
3: sí,
4: jo no
3: sí.
4: sé com t'hi cap tot el cap, eh?
3: Els... Triumviri Nocturni.
4: La paraula... Ara se m'ha apartat el micro. Ara.
3: Triumviri Nocturni. Nocturni ja ens dona la idea de que treballaven fonamentalment a les nits.
4: Sí.
3: I aquesta gent el que feien era, doncs, no era un cos de bombers, però sí que corrien quan hi havia foc. Tenien unes talaies i des de lluny doncs, podien veure què passava. Després hi va haver un altre fulano, molt espavilat, sí, en Marcus Licinius Crassus, l'home possiblement més ric de la Roma del seu temps, que va crear motu propi un grup de bombers, per dir-ho d'alguna manera, no? Però curiosament també eren una colla d'incendiaris i aquesta colla d'incendiaris que fotien foc i després arribaven els seus companys per apagar-lo. De manera tal que ara després arribava el Marcus Licinius Crassus i deia, escolta, mira, us compro la ínsula, mira, per això, perquè està cremada, no? Aquesta i la del costat, mira, es fa un preu així, i el tio doncs, es va quedar doncs, en gran part del suburbium de Roma, perquè primer cremava les cases i després les apagava, i dic, oh, és que clar, això no val res, jo t'ho compro i pam.
4: Quants hereus, de Crassa?
3: Bufa!
4: Quants hereus tenim de Crasso encara actualment,
3: n'hi ha una colla, n'hi ha colla. I d'emperadors també, perquè n'hi ha uns quants avui en dia que...
4: No,
3: com
4: Roma...
3: Com el Capri, deixi-lo anar.
4: Roma abans i ara, que dèiem.
3: Sí, sí, té els seus hereus, els
4: sí.
3: seus hereus.
4: Ja no crec. Totes les coses són bones.
3: No.
4: Però bé, August va crear aquest cos que ha anat evolucionant i ha arribat fins a l'actualitat. No?
3: Tal qual. Deixa'm que et digui que, a més de la Sacra Privata i dels Vigilis, de l'Escovitum Vigilis, tenim el Lucius Aemilius Hippolytus, que reprodueix i presenta la feina d'un pedagogus, i després hi ha el Magister. I en aquesta presentació també actuen nens. Ui. Nens en paper i tal, i això es fa al pretori.
2: L'any 2013 naixia Tarracoludus, amb Marc Soler i Noelia Real al capdavant. Aquest grup de recreació històrica cada any ens ofereix novetats i noves mirades al món dels gladiadors. En fem un tastet amb en Marc Soler.
5: A veure què podem explicar. Doncs mira, enguany el que farem serà promocionar molt més encara unes figures que fins ara teníem una miqueta amagades en un sac, que és tota la religiositat, aquelles tradicions més enllà de la lluita dels gladiadors, però sense allunyar-nos massa d'aquestes figures que lluitaven a l'arena. Tots aquells productes relacionats amb ells, totes aquelles idees que hi havia sobre els gladiadors, les altres utilitats que se li donaven als gladiadors, i bueno, el producte estrella seguirà sent el gladiador, però des d'un punt de vista una miqueta encara més curiós i amb més suc. O sigui, una cosa que va més enllà de cops d'espasa i de casc.
4: Sí, perquè són molt més que això, eh? I moltes vegades ens n'oblidem, però vosaltres ens obriu la porta a tot el món que els envolta. I oi de net, eh? No sé si podeu fer algun tastet d'alguna cosa.
5: Sí, podríem parlar doncs, del producte estrella del gladiador, que a part de la lluita doncs, també era la seva pròpia sang i aquelles propietats que tenia aquella sang d'aquell gladiador, qui eren els encarregats de comercialitzar aquest producte, quines finalitats tenia i quines persones, a part de venir a veure les lluites, venien a comprar bocinets de gladiador, per així dir-ho.
4: El que sí que m'agradaria també citar, una mica parlar de tota aquesta trajectòria, perquè són molts anys, no? I aquesta fascinació pel món de la gladiatura, no sé si ho dic ben dit.
5: Sí, ho dius correctament. Són molts anys ja els que portem, moltes edicions del Tarracoviva. Mantenim aquella il·lusió des del primer moment i no s'ha perdut per res. Al contrari, és el que ens fa durant l'any estudiar, anar a fer recerques, parlar amb experts en aquest món, contrastar amb fonts arqueològiques, i són, bueno, una miqueta el resultat anual i la còpia de tots aquests anys des de que portem remenant-nos pel Tarracoviva, no? Sempre donant un punt de vista diferent. Evidentment, hi haurà coses que la gent ja li ressonarà d'altres edicions, si repeteixen, però sobretot cada visita és diferent una de l'altra. Si entre un passi i un altre hi ha diferències, imagina't d'un any per l'altre. Sempre la idea és aportar nous materials, nous coneixements i sobretot allò que ens agrada tant, no? Aquells puntets que la gent no s'espera i que acaba sorprenent-los.
4: Bé, jo diria que sí, que es pot fer recerca, però mai serà el mateix fer la recerca a través de xarxes com viure-ho en directe, no? Perquè totes les peces que porteu, la roba, és que tot és una recreació exacta.
5: Sí, nosaltres no agafem les peces del museu perquè el codi penal és molt tiquismiquis, però realment sí que és cert que agafem rèpliques que són exactament igual. Tenim cascos de gladiador, que si pesen 1 kg i 600 grams, nosaltres tenim aquell pes exacte. Si aquella peça en ceràmica té aquell perfil i aquells dibuixos, nosaltres intentem parlar amb aquests artesans que fan ceràmica i també la tenim. Lo mateix la lluita. O sigui, nosaltres no inventem segons quin tipus de lluita, perquè no hi ha un manual de com lluitar de gladiador. Llavors nosaltres, a partir del que trobem, a partir de les fonts escrites, a partir de l'epigrafia, alguns relleus en marbre, nosaltres veiem per on podien anar els tiros, no? Llavors, a partir d'aquí no inventem res, la gent tot el que ve a veure és cert i et pot contrastar i pot parlar amb qualsevol expert i li donarà la raó, però sempre li afegim aquesta fórmula secreta que té Tarracoludus, que és que, bueno, li posem molt d'acord a les coses i tenim un any per preparar-nos i ho faré el millor que podem.
2: Si ja us heu animat, entreu a tarracoviva.com per descobrir totes les activitats d'enguany.
0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

i també comencen a sonar aquests ja llargs 10 anys de feina rai. Escoltem-los amb aquesta agrupació musical i la peça titulada La núvia vella des del calaix. Bona música, clar, amb els Feina Rai.

0: L'any 2015 començava a caminar Fenya Rai, un grup irreverent, juganer i desacomplexat que sacseja el cançoner popular català amb una mirada plenament contemporània. El quartet agafa cançons de transmissió oral i els passa pel seu particular taller de planxa i pintura. Les transforma, les actualitza i les fa dialogar amb el present, demostrant que la música d'arrel pot ser avui molt més viva, crítica i festiva que mai. 10 anys de trajectòria que Jaume Martínez, Jordi Jubany, David Tudela i Roger Montalà celebren amb un quart disc i dos concerts especials.
1: La núvia vella, pobra dona.
0: El calaix, amb Mònica Socies.
2: Escoltàveu La núvia vella i ara ja podeu saber una miqueta com anirà aquesta entrevista. Jo no els coneixia, els acabo de conèixer ara mateix, aquí en aquest estudi virtual, i no sé com anirà l'entrevista. En teníem quatre, el Jaume, el Jordi, el David i el Roger. M'han quedat només dos convidats ara. Hola, bona tarda.
3: Bona tarda. Bona tarda.
2: Hi ha hagut desercions abans d'hora.
3: Són tímids.
2: No crec que sigueu tímids, és impossible.
3: No, la veritat és que no. Era per dir alguna cosa, era per trencar el gel.
2: Bé, perquè després, jo us convido a tothom, ara ho escoltàveu aquí al programa de ràdio, però és per veure'ls en els videoclips, escoltar-los en directe i en els concerts, perquè teniu una energia, i a més m'encanta molt perquè heu triat aquest gènere popular, no? Una mica recuperar totes aquestes cançons que, gràcies a Déu, em perdó, ara em tancaran el programa, però no són reggaeton, ho sento, ho havia de dir.
3: No, de fet dels molts estils rítmics que toquem, el reggaeton de moment encara no.
2: No us heu atrevit encara.
3: No ens acaba de barrufar excessivament, diguéssim.
2: No, tornem a encaminar una miqueta perquè la idea és saber com neix, són 10 anys, no? esteu d'aniversari, que és molt dia, perquè és una lluita contínua sortir a l'escenari, crear, composar i anar mantenint, no? Però aquí esteu.
3: Sí, bé, ja som gairebé 11, Roger? Ja ho dèiem l'altre dia, perquè clar, celebrant, això és com el que se'n va a la festa a les 8 del vespre i torna a les 8 del dematí, o sigui, ens ha passat molta estona de celebració. Com vam començar? Doncs, a veure, nosaltres tots som de Valls, per tant ens coneixíem, teníem referències, tots venim d'altres grups i d'altres tendències musicals, la majoria dels que som aquí venen de l'esca, jo venia més del folk i del tradicional, i bueno, lo típic, a poc, en sec te trobes orfe de grup, no? I segueixes sent una colla d'amics i dius, va, que hem de fer alguna cosa. I a partir d'un material que més o menys havia recopilat un de nosaltres, doncs se'ns va acudir obrir la porta del cançoner de la Mada, no? La veritat és que vam començar a Fenya Rai sense tenir excessivament clar què volíem fer. De fet, el grup, el nom de Fenya Rai, primer el portaven el Roger i el Jaume, perquè doncs ell tocava l'acordió, el Roger la pandereta, i feien com així com a repertori tradicional. El David i jo ens hi vam afegir, i llavors doncs, va, la típica trobada de dir, bueno, i ara què fem? Ara que som quatre, i més instruments, i més veus, i més coses, què fem?
4: Sí, una miqueta tot ha anat sorgint sobre la marxa, és a dir, aquesta expressió tan típica tan, no, del Camp de Tarragona, de Fenya Rai, és una definició perfecta del que és el grup, perquè tot ha anat sorgint sobre la marxa, i hem arribat fins aquí. Vull dir que no ens ha anat tan malament, tampoc, a base d'anar solucionant el que anava passant, no? O creant, o en tots els aspectes, una mica de...
2: Home, no sé si us esperàveu que passaria tot el que ha passat i que heu treballat i heu creat tot el que heu fet, perquè, clar, o sigui, vau començar sense cap pla, eh? Ens ho anem a passar bé. I si Fenya Rai... Mira, a mi em va cridar molt l'atenció, perquè jo també sóc del Camp de Tarragona. Ara m'he sorprès, no sabia que éreu de Valls. Doncs, I m'encanta.
3: Doncs sí, és del Camp de Tarragona, ja sabràs que és una expressió que aquí la fem anar. Sí. Que curiosament hem detectat que fora d'aquí sobta, si més no, perquè d'entrada el Fenya, doncs amb aquesta enya, ja, llavors depèn d'on vas, la gent, bueno, molta gent diu feina, no? I a més, clar, és una expressió curiosa, molta gent es pregunta què vol dir, no? I és la curiositat de que les, o sigui, la paraula rai normalment és positiva, no? Escolta, vindrem 40 a dinar, això rai. Oh, escolta, mira, va, pagues tu. Això, rai, no vols acabaràs. Però, en canvi, si li poses fenya davant, és negativa. No? Perquè, hosti, tu com t'ho fas per arribar a final de mes? Uf, fenya rai, tio, perquè estic fatal. I la... És curiosa aquesta expressió perquè té aquesta dualitat, no? I bueno, i això ens ha agradat i de fet, el moment en què es va triar el nom, que de fet el van triar el Roger i el Jaume, bueno, vam trobar que era encertat i mira, fins aquí.
2: Bueno, és un signe d'identitat que també forma, penso que forma part també d'aquesta tradició, no? D'aquesta cultura popular. Sí, sí, Fenya Rai, però guaita, amb el Fenya Rai, amunt i avall, aquí esteu. I presenteu un nou treball. Vull dir, esteu de celebració. Ara devem estar ja cap a les 6 del matí.
4: Sí, sí.
2: Aproximadament.
3: Sí.
4: S'està a punt d'acabar la festa, sí, perquè...
3: Estan a punt de fotre fora ja del bar.
4: De fet, aquest últim treball és un compendi o és un recull dels tres discos anteriors que hem publicat. Tres treballs, el primer el 2018, el 2021 i el 2024. Vam publicar tres discos prèviament. I aquest quart disc és un disc molt llarg, té 19 cançons, i és un repàs d'aquesta trajectòria, aquests 10 anys, i pràcticament totes les cançons que surten en aquest disc ja estan editades anteriorment, però té la particularitat o la diferència que vam fer uns arranjaments especials, perquè al final aquest disc surt una mica de juguesques, de dir, ostres, fem 10 anys, quin en podem fer? I vam dir, doncs regalem-nos un concert on, a part de nosaltres quatre, hi tinguem quatre músics més. I a partir d'aquí, i això per què no ho gravem? I a part de gravar-ho, per què no en fem un disc? I a part de fer-ne un disc, per què no ho gravem també amb imatge i tenim 19 cançons amb 19 vídeos? I a part d'això, per què no fem un documental, que també es pot trobar a les xarxes, que expliquem en primera persona aquestes experiències o tot el viscut durant aquests 10 anys?
2: Home, hi ha molta intensitat i realment, no sé, parlem-ho una miqueta, és que ara tinc molta curiositat, no? Perquè aquest tipus de música, que és, per nosaltres és molt música de festa major, és recuperar... Jo abans ho comentava amb el tècnic en Josep Maria Soler, que quan li explicava quines entrevistes teníem avui, li deia, dic, és que els vaig escoltar i em va fer molta gràcia perquè em recordava una mica d'on venim, no? Realment el que som, el nostre territori. I apostar per aquest tipus de música, ja ho he dit al principi, no sempre és fàcil, però escolta, ni tan malament, no, la cosa?
3: No, o sigui, nosaltres, ja ho he dit abans, tenim un material guardat d'altres històries i altres projectes que estava relacionat amb el cançoner del Joan Amades i vam començar a rebuscar i a retrobar doncs, aquestes cançons. Aquestes cançons, clar, la majoria tenen de 200 anys en amunt, per tant, eren cançons que estaven fetes i concebudes en una altra època, en un altre caire polític i social, i, a més, fetes també musicalment amb un altre ofici. Eren cançons molt llargues, amb moltes repeticions. La gent s'entretenia cantant i passava les hores. Per tant, les repeticions tenien una raó de ser, no eren perquè sí. I, clar, nosaltres el que vam fer va ser començar a operar-les, a maquillar-les una mica i intentar-les portar una mica cap al segle XXI. En el sentit de que avui dia, per exemple, una cançó que no està entre els 2 i pico i 3 minuts, doncs és un toston. En canvi, aquestes cançons, si les haguéssim de cantar amb el ritme tradicional i totes senceres, durarien 5, 6, 7, 8 minuts. Això avui dia seria impensable. I a banda, com ja he dit, venim de diferents disciplines musicals, aquí hi havia molta gent d'escà, ens agraden molt els ritmes tropicals, els tombats, els ritmes sud-americans, la rumba, i a poc, musicalment, doncs, a banda d'això, de retallar-les i intentar actualitzar-les, doncs, vam jugar també amb la part musical. I aquí van començar a sortir uns còctels que ens van començar a agradar, i a partir d'aquí la cosa era, bueno, volem fer aquesta cançó, però la volem fer diferent. Per tant, què li col·loquem en aquesta cançó, que tota la vida s'ha cantat, per exemple, com un 3-4, o com una polca, o com un pas doble, perquè sigui diferent, perquè tingui un altre segell, perquè tingui una altra identitat. I, bàsicament, el treball que fem és aquest. O sigui, jugar rítmicament, melòdicament, introduir algunes parts musicals, fer-les... En fi, i una mica l'objectiu és... El nostre objectiu és que la gent torni a cantar aquestes cançons doncs, quan està a la dutxa o quan està de festa o amb els amics amb una calçotada.
4: Sí, i una altra feina molt important que fem és posar-les en context. Com ha dit el Jordi, que les cançons venen d'un moment històric molt concret i que sense contextualitzar-les correctament podrien quedar una miqueta en mal lloc avui dia. Per tant, el nostre espectacle no només és un espectacle

0: nosaltres, doncs abans es feia d'aquesta altra manera. I l'únic que hem fet és això, no? Aquest treball de, sobretot de contextualitzar.
1: Bueno, l'únic que hem fet, jo penso que heu fet una feinada immensa, perquè recuperen, nosaltres parlem molt de llibres i parlem molt d'aquests clàssics, però la cultura popular és tot, i a més la música, que és aquesta també tradició oral, no?, que ha anat passant al llarg dels segles. Mm. Per tant, jo penso que heu fet una feinada impressionant. I a més, és que se t'enganxa. Clar que l'han de cantar a la dutxa. Jo penso que si aneu a 3 concerts, després us enteneu les cançons a la dutxa, segur.
2: Bueno, aquest seria l'objectiu.
1: I parlant de concerts, aquest any encara us podrem veure. Sé que l'abril ha estat molt mogudet, però encara us queda molt.
2: Sí, home, la temporada pràcticament està començant. Que jo recordi, doncs... A veure, espera't un moment, que miro la
1: xivalla. Us aneu a Andorra el 23 de juny.
2: Anem a Andorra la nit de la Revella de Sant Joan.
0: Sí, dos dies abans estarem a Valls, també.
2: Sí.
0: De fet, farà un any d'aquest gran concert, no? El concert del qual ha sorgit aquest disc que estem parlant. Doncs el 21 de juny just farà un any. Tornem a tocar a casa, però en aquest cas amb el format habitual, doncs, de 4 músics. Uh-huh. Estarem a la Revella de Sant Joan a Andorra. El juliol estem a Barruera, a l'Ametlla de Montsec, i llavors ja ens anem... Hi ha un acte molt xulo a l'agost, coincidint amb l'eclipsi solar.
2: Ah, sí, és veritat.
0: Que aquí les nostres terres es podrà veure, doncs, molt bé, i des de... s'està organitzant una moguda per acollir molta gent aquí a la ciutat i poder veure no tan sols l'eclipsi solar, sinó enganxar-ho amb les llàgrimes de Sant Llorenç, que són aquella mateixa nit. Llavors aquí també hi serem presents. Estarem al Mar Roig, anem a Vilallonga del Camp, estarem
2: a la
0: Pobla de Mafumet. Bueno,
2: sí,
0: movent-se una miqueta per aquí.
2: Sí, hi ha cosetes.
1: Bueno, us convidem a tots a que vingueu al Camp de Tarragona i sobretot que descobriu, si no ho heu fet, els Fenya Rai. Ja sé que heu d'agafar cotxe, però escolteu-me, si mireu els videoclips, jo estic segura que us entraran moltes ganes de venir a ballar aquí baix. Aquí baix. I si podeu anar a Valls, millor, que a més, escolta'm, terra de calçots i de castells.
2: Home, i que som al quilòmetre zero de l'eclipsi, vull dir, és que si algú vol veure...
1: Si no veniu ara, ja malament la cosa. Escolteu-me, no sé si voleu comentar alguna cosa més. Nosaltres acomiadarem aquesta entrevista amb el pastor Cabré. Uh-huh. Donar-vos l'enhorabona i les gràcies també per tota aquesta feina de recuperació cultural que esteu fent.
2: Home, mira, nosaltres d'alguna manera som conscients de que la feina que fem no és fàcil, en el sentit de que és difícil de que com a grup ens col·loquin en el mass media, que seria on estan tots els grups, però bé, seguim aquesta trajectòria perquè ens agrada i per aquest objectiu d'intentar recuperar i tornar a popularitzar dins de les nostres possibilitats aquestes cançons. Pensem que és una feina que val la pena en aquest sentit, no? Tot i que som perfectament conscients de que possiblement s'hagin de contextualitzar perquè no sempre siguin políticament correctes pel 2026, però bueno, doncs pensem que això no ha de ser una excusa per no mirar el cap enrere i veure els orígens. És una manera de saber d'on venim.
1: M'agrada molt, no?, perquè precisament algunes entrevistes sempre diem que s'ha de picar pedra en segons quins gèneres i en segons quins els temes que es tracten, no? Però al final venim d'aquí també. També és història, no? I alguna part de la història queda oblidada.
2: És que és el que som. O sigui, realment la gent cantava aquestes coses perquè l'Església i l'Estat els tenien agafats per tot arreu i l'única manera de dir quatre veritats de tant en tant, doncs he de dir-les així. I avui dia ens pot semblar incorrecte, i potser ho és, però a vegades a les xarxes socials i tot això surten coses molt pitjors que no sortien en aquestes cançons, per exemple, no?
1: T'anava a dir, són molt incorrectes, les xarxes socials.
2: Exacte, no han trobat... És curiós que cançons que tenen 200 anys no han trobat cap o poquíssimes referències de tipus racista o feixista, per exemple, no? I avui dia estan aquí, estan cada dia les tenim a tones.
1: Era, jo penso que tenien aquest enginy i la manera de saber-ho o de dir-ho, no? Sabem precisament que tenien aquesta censura o aquestes crítiques, o perquè clar, ara tenim molta llibertat per dir el que toca i el que no toca, però no sempre ha estat així. Jo reitero que penso que sí que feu una molt bona feina i a més la feu amb molta marxa i això s'enganxa. Per tant, enhorabona i que passeu, escolta, que tingueu un estiu ple de bolos i que, bueno, que passegeu per tot arreu. Nosaltres de tant en quant ja anirem posant alguna de les vostres cançons perquè no

0: se'ls oblidi als oients que hi ha molta música i molta de quilòmetre zero, de territori i d'història.
1: Doncs moltes gràcies.
0: Gràcies.
2: Encantats.
1: Encantats.
3: La millor sortida per aquesta entrevista amb els Fenya Rai i Mònica Socies des d'aquesta edició de El Calaix amb la peça Pastor Cabré. Fenya Rai.

0: Lídia Castro és historiadora, mitòloga, escriptora, professora de secundària i mestra en Reiki. Ha publicat 6 llibres de manera independent, sent el primer un recopilatori de microrelats. La fascinació que sent pel Japó i la importància de la meditació en la seva vida i procés creatiu impregnen aquest llibre. Desenvolupa també una tasca de divulgació cultural a través de les xarxes socials i d'un canal de YouTube. Japó, el llibre dels haikus, conté els 50 poemes breus més destacats de literatura japonesa. Aquest llibre atresora els millors haikus japonesos i moltes altres joies. La història del haiku, les similituds amb el rodolí català, els poemes que escriuen monjos i samurais abans de morir o els waka de l'emperador Ten. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: I tornareu a dir que torno a parlar de poesia, però ara feia molts dies que no ho feia i em venia molt de gust, perquè sí, perquè hi ha llibres molt bonics i avui en parlarem d'aquest llibre dels haikus de la Lídia Castro, d'aquest Japó, no, d'aquesta cultura. Un llibre que a mi m'ha descobert tantes coses que penses. Realment no sé res. Lídia Castro, benvinguda.
2: Hola, bona tarda.
1: Escolta, jo quan més llegeixo més sé que no sé res. Aquesta gran frase.
2: Sol passar amb el Japó, és el gran desconegut.
1: Sí, i ens sembla que ara estem tots amb els makis, els nigiris i totes aquestes coses, però no, eh?
2: Clar, de nomenclatura en fem servir molta, però realment és una cultura molt, molt, molt complexa.
1: L'editorial Lapislàtzuli precisament ha fet moltes incursions, no? Ella està molt, molt involucrada en aquest tipus de literatura. Tu t'estrenes amb ells, a més, amb una història molt bonica, però això ja ho llegireu als agraïments, això ens ho guardarem, i a mi m'encanta que estiguis aquí als estudis. Com és que et vas enamorar dels haikus, els vas conèixer, vas entrar en aquest món?
2: Realment la paraula és enamorar-se, sí que ho has fet, li has donat el clau. Jo vaig conèixer els haikus de rebot i jo el 2015 vaig començar un blog personal i jo escric, però escric relats i sobretot microrelats en aquest blog, i em va arribar a través d'un company de lletres un haibun. I jo vaig dir, què és això?
1: I jo també t'he preguntat, què és això?
2: Exacte. Perquè el haibun combina precisament aquestes dues coses, no? O sigui, combina els microrelats i acaba amb una rúbrica en forma de haiku. I jo vaig pensar, això és fantàstic, això és genial, perquè a mi que m'agraden tant els microrelats, i vaig començar a fer haibuns. O sigui, vaig començar a cultivar aquest gènere de haibuns, però acabat amb un haiku. I vaig dir, escolta, i aquests tres versos, jo no en sabia res. I vaig començar a investigar. I clar, és com, al final te n'enamores, no? Perquè dius, quanta grandesa hi ha en tres versos. 17
1: síl·labes. És molt difícil sintetitzar-ho tot.
2: Exacte.
1: Vull dir, jo, quan haig de fer resums, pateixo molt, no sé si es podria fer un haiku.
2: Tu i tota la humanitat, jo crec.
1: No, quan hem de resumir, i aquí hi ha tota l'absoluta essència. Has fet una gran feinada, perquè el llibre té, diríem que té tres parts, no? Aquest inici que parles precisament d'on venen els haikus, que jo he al·lucinat, m'ha encantat. La part central, que tenim els haikus i després amb els seus comentaris.
2: Exacte.
1: Clar, que aprens també moltes coses d'història que no sabíem.
2: Sí, bueno, és la meva part, bé, jo soc historiadora. Llavors, vaig veure com la necessitat d'aportar un petit comentari a cada haiku, perquè si no, molta gent creu, no, això no és per mi. Bueno, no és per tu, perquè no acabo de concebre el que hi ha darrere d'aquí. I clar, aquestes tres línies, com te deia abans, aquests tres versos, és molt gran el que hi ha darrere. Llavors, donar-li un petit comentari previ a la lectura ens ajuda a copsar molt millor què és el que l'autor volia dir a l'època, el context, les emocions, tot, no? És que són moltes coses.
1: És que n'hi ha moltes, moltes. No, és que podríem estar fent tres programes i no acabaríem tot el llibre. Però guaiteu que bonic comença. La poesia japonesa sorgeix del ressò del vent que bufa entre les muntanyes i es transforma en gairebé un alè a tocar del mar. I és que la contemplació de la natura i l'extrema sensibilitat es converteixen en les bases que sustenten allò efímer com a reflex d'allò etern.
2: Exacte.
1: És que, clar, comences el llibre així i penses, no el puc deixar, avui no dormo.
2: Gràcies.
1: És molt bonic, és, ho comentàvem, no, ara, Lídia, trobar llibres que t'arriben i que t'omplen. I sobretot que et mostren tot un món tan diferent. Què coneixis tu del Japó? Vull dir, la feinada que has tingut a preparar tot el llibre, com ha estat?
2: A veure... Hi ha molta, evidentment, molta investigació darrere, no? Perquè una cosa són els haikus clàssics que ja existien, però només en castellà, jo els vaig trobar en castellà. I després és tota la part d'història, que tots coneixem el període Nada, el període Edo i tot això, però sabia poca cosa, en realitat. El Japó sempre m'ha tret, perquè pues això, m'agrada el te, m'agrada el budisme... el budisme zen, vull dir, saps? Que és la vessant japonesa. M'agrada tota la cultura, més la mitologia. Jo sóc especialista en mitologia i la mitologia japonesa puc dir que, bueno, incloc una part de mitologia en el llibre, però com, no sé si ho acabo de posar aquí, però és com una petita escletxa al que és la mitologia japonesa, perquè realment és un món supercomplex i que me fascina. Llavors, a mi el Japó m'agradava per anar aquesta part més cultural, mitològica, orígens, i aquesta visió tan diferent del món, no? Llavors, quan a mi m'arriba el haibun i descobreixo els haikus, el mateix amic em va dir, n'hi ha molts, mira-te'ls, tal, i em va dir, no n'hi ha en català. No n'hi ha en català? I jo tinc una... Bueno, una mania, si es pot dir així, i és que per entendre els autors millor, no hi ha res, crec jo, que és millor per mi que és traduir-m'ho a la meva llengua materna, primer. I tot i això, jo escric en castellà, vull dir que no... És una mica, ja ho sé que és una mica allò contradictori, però...
1: El mètode de cadascú.
2: Exacte. Llavors, sobretot si és poesia, estic parlant, llavors, jo la poesia sempre intento traduir-la, no sé per què, no? I vaig voler començar a traduir aquests haikus per a veure si jo podia, doncs, encara copsar molt més allò que l'autor volia dir. I com que la part de context històric més o menys sabia, doncs vaig començar a indagar més i indagar més... I tot això s'ha fet molt gran, perquè, clar, els haikus me van portar a conèixer molt més de la història, a investigar molt més amb la cosmologia i la cosmogonia mitològica. Veure que hi ha un inici de la poesia en la mitologia, és a dir, la primera poesia que s'escriu de la història del Japó no l'escriu un poeta, no l'escriu un monjo budista, l'escriu un kami, que un kami és una divinitat. Per tant, la poesia és quelcom sagrat per ells, perquè la paraula té poder diví.
1: El poder de la paraula.
2: Exacte. Llavors, clar, tot això a mi em va fascinar i vaig pensar, oh, que bonic tot això, és una passada. Llavors, bueno, la cosa és que en cap moment, en aquell moment que jo vaig començar a investigar, tenia previst escriure un llibre, ni molt menys. Però més endavant en el temps... cap allà al 2019, jo estava en una de les meves hores lliures, soc professora, jo en aquell moment estava treballant aquí al Sagrat Cor a Tarragona, i em vaig tancar en aquestes hores lliures, mai amagar, perquè no m'amagava, perquè no em trobessin, perquè a les meves hores lliures feia coses meves, no feia feina. I
1: què vas fer, un cop amagada allí dintre?
2: Doncs... jo m'amagava al departament de llengües, perquè el meu departament estava dos pisos més amunt i, bueno, em feia mandra pujar, i a més aquell ara era molt solitari. I recordo haver pensat, això potser sí que ho escriuré, no sé, ho faré en un llibre, però vull incloure alguna cosa de, amb, no sé, algun lligam amb Catalunya. A veure si puc trobar un lligam amb Catalunya.
1: I l'heu trobat.
2: I mirant les parets... del departament, vaig veure que havia penjada una auca. Una auca que, a més, havia estat feta a mà, no recordo exactament per qui, però era un regal per un professor o una professora, perquè molts dels personatges eren professors i professores, i jo em vaig quedar mirant aquella auca i me'n recordo de somriure amb algun dels rodolins que hi havia al peu i pensar en aquell moment... Bueno, alguna cosa em va fer un clic. I en aquell moment pensar... Oh! és això, ja ho tinc. En la brevetat està la connexió. I vaig començar a investigar, perquè clar, dic, igual això és d'una altra època i no té res a veure, però tot resulta que mentre un dels principals pares del haiku, que és Basho, al Japó estava escrivint haikus, aquí s'estaven fent auques i rodolins. Per tant, coincidia amb el temps. I aquí vaig dir, ja està.
1: Sí, és que aquí fem moltes coses.
2: Sí.
1: El que no la sabem connectar. Però bé, ja tenim la Lídia en aquest cas, que ens ha unit Japó i Catalunya. Que això és molt bonic, eh?
2: Sí. Bueno, a més que tenim un primer haiku escrit en català per Eugeni d'Ors l'any 1906. Poca broma.
1: No, i això tampoc ho sabia. Clar, és que jo he descobert moltes, moltíssimes coses. Sí,
2: clar,
1: sí.
2: A partir de veure això, va ser quan vaig començar a investigar sobre l'auca, sobre els rodolins. Evidentment, la connexió no està amb l'auca, ja ho sé, està amb els rodolins. En el llibre aporto una taula comparativa, molt de profe, ja ho sé, entre haiku i rodolí, per veure realment, no?, fins a quin punt s'assemblen.
1: Set una feinada espectacular.
2: Tan llunyades. Gràcies.
1: Una feinada impressionant perquè, bueno, tenim la brevetat, però a més, jo ara me'n vull anar, jo me'n vull anar a la teca, Lídia. Me'n vull anar a la teca perquè tenim tots aquests haikus i després encara queda el final, eh? Però ara quan comencem a llegir, vindran aquests haikus de comiat, que això a mi m'ha impactat moltíssim.
2: Sí, veritat. Sí, aquests són els primers que vaig conèixer.
1: Oh, però això és molt... O sigui,
2: són molt potents.
1: Sí, perquè a més és... A cara a la mort, o sigui, estàs escrivint sobre la teva pròpia mort.
2: Sí, no la mort en general, no.
1: No, la teva.
2: Sí, sí. I a més acomiadant-te, sabent de forma conscient que marxes.
1: És molt bèstia.
2: És molt potent. És que el budisme zen és això. És no aferrar-nos a res del que tenim, perquè no tenim res en realitat.
1: Hosti, jo me'ls he marcat gairebé tots, però clar, tots no es podem llegir. No, clar... a més, fas una recomanació, jo no l'he pogut de seguir el peu de la lletra perquè tenia l'entrevista avui, que ens dius que en llegim un cada dia.
2: Sí, perquè saps què passa? Que estem acostumats en aquesta societat actual a anar tan ràpid, a tenir-ho tot, i el que parlo, no?, dels nostres dits inquiets per culpa de l'scrolling, i d'aquestes xarxes socials que ens impulsen a mirar vídeos de 15 segons i un altre, i un altre, i un altre. I és com un aprenentatge, no? És com un... Pren-te-ho com una meditació diària. I posar-nos aquest límit de només en llegiré un em permet poder aprofundir-ne en el significat que ressona dins meu, perquè a cadascú li ressonarà diferent. Llavors, fer aquest exercici crec que, bueno, ens ajuda a tots a estar més presents, perquè no hi som. No estem gaire presents avui en dia.
1: No. I aquest moment d'aturar, o sigui, hi ha un moment que també parles, no?, ara no trobaré el nom, però que utilitza els haikus precisament també per les seves meditacions.
2: El mestre Mikao Sui.
1: Això, que està cap al final. És que clar, jo amb tants de noms ha arribat un moment, jo els tinc tots anotats aquí, però jo de memòria no m'ho he pogut entendre. Però sí, després tenim els tres millors poetes del Japó, que tu també ens marques, que són en Kobayashi Issa, en Basho i en Busa.
2: Exacte.
1: Sí? Ho he dit bé, això?
2: Sí. Bueno, sí. Tampoc jo no soc lingüista ni domino el japonès, però...
1: No, i apareixen també tota aquesta natura, no? Les papallones, les libèl·lules, els crisantems...
2: Sí. Moltes flors, molts animals, moltes emocions també. I cada cosa vol dir molt més de la paraula en si. Però clar, és que una paraula ja amaga un munt de significat. És per això que vaig veure la necessitat de posar aquests haikus acompanyats d'un comentari.
1: I és molt bonic perquè n'hi ha un, que clar, no saps el què, diu... Matsushima? Ah, Matsushima. Clar, no tenia paraules, només podia dir Matsushima, però clar, a la pàgina següent tenim la solució. Illes, milers de fragments que esquitxen al mar d'estiu. Aquí ja les va trobar. És molt bonica aquesta història, també. És que hi ha coses molt boniques.
2: Sí, sí, molt. I a més és que, fixa't, no?, amb una sola paraula i fa... una poesia que té un gran significat.
1: Perquè és per com ho dius, no?, en aquell moment, el que sents a dintre.
2: Exacte.
1: Què fem quan no tenim paraules? Pareu-vos a pensar. Quan una cosa us impacta, què és el que feu? Què és el que us surt?
2: Potser no sortiran les paraules, però per dins hi ha un volcà en erupció d'emocions, no?, diferents.
1: N'hi ha un de meravellós. Diu, es fa de dia. Les cases fosques dels pescadors emergeixen entre camps de blanques roselles. És que n'hi ha de tan bonics.
2: Yeah.
1: Aquest és de Matsuoba, això?
2: Sí. Bueno, és el pare del haiku.
1: T'ha costat molt? Perquè, clar, has hagut de fer una tria, has hagut de triar els poetes...
2: La tria va ser fàcil. Si tu... Bueno, sí, quasi fàcil. Perquè molts me'ls anava passant aquest amic lector, escriptor, també. I ell me'ls passava en castellà. Llavors, jo des d'aquí els anava traduint i anava triant. I potser de tots els que em va passar, doncs, sí, potser un només l'he seleccionat jo. Vull dir que tota la resta me'ls anava descobrint.
1: Molt bé. Bueno, treballa en equip.
2: Sí, sí, sí.
1: I humor. Això m'ha cridat molt l'atenció. N'hi ha dos d'humor.
2: Isa, sí. Isa és molt... Bueno, utilitza molt la ironia. Tenint en compte que és una persona que va viure una vida molt tràgica.
1: És que... Aquesta és una altra.
2: Però era capaç d'escriure amb ironia.
1: Jo us aconsello... Llegiu-vos tots els comentaris dels haikus perquè és impressionant. Són com notes a peu de pàgina. Diria jo que també n'hi ha de notes a peu de pàgina.
2: També. Molt de profe.
1: Hi ha de tot. Sí?
2: Bueno, és perquè hi ha molta nomenclatura que entenc que no tothom té per què saber-la. Llavors, tenir a peu de pàgina el que és, trobo que, no sé, és una ajuda.
1: No, acompanya i ajuden en el cas de Japó molt.
2: Trobo sí. Que sí.
1: Sí,
2: sobretot en la part més històrica o mitològica, no? Per entendre.
1: Jo us començava a fer un mapa de tot el que realment hi trobareu aquí. N'hi ha un de molt bonic, molt divertit. És divertit. Diu, apunyalat en somnis, punts suspensius, o fou real? La picada d'una puça. M'encanta. Mira, que m'ha fet molta gràcia, que vols que et digui.
2: Sí.
1: Ell és de Enomoto Kikaku.
2: Vale.
1: Clar, a més, els noms, quan els dius, saps? Enomoto Kikaku, és que són tan diferents dels nostres.
2: Exacte. Bueno, és una cultura diferent, començant pels noms i acabant pels haikus. La veritat és que sí.
1: No sé, jo no sé. L'únic que et preguntaria és, després de quan ja tanques l'última pàgina del llibre, quan ja l'envies a l'editorial, quan ja saps que és el temps final, i te n'adones de tota la feina que has fet i surt i estàs a les hores prèvies de presentar-lo, no?, la sensació quina és?
2: La sensació és que encara no sóc prou conscient. La veritat és que no fa un any que vaig conèixer l'editorial i que crec que l'univers m'hi va guiar fins en aquesta editorial. I bueno, que això ho explico també, els agraïments, perquè trobo que
1: és molt bonic.
2: És una història curiosa. I pues que encara no ho crec, no? Que a més, a nivell personal he tornat a Tarragona quan havia hagut de marxar fa un any, bueno, fa dos anys, per feina, bueno, per qüestions de feina i això, i ara hi he tornat, ara torno a viure aquí, és com tot torna, no? I bueno, no sé, estic a l'expectativa de moment, perquè...
1: Ara deies tot torna, la vida és un cercle... I si parlem de cercles i si diem Shusui, tenim el que és conegut com el Jisei, a veure si ho dic bé, Jisei no Ku, més breu i radical de la història dels versos a la mort.
2: Exacte. El Jisei no Ku és un dels poemes que a mi em va marcar més quan el vaig conèixer. He de confessar que no té directament a veure amb els haikus, però era algo que jo volia introduir al llibre sí o sí, perquè és molt impactant. El budisme zen, que està molt influenciat pel budisme xinès, i la qüestió és que és molt més radical en el sentit de que no ens podem aferrar a res, perquè venim sense res i marxem sense res. I aquesta doctrina porta els monjos a començar a cultivar aquest Jisei no Ku, que és un poema de comiat, un poema per acomiadar-me de la vida, sobretot quan estan a punt, o sigui, o que saben que van a morir, o que, bueno, per edat se'ls hi apropa el moment de la mort. I és molt, realment molt punyent llegir alguns d'aquests versos a la mort, perquè parlar de la mort ja és difícil en la nostra cultura, perquè és bastant tabú. Si a més diem parlar de la pròpia mort, ja no... És un altre món, no?
1: És que, clar, teniu de tot. Creieu-me que és com un llibre de receptes de la vida, en format haiku.
2: M'encanta, m'encanta aquesta descripció.
1: És com un llibre de receptes de la vida. Si teniu alguna crisi existencial, agafeu el llibre dels haikus de la Lídia Castro, perquè trobareu alguna cosa que us ressonarà. De veritat, ja sigui d'explicació de haiku, però n'hi ha un que m'encanta, que ens hauríem d'aplicar tots. Fins i tot una joia sense defectes pot perdre la brillantor si s'embruta de pols. Tantes savieses?
2: Així és.
1: Lídia, gràcies.
2: A tu.
0: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
4: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
5: Els millors moments.
6: Doncs avui al nostre mirador particular parlem amb una dona que un bon dia va decidir ajudar a qui ho necessitava. Ho va fer a través de l'associació Capaç i Vàlida, una entitat que des del 2019 treballa per sensibilitzar la societat sobre la discapacitat, trencar barreres i també generar oportunitats per a aquest col·lectiu, tant aquí com a Kènia, crec, amb el projecte de l'Ufundi Center. La Jana Arimany, als 20 anys, va patir una caiguda de esquena, que l'ha deixat en cadira de rodes, va passar per l'Institut Gutmann i s'hi va quedar com a treballadora. Ella sap que fa falta molta pedagogia encara i també conscienciació sobre la discapacitat. Jana, bon dia.
7: Bon dia.

0: què aquesta cançó de Rod Stewart?
1: Perquè em recorda al meu pare els viatges amb cotxe, amb família, i ell sempre portava el cotxe, i mira, tinc molt bons records.
0: Escolta, Jana, quants anys tenies quan vas patir la caiguda? Què va passar exactament?
1: Doncs tenia 20 anys, jo en aquell moment estava a la universitat, estava estudiant tercer de carrera, i ho estava fent a Singapur, perquè vam fer part del curs, diguéssim, a una universitat de Singapur. I estava amb uns amics, vam decidir fer un viatge a Bali, uns dies que teníem lliures de la universitat, i doncs un matí que volíem anar a veure la sortida del sol a les terrasses d'arròs d'Ubud, havia plogut molt durant tota la nit i jo vaig relliscar, vaig caure d'esquena i això em va provocar doncs una lesió medular. I des d'aleshores doncs visc la meva vida amb cadira de rodes.
0: I com s'aprèn a viure en cadira?
1: Jo diria que... Bueno, amb molt suport. O sigui, no és un aprenentatge que he fet sola, sinó que vaig estar diversos mesos a l'Institut Goodman, on allà vaig aprendre doncs a viure la meva vida amb la màxima autonomia possible amb una cadira de rodes. D'allà doncs hi ha molts professionals i també moltes persones que han passat per una situació similar i que, bueno, d'alguna manera em van traslladar la seva experiència i jo vaig aprendre moltíssim d'això.
0: I t'hi has quedat, a l'Institut Goodman. Què representa per tu?
1: Doncs Goodman és... Bueno, d'alguna manera és com tornar tot allò que a mi se'm va donar en un principi, no? Jo vaig estar molt contenta des d'un principi de treballar a l'Institut Goodman i veig que hi puc aportar doncs també la meva experiència però també la meva professionalitat,
0: no? I què hi fas allà, doncs?
1: Soc la coordinadora dels programes de rehabilitació activa. Són programes que fem a la comunitat que serveixen una mica de transició de l'etapa hospitalària a la vida real, per dir-ho d'alguna manera, i llavors acompanyem doncs a persones que han patit una lesió d'origen neurològic a guanyar major autonomia, a confiança en ells mateixos i a tenir una vida més participativa i el més activa possible.
0: Has maleït aquell dia?
1: Sí.
0: Aquella sortida de sol?
1: Moltes vegades.
0: Perquè, clar, ara en pots parlar, no? Suposo, al cap dels anys. Però arribar aquí on has arribat ha de ser molt difícil. Ja ha d'haver-hi molta frustració, ha d'haver-hi... Ho dic perquè no tot és tan fàcil.
1: No, exacte. He viscut moments de tot. Moments de, com dius, molta frustració, molta por també pel futur, no?, de com seria la meva vida a partir d'aquell moment. I de fàcil no ho és gens.
0: Encara ara?
1: Bueno, jo crec que no deixo d'adaptar-m'hi mai. O sigui, és veritat que al final jo em llevo cada matí, no? Tinc la meva cadira al costat i jo començo el meu dia amb cadira i ni tan sols m'ho plantejo. Vull dir, no ho visc cada dia com una tragèdia, ni molt menys, però sí que és veritat que dia a dia doncs, em trobo en situacions a vegades que encara fan que pensi, ostres, mira, que seria fàcil la vida si fos d'una altra manera, no?
0: I més amb les barreres, no? Amb que encara doncs hi ha les ciutats, barreres emocionals també, diria, no? Socials i també arquitectòniques.
1: Sí, a vegades el dia es converteix en una gincama. Barreres arquitectòniques, que per sort cada vegada són menys, no? Anem guanyant consciència i això fa que tots, mica en mica, doncs, bueno, lluitem per entorns una mica més accessibles. Però també, com dius, doncs, barreres socials. Al final seguim sense estar acostumats a conviure amb la discapacitat i això que cada vegada és més present, no?, al nostre entorn i més visible, diria. Però bueno, encara falta. Falta que la mirada canviï.
0: I per això vas fundar, no?, Capaç i Vàlida. Va ser arran de l'accident, no?, que vas tenir clar que volies ajudar altres persones amb discapacitat. Sí. Explica'ns aquest projecte.
1: Doncs aquest projecte va néixer el 2019, vam fundar l'associació amb la meva parella, en Gerard, i en un inici eren bueno, programes de sensibilització, sobretot a escoles, també a empreses, no?, amb la idea d'aquesta que deia doncs, de conscienciar, de canviar la mirada cap a la discapacitat. Després també vam engegar altres projectes, més de caire esportiu, a nivell local, i va ser al cap d'un parell d'anys que se'ns va obrir l'oportunitat de començar un projecte de cooperació internacional a Kènia, a una zona rural que es diu Bungoma, que està a frontera amb Uganda, i allà hi vam crear un centre ocupacional. i una escola bressol per nens i nenes amb discapacitat. Aleshores, bueno, és ara on estem centrant gran part dels esforços de l'associació i és una mica la nostra gran motivació. I també seguim treballant a nivell local amb tot el tema de la sensibilització. De fet, aquest any hem començat un equip de futbol també de persones amb discapacitat intel·lectual. Vull dir que, bueno, tenim aquesta doble vessant local i internacional.
0: I com funciona aquest centre ocupacional a Kènia? Allà les persones es formen, no?, en diferents disciplines i troben feina?
1: Exacte, o sigui, la idea és formar persones amb discapacitat, tant joves, adults i també familiars de persones amb discapacitat, en oficis que els permetin després ja sigui començar la seva pròpia activitat econòmica o bé incorporar-se doncs, al món laboral i començar a guanyar ingressos, no? Al final allà, si ja passa aquí, no? Doncs allà encara és, bueno, s'agreuja més el fet de que tenir una persona amb discapacitat
0: està
1: doncs,
0: molt mal vist.
1: Sí, hi ha molt estigma i a més empobreix encara més a la família, no? Hi ha un membre amb discapacitat que no és productiu i a més la família doncs, s'hi volca i hi ha una persona cuidadora a les 24 hores que tampoc pot generar ingressos.
0: Clar. I això com ho canvieu? Com ajudeu a canviar aquesta situació?
1: Clar, la idea és, hi ha com doble acció, no? Per una banda, doncs, amb aquesta capacitació que fem a l'hora d'ensenyar-los a generar ingressos a través d'un ofici, però també molta pedagogia a la família, no? Que vegi que aquesta persona amb discapacitat pot fer moltes coses. No cal que es quedi a casa tancat, sinó que pot anar a l'escola, es pot formar i hi ha altres oportunitats per ell o ella.
0: Nosaltres en el programa, en el Mirador, sempre fem un petit qüestionari, Jana. Comencem. Què no és la Jana?
1: Jo diria que no és una persona molt impulsiva perquè dono moltes voltes a les coses abans de prendre una decisió, a vegades masses i tot.
0: I què és la Jana? I no em diguis reflexiva.
1: No. Soc molt familiar i soc una gran amant del mar, del sol i de la bona companyia.
0: Què t'hagués agradat ser si no treballessis a la Goodman?
1: Doncs no ho tinc molt clar, però crec que potser algo una mica més creatiu, potser una mica més artista, perquè no m'hi considero gens.
0: Un somni realitzat?
1: Doncs jo diria que el projecte a Kènia, principalment.
0: I un per realitzar?
1: Un somni per realitzar. Seguir viatjant molt. M'agrada molt viatjar. S'ha convertit en un repte a vegades amb la cadira de rodes, però m'encanta i em dona molta vida.
0: A què tens més por, a la vida o a la mort?
1: Jo diria a la mort, perquè viure m'agrada molt.
0: Amb qui aniries a fer un cafè?
1: Amb la meva àvia, que ens va deixar fa un any, i m'agradaria passar més estona amb ella.
0: I amb qui no aniries ni a la cantonada?
1: Se m'ho coneixen moltes persones, però Donald Trump, per
0: no
1: exemple.
0: No siguis impulsiva. No. Un llibre.
1: Doncs no sóc una gran lectora, tot i que m'agradaria ser-ho més, però ara m'estic llegint, o estic acabant els llibres de les 7 germanes, i la veritat és que m'estan agradant molt.
0: Una pel·lícula?
1: Doncs per la gran quantitat de vegades que l'he vist i l'he compartit amb molta gent, Mamma Mia.
0: I un lema de vida?
1: Aquí i ara, viure el present, que és el que tenim.

0: per acabar, ens vas demanar aquest Fix You de Coldplay.
1: És una cançó que m'emociona molt i...
0: Et cuidaré, no?
1: Fix You. Exacte, sí. I m'agrada molt. Vaig tenir la sort d'anar al concert de Coldplay, a més.
0: Va ser una de les afortunades,
1: Vaig ser de les afortunades, sí. I em va encantar.
0: Jana Arimany, un plaer haver-te conegut. Molts èxits en
1: moltes
0: tot el
1: gràcies.
0: Que facis a Kènia, aquí, a la Goodman, a casa, on sigui.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A reveure.

0: estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: I amb en Miquel Creixell avui fem rutes per Badalona. Bon dia, Miquel.
2: Bon dia, tingueu.
1: On ens portes avui? On ens vam quedar l'última vegada?
2: Ens vam quedar a l'avinguda Martí Pujol, Rieria de Canyet, davant del convent de la Divina Providència. Per tant, baixem una miqueta en direcció al mar i allà, cantonada al carrer mossèn Anton Romeu, trobem el que es considera la peça més significativa del modernisme a Badalona, la Casa Pavillar, una magnífica obra situada al que va ser l'Eixample de Badalona i dissenyada, com tantes altres cases de la nostra ciutat, pel senyor Amigó. Avui en dia, propietat de l'Òptica Hispano, molt ben conservada, amb una rellevanta i bona en ferro, amb uns vitalls emplomats, una façana amb ornaments d'estuc, sanefes de flors, vitalls, forja, rajola sota el balcó, una autèntica obra d'art. Val la pena d'aturar-se una mica, aixecar la vista i contemplar tot el que es va fer en aquella casa. És magnífica.
1: Això al carrer mossèn Anton,
2: exactament,
1: deies, cantonada amb Martí Pujol.
2: Exacte, ara, si et sembla, anem pel carrer mossèn Anton.
1: Vinga.
2: Mossèn Anton Romeu, aquest carrer durant una època es va dir carrer Àngel Guimarà. Però bé, avui en dia és mossèn Anton Romeu i moltíssima gent no sap qui va ser mossèn Anton Romeu.
1: Ara ens ho explicaràs tu.
2: És el moment de dir-ho. És un sacerdot nascut a Vic. Primer va pertànyer amb un orde religiós, però després va passar a ser sacerdot, doncs, diocesà. Va estar destinat a Badalona com a capellà dels convents de la Divina Providència i també de les Carmelites del carrer Alfons XII de Can Canyelles. I a més, com que ell treballava i vivia en aquesta zona, era una zona que en aquell moment, començament del segle XX, s'estava començant a urbanitzar, que acollia moltíssima gent humil, moltíssima gent treballadora, amb moltes necessitats de tot tipus. I ell, mossèn Anton, dins les seves possibilitats, va intentar donar una ajuda en el tema de l'alfabetització, i també, sobretot, sent un capellà, en el de l'evangelització. I ell va fer molta tasca personal per ajudar a la joventut i a la gent vella d'aquesta zona, fins que ja les seves forces i les seves possibilitats doncs ja no li van donar per més. I llavors va fer una cosa molt, molt important. Va començar a fer gestions amb els salesians de Sarrià, perquè vinguessin els caps de setmana a fer tasca educativa i evangèlica aquí a Badalona. I això, aquesta tasca de caps de setmana, amb el temps va esdevenir amb l'avinguda dels salesians per formar el seu col·legi en la zona de la Nova Badalona, en l'Eixample de Badalona, l'escola salesiana, que avui encara hi és. I és gràcies a mossèn Anton, mossèn Anton Romeu.
1: La de la plaça Pep Ventura.
2: Prop de la plaça Pep Ventura.
1: Prop de la plaça Pep Ventura. I si tirem una mica més allà, no?, ens trobem amb Can Casacoberta.
2: Exactament. Una de tantes, potser la més important, indústria tèxtil que hi havia a la ciutat. Avui en dia queda una part de l'edifici.
1: La façana,
2: bé,
1: no?
2: Exactament. Una de les façanes. Queda una de les façanes. És un edifici amb 17 naus, paral·leles, evidentment, novament torna a ser l'arquitecte, el senyor Amigó, i se'ns conserva una preciosa façana, una mica malmesa per les pintades, una preciosa façana d'estil secession. La secession era una de les modalitats que va adoptar a Europa, en concret a Àustria, a Viena, al modernisme. Un dels noms que va rebre. I el senyor Amigó va adoptar el tema secession, doncs, per fer aquesta façana, que és l'únic que queda de l'antiga casa, l'antiga fàbrica de Can Casacoberta.
1: Allà hi tenim la biblioteca, l'espai Betúlia.
2: Exactament, exactament.
1: I anem cap al carrer Ventosmir.
2: Exacte, tombem pel carrer Colom i agafem un carrer molt especial, molt recollit, amb molt bon moviment, que és el carrer Ventosmir. Ventosmir, el nom d'un terratinent molt important de la ciutat de Badalona. Tota aquesta zona per on estem movent havia estat propietat seva. I en el carrer Ventosmir tenim un curiós edifici, un valuós edifici, de l'època de la dictadura de Primo de Rivera, de l'any 1924. Un col·legi, el col·legi Ventosmir, que va ser construït a la vegada que el col·legi que hi ha a la Riera de Canyadó, que avui està tancat, sí. Però són tots dos de la mateixa època. En aquest col·legi Ventosmir hi ha una cosa molt curiosa que avui ens sobta l'atenció, que veiem dues grans portes.
1: Ah, sí.
2: I una diu, niños.
1: No, l'altra
2: diu, niñas.
1: Sí, senyor.
2: De què va això?
1: Doncs a aquella època entraven per separat.
2: Exacte.
1: Clar.
2: Passava això. Bé, doncs deixem l'escola Ventosmir i agafem doncs, el que es coneix com a Riera de Sant Joan. Una de les quatre rieres principals de la ciutat. I anem en direcció muntanya. I ja trobem allà un fet importantíssim per a la ciutat, la parròquia de Sant Josep. Parròquia de Sant Josep, com vam dir l'última vegada, inaugurada el 1868, però que no es va establir en aquell lloc fins molts anys més tard. Va estar a la Divina Providència provisionalment durant 60 anys. Durant 60 anys. Fins que no es va començar a construir l'edifici de l'actual Església de Sant Josep. Es va començar a construir l'any 1920, però imagineu-vos, hi va haver la Guerra Civil pel mig, tot es va aturar, i no va ser consagrada amb la imatge actual fins l'any 1945. O sigui que durant molts anys, què hi va haver? Doncs el campanar, el que avui és la Capella del Santíssim, i la cripta. La cripta que hi ha sota. Però la base, dirigida també pel senyor Amigó, ja és el tercer cop que parlem avui d'ell, doncs va ser consagrada l'any 1945. Sant Josep, per què es diu Sant Josep? Home, Sant Josep era el patró dels treballadors, dels obrers, i està situada en un barri
1: industrial.
2: Eminentment obrer. Tant és així que en altres èpoques, això són històries d'altres èpoques, els de la parròquia de dalt, Santa Maria, somiaven una mica com amb un cert menyspreu, no? Ja. O sigui, com si haguessin dues categories de persones.
1: L'església o de persones, sí, sí.
2: Els de dalt i els de baix.
1: L'església dels rics i l'església dels pobres, no?
2: Bueno, diguem-ho així, sona una mica fort, però diguem-ho així. Bé, evidentment, això ja és cosa d'una altra època. I bé, tenim davant de l'església aquesta plaça, la plaça Doctor Rifé, que va ser l'artífex, el rector, gran artífex que s'acabés d'aixecar la parròquia. I teníem el centre parroquial de Sant Josep. Avui en dia tenim un descampat, sí, esperant doncs, que es faci el nou centre. I llavors hi arribem a la Plana, carrer dels Arbres.
1: Una plaça que també ha viscut diverses transformacions, eh?
2: Quina vols dir? La Plana?
1: La Plana.
2: La Plana, sí. Però és que, com va néixer la Plana? Això és l'interessant.
1: A veure.
2: Aquí, en el segle XIX, hi havia, i abans del segle XIX, una immensa propietat agrícola amb una masia enmig que era la Plana, la masia del Corb. La gent li deia la Plana del Corb. Però és que aquesta immensa propietat estava tapiada. Hi havia parets per tot arreu. Hi havia parets en el que avui és el carrer de la Creu.
1: Sí.
2: Hi havia parets pels dos costats, en les dues rieres, a la Riera de Canyet i a la Riera de Sant Joan, i hi havia parets al carrer Sant Isidre, tocant el mar. O sigui, estava totalment tancat. Per allà, els ciutadans no hi podien passar. Això què comportava? Que la ciutat quedés aïllada. Quedés aïllada. Un sector i un altre de la ciutat quedava tan aïllat que s'havia de fer una volta grossíssima per anar-hi. I no hi va haver problema, no hi va haver forma d'arribar a un acord entre l'Ajuntament i els propietaris. I mira que ho van intentar, fins que es va prendre la decisió radical. Any 1897. 1897, estem parlant, eh? L'alcalde, el senyor Pelai, ja tip del tema, ja tip de no arribar a cap mena d'acord, de que els tribunals no ajudessin, es va presentar un matí allà, ell, en la brigada municipal, carregat de pals, malls, martells, tot l'equipatge, i els va dir, enderroqueu. I van començar a enderrocar les parets per la riera de Sant Joan,
1: sí,
2: i per la riera de Canyet. Resultat, queda obert el carrer dels Arbres. El carrer dels Arbres, que s'enllaça amb el que avui es diu carrer Guifaer,
1: sí,
2: va quedar obert per aquesta acció de l'alcalde Pelai. I això què va suposar? La comunicació de la ciutat molt més fluida.
1: Uh-huh.
2: No sé si va ser massa legal l'acció, però...
1: Va ser una mica la brava, no? Però...
2: Totalment a la brava. Uh-huh. Bé, doncs així va néixer la famosa Plana del Corb. La Plana, que sempre li han dit Plana, tot i que durant el franquisme no es va dir Plana. Bueno, aquella gent canviava els noms de tot,
1: sí,
2: i allò va ser la Plaza de los Caídos.
1: Oh, per això ho deia, aquesta...
2: Plaza de los Caídos. Ah. I hi havia el monument a los caídos, als seus caídos, als seus caídos.
1: Quan s'enderroca aquest monument?
2: Doncs de seguida, l'any exacte no el tinc segur, però... 1976-77,
1: uh-huh,
2: algú per iniciativa popular va fotre un petard, uh-huh, i llavors ja es va completar per part de l'Ajuntament la de Roc. Va ser de seguida,
1: Uh-huh. Parlem del monument a Clavé, també.
2: Exactament. Llavors, seguim una mica deixant la Plana,
1: sí,
2: i anem cap a muntanya, i ens trobem al monument en Josep Anselm Clavé. Hem dit més d'una vegada que Clavé, juntament amb Pompeu Fabra, és la persona que té més carrers dedicats a ell a Catalunya. A Badalona n'hi ha un. Un tros de la carretera de dalt es diu Josep Anselm Clavé.
1: Uh-huh.
2: I aquí tenim, doncs, en Clavé molt relacionat amb Badalona perquè hi tenia una novieta. Sí,
1: ah,
2: sí, venia bastant a Badalona...
1: Va venir per amor.
2: Pel tema de la novieta. A part, la importància d'en Clavé, evidentment, va ser una altra. No la novieta de Badalona, va ser la formació dels cors de Clavé. Perquè es van formar els cors de Clavé. Els homes, quan acabaven la jornada de treball, què feien? Anar-se a la taverna, emborratxar-se, jugar, perdre diners, arribaven a casa amb unes condicions nefastes i que ho patia tothom, Clavé va pensar, donem-los un entreteniment, una formació. Què se li va acudir? Ell era músic. Va dir, formem uns cors que puguin cantar, que s'hagin, que cantin. Aquesta és la raó per la qual durant anys i anys i anys els cors de Clavé van ser només masculins. Potser cap als anys 70, que s'incorporen les dones, ja són totalment mixtes, però durant molts i molts anys van ser masculins, per aquesta raó del seu naixement.
1: I anem cap a Can Pepus. Bé, com se'l coneix, Can Pepus.
2: Exactament. Seguim cap amunt, llavors ja arribem a la carretera, que té diversos noms, però si agafem ja en direcció cap a Barcelona, aquell nom és el carrer Francesc Macià, si no m'equivoco,
1: sí,
2: en aquest moment.
1: Sí.
2: I allà trobem una casa encisadora, eh? La casa Antoni Leal, coneguda popularment com a Can Pepus. Per què? Perquè es veu que el primer senyor Leal que va fer construir aquesta casa es deia Josep. I, esclar, abans tothom tenia un motiu. I li deien Can Pepus. Mm. Un edifici modernista que ja entrem en el barri del Raval, eh? Fins ara encara estàvem al barri del centre.
1: Ara
2: entrem en el barri del Raval. Qui va ser l'arquitecte de Can Pepus? El senyor Amigo. El senyor
1: Amigo.
2: Ja veieu la gran tasca que va fer aquest home. Aquí veiem elements medievalistes, argòtic i modernistes, serralleria. molt propi d'aquella època, d'aquell primer modernisme, tot i que el senyor Amigó va ser un modernisme tardà, diguem-ne, d'una segona generació modernista. I si deixem Can Pepus i seguim més cap a Barcelona, trobem una cosa que la gent ho coneix molt poc perquè està entre aparcaments de cotxes, que és un mapa dels barris de Badalona.
1: On és això?
2: Doncs sí, està anant en direcció a la plaça Pep Ventura, sí. Però hi ha cotxes aparcats per un costat i cotxes aparcats per un altre.
1: Ah, ja sé, aquella petita illa que queda
2: exacte,
1: allà al mig.
2: Exacte, eh? I la gent no ho arriba a veure. Uh-huh. Però és un mapa molt interessant de tots els barris de la ciutat. Ciutat la nostra que limita amb Sant Adrià de Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Montcada, Sant Fost, Tiana i Montgat. Aquests són els límits.
1: Uh-huh.
2: I ja arribem al final de la ruta.
1: Sí.
2: I arribem, doncs, amb el que popularment li diem el Castellet de Pep Ventura.
1: Sí.
2: La gent no ho sap. Domènec i Montaner. Obra de l'arquitecte Domènec i Montaner. Obra medievalista de la primera època d'en Domènec i Montaner.
1: Ara hi ha un restaurant.
2: Exactament, ara hi ha un restaurant. Hi ha hagut diverses coses, sí. Una de les que històricament cal fer constar és que allà hi va radicar la secció femenina del Col·legi Municipal Albenis.
1: Mm.
2: No de l'Institut Albenis, perquè li van treure la categoria d'institut. Es va quedar com a Col·legi Municipal Albenis. Durant 2 anys, clandestinament va funcionar com a col·legi mixte. Estàvem a l'any 40-41, fins que l'inspector va arribar.
1: I es va
2: descobrir. I llavors les nenes van haver d'anar fora i van passar en el Castellet, que es deia la femenina, es deia com a nom popular la femenina.
1: Uh-huh.
2: I durant alguns anys va estar dirigit aquesta femenina per la senyora Maria Aurèlia Campmany, que va ser, doncs, una persona també, en certa manera, arrelada a la ciutat de Badalona.
1: Uh-huh.
2: És la Casa Agustí. Tècnicament, la Casa Agustí, perquè el seu propietari, qui la va fer construir, era el doctor Agustí.
1: Uh-huh. Doncs, Miquel, ho deixem aquí per avui. Hem fet una bona passejada,
2: per
1: aquesta zona. Molt interessant. No en sabíem tantes coses d'aquest tros de ciutat, eh? O sigui que la propera, doncs, en volem més.
2: D'acord.
1: Gràcies.
2: Més, doncs. Adéu.
1: Adéu, Miquel.
0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
1: I és que avui ens hem inspirat en els anys 20, no els d'ara, sinó l'era del jazz i el swing, i és que la Shopping Night, com us dèiem, d'aquest any va d'això, dels alegres anys 20. Demà dissabte, a partir de les 7 de la tarda, es donarà el tret de sortir de la shopping, que s'allargarà fins a la matinada. Els carrers del centre, com sabeu, s'ompliran de visitants, d'activitats i, sobretot, de música.

0: és que aquest tema és del musical No, No, Nanette, i la seva lletra explica com els protagonistes imaginen el seu futur junts. Aquest musical inspiraria més tard la pel·lícula Tea for Two, protagonitzada als anys 50 per Doris Day.
1: Preciosa.
0: I continuem, doncs, amb una altra dona, una de les llegendes del jazz, la gran, la immensa Nina Simone, que interpreta aquest Love Me or Leave Me l'any 1928.

0: Aquest és un altre tema que es va estrenar en un musical a Broadway, es deia Whoopi, i tot i que el reconeixement mundial per a l'artista arribaria 30 anys després quan Nina Simone el va incloure al seu àlbum debut Little Girl Blue, i allà va ser on el món va conèixer la gran Nina Simone.
1: I anem a una altra obra,
0: sí,
1: Edu.
0: Anem a una obra que va trencar els esquemes i va fusionar la música clàssica amb elements del jazz. I és que van arribar a convertir, va ser una obra tan influent que es va arribar a convertir en l'himne per excel·lència de l'època. Parlem de Rhapsody in Blue del 1924, que interpretava George Gershwin amb la seva Big Band.

0: sona...
1: Aquí, a què sona?
0: Sona a Woody Allen.
1: Woody Allen, absolutament.
0: A Nova York. Poses un peu a Nova York i sona aquesta música.
1: A Misterioso Asesinato en Manhattan sona Woody Allen.
0: Aquesta, de fet, estava en un recull de Disney quan era petit, Fantasia 2000,
1: ah,
0: que
1: sí?
0: Jo de petit la mirava així de dibuixos animats.
1: Amb
0: la
1: Mickey
0: música.
1: Mouse.
0: Sí, home, sí. I m'ho mirava molt. Aquesta música em recorda molt quan era petit. Doncs continuem parlant dels anys 20 i parlem d'Armstrong, no l'astronauta, el trompetista Louis Armstrong, amb aquesta cançó.

0: I és que això és West End Blues, de Louis Armstrong, publicada el 1928 i marcaria un abans i un després en la improvisació musical. Com ja potser sabeu que el jazz té una bona part d'improvisació, mai escoltaràs dues cançons igual i potser aquesta és la seva gràcia.
1: Sí, aquella jam session, no?
0: Exacte.
1: Que vas als locals i que els veus a ells xalant, improvisant tot de músiques.
0: Que és la música, si no, passar-ho bé, no?
1: Exacte.

0: 1923 ens va deixar aquest Charleston del James P. Johnson, que va ser tan popular que li van posar el seu nom al ball més famós dels anys 20, el Charleston.
1: Tu l'has ballat alguna vegada?
0: Doncs no soc gaire bon ballarí, però...
1: Doncs aquest dissabte, sí, demà et passes
0: doncs
1: per la shopping
0: i,
1: escolta'm, a ballar swing,
0: m'arrenco
1: a
0: uns balls. Doncs passem a un clàssic de l'estrait de piano dels clubs nocturns d'aquella època, amb aquest Ain't Misbehavin' de 1929 de Fats Waller.

0: Aquesta era una de les cançons més populars de l'època i, de fet, que si això no sonava en un club, la gent no sortia contenta.
1: Era com aquelles cançons que fiquen al final de les discoteques, no? Que si no la posen, ningú marxa.
0: Ah, exactament. Doncs mira, encara amb la recta final i per anar acabant, com veuries un blues del 1922?
1: Fantàstic.
0: Doncs escoltem Downhearted Blues, interpretat per Bessie Smith.

0: Love You Austin, i Bessie Smith el va incloure al seu primer disc, i només 6 mesos després arribaria a vendre en prop de 800.000 còpies. L'any 2002 aquesta gravació va ser inclosa a la llista de cançons més importants del segle XX per la Recording Industry of America, i a més està al Rock and Roll Hall of Fame com una de les 500 millors cançons de tots els temps.
1: Déu-n'hi-do, eh? Amb aquest so així fregit, eh?
0: Sí, sí, de ràdio antiga, dèiem. Antigues, correcte. I acabem amb un clàssic, acabem amb Old Man River, una cançó popular que va compondre Jerome Kern l'any 1927, amb lletra d'Oscar Hammerstein. Per als experts, és el pare dels musicals estatunidencs, pel musical Showboat.

0: La cançó l'obra l'entona un treballador afroamericà dels vaixells que creuaven el riu Mississippi i forma part de la llista de les 100 cançons més representatives del cinema nord-americà. N'hi ha centenars de versions, però aquí hem triat la del gran Frank Sinatra.
1: Clar, la veu.
0: La veu.
1: El crooner. Escoltem. Doncs ja ho sabeu, gràcies, Dani. Ja ho sabeu, demà a partir de 6:45 de la tarda a la plaça de la Vila arrenca aquesta Shopping Night que podreu gaudir-ne fins la 1 de la matinada. Jo en sé d'algun que demà hi passarà, Roger?
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.

0: Town.
1: Són les 6.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
3: 1, 2, 3, ah!
4: Hello, Jazz It audience.
5: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
2: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: Senyores i senyors, ha arribat el gran dia. Comença a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, l'edició de Jazz It dedicada íntegrament a Miles Davis amb motiu del centenari del seu naixement, que es va produir el 26 de maig de 1926. La genialitat és un bé escàs, i si hi ha algun personatge històric que es va guanyar a pols el títol de geni, i el busquem, això sí, amb mirada catalana, aquest seria el senyor Salvador Dalí i Domènech. Però Jazz It, com el seu títol indica, no venim a parlar de pintura, sinó de jazz. I en aquest camp creiem que el més semblant a un geni que podem trobar és Miles Davis, tercer pels amics Miles Davis.

Hem començat, ja has dit, amb Steeplechase, una composició de Charlie Parker interpretada per ell mateix amb Miles Davis a la trompeta. La van gravar el mes de setembre de 1948 i això significa que Miles tenia 22 anys. Havia nascut a l'estat d'Illinois, en el centre dels Estats Units. El seu pare era dentista i la seva mare professora de música i això els convertia en una família afroamericana de classe mitja, una família, podríem dir, benestant. Miles va començar a estudiar música cap als 12 o 13 anys i amb 19 ja feia els primers passos a nivell professional. Va fer una petita estada d'un parell de setmanes a l'orquestra del cantant Billy Eckstein per substituir un músic malalt. I allà hi va coincidir amb Charlie Parker i amb Dizzy Gillespie, els pares del bebop, una tendència que, com sabeu, revolucionaria el món del jazz. Impressionat pel que feien, Miles es va traslladar a Nova York, on, condició imposada pel seu pare, es va matricular a l'escola de música Juilliard. Però les seves biografies diuen que els 3 anys següents va freqüentar poc la Juilliard, va entrar en el quintet de Charlie Parker en una mena de paper de becari i va participar molt en les jam sessions dels músics joves i innovadors d'aquell moment. A començaments de 1949 ja estava a punt per liderar la seva primera obra mestra, Birth of the Cool.

Acabem d'escoltar Boplicity, una de les peces que formen el disc Birth of the Cool, gravat en part entre gener i abril de 1949. Aquesta cançó apareix a nom de Cleo Henry, que de fet és el nom de la mare de Miles Davis. Es diu que li va atribuir l'autoria per una qüestió de drets d'autor, és a dir, que els cobrés ella. Inicialment, les gravacions d'aquest disc es van editar en forma de discos de 78 revolucions per minut amb una cançó a cada cara. I van ser uns discos que, tot i tenir bones crítiques, van passar força desapercebuts. La discogràfica Capitol va considerar que aquell projecte havia fallat i no va renovar el contracte de Miles Davis. No va ser fins a 1957 que van reeditar en forma d'àlbum d'11 temes aquest disc, que, s'ha de dir, tot d'una es va convertir en un clàssic de la història del jazz i en el disc inspirador de la tendència que coneixem com a cool jazz o com a West Coast. Aquest fracàs aparent i momentani va portar a Miles cap a un estil emparentat amb el bebop i a un nou contracte, aquest cop amb la discogràfica Prestige Records. Era un contracte molt simple d'aquells de a tant la sessió de gravació, sense contemplar drets d'autor, ni drets per la interpretació, ni res. Un exemple de com sonava aquesta etapa en la que va gravar amb les figures més destacades del moment és aquesta cançó que escoltem tot seguit, Out of the Blue, amb Sonny Rollins en el saxo tenor. És una gravació d'octubre de 1951.

0: Hi, this is Mike LaDon. Whenever I'm in Barcelona, I listen to Jazz It.
1: Seguim passejant pel món del jazz a Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, celebrant el centenari del naixement de Miles Davis. Un moment clau en la vida d'aquest trompetista és la seva participació en el Festival de Jazz de Newport de l'any 1955. Va tenir un èxit tal, i estem parlant tant de crítica com de públic, que hi ha un abans i un després d'aquest moment. Uns mesos més tard va rebre l'oferta d'un contracte milionari amb la Columbia, la famosa CBS, una de les discogràfiques més importants d'aquell moment i de la història. El problema era que el contracte anterior amb Prestige encara seguia vigent i la solució va ser gravar per a totes dues cases amb la condició que les gravacions de Columbia no s'editessin fins a l'extinció del contracte anterior. Així, el primer disc que va editar amb CBS es va titular Roundabout Midnight, hi havia John Coltrane en el saxo tenor, i va veure la llum al març de 1957, però s'havia gravat entre octubre de 1955 i juny de l'any següent. Aquí teniu Round Midnight.

L'edició de Round About Midnight també va ser un èxit de crítica i públic, de manera que la discogràfica, la CBS, va decidir invertir en la seva nova estrella, Miles Davis. Per començar, van recuperar la seva relació amb el pianista, compositor i arranjador Gil Evans, que ja havia participat en les gravacions de Birds of the Cool, i li van demanar partitures per a un disc amb Miles de solista i una big band de 16 membres acompanyant-lo. Aquest disc es va titular Miles Ahead i sonava així. Aquí teniu The Duke, que és la composició que Dave Brubeck va dedicar a Duke Ellington, en aquest cas, com us hem dit, arranjada per Gil Evans i amb Miles Davis com a solista principal.

0: Hi, this is Bob Minster of the Yellow Jackets, and you're listening to Jazz It.
1: Jazz It, a BTV, xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, especial centenari de Miles Davis. L'arribada definitiva de Miles Davis a la fama, a l'estrellat en l'univers del jazz i la seva entrada en la història d'aquest gènere va ser l'any 1959 quan va gravar Kind of Blue, considerat un dels millors discos de jazz de la història, un disc que va trencar fronteres, que va agradar a les persones aficionades al jazz i a les que no el coneixien de res, a joves i a grans. El seu sextet, amb Cannonball Adderley en el saxo alt i John Coltrane en el tenor, ja havia indicat cap a on es dirigien en el disc anterior, titulat Milestones i també un clàssic. Però el sentiment, l'atmosfera, el color de Kind of Blue no s'han repetit mai més. La cançó que l'obre és la conegudíssima So What, una composició coral que, per molt que l'escoltis, sempre hi descobreixes un matís nou.

So What, obra mestra de Miles Davis i del seu sextet. Aquest grup, com tota la vida, tenia data de caducitat. El primer en abandonar el vaixell va ser John Coltrane, i era inevitable perquè, per qualitat i personalitat, John havia de seguir la seva carrera com a líder. D'aquesta manera, ens trobem que el 1963 Miles formaria el que es coneix com el seu segon quintet clàssic amb els músics joves més destacats d'aquell moment. Herbie Hancock en el piano, Ron Carter en el baix i Tony Williams, que tenia 17 anys, a la bateria. En la seva primera sessió de gravació encara no tenien a Wayne Shorter, que seria el saxofonista oficial d'aquella formació. En aquesta gravació de maig de 1963 encara hi havia George Coleman. Escoltarem So Near, So Far.

0: This is Ryoma Takanaga, 18-year-old New York bassist, and you're listening to Jazz It.
1: Esteu escoltant Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, i estem repassant d'una manera molt en gran angular alguns dels moments principals de la carrera de Miles Davis, trompetista de qui aquesta setmana es compleix el centenari del seu naixement. A mesura que s'acostava al final de la dècada dels anys 60, per influència de la música majoritària en aquell moment, que era el rock and roll i els seus derivats, l'escena musical en general va començar a incorporar teclats electrònics, és a dir, bàsicament piano elèctric i diferents tipus de sintetitzador. Miles també els va portar al seu terreny, va ampliar el grup a octet amb la incorporació de John McLaughlin a la guitarra elèctrica, Chick Corea en el piano elèctric i Joe Zawinul també en teclats electrònics, i així van néixer obres com In a Silent Way o Beaches Brew, que ens portarien a una nova sonoritat i una nova tendència que en aquell moment es va anomenar jazz rock, però que avui ens hi referim com a fusió, que sembla un terme que pot abraçar influències de molts tipus.

Durant la dècada dels 70, Miles Davis va patir un accident de cotxe greu l'any 1972, més una recaiguda important en la seva drogoaddicció, de manera que entre 1975 i 1980 va estar pràcticament retirat de la vida pública i musical. La seva tornada, una certa resurrecció, es va produir l'any 1981 amb el disc The Man with the Horn, un disc amb una nova sonoritat molt assequible que indicava cap a on es dirigirien els seus passos en la que seria l'etapa final de la seva vida. En aquest disc hi trobem a Al Foster a la bateria, Bill Evans en els saxos, Mike Stern a la guitarra elèctrica o Marcus Miller en el baix elèctric. Miller, un músic que resultaria clau en aquest moment i els anys següents.

Aquesta que hem escoltat és la cançó que dona títol al disc de 1981 de Man with the Horn. I així arribem al final del nostre temps d'avui i us deixarem amb la darrera obra mestra de Miles Davis, el disc Tutu, que és de l'any 1986, escrit i interpretat en el baix elèctric per Marcus Miller. Aquí teniu la cançó homònima, Tutu. Amb ella us diem adeu avui l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns i de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirasol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. L'altitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb l'altitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona lluna, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Hi ha aquí una encomienda per l'Espanya d'avui i de mañana, que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad, lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no tinc cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó 14. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
13: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
14: Es necesario este que fe, ya está, no ni una torsión, ¿no? Vull dir que tenen la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
15: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
16: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la converteix obligatòria, ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals. No? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
16: Bé, la meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fafaent, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina, etc. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual per actuacions imputables a la persona treballadora. Si el treballador o la treballadora avisa o adverteix que hi haurà aquests problemes, doncs que no s'estranyi després l'empresa si s'ha produït una restricció o un enredariment.
1: I encara un altre tercer i un últim dubte. Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a 2 dies excepcionals?
16: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador d'entrar o la treballadora 1 hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat amb bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
1: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
16: A vosaltres, bon dia, adéu-siau.
1: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia. 3 dies abans, a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
17: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
18: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament 2 motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en 2 accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'Oficina d'Atenció Ciutadana Monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
19: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy. Y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
1: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dicamem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
20: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones.
1: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
21: Hem sigut els 5ens a aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
1: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
22: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
1: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el 5è i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb 2 dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
0: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil. Es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo. Les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos. Entonces, darlo todo y ya se verá.
2: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que intenten fer llars, que competeixen molt bé. Hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
1: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
3: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació de la fa uns anys de l'ou com balla.
23: Els carrers plens per veure doncs, com balla una ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, a més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre, les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
3: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
1: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entre mig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol Pedro Sánchez i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Iberga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda, entre Ponent, Tarragona i Barcelona, podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
3: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
5: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noèlia Aguilar del Prat TV.
6: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
7: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad, lo haremos con muchísimo gusto.
8: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
6: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
9: No, de moment no tinc cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
10: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Por lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
11: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
6: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i, sobretot, de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
12: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
13: Es necesario este que fe, ya está, no ni a una torsió, ¿no? Vull dir que tenim la gent que passava per algun puesto i suposo que n'hi ha molta gent aquí.
14: Ens han tret els contenidors d'on tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: 2 dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
16: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
17: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
1: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
18: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
1: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
18: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
1: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
18: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, a moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
1: I finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
18: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
1: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer amb una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
18: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
19: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleac, al districte de Sants Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
20: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
1: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dika Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
0: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos.

0: Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb dos penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos, en el 107, va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
1: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a un contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les dues primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
1: Hola, què tal? Molt bon dia. La policia ha detingut dues persones aquest diumenge al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions on els dos implicats han resultat ferits. Els fets s'han produït al carrer Juan Valera davant de diversos testimonis i aquest darrer se suma a la investigació oberta per Mossos d'Esquadra també d'un tiroteig al barri de Sant Roc, al mateix que Còrdoba, on ara fa una setmana una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala perduda. El cos policial, però, ha remarcat que tots dos fets no estarien relacionats. Amb tot i malgrat els incidents d'aquest darrer cap de setmana, la criminalitat a Badalona ha baixat en un 7,8% en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues i els homicidis en grau de temptativa. La millora es deu sobretot per la reducció dels ciberdelictes. És dilluns 8 de juny de 2026. Repassem altres titulars del dia. Comencem.
0: Badalona Matí.
1: L'intendent major Òscar Parada reclama una guàrdia urbana forta per poder assumir els reptes de seguretat, convivència i col·laboració que hi ha a la ciutat. Tuti García, bon dia.
2: Bon dia, ho ha demanat durant la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana al Vecín, on ha lloat la vocació del cos de la policia local i el seu estret lligam amb la ciutat. Segons Parada, el cos està en ple procés de transformació amb l'objectiu de millorar el servei i incrementar la presència d'agents al carrer. També ha defensat la professionalitat dels agents durant les festes de maig i en concret en l'actuació feta durant el desallotjament del Vall del Micaco.
1: I Càritas alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne.
2: Sí, són dades de la memòria de 2025 de l'entitat presentades fa uns dies, on lamenten que el creixement de l'ocupació dels darrers mesos no va acompanyat de millores laborals o de les condicions de vida de les persones. Asseguren també que la precarietat laboral s'ha enquistat. Segons Càritas, 3 de cada 4 llars ateses viuen en condicions precàries d'habitatge.
1: La casa d'acollida de Can Venús amplia la seva missió obrint una part de la finca per destinar-la a habitatges socials.
2: Així ho han anunciat en l'acte institucional dels 30 anys d'un projecte que referma la voluntat de continuar acompanyant persones en risc d'exclusió social. A més, han posat en marxa una campanya de micromecenatge per millorar les instal·lacions i el servei.
1: I el govern municipal posarà en funcionament durant el mes de juliol la primera zona d'aparcament per residents al barri d'Artigas.
2: 95 noves places de zona verda que s'ubicaran als carrers de Palma, Mariscal Cabanes, Rafael Casanovas i Santiago. L'alcalde no descarta ampliar les zones d'estacionament regulat a altres barris de la ciutat, sempre que hi hagi consens veïnal.
1: Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Calarnús.
2: L'entitat ha elaborat una prova pericial i ha demanat als jutjats mesures cautelars, és a dir, frenar les possibles construccions fins que resolgui el procés judicial. Ecologistes en Acció i la plataforma Salvem Calarnús expliquen que han activat aquest tràmit després que l'Ajuntament hagi ignorat les al·legacions que van presentar al projecte urbanístic.
1: I la ciutat va celebrar dissabte la 12a edició de la Badalona Shopping Night, enguany amb nova data per evitar coincidir amb els actes programats al maig.
2: La Festa del Comerç va mantenir el seu horari ampliat amb botigues obertes fins a la 1 de la matinada i una programació plena de sorpreses i música en directe. La celebració va convertir els carrers del centre en un autèntic escenari nocturn amb una temàtica inspirada en els meravellosos anys 20.
1: I avui, Dia Mundial dels Oceans, centrem l'atenció en el mar Mediterrani i en la seva protecció.
2: Un recordatori que es va fer ahir diumenge durant la Festa del Mar, que va omplir el passeig marítim d'activitats i divulgació científica. La festa va posar en valor els oficis del mar, va oferir iniciacions a diversos esports nàutics i va convertir els més petits en artistes marins amb tallers creatius inspirats en el Mediterrani.
1: I en plana cultural de la vila, celebrat el Dia Gran de Corpus aquest diumenge, amb carrers plens de catifes de colors.
2: Una d'elles ha homenatjat Blai Caparrós, veí molt estimat i clau a la recuperació de la tradició que tenia les serradures al pati de casa seva. Des de les 8 del matí, veïns i entitats han confeccionat les catifes amb serradures, sal i flors, aprofitant un dia sense vent.
1: I els alumnes de tercer i de quart de secundària de l'Institut Pompeu Fabra han inaugurat l'exposició La Casa de Bernarda Alba, a Badalona, al Centre Cultural del Carme.
2: La mostra s'inclou dins el programa En Residència, una iniciativa que permet als centres educatius treballar en un projecte creatiu amb reconeguts artistes. Es tracta de la primera vegada que l'Institut participa en el programa i ho ha fet de la mà de Víctor Jainada.
1: I en esports, què dir? Doncs que la penya s'ha classificat per les semifinals de la CB en trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88 a 96.
2: Doncs sí, els de Dani Miret jugaran ara les semifinals contra el València en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona diumenge. Tots els partits seran a les 8 del vespre.
1: I el Badalona, que tampoc queda cura en superar el Cornellà per 3-0, i es classifica per l'eliminatòria final d'ascens a Segona Federació.
2: Bogeria absoluta a l'estadi municipal de Badalona, amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions, i en el segon període l'entrada de Josu va dinamitar el maig i ell mateix feia el primer 3 minuts després de la represa. Durant els 30 minuts de pròrroga, el Badalona va perdonar en diverses ocasions el quart gol i el porter Carlos Azón va fer dues grans intervencions que van evitar el gol del Cornellà.
1: I fora de Badalona, avui és notícia que ha mort un home en un tiroteig a la Marina de Port. L'agressió ha passat aquest diumenge al vespre al carrer de la Mineria, la mateixa zona on ja va haver-hi un altre tiroteig mortal fa tot just 3 setmanes. De moment, no se sap qui ha estat l'autor del tiroteig. La policia, això sí, ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta.
2: I els docents es concentraran demà a plaça d'Espanya més tard per no interferir en les Pau. Serà a les 11 del matí, 2 hores més tard del que havien anunciat per no afectar, dèiem, la mobilitat dels estudiants que han de fer la selectivitat. En aquesta convocatòria també se sumen els treballadors municipals i el sindicat d'estudiants.
1: I Lleó XIV pronuncia avui dilluns el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. El pontífex està previst que defensi els valors socials de l'Església en un Parlament polaritzat, un acte històric on hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també els portaveus dels partits independentistes. Però també hi haurà absències, com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i el BNG.
2: I l'Iran llança míssils contra Israel en resposta als atacs a Beirut. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat diverses onades de projectils contra Israel que han fet 2 morts i més d'una desena de ferits. Israel anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles, mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
3: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la seva compra una experiència fàcil i ràpida, us ofereix l'estat del trànsit.
1: Doncs és hora de donar un cop d'ull a l'estat de les carreteres i ho fem com sempre amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, molt bon dia.
4: Què tal, bon dia? Doncs parlem de retencions. Evidentment, estem en plena hora punta. Hi ha retencions destacades, de fet, a la majoria de vies que envolten la ciutat de Barcelona i també a algunes vies properes a Badalona. Les bones notícies serien que no hi ha cap incidència extraordinària. Però vaja, en retencions sí que en trobarem. Per exemple, a la C31, les habituals, més de 2 quilòmetres, just el tram habitual, com et deia, de Badalona, en sentit Barcelona, i a la B20, a la Pota Nord, hi ha una cua també de més de 2 quilòmetres des de bastant abans del túnel de Santa Coloma fins a enllaçar amb les rondes. Per tant, també hi ha cua a la Pota Nord, a la B20. Ja incorporats a les rondes, ronda litoral, en sentit Llobregat, retencions habituals, com a mínim entre el Fòrum i la Barceloneta, i en sentit Besòs també hi ha aturades de més de 3 quilòmetres des de Guipúscoa, fins a aquest nus de la Trinitat. Ens queda repassar la C58, anant cap al Vallès, sortint de Barcelona. Hi ha aturades, també són habituals, uns 3-4 quilòmetres, entre el nus de la Trinitat, Montcada i Reixac, sobretot entre Montcada i Ripollet, 2-3 quilòmetres, molt carregada, C58, sortint de Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat.
1: I toca fer també un repàs als mapes del temps. Lluís Mi Pérez, molt bon dia.
5: Bon dia. Desperta el temps amb un ambient força agradable a hores d'ara. a les comarques metropolitanes. Una altra vegada s'ha descansat bé a gran part del nostre sector i, de fet, les temperatures encara actuals estan per sota dels 16-17 graus a moltes viles del Penedès i també del Llobregat o del Vallès. Sí que a la costa ja tenim algunes temperatures per sobre dels 20 graus, com és habitual. Es contagia la temperatura de l'aigua del mar en aquesta àrea més a tocar de la costa. De núvols poquets al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, un temps completament assolellat, per tant, temperatura que podrà pujar. I, de fet, aquesta tarda, especialment a l'interior del Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, estarem al voltant dels 30-32 graus de màxima. Avançada la tarda, arribaran algunes nuvolades des del Penedès, també des del Garraf o el Llobregat, que deixaran alguna gotellada. Per tant, al llarg de la tarda i del vespre, no serà estrany que arribi a ploure d'una forma molt local a qualsevol municipi. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Ràdio Ciutat i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització televisió de Badalona. Bon dia. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica, sobretot, per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. Ens ho amplia la Paula Rossinyol.
6: Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any, a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. Amb tot, en el balanç dels tres primers mesos de l'any, crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte als 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. En concret, se n'han registrat 32, mentre que el primer trimestre de 2025 n'hi va haver 23. Pel que fa a les agressions sexuals en penetració, l'augment és del 23,1%, amb un total de 16 aquest any. També repunten els robatoris amb força a domicilis, amb una pujada del 9,6%, i les sustraccions a vehicles, un 4,3% més. En canvi, el tipus de delicte que registra un descens més pronunciat són els assassinats consumats, que passen de 2 a 1 i baixen, per tant, en un 50%. També cauen lleugerament els robatoris amb violència i intimidació, un 2,6%, i els furts en un 2,4%. Altres delictes de criminalitat convencional, sense concretar, baixen en un 17,8%. L'altra disminució significativa es troba a la cibercriminalitat. Mentre que les estafes informàtiques augmenten un 4%, la resta de ciberdelictes registren una baixada del 47,1%.
2: Gràcies, Paula. I els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris. L'alcalde Xavier García Albiol ha expressat la seva indignació pels fets i ha felicitat els cossos policials per la rapidesa de la intervenció. En un missatge a les xarxes socials ha afirmat que situacions com aquesta no tenen cabuda als carrers de la ciutat i ha defensat la necessitat de garantir que qui vingui a Badalona ho faci per treballar, respectar les normes i contribuir a la convivència. Els detinguts passaran a disposició judicial un cop rebin l'alta mèdica. I també els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig al carrer Còrdoba del barri de Sant Roc, aquest cop sense ferits. En cas de confirmar-se, seria el segon en pocs dies, després que diumenge de la setmana passada, recordeu, una nena de 10 anys quedés ferida de bala arran d'una baralla entre bandes en aquest mateix carrer. El cos policial, però, ha remarcat que els dos fets no estan relacionats entre si i que estan a la cerca dels autors dels trets. Els Mossos van rebre l'avís la mitjanit de divendres, cap a 1:15, quan un veí va alertar que s'havien sentit detonacions sense concretar si havien estat al carrer o en un domicili. Diverses dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets, però no es va trobar cap rastre dels presumptes autors. Per això, el cos manté la investigació oberta a l'espera de trobar el lloc exacte on va passar l'incident i també identificar els pistolers. I l'intendent major Òscar Parada reclama una guàrdia urbana forta per poder assumir els reptes de seguretat, convivència i col·laboració que hi ha a la ciutat. Ho ha demanat durant la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana al Vecín, on ha lloat la vocació del cos de la policia local i el seu estret lligam amb la ciutat. Ens ho amplia en Sergi Crusells.
7: Segons Parada, el cos de seguretat està en ple procés de transformació amb l'objectiu de millorar el servei i incrementar la presència d'agents al carrer. Ha destacat l'esforç que es du a terme per modernitzar el cos amb la incorporació de tecnologia puntera. També ha defensat la professionalitat dels agents durant les festes de maig i, en concret, en l'actuació feta durant el desallotjament del Vall del Micaco. Parada considera les crítiques rebudes legítimes, però lamenta que s'hagi posat en dubte la labor dels agents.
8: Va ser una actuació difícil en un context sensible i en què els agents van actuar amb professionalitat, proporcionalitat, serenor i responsabilitat. Com a institució hem de ser clars. La crítica és legítima. La discrepància forma part de la democràcia. Però no tot s'hi val. No és just utilitzar una intervenció policial complexa per posar en dubte la professionalitat dels nostres agents.
7: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha coincidit en defensar el paper de la policia i que cal dotar-la de més personal, infraestructura i tecnologia. També ha reiterat el compromís de construir una nova comissaria al solar on hi havia l'Institut B9. Albiol, a més, ha lloat la col·laboració amb la resta de cossos policials, serveis jurídics i socials per rebaixar la criminalitat convencional un 8,9% a Badalona el primer trimestre d'aquest any respecte al mateix període de l'any passat. Escoltem a Xavier García Albiol.
9: La col·laboració entre els diferents cossos de seguretat, també en l'àmbit judicial, en l'àmbit social, a tots, moltes gràcies, perquè sense aquest esforç, sense aquest granet de sorra per part de tothom, segurament les coses no serien tan agradables.
7: Durant la celebració s'han atorgat diversos diplomes a agents de la Guàrdia Urbana, així com medalles a persones i entitats que treballen estretament amb el cos, com ara el Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona, el CUESP, els agents rurals o els jutjats de Badalona.
0: Badalona Matí.

0: 8:17, canviem de tema perquè Càritas alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne. Són dades de la memòria de 2025 de l'entitat presentades fa uns dies on lamenten que el creixement de l'ocupació dels darrers mesos no va acompanyat de millores laborals o de les condicions de vida de les persones i assegura que la precarietat laboral s'ha enquistat. Segons Càritas, 3 de cada 4 llars ateses viuen en condicions precàries d'habitatge. El tret més distintiu és que són famílies que, tot i treballar, no arriben a final de mes, ja que la seva economia està condicionada pel preu de l'habitatge. L'entitat alerta que la situació ha empitjorat en una dècada i defensa que l'habitatge s'ha convertit en el principal motor d'exclusió social. El problema, expliquen, s'agreuja en les llars on hi ha infants, on la pobresa es cronifica. Així ens ho va explicar el coordinador d'anàlisi social de Càritas Barcelona, en Guillermo Oteros, aquí al Badalona Matí.
1: Estem assumint que la pobresa i l'exclusió social se seguirà transmetent de generació en generació. Estem atenent fills de famílies, és a dir, fills de pares que ja teníem nosaltres anteriorment. I això és el que més ens preocupa.
0: Que es cronifiqui.
1: Com la pobresa, exacte, com es converteix en un cercle viciós del qual cada vegada és més difícil sortir-ne.
0: Badalona presenta algunes peculiaritats dins l'informe de 2025 de l'entitat social. En dos anys, el percentatge de famílies que no tenen un habitatge digne ha passat del 64 al 74%. La precarietat laboral afecta el 80% de les llars badalonines que tenen i el 60% dels usuaris estan en una situació administrativa irregular, cosa que accentua la seva exclusió social.
1: Estan completament relegats aquests mercats informals, no? Igual que si tu no disposes de papers, no pots disposar d'un contracte laboral formal i has de treballar en bé, per dir-ho així, amb unes condicions absolutament precàries, doncs passa exactament el mateix en el mercat de l'habitatge. Queden desplaçats aquest mercat alternatiu, podríem dir-li, d'habitacions, infrahabitatges.
0: La memòria de 2025 també recull que l'entitat ha acompanyat a 3.000 usuaris de tot Catalunya en el procés de regularització de migrants. Des de Càritas demanen a les administracions una aposta ferma per l'habitatge públic, ja que asseguren el mercat necessita intervenció pública. I també us expliquem que la casa d'acollida de Can Banús amplia la seva missió, obrint una part de la finca per destinar-la a habitatges socials, precisament. Així ho han anunciat en l'acte institucional dels 30 anys d'un projecte que referma la voluntat de continuar acompanyant persones en risc d'exclusió social. A més, han posat en marxa una campanya de micromecenatge per millorar les instal·lacions i el servei. Can Banús va ser l'espurna que va donar origen a la Fundació Acollida i Esperança. Tot i que inicialment era una casa on les persones amb VIH que anaven a passar els darrers dies de vida, l'aparició dels tractaments retrovirals han fet evolucionar el projecte amb l'acompanyament d'aquestes persones. Ens ho ha explicat en Fernando Díaz, director general de la Fundació Acollida i Esperança.
2: Can Banús és una masia que es va reobrir l'any 96 i d'entre 30 anys vol dir que hem de fer reformes, no? Perquè el que volem és ampliar dues places més. Hem alliberat uns espais, llavors en aquests 30 anys el que volem fer és passar de 27 a 29 places, perquè la demanda encara és molt, molt alta, tenim moltes sol·licituds. Quantes més persones puguem acompanyar, millor.
0: De cara al futur, us ho dèiem, a més de mantenir el projecte social actual, l'entitat vol aprofitar l'espai de la finca de Can Banús destinant una part de les instal·lacions a habitatge social dotacional per persones i col·lectius en situació de vulnerabilitat. El centre s'encarrega d'acollir i acompanyar persones amb VIH o SIDA en situació de risc d'exclusió social. Un d'ells és l'Steven, que va arribar a Can Banús l'any 2022, derivat pels serveis socials. Després de 4 anys a la finca ha aconseguit portar una vida més autònoma. El personal del centre l'ha ajudat amb el tractament, l'educació i també a reenfocar el seu projecte vital.
3: Primero hice terapia de adicciones, estuve como mirando el tema porque estuve un poco enfermo, pues la recuperación y demás, hice la ESO para adultos, hice un auxiliar de enfermería y ahora estoy en un superior de técnico de nutrición. y pues quiero ser enfermería. Espero llegar pronto allí.
0: De les 251 persones acollides aquest 2025 pels diferents centres de la Fundació Acollida i Esperança, Can Banús ha atès 54 persones.
4: Badalona Matí.

0: 8 i 23, el govern municipal posarà en funcionament durant el mes de juliol la primera zona d'aparcament per residents al barri d'Artigues. 95 noves places de zona verda que s'ubicaran als carrers de Balmes, Mariscal Cabanyes, Rafael Casanovas i Santiago. L'alcalde no descarta ampliar les zones d'estacionament regulat a altres barris de la ciutat sempre que hi hagi consens veïnal, ha dit. L'actuació rep el suport de l'Associació de Veïns Artigues per endreçar un barri amb alta densitat de població, segons ha assenyalat l'alcalde. Xavier García Albiol celebra un model que beneficiarà, diu, la mobilitat dels veïns i veïnes d'Artigues. Per un cost de 90 cèntims setmanals, les persones que estiguin empadronades i siguin titulars de vehicles que no superin els 6 metres de longitud podran estacionar-hi des de les 9 del matí fins a les 9 del vespre de dilluns a dissabte. La resta de la ciutadania ho podrà fer, però pagant 3 euros l'hora. Així ho explicava l'alcalde.
1: A on hagi un acord amb els veïns, implementarem aparcament regulat. I zona verda, que jo crec, com a alcalde i com a veí, que és molt positiu, perquè facilita que els veïns de la zona puguin aparcar, tinguin un espai amb molta seguretat garantit per aparcar, a un preu irrisori de menys d'un euro a la setmana.
0: Per l'entitat veïnal, la mesura dotarà de més seguretat i convivència al barri. Ho ha explicat el president de l'Associació de Veïns Artigues, Salvador Martínez.
2: Mayor seguridad al estar localizado e identificados todos los vehículos que habrán en el barrio. Al haber rotación de vehículos, se podrá limpiar, habrá una mayor limpieza. Se va a delimitar también el aparcamiento y, por lo tanto, los vados, porque en estos momentos los vados hay problemas para entrar y salir, hay que pintar el barrio, hay que arreglar un poco el asfaltado, se va a crear puestos de trabajo, porque va a haber agentes controlando el aparcamiento.
0: La implementació, que es farà de manera progressiva a partir del mes de juliol, comptarà també amb la creació de prop d'una quarantena de places de zona blava a l'Avinguda Joan 23 i als carrers Simancas i Xila, a un cost d'un euro amb 75 cèntims l'hora. A més, es crearan 7 places de càrrega i descàrrega al carrer de Xila. I Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Calarnús. L'entitat ha elaborat una prova pericial i ha demanat als jutjats mesures cautelars, és a dir, frenar les possibles construccions fins que resolgui el procés judicial. Ecologistes en Acció i la plataforma Salvem Calarnús expliquen que han activat aquest tràmit després que l'Ajuntament hagi ignorat les al·legacions que van presentar al projecte urbanístic. A llarg termini i en el cas que el jutge els doni la raó, els ecologistes afirmen que l'Ajuntament ho tindrà més complicat per urbanitzar al parc. El govern local, per exemple, hauria de redactar plans de protecció, demanar permisos al Departament de Cultura per comprovar que es respecta la declaració de bé cultural d'interès nacional o fins i tot fer estudis arqueològics per comprovar si hi ha restes romanes. Escoltem Josep Hurtado, advocat d'Ecologistes en Acció. L'escoltarem més endavant, aquesta associació.
3: Mentre que duri ara aquest procediment judicial. Si finalment el procediment judicial ens dona la raó, significa que l'Ajuntament tindrà de fer moltes més coses si vol urbanitzar el parc. Em refereixo principalment a complir la norma. Les normes d'avaluació d'impacte ambiental, que no ho han fet, d'autoritzacions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tampoc les tenen.
0: Ecologistes en Acció són optimistes amb tot aquest procés, ja que van guanyar un cas similar a Salou de l'any 2015 perquè l'Ajuntament també va intentar urbanitzar sense fer aquests tràmits previs que ara reclamen pel parc de Calarnús.

0: I la ciutat va celebrar dissabte la 12a edició de la Badalona Shopping Night enguany amb nova data per evitar coincidir amb els actes programats al maig. La Festa del Comerç va mantenir el seu horari ampliat amb botigues obertes fins a la 1 de la matinada i una programació plena de sorpreses i música en directe. La celebració va convertir els carrers del centre en un autèntic escenari nocturn amb una temàtica inspirada en els meravellosos anys 20. Més de 150 botigues han participat en aquesta edició, que s'estén també a comerços d'altres barris, amb una zona de carpes. Botigues de tota la vida conviuen amb les més recents, com la Pastisseria Grau, que ha obert les portes justament el dia de la Shopping Night. Una aposta pels sabors més tradicionals amb un toc d'innovació que ha arribat just a temps per a aquesta edició. Escoltem la seva propietària, la Natàlia Grau.
1: Hem arribat aquí molt, molt, molt de pressa i apretant molt perquè realment volíem arribar aquest dia. Va ser, de fet, el fet de venir a Badalona ha sigut una cosa bastant ràpida i poc programada, però ens va sortir l'oportunitat i no ens ho vam pensar ni un segon. I quan ens van explicar que avui era la Shopping Night, vam dir, sigui com sigui, nosaltres arribem. I aquí estem, i supercontents, és un dia molt emocionant.
0: La Shopping Night va tornar a complir amb el seu objectiu d'oferir una experiència de compra diferent i atractiva en un moment en què el comerç local ha de competir amb les compres per internet. Estem a punt d'arribar a 8:45 del matí. Avui dilluns, Dia Mundial dels Oceans, centrem l'atenció en el mar Mediterrani i en la seva protecció. Un recordatori que es va fer ahir durant la Festa del Mar, que va omplir el passeig marítim d'activitats i divulgació científica amb relats de navegants i investigadors del món marí. Entre les carpes presents va destacar l'embalat de les ciències del mar, instal·lat per primera vegada i que va acollir experiències inspiradores per totes les edats. La festa va posar en valor els oficis del mar, va oferir iniciacions a diversos esports nàutics i també va convertir els més petits en artistes marins amb tallers creatius inspirats en el Mediterrani. La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, Sonia Egea, va remarcar el sentit de la jornada.
2: I amb aquesta jornada el que volem és explicar a la ciutadania quines són les idees i quines són les accions que s'ha d'emprendre per intentar que conservar tot el que és la naturalesa i el mar. També és una trobada que està englobada dintre de lo que és el Dia Mundial dels Oceans i del mar.
0: Una edició que consolida la Festa del Mar com un espai de participació i sensibilització sobre el patrimoni litoral de la ciutat. Repassem ara d'altres notícies en format més breu. Durant el mes de maig, Televisió de Badalona ha arribat a un total de 583.012 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència, destacant el Badalona Matí, amb un 13% de creixement aquest mes. Menció especial mereix la programació especial de les festes de maig, que ha sumat un total de 153.088 espectadors. Les diferents xarxes i plataformes digitals de la casa han registrat més de 4 milions de visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 2,7 milions. I el Sindicat d'Habitatge de Badalona, juntament amb més de 150 llogaters dels dos blocs Mar Obert al barri del Gorg, han aconseguit obrir una taula de negociació amb el fons d'inversió Strain Investments. Els veïns denuncien pràctiques abusives en els lloguers. Per això, la última setmana, una quarantena de persones van ocupar les oficines de Vialto, l'empresa encarregada de gestionar els habitatges situades al Passeig de Gràcia. Com a resultat de l'acció, el pròxim 22 de juny començarà aquesta taula de negociació amb els llogaters organitzats després de mesos de bloqueig. I Transports Metropolitans de Barcelona executarà obres en un tram de la L9 i la L10 Nord que passa per Badalona i un altre a la L1, aprofitant la reducció de passatgers a l'estiu. El servei de la L9 i la L10 Nord s'interromprà del 25 de juny al 30 d'agost entre les parades de la Sagrera i 11 de setembre per adaptar el macropou de la Sagrera a la futura entrada en servei del tram central de la línia. Com a alternativa al tall, els usuaris podran utilitzar les línies regulars d'autobús H8, 34 i 126, a més d'un servei especial de bus substitutori. La incidència principal serà a les vies de la L1 entre les parades de Florida i Plaça de Sants del 17 de juliol al 28 d'agost. I obrim plana cultural.

0: Durant la vila ha celebrat el dia gran del Corpus aquest diumenge amb carrers plens de catifes de colors. Una d'elles ha homenatjat Blai Caparrós, veí molt estimat i clau en la recuperació de la tradició que tenia les serradures al pati de casa seva. Des de les 8 del matí, veïns i entitats han confeccionat les catifes amb serradures, sal i flors, aprofitant un dia sense vent. Entre els dissenys ha destacat l'homenatge als 80 anys dels gegants Jeroni i Bademar, preparat pels catifaires de Badalona, així com motius d'entitats com els bufons del foc que celebren 30 anys o els habituals dissenys de temàtica lliure elaborats per veïns de totes les edats. I també us expliquem que els alumnes de tercer i quart d'ESO de l'Institut Pompeu Fabra han inaugurat l'exposició La Casa de Bernarda Alba a Badalona, a la sala Josep Uclés del Centre Cultural El Carme. La mostra s'inclou dins el programa En Residència, una iniciativa que permet als centres educatius treballar en un projecte creatiu amb reconeguts artistes. Es tracta de la primera vegada que l'Institut participa en aquest programa i ho ha fet de la mà de Víctor Jainada, l'artista, juntament amb alumnes i docents, ha desenvolupat un projecte basat en el llibre. De fet, aquesta va ser l'obra literària escollida perquè a partir d'ella es pot reflexionar sobre qüestions com les classes socials, l'autoritat o els aspectes de gènere. Escoltem la Sònia Espejo, professora de dibuix a l'Institut Pompeu Fabra.
1: La Casa Bernarda Alba va sorgir després de moltes classes treballant amb l'alumnat i el Víctor, setmana a setmana, a 2 hores de classe cada setmana. I bé, tenim una de les alumnes, que és una família nombrosa, i arrel d'aquí el Víctor se li va engegar la bombeta i va dir: ostres, doncs a la Casa de Bernarda Alba doncs hi havia 3 germanes, doncs a veure si podem fer alguna cosa amb això.
0: L'exhibició es podrà visitar fins al 28 de juny, de dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda. L'espai també obre els dissabtes, de 10 del matí a 2 del migdia, i els diumenges només es pot veure en horari de matí. Ramon Duran, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
3: Badalona Matí, esports.
0: Com va anar el bany nocturn ahir la nit?
2: Va anar bé i la veritat és que si hagués disposat de temps m'hagués quedat una estoneta més.
0: Ho expliquem. És que en Ramon Duran va dir que si el Badalona guanyava el partit d'ahir, doncs hi hauria un
2: no,
0: sopar...
2: No, si el guanyava, si passava l'eliminatòria.
0: Si passava l'eliminatòria.
2: Guanyar-lo era molt més
0: exacte.
2: Fàcil.
0: Exacte, si passava l'eliminatòria es banyaria de nit a la platja i també hi havia un sopar. Alguns privilegiats hem pogut veure el vídeo, ja el penjaran.
2: Sopar, també hi havia un sopar.
0: Hi havia un sopar, jo vaig escoltar el teu company, Xavi
2: Ballesteros.
0: Ah, sí, Ballesteros.
2: Amb el Ballesteros, sí, amb el Ballesteros.
0: No, no, tota la casa
2: si
0: no.
2: Passava la penya i el Badalona, sí, sí, clar, vull dir,
0: doncs
2: sí,
0: mira,
2: sí. Sí, clar.
0: Va, mira, parlem d'aquest partit.
2: Tot això que ens hem emportat, sí, parlem del Joventut.
0: Parlem ara del Badalona,
2: Badalona.
0: Cornellà.
2: Bé, doncs, de fet és que ahir va ser una tarda de bogeria.
0: Sí.
2: La penya acaba de passar, el Badalona acaba de passar, i aquest enfrontament davant el Cornellà, doncs que s'havia de resoldre amb 3 gols de diferència favorables al Badalona, a la mitja part 0-0, un partit on el Badalona va intentar, però el Cornellà estava molt ben ordenat i va ser impossible doncs, poder aconseguir generar molt de perill a la primera part. És veritat que l'entrada de Josu en el segon període va ser fonamental per l'equip escapulat, que al minut 3 de la segona part va fer el primer, al minut 70 va ser Toni La Rosa de cap el que va marcar el segon i el que va fer creure ja en les reals possibilitats del Badalona per poder passar la ronda, i al minut 90, pràcticament doncs, en el darrer sospir abans d'entrar a l'afegit, va ser Marco Martínez el que feia el tercer. D'aquesta manera, aquest 3-0 conduïa a una pròrroga de 30 minuts en la qual hi va haver una autèntica disbauxa perquè hi va haver dues expulsions, oportunitats del Cornellà que el porter del Badalona, Carlos Azón, va fer 2 aturades sensacionals, un Badalona que va estar a punt de marcar en 2 o 3 ocasions on el Cornellà, que li havien expulsat el porter en els últims 5 minuts amb superioritat, el Badalona no va ser capaç de poder xutar porteria. En definitiva, es va mantenir el 3-0, la bogeria, l'èxtasi a les graderies de l'estadi municipal, i es va desfermar l'alegria de la classificació del Badalona per l'última eliminatòria. Escoltem el porter del Badalona, un dels grans protagonistes, Carlos Azón.
4: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada después del partido pensamos todos en remontar, el equipo ha confiado hasta el final, íbamos 0-0 al descanso, era muy complicado, en el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final y eso es lo bonito del fútbol.
2: S'ha de confirmar el dia, segurament serà diumenge, no creiem que sigui dissabte, però vaja, tot és possible, diumenge a la tarda probablement, especulem, avui ho sabrem. Anirem cap a Santiago, Compostela, Club de Futbol Badalona, anada el pròxim cap de setmana, la tornada el dia 20-21 aquí a l'Estadi Municipal de Badalona.
0: Abans de Sant Joan. Ara sí, parlem de la penya, Ramon, perquè també s'ha classificat per les semifinals de la CB en trencar el factor pista del Baskonia.
2: I quin mèrit, quina brillantor del Joventut, doncs, que va ser capaç de guanyar aquest tercer partit. Li ha guanyat dos partits seguits al Baskonia. També va ser superior als primers 30 minuts del primer partit, però, en definitiva, el que compta són les victòries i la penya s'ha imposat 1-2 al Baskonia. Li va guanyar doncs aquest efecte de poder jugar com a local en el darrer i definitiu partit i el Joventut doncs, que va disputar un compromís brutal ahir a Terres Basques va aconseguir aquesta gran victòria 88-96 amb un gran protagonista, una gran exhibició de Ricky Rubio, que va fer un autèntic clínic. Va fer 23 punts i, a més, 28 de valoració sota la pressió del Buesa Arena. El base verdinegre assegurava que l'equip havia crescut. Escoltem a Ricky Rubio.
5: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
2: Els verdinegres van saber aguantar la primera estirada del conjunt vitorià i arribar al descans per davant. A la segona part s'esperava la reacció dels de Galbiati, però va ser la penya qui amb 5 triples de Hackenson i el domini interior de Virgander en 14 punts. A més, va agafar un Joventut que va aconseguir agafar aquests 16 punts de renda i va acabar enfonsant el Baskonia. També estava eufòric, no podia ser d'una altra manera, el tècnic del Joventut, Dani Miret.
6: L'escenari l'hem dominat amb molts jugadors, no? El Cameron, que l'han defensat molt bé avui, també ha tingut la paciència, ha defensat, ha estat concentrat. L'Adam amb el Lubabú doncs, ja era el tercer partit en 5 dies i l'esforç mental no, d'arribar a aquest partit em preocupava a mi, el fet de jugar contra uns cossos d'Eurolliga que havia avui a casa, eren els favorits, havien de pressionar-nos, etc. Ho hem fet molt bé, molts jugadors, el Simon penso que ha fet un partit molt bo, però el Michael també.
2: En definitiva, doncs, que felicitats a tots els verdinegres i també especialment a aquests 100 aficionats que es van desplaçar a Vitoria per doncs presentar aquest partit i veure aquesta victòria. In situ, recordem, ara la penya s'enfrontarà al València. Els partits, ja segurs, dimecres, divendres i diumenge. Tots ells a les 8 del vespre.
0: I els podreu seguir en directe per Ràdio Ciutat.
2: En cas que hi hagi un quart i un cinquè partit, serien ja la setmana que ve.
0: Gràcies, Ramon.
2: A tu.
0: Silvia Llamas, bon dia.
7: Bon dia.
3: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem el repàs de premsa amb la imatge del dia. Sílvia, hi havia dos possibles imatges, no? I n'hem triat una, tot anava de blanc. Bàsicament.
7: Sí, correcte. Sí, ens quedem amb la imatge de Lleó XIV, el papa que ja ha estat aquest cap de setmana a Madrid i que aquest dilluns pronunciarà el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. La seva visita ha obligat els partits a fer un alto al foc momentani en el dia a dia de la crispació. A l'acte històric d'aquest dilluns hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i els portaveus dels partits independentistes, però també hi haurà absències com la de l'expresident Zapatero o les de Podem i Bloc Nacionalista Gallec. S'espera que en el seu discurs al Congrés abordi de nou qüestions com l'impacte de la tecnologia en la societat o la dignitat humana, les migracions, la cohesió i la pau, a més del paper de la política al servei del bé comú. La incògnita és si també parlarà sobre la regeneració democràtica en la línia del que va es va anunciar fa un mes, i si s'abordarà la qüestió dels abusos sexuals. En va parlar el primer dia de la visita, quan va admetre que són una llaga encara oberta en el si de l'Església.
0: Sí, va sobtar, no?, que en el discurs del rei Felip VI, el Palau Reial, doncs introduís, no?, aquesta qüestió. Continuem parlant del Sant Pare, perquè avui reuneix més d'un milió de persones en una missa a la Cibeles. Això va ser ahir diumenge, on va demanar derrotar l'egoisme i el menyspreu.
7: Sí, recordem una mica el que ha passat aquest cap de setmana, i l'acte més important ha estat aquesta missa a la Cibeles ahir diumenge, com deies, amb més d'un milió de persones com a espectadors davant d'un públic on hi havia la família reial i autoritats polítiques com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso. El pontífex ha demanat alimentar la fe i la religiositat per no caure en la temptació de confiar en altres ídols, ha dit. La celebració ha acabat amb una processó de Corpus que ha cobert amb catifes de flors alguns carrers del centre de la ciutat. El papa ha exigit als catòlics que fugin de la devoció privada i visquin la fe com un esforç de pau, justícia i alegria. Segons ha afegit, cal que els catòlics no s'amaguin dels desafiaments de la societat i es comprometin personalment a la construcció del bé comú. En el moment de les peticions i intencions dels fidels, s'ha demanat per la pau al món, per la convivència fraterna de tots els pobles, per la unitat dels cristians i pels qui pateixen i necessiten ajuda.
0: Doncs tot això, que els docents preparen una manifestació pel 14 de juny a Barcelona i mantenen la vaga de demà durant la visita del papa.
7: Sí, així és. La USTEC, CGT, CNT, COS i la Intersindical preparen una gran manifestació a Barcelona el pròxim diumenge 14 de juny per exigir, diuen al PSC, un canvi en l'educació pública. Així ho ha confirmat la secretària general de CGT Ensenyament, Laura Jané, que ha dit que l'objectiu és aquest canvi en l'educació pública i aconseguir també el suport de les famílies i la societat. Fons d'USTEC han apuntat que la manifestació s'està acabant de perfilar. I pel que fa a la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del papa, els sindicats han acordat començar les mobilitzacions a partir de les 9 del matí per no afectar la mobilitat dels estudiants que han de fer les proves d'accés a la universitat.
0: I el govern que recomana intentar arribar una mica abans precisament a les PAU, però això sí, garanteix flexibilitat en casos de força major.
7: Així és, ho ha dit la consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, en una entrevista on ha assegurat que entén el neguit i els nervis dels estudiants, però ha demanat tranquil·litat i serenor perquè s'ha treballat, diu, amb rigor per garantir el desenvolupament normal de les proves. Montserrat ha dit que els actes del papa no coincideixen amb els horaris d'entrada o sortida de les PAU, però ha recordat que sempre hi ha flexibilitat per a casos de força major. Montserrat també ha admès que en previsió de possibles afectacions han previst un reforç en el personal que supervisarà les proves. Hi ha mesures de contingència perquè es puguin fer les PAU amb normalitat, segons ha assegurat la consellera, que ha recordat que hi haurà 1.500 aules a tot Catalunya.
0: I canviem de tema perquè l'ex número 2 de Fernández Díaz admet en un àudio que l'informe Trias, l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, era totalment fals.
7: Així és, el sumari del cas Leire Díez inclou l'àudio d'una conversa amb l'exmilitant del PSOE i l'ex número 2 del ministre Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, on aquest admet que l'informe que deia que el llavors alcalde de Barcelona, Xavier Trias, tenia un compte bancari a Suïssa, era tot fals i que l'exministre de l'Interior Jorge Fernández Díaz era qui l'havia filtrat als mitjans de comunicació afins al Partit Popular. Martínez afirma que la persona que es va encarregar de redactar l'informe s'ho va inventar tot i descriu un sistema de creació i filtració de dossiers contra rivals polítics. La gravació recull una conversa mantinguda el juliol de 2024 on Martínez explica que l'informe sobre Trias procedia d'un col·laborador policial que assegurava tenir accés privilegiat a informació bancària. Segons aquest àudio que ha avançat al diari Punès, el mateix Martínez apunta que aquest suposat informe d'intel·ligència no va anar a parar a mans de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal de la Policia Nacional perquè aquesta el signés, sinó que es va filtrar directament al Mundo, al mitjà de comunicació El Mundo, amb l'objectiu de generar soroll i de retruc desestabilitzar l'independentisme.
0: I els 5 catalans de l'Òndius donen negatiu d'antivirus i ja són a casa seva per continuar, això sí, l'aïllament.
7: Així es van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat general de salut. D'acord amb els protocols de vigilància establerts per les autoritats sanitàries, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol amb seguiment actiu epidemiològic i clínic conjunt de Salut Pública i del SEM.
0: I els Mossos investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge a la zona franca de Barcelona.
7: Sí, els fets s'han produït al voltant de les 9 del vespre al carrer de la Mineria, a la capital catalana. En arribar al lloc, els agents s'han trobat una persona amb una ferida per arma de foc i, tot i que l'han intentat reanimar, aquesta finalment ha mort. L'autoria de l'agressor és desconeguda i la policia ha obert una investigació per esclarir els detalls d'aquesta mort violenta.
0: Repassem ràpidament xarxes socials.
7: Vinga. Doncs, tot i ens quedem amb la penya i el Badalona, els protagonistes de les xarxes socials d'aquestes últimes hores, perquè doncs, les aficions han estat celebrant, com comentàveu abans amb el Ramon, aquestes victòries. Comencem per la penya, per exemple. El Club Joventut Badalona ha penjat un vídeo on es veu Dani Miret sortint d'aquest... ara no em sortirà el nom...
0: De l'estadi?
7: De l'estadi.
0: Sí, del, del municipal.
7: No, tu t'hi de...
0: A veure...
7: On jugaven,
0: estàs parlant de la penya o estàs parlant del Badalona?
7: De la pista... No, de la penya. La pista
0: del Bascònia. És que
7: sortia
0: jo estava
7: de...
0: amb el Badalona, ara.
7: No, de l'estudi...
0: D'acord, del West Arena.
7: Esto, va. Això. Vinga, i veiem com en un vídeo l'afició que esperava fora d'aquestes portes animava a Dani Miret, si el podem veure, aquest vídeo. Sí. Una situació que s'ha viscut també... Si ens dona temps a veure amb Ricky Rubio...
0: Doncs està...
7: No ho podem veure, eh?
0: No, està molt amagat, eh?
7: Bueno, doncs qui
0: estic
7: vulgui...
0: Buscant.
7: Qui vulgui ho podrà trobar a les xarxes del Club Joventut Badalona. En tot cas, tant Dani Miret com Ricky Rubio al sortir de l'estadi doncs han trobat aquesta afició de la penya que s'ha desplaçat fins a Vitoria doncs, per animar-los i celebrar amb ells aquesta victòria. I volia ensenyar-te també un parell de vídeos a l'estadi municipal del Badalona, en la mateixa línia de celebració de l'afició. Això sí que ho podem veure i escoltar. En aquest cas estem veient com finalitzar el partit. Els aficionats doncs, invaeixen el camp per celebrar amb els jugadors aquesta victòria. Mm. Hi ha altres vídeos on surten amb càntics i celebrant amb els jugadors a l'afició. Deixem-ho aquí, tot.
0: Sí, anem a la proposta cultural.
3: Què no et pots perdre?
0: On ens portes?
7: Avui ens avancem al cap de setmana perquè aquest dissabte 13 de juny a la sala Razmataz de Barcelona, a partir de les 8:45 del vespre, actuarà Sidecars. És una actuació en el marc del Guitar Barcelona 2026. Amb prop de dues dècades de trajectòria, 6 discos d'estudi i un en directe, Sidecars acaba de publicar el seu nou treball, que es diu Everest, i que podrem escoltar, com dèiem, a Razmataz.

0: Badalona Matí.
1: La policia ha detingut dues persones aquest diumenge al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de gran dimensions on els dos implicats han resultat ferits. Els fets s'han produït al carrer de Juan Valera. Aquest arrest se suma a la investigació oberta també pels Mossos d'Esquadra aquest cap de setmana d'un nou tiroteig al

0: Es alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que atenen a Badalona no tenen un habitatge digne. Són dades de la memòria de 2025 de l'entitat presentades fa uns dies.
1: La casa d'acollida de Can Benús amplia la seva missió obrint una part de la finca per destinar-la a habitatges socials.
0: I el govern municipal posarà en funcionament durant el mes de juliol la primera zona d'aparcament per residents al barri d'Artigues. 95 noves places de zona verda que s'ubicaran als carrers Balmes, Mariscal Cabanes, Rafael Casanovas i Santiago.
1: I Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Cal Arnús.
0: I la ciutat va celebrar dissabte la 12a edició de la Badalona Shopping Night enguany amb nova data per evitar coincidir amb els actes programats al maig.
1: Avui, Dia Mundial dels Oceans, centrem l'atenció també en el Mediterrani i en la seva protecció i ho fem un dia després que ahir se celebrés la Festa del Mar, que va omplir el passeig marítim d'activitats i de divulgació científica.
0: I en plana cultural de la vila ha celebrat el Dia Gran del Corpus aquest diumenge amb carrers plens de catifes de colors. Una d'elles ha homenatjat Blai Caparrós, veí molt estimat i clau a la recuperació de la tradició.
1: En esports, bones notícies perquè la penya s'ha classificat per les semifinals de la CB, trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer definitiu partit per 88-96.
0: I el Badalona supera el Cornellà per 3-0 i es classifica per l'eliminatòria final d'ascens a segona federació. Bogeria absoluta a l'estadi municipal de Badalona amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final.
1: Gràcies, tot i molt bon dia.
0: Bon dia.
1: I anem ara amb el repàs de continguts. Comencem pel Badalona Matí, Sílvia.
2: Doncs començarem parlant, Núria, d'aquesta visita del Papa Lleó XIV a Barcelona a partir de demà, que passarà, com sabeu, per l'Estadi Olímpic Lluís Companys, Montserrat, també al barri del Raval de Barcelona o la Basílica de la Sagrada Família. Nosaltres en volem parlar d'aquesta qüestió amb l'arcabisbe de Rabat, en Cristóbal López, Cristóbal López Romero, que va ser criat aquí a Badalona i també va acompanyar el Papa durant la seva visita a l'Àfrica ara fa uns mesos. Parlarem de tot plegat amb ell a partir de les 9 del matí. També avui hem convidat els veïns del barri de Sant Crist després de conèixer un nou endarreriment en la construcció del lateral de l'autopista al seu pas precisament pel barri de Sant Crist. Finalment, seria a finals de 2027 quan començarien les obres d'aquest lateral i volem veure doncs, com s'han pres la notícia als veïns que porten anys i anys esperant aquestes obres. També parlarem de gastronomia perquè l'Espai Versàtil avui participa en el concurs internacional d'arrossos creatius Ciutat d'Oliva a València i demà a més els dos responsables d'aquest restaurant de Badalona, en Santos Calle i Andragos Badera, també estaran a Madrid participant en una altra final gastronòmica representant el seu projecte i també d'alguna manera doncs, la nostra ciutat. Parlarem amb ells i encara sobre cuina, a la secció de cuina d'avui ens acompanyarà l'Edgar Tejada, que és el responsable del restaurant Tarik, que com sabeu, ja hem parlat, tancarà les portes el pròxim 28 de juny aquí a la nostra ciutat.
1: Doncs a tot això i altres qüestions en parlem des d'ara i fins a les 12 aquí al 94.4. Gràcies, Sílvia. Quin esport, Ramon, quin esport que ens espera avui a Televisió de Badalona?
3: Es farà molt curt avui l'esport perquè evidentment haurem de parlar d'aquest passi del Joventut a les semifinals de la Lliga CB després d'eliminar el Baskonia. A la sèrie de quarts al millor de tres partits, la penya li ha guanyat dos partits seguits al conjunt vitorià i ahir, després d'una autèntica exhibició amb Ricky Rubio com la gran estrella del conjunt verd i negre, a més de Hackenson amb cinc triples i tot l'equip contribuint doncs, a que el Joventut estigui classificat ja per aquestes semifinals en les quals se les haurà amb el València. Dimecres, divendres, diumenges, aquests tres partits ja segur, tots ells a les 8, el dimecres i divendres a València, diumenge al Palau Olímpic, en cas que hi hagi més partits ja a partir de la setmana que ve. I de tot això en parlarem moltíssim al programa d'esport, com també de la classificació del Badalona per l'eliminatòria final, per intentar ascendir a segona federació. Estava molt complicat, estava molt difícil, no era impossible del tot, però realment el Badalona, amb una segona part de pel·lícula, doncs va aconseguir tres gols que van fer que s'igualés l'eliminatòria. La pròrroga no hi va haver cap gol i la millor classificació li va donar l'accés al conjunt escapulat. Bogeria també ahir al municipal i ara contra el Compostela el diumenge a Galícia, el següent diumenge a Badalona.
1: I a seguir fent possible l'impossible. Gràcies, Vinga. Ramon, que vagi molt bé. I amb l'Emma Teixidor, editora dels informatius.

0: I ho repassem també què serà notícia avui. Bon dia, Emma.
1: Molt bon dia. Doncs ens farem ressò del que ha passat el cap de setmana, tant a la ràdio com a la tele, i llavors també en aquest cas parlarem del Festival Reafina, que ens explicaran com funcionarà aquest any, quina és la programació i què és el que hi trobarem. I finalment també doncs estarem atents a la comissió de festes i al comunicat que van emetre la setmana passada.
0: Gràcies, Emma. Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
2: Badalona, les 9 del matí.
0: I demà el Papa Llau XIV aterra a Barcelona i ho fa per començar la seva visita, que el portarà a l'Estadi Olímpic Lluís Companys, a Montserrat, a l'Església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, a la Basílica de la Sagrada Família, també entre d'altres indrets. Una visita força comentada aquests dies, molt comentada, on ha planat el tema de la llengua, del català en el seu discurs, i de com afectarà també en el dia a dia de la ciutadania, les mesures de seguretat i els talls de carrers. També d'amb quins col·lectius es reunirà el Papa. Avui en parlem amb l'arcabisbe de Rabat. Ell és en Cristóbal López Romero, criat a Badalona, un dels cardenals que va donar suport a Robert Prevost com a papa i que el va acompanyar també durant la seva visita a l'Àfrica, ara fa uns mesos. Què tal? Molt bon dia.
3: Bon dia, com esteu?
0: Doncs molt bé, amb ganes de començar aquest espai d'entrevista.
2: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
0: Vostè va acompanyar el papa, ara deia, durant la seva visita a Argèlia, el mes d'abril. Què li va traslladar en aquells moments?
3: Bueno, estuve solamente en la visita a ese país, Argelia, no en los siguientes, que fue a Camerún, a Guinea Ecuatorial y Angola. Para nosotros, los cristianos que vivimos en África del Norte, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia, fue un momento muy importante porque es ayudarnos a existir, ayudarnos a poner en el mapa del mundo estas iglesias que son absolutamente minoritarias, pero que son vivas y que viven su fe en un ambiente musulmán. Entonces fue reconfortante que el Papa viniese a visitarnos, en este caso Argelia, pero nos sentíamos todos concernidos, también los de Marruecos y los de Túnez y Libia. Fue un momento muy bonito.
0: De fet, el diàleg, la barreja de cultures, la pau van centrar aquesta visita i, de fet, ho està sent també, està centrant el debat en aquesta visita a Espanya. Diria que és el moment clau per fer-ho. És aquesta una declaració d'intencions en un moment de política internacional, podríem dir que convulsa?
3: Yo creo que sí. El Papa, cualquier cosa que hace y a cualquier sitio que va, tiene una, digamos, dimensión universal, mundial. Esté en Angola, en Guinea Ecuatorial o esté en España, lo que dice trasciende el lugar y trasciende el momento. Pero al mismo tiempo habla al momento concreto que se vive. Y este momento es crítico en el mundo entero, con las guerras que hay por todas partes, con esto de la inteligencia artificial, con la baja del multilateralismo, y el Papa está siendo en este momento el único líder mundial que sale a hablar en favor de la dignidad de la persona, de la no utilización de la inteligencia artificial contra el ser humano y de la proclamación a tor e a droit de la paz, la necesidad de la paz y estar contra la guerra por sistema. No hay ningún líder político mundial que se esté levantando continuamente con estas proclamas a favor del ser humano, de la dignidad y del entendimiento y el diálogo como método frente a la razón de la fuerza. Uh-huh. El Papa privilegia siempre la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza.
0: Com valoraria l'entesa del Papa Llau XIV amb el president de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez?
3: Yo no sé qué es lo que se han dicho, qué es lo que han hablado, pero el Papa está abierto siempre a todas las personas, porque a cada persona que llega a su despacho, y fue el caso de Pedro Sánchez hace unos pocos días, y ahora estos encuentros también, puede decirle lo mismo que dice en público para todo el mundo, pero mucho más personalizado. O sea que el hecho de que el Papa reciba a unos y a otros, el hecho de que el Papa hable con todos, es ya un ejemplo y es un mensaje. Contiene en sí mismo una proclamación de esto que acabo de decir, de privilegiar el diálogo y el encuentro por encima del contraste y de la oposición.
0: Diàleg, entesa i també procés migratori, perquè tampoc és casualitat segurament que el Papa viatgi a les Canàries en la seva visita a l'Estat espanyol. En el seu discurs d'avui al Congrés dels Diputats, creu que en parlarà, aprofitant que tindrà tota la plana política al davant? Hi ha noves normatives també en l'àmbit europeu que tenen a veure amb la política migratòria. Què pensa?
3: Yo no sé lo que va a decir el Papa, no conozco su discurso, pero es fort probable que parli del fenómeno migratorio. Y este viaje a Canarias era ya un deseo del Papa Francisco, que lo había expresado explícitamente. Entonces el Papa León ha querido retomar esta presencia en un lugar que es, diríamos, sintomático con respecto a las migraciones, para transmitir el mensaje que la Iglesia está dando continuamente, y no solo para las migraciones entre el África y España o Europa, porque el fenómeno migratorio se da en Estados Unidos y Centroamérica, el fenómeno migratorio se da en varios lugares de Asia, es un fenómeno mundial y de siempre. Entonces el Papa va a recordarnos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que es el número 13 o 14, dice que todo ser humano tiene derecho a emigrar, a vivir allí donde crea que es más conveniente, a salir de su país y a volver a él, sin que se le fuerce por motivos de persecución política o de guerras o de miseria, etc. Entonces yo creo que el Papa va a decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza, y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
0: ¿En quines forces polítiques està pensant?
3: A buen entendedor, pocas palabras, todo el mundo sabe.
0: El Papa avui també reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església, una trobada que serà de caràcter privat. Li va sobtar que el rei Felip VI en parlés també en el seu discurs al Palau Reial? Va lloar el paper del Papa en aquesta qüestió?
3: Bueno, esto es ya una casi tradición, porque desde tiempos de Benedicto XVI y después el Papa Francisco, en muchas ocasiones se han aprovechado los viajes para tener encuentros a nivel local con personas que han sido víctimas de abusos. Y también se han hecho encuentros de esos en el Vaticano, desplazándose allá. Entonces, es una forma de mostrar que la Iglesia toma en serio el cuidado y el acompañamiento a estas personas que han sido perjudicadas por miembros de la Iglesia. Algo que algún día espero que haga también el Ministerio de Educación Nacional en España, porque me imagino que ha habido abusos en las escuelas públicas, pero todavía nunca jamás he escuchado que un ministro de Educación pida perdón por eso, o que convoque a las víctimas, o que intenten indemnizarlas. La Iglesia en eso está dando un ejemplo.
0: El Papa va visitar una presó en el seu viatge a l'Àfrica. Aquí visitarà també Can Brians, el Papa francès, Joan Pau II, també ho van fer. Són perfils similars? Els tres compartien un compromís missioner i pastoral, no?
3: Claro, todos los papas tienen, digamos, un 90% de semejanzas y un 10% de diferencias, porque cada uno es una persona distinta. Pero el ministerio que ejercen es el mismo, las tareas que deben realizar son las mismas, y el punto de partida, que es el Evangelio, es el mismo. Entonces, tiene que haber muchas coincidencias. Creo que el Papa Francisco ha puesto más acento en ir hacia las periferias, y las prisiones son siempre periferias, y, por ejemplo, eso de que en cada viaje, en cada visita, haya un momento de acercamiento a los más pobres, una visita a un centro social, como ya ha hecho en Madrid el Papa León y que hará en Barcelona, en el Raval y en la prisión, pues uh-huh. esto es un signo de que el viaje no es político, no es, simplemente para ser popular, sino que es un acercamiento a todos los estamentos de la Iglesia, y también los que están en prisión són membres de la Iglesia, si tienen fe. Mm-hmm.
0: De fet, ara citava aquesta visita que hi ha prevista al barri del Raval. No vindrà, en aquest cas, al barri de Sant Roc, de Badalona, on sí doncs, que va fer parada quan encara no era papa, per tant, coneix el nostre territori, la ciutat de Badalona, però sí que visitarà la parròquia de Sant Agustí del barri del Raval, com ara deia, Barcelona. No? Un barri amb problemàtiques, diria, i amb perfils similars, també, als de la nostra ciutat.
3: Sí, es muy parecido. Allí, por ejemplo, en esa parroquia tienen su sede muchos emigrantes latinoamericanos. Yo he presidido allí la Eucaristía para la colonia paraguaya, porque soy también paraguayo de nacionalidad adquirida, y es un centro donde se concentran todos los emigrantes de distintos, sobre todo creo que los latinoamericanos. Es muy significativo. A mí me hubiese gustado que el Papa vaya a mi barrio, que es el San Crist. He escuchado que por enésima vez se postergan las obras del lateral de la autopista. Tengo 74 años y desde hace 50 años escucho hablar de esa obra. Han pasado autoridades municipales y estatales de todos los colores y todos los partidos, y esa obra no se hace todavía. Es una verdadera vergüenza. Yo saco una bala en favor de mi barrio, el Sant Crist.
0: De fet, aquí una estoneta avui tindrem ocasió de parlar al programa també amb veïns de Sant Crist sobre aquesta data que s'ha posposat d'inici de les obres del lateral a finals de l'any 2027. Veig que, tot i ser, doncs, el Marroc està molt atent també a l'actualitat local.
3: Intento. Lo que pasa es que es difícil seguir las actualidades de España, Cataluña, Badalona, por un lado. Por otro lado, seguir las de Marruecos, donde vivo. Por otro lado, las de Paraguay, donde estuve, y Bolivia. Entonces, no se puede llegar a todo, pero me gusta informarme. Por algo soy periodista también, entonces intento estar bien informado.
0: Se n'ha parlat molt també sobre la relació del Papa amb la gent jove, amb el jovent. Sabem que a l'escenari de l'Estadi Olímpic doncs, tres joves pujaran a fer-li preguntes al Papa Lleu XIV. Sobre quins temes creu que aniran aquestes preguntes? Què pensa vostè que preocupa els joves cristians o els joves en general?
3: No estoy al tanto de cómo se ha preparado ese acto, y no sé los jóvenes de Cataluña, y concretamente esos tres que van a subir en nombre de todos, qué es lo que van a presentar al Papa como cuestionamiento. Pero en el fondo son las preguntas fundamentales que todo ser humano se hace y todo joven cristiano. Seguramente le van a preguntar cómo en este tiempo concreto que vivimos un joven cristiano puede vivir su fe. ¿Cuáles son las fuerzas en las que se puede apoyar? Pienso yo, son imaginaciones que yo me hago. En el fondo es un formato para que el Papa no haga simplemente discursos directamente, sino que haya mínimo de va y bien, de diálogo, y que responda a inquietudes que los jóvenes habrán expresado. Esas preguntas no son improvisadas, están preparadas, el Papa las conoce ya y ha podido preparar la respuesta. Así que no es un diálogo espontáneo y natural, pero al menos responde a preguntas que los jóvenes habrán seleccionado entre las muchísimas que se ponen. Van al fondo. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué puede hacer un joven para insertarse positivamente en la sociedad? Yo creo que esto es lo que dar sentido a la vida. És lo fundamental.
0: I el punt final de la visita del Papa serà la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que ha estat també molt comentat pel fet sobre si el Papa farà o no el seu discurs en català, i de fet el Papa, els periodistes que viatgen amb ell, ja els hi ha confirmat que sí que parlarà en català. No? Què pensa d'aquesta polèmica?
3: Bueno, yo creo que hay que valorizar más el hecho en sí de la visita. Que el Papa venga a un país, sea el que sea, es ya un motivo de agradecimiento por el hecho en sí. Segundo, valorar los gestos. Que el Papa vaya a Montserrat, que el Papa visite una cárcel, que vaya al Raval. Todo esto habla por sí mismo. Y después, concentrarnos más en lo que va a decir que en la lengua en la que lo vaya a decir. Lo más importante es el mensaje. Claro que decirlo en una lengua o en otra es también ya un mensaje. El medio es el mensaje, decía McLuhan, ¿eh? Yo diría que no hay que utilizar la visita del Papa para intereses particulares, partidarios, ni unos ni otros. Entonces, yo creo que hay que dejarle la libertad, que él lo haga como crea conveniente. Ya se le ha dicho todo, ahora él hará como crea conveniente, pero no nos centremos tanto en ese punto concreto, si va a decir el 10% en catalán o el 30%. Yo creo que es ya muy de agradecer que el Papa venga a Cataluña, que vaya a Montserrat, que vaya al Raval y que nos dirija su palabra. Eso es lo más importante, más allá de en qué lengua la diga.
0: No el com, sinó el què. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a l'equip del Badalona Matí aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, arquebisbe de Rabat, Cristóbal López Romero. Sempre és un plaer. Que vagi molt bé.
3: Muchas gracias y un saludo muy cordial de un badaloní per tots els badalonins i badalonines.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
2: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
4: Avui se celebra el Dia Mundial dels Oceans, una data establerta per l'ONU amb l'objectiu de reconèixer com en són d'importants per al nostre planeta. I és que els oceans són el pulmó principal del planeta, ja que són els responsables de generar gran part de l'oxigen. A més, l'oceà acull la major part de la biodiversitat de la Terra. Un dia per recordar la nostra connexió amb el mar i el paper vital que té a les nostres vides.
5: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
2: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
6: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
2: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
7: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
2: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
7: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
2: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
7: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.
2: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
0: I a aquesta hora donem pas a la tertúlia del Badalona Matí, avui amb en José Telle, d'Antoni Ruiz, en Francesc Ribot i en Tomàs Vizcaíno. Què tal? Benvinguts.
8: Bon dia.
0: Bon dia. De seguida anem al debat, comentarem aquesta entrevista que fèiem avui també l'arquebisbe de Rabat, un badaloní, en Cristóbal López Romero, i donava suport també a la candidatura, doncs, o el nom, diguéssim, de Robert Prevost com a papa de Roma. El va acompanyar també recentment durant la seva visita a Argèlia, en aquesta estada també pel continent Àfrica, i avui parlava també de la visita a l'estat espanyol i en concret també a Catalunya. De seguida comentem tot això, però abans us recordem de quina manera vosaltres també podeu participar al debat.
2: Participa a la nostra tertúlia.
9: Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
0: Ens atenia aquest matí en Cristóbal López Romero, arcabisbe de Rabat, veí. Ell es va criar al barri de Sant Crist, periodista també de formació, i deia, fent esment a la ciutat de Badalona, no? I amb aquest paral·lelisme també al Raval, on sí que s'adreçarà al Papa Lleó XIV, i posant èmfasi també en, diguéssim, l'informat que està també de l'actualitat local, me hubiera gustado que fuese a Sant Crist, deia el Papa, no? I que a més ha posat de manifest, deia que visités el lateral de l'autopista perquè per enèsima vegada, deia, s'han posposat les obres al lateral, Avui parlarem amb veïns d'aquesta zona de la ciutat. Les obres, recordem que s'ha anunciat que començarien a finals del 2027, i ell deia, mira que han passat anys i que se n'ha sentit a parlar, durant dècades i dècades, d'aquesta necessitat, diguéssim, també de reforma del barri del Sant Crist i de millora connexió, en general, de tota la ciutat, no? Crida l'atenció que des de Rabat, estigui com a mínim a mi, no? Cridava el dia també de les necessitats del barri on va créixer i de la ciutat de Badalona.
8: Aquesta obra és una Sagrada Família,
10: dos Sagrades Famílies.
11: Sí. I és important la militància badalonina. Tenim badalonins pel món, tenim molts, fins i tot tenim alcaldes, hem tingut alcaldes a diverses ciutats fora de Badalona que eren gent de Badalona.
10: Presidents d'Estat, a Xile. Mm-hmm. Fill d'una badalonina. Mm-hmm. No podem dir que sigui badaloní, però... Bobrich, no?
11: Sí.
10: Sí, era la seva mare era de Badalona.
0: Molt bé. Doncs sobre la visita del Papa, deia en Cristóbal López Romero que segurament, no?, centri, deia, el Papa té una dimensió universal i, per tant, allò que diu, doncs, transcendeix el lloc i el moment. I ella assenyalava que és un moment crític, l'actual, i que es tracta de l'únic líder mundial que parla de la dignitat humana, de la no utilització de la IA contra l'ésser humà, i també ha dit es posiciona contra les guerres. No sé si esteu d'acord en aquesta triada, no?, que ell mencionava també com a base del missatge del Papa Lleó XIV. Com vosaltres valoreu la visita al circuit que s'ha estipulat? També ha fet molt d'èmfasi això, que no és casual tot el que pugui passar a l'entorn de la visita del Papa, sinó que està molt organitzat, molt preparat de totes aquelles qüestions de què en parlarà, de com ho parlarà, no?, malgrat tota la polèmica amb el català. I sobre això deia, s'ha de posar en valor la visita i ens hem de sentir entrar en el que digui i no en quina llengua ho digui. Francesc?
11: Home, això és una fal·làcia total, entrar en aquesta afirmació. O sigui, a veure, forma, contingut i forma sempre van plegats de la mà. I si algú això ho sap bé, és l'Església. Perquè si algú cuida les formes, és l'Església. Per tant, fals. I la culpa, en tot cas, no li ficaria amb el Sant Pare, li ficaria al senyor Omeia, que ja ens ha donat molts exemples de que sent una persona que sembla que ve de la franja catalanoparlant, va ser el que va fer el trist espectacle de quan el pare és francès, del qual ell es declara seguidor, i havia de beneir la imatge de la Mare de Déu Montserrat, i el pare francès se sorprenia perquè tenia la llista i la tenia en castellà. El mateix pare francès va dir, però no ho hauríem de fer en català. I el meu va dir, no, en castellà. O sigui, que no hi ha res casualitat, i si hi ha alguna cosa que no hi ha casualitats és en tot allò relacionat amb l'Església. Dit això, els missatges que vol donar el Sant Pare ens semblen perfectament actuals. És una persona que viu en aquest món, veu els problemes que hi ha, és molt important, des del punt de vista d'imatge, els llocs on anirà. Llàstima que no pugui, el temps no li permet passar per Sant Roc, que amb el qual també havia estat vinculat, però bueno, jo crec que la gent l'escoltarà, i tant de bo, a part de la gent, que el millor de persones que pot haver anat l'altre dia a Madrid a la seva missa, potser que l'escoltin molts caps d'estat, uh-huh, perquè tots aniria una mica millor si escoltessin aquest missatge amb aquests termes, no? I no oblidem la part social.
0: Com a mínim la plana política espanyola ho farà avui en la seva visita al Congrés.
11: Sí.
12: Sí, jo veig que des que l'Església va encetar aquesta tradició de visitar altres països, de recordar que els papes no viatjaven fa menys d'un segle, per tant, aquesta nova tradició la celebro, i crec que és una visita d'estat en totes les regles. Per tant, aquí la religiositat està bé per una banda, pel missatge que pugui dir als seus fidels, El que considero és que es preparen, jo crec que, evidentment, com a visites d'estat hi ha uns interessos del darrere molt importants. Uh-huh. Aquesta és una. La segona, per mi, una persona que parla de pau ja m'està bé, abans que disparar o abans que fer un cop de puny, doncs m'interessa que es dialogui, no? Qualsevol religiós practicant, doncs crec que estarà d'acord. Ara bé, hi ha trepitjades d'ull doncs, de poll, aquí també s'està parlant de molts afectats doncs, que van patir abusos i aquí se n'ha de parlar doncs, amb llum i taquígraf. I el que crec que també s'està fent és a porta tancada. Mm-hmm. Que les coses s'han de fer també, evidentment, doncs, amb una discreció, no? Però s'ha de posar al damunt de la taula i qui l'hagi feta que la pagui, sigui un clèriga o sigui un delinqüent. No? Mm-hmm.
0: Sobre els abusos, també sí. Parlaves de... Ell sobre això ha dit, ja era hora, diguéssim, s'ha posicionat a favor, diguéssim, d'aquesta reparació, no? I deia que l'Església estaria duent a terme, no?, també amb aquesta trobada de caràcter privat, això sí, que tindrà lloc avui, i que hi ha alguns activistes, també, doncs, que ja s'han manifestat en contra, i ha dit, el Ministeri d'Educació estaria bé que sí. També es reunís amb víctimes d'escoles, ha parlat de l'escola pública, diu que això encara no ha passat, com sí que ha mogut fitxa al Vaticà en aquest sentit.
10: Bueno, és que la reparació no només s'ha de fer amb paraules, no?
12: Clar.
10: Si la reparació s'ha de fer amb fets, i això ho ha de fer l'Estat, els dos estats, l'Estat del Vaticà, no?, que és el màxim responsable dels que van fer aquestes troperies, i després l'Estat espanyol, no?, que també pues, va tenir això. Jo no estic d'acord en que sigui una visita d'un cap d'estat qualsevol i que se'ls tracti com un cap d'estat qualsevol. O sigui, fa ben poc a Barcelona vam tenir la visita de 4 o 5 caps d'estat simultàniament, entre ells d'estats molt importants com Mèxic o Brasil, i no es va fer, no es van tallar accessos, no es va fer una campanya de comunicació amb un dispendi de diner públic increïble, no es va recomanar a la gent que es tanqués a casa seva a fer teletreball i que no sortís. Per tant, s'està tractant com això, com si això fos un estat catòlic i no un estat aconfessional laic. Per tant, això no es podem oblidar, malgrat que ens agradi el que digui el papa, que jo sóc dels que m'agrada que el que diu aquest papa, no com altres papes, o sigui, m'agrada el seu discurs. Crec que alguns que ahir l'aplaudien hauríem d'aplaudir menys i escoltar més, perquè està dient algunes paraules, no?, que són molt, molt importants, que sobretot aquells que volen ser més papistes que el papa, doncs a veure si és veritat, i són més papistes del papa, i recorden que totes les persones són éssers humans i que no existeixen persones il·legals i que tothom té drets, i sobretot l'alcalde de la nostra ciutat hauria de sentir això. Però precisament com m'agrada el que diu aquest papa i m'agrada el seu discurs, crec que amb més rotunditat hem de criticar aquest posar-se de genolls a un líder religiós amb un estat que no ha de professar cap religió i que ha de ser respectuós amb totes les confessionalitats. A mi em sembla una vergonya, com a laic, aquesta genuflexió com a estat i de recursos públics, que moltes vegades es diuen que moltes polítiques això no es pot fer perquè no hi ha diners, i resulta que quan ve el papa surten diners de sota la catifa per muntar una festa que insisteixo, a mi em sembla una vergonya.
0: Mm-hmm. Tomàs.
8: Bueno, jo tot i estar en part d'acord que potser és gran massa tot el que la importància que s'hi dona a la figura del papa, com a persona també laica que sóc, però bueno, també és cert que és una persona molt... té una immensa quantitat de persones que, bueno, són devots i fidels de la religió que del papa, i bé, doncs jo normalment tinc molt de respecte a totes les persones que en aquest aspecte, no?, que per respecte amb elles, doncs no m'agrada molt criticar la figura en si del papa. Però bé, el que no hem d'oblidar és que el papa en qualsevol cas és un líder religiós. Potser és una visita d'estat, perquè ell, al cap i a la fi, és el cap d'estat, evidentment, però és un líder religiós. I tot el que digui com a líder religiós, jo, el que a mi em treu una mica de polleguera és que es descontextualitzi i es posi dintre d'un marc polític. ex-religiós.
0: Sí, però és un líder religiós que avui estarà al Congrés dels Diputats, i en aquest sentit,
8: sí,
0: no?
8: Sí,
0: li preguntava sobre quines qüestions creu que en parlarà, no? I ho vinculava també amb la visita a Canàries i deia: estic segur que desautoritzarà les forces polítiques que utilitzen la immigració per rèdit polític. És una vergonya, deia, i doncs ha preguntat per quina formació política es referia, deia, a un entendedor poques paraules va ser.
8: Sí, però mira, Jesús de Nazaret va ser un gran guia espiritual, però si el poséssim com a líder d'un país, seria un nefast gestor, perquè evidentment aquestes polítiques es poden dir en sentit religiós, però efectivament, en efectivitat, són absolutament inviables. Per tant, en el mateix sentit, qualsevol cosa que digui el Papa León s'ha d'entendre com a líder religiós. Qualsevol ideologia que ell tingui estarà sempre des de la vessant religiosa. Si es vol agafar alguna cosa, això sí que m'ho agafo perquè m'interessa políticament, doncs, bueno, cadascú pot fer el que vulgui. Però, bueno, ho hauríem de mirar d'aquesta manera.
11: No, a veure, el Papa és un líder religiós, això no ho qüestiona ningú, però també és un líder polític i a nivell mundial, entre altres coses, perquè tots hem sentit parlar de la diplomàcia vaticana. La diplomàcia vaticana existeix des de fa segles i segles i segles, i molts estats han fet servir la diplomàcia vaticana quan la seva no podia obrir segons quins fronts. Per això és important també els missatges que dona, perquè crec que són molt actuals en temes socials. Tots teníem un gran dubte, després del Papa francès, quin tipus de papa tindríem a Roma, i jo crec que els polítics que aplaudeixen, està molt bé que aplaudeixin, però també està bé que l'escoltin. I que l'escoltin, i que si realment molt d'aquests polítics, que a més es reclamen com a cristians i es reclamen com a catòlics, també mirin a veure si els plantejaments de les seves actuacions s'adiuen amb aquest missatge i rectifiquin. I aquí estaria d'acord amb el que comentava el José, de que alguns que van molt a missa i que van molt allò a totes les processons aquí a Badalona, doncs potser haurien de mirar si les seves actuacions reals i pràctiques s'ajusten amb aquest missatge.
12: Bé, jo faria servir aquella frase molt a manera catalana d'aquests microestats que doncs naden i guarden la roba, no ens enganyem. També. Vull dir que el Vaticà està per això, Vull dir que què li passa al cas de Suïssa, que no és religiós, però també, evidentment, articulen doncs allò del tarannà entre grans potències o grans interessos econòmico-polítics i per sobreviure. Per tant, no ens enganyem, articulen el seu discurs, i a més ell, que és líder doncs d'una religió. Però si perdem de vista això, perdrem el focus, no? Com un microestat pot tindre tant de pes.
0: José.
13: No, jo molt d'acord en que no es pot agafar, o sigui, bueno, és que ara deies, no? O sigui, no es pot agafar una cosa i no una altra, no? Jo crec que els que no som catòlics ni creients tenim tot el dret a agafar el que ens interessi del Papa i el que ens interessi. Però les persones que són creients, catòliques, apostòliques, romanes i més papistes que el Papa, lo lògic seria que agafessin el tot del discurs, no? I sobretot, allò que parlava, de lo que parlava Jesús, no? O sigui, jo crec que això és... Jesús parlava que totes les persones són iguals, que totes les persones tenen drets, que s'ha d'ajudar al que més pateix, vale? Jesús no parlava de l'avortament, Jesús no parlava de les relacions entre persones del mateix gènere,
12: ni casar-se,
13: ni res. Per tant, ni d'igualtat de dones, imagina. Però llavors, dir que quan el Papa diu que totes les persones són iguals, que no es pot aprofitar la immigració per a tot això, és que és una cosa que connecta molt amb el missatge de Jesús, precisament això sí, altres coses que diu l'Església no, però aquesta sí, connecta literalment amb paraules del Nou Testament. Va. Dir que això és, bueno, això és una cosa religiosa i després això com a gestió no té cap mena de sentit, jo crec que és voler ser més papista que el Papa i interpretar els missatges que dona el Papa. Amb el Papa, amb això, està sent molt literal, i per mi no és un missatge polític, és un missatge de solidaritat i d'humanitat. I tal com va dir, parlant de quan va visitar Sant Roc, quan no era papa, no? Hi ha laics que demostren molta més humanitat que molts fervents religiosos. Això és papa, és paraula de papa.
12: Escolta, aquests polítics que agafen el que els interessa no són creients 100%. tu en recordes que fa 20 anys aquí va haver una catàstrofe que quasi el món s'acabava quan es van consentir i es van permetre que persones del mateix sexe es casessin.
13: Sí.
12: S'havia d'acabar el món. Manifestacions per la Castellana de Madrid, escolta, ja sentia un article, o rellegia en la cosa de l'Enric Juliana, que deia, bueno, el món s'acabava. 20 anys després han normalitzat tot això i qualsevol partit polític té a membres que han fet ús. I què ha passat? No ha passat res. Qui ha escollit, doncs, tirar per un camí o no? I no han sigut esquerres, de dretes o de més amunt. No, no, tothom se n'ha beneficiat. I en aquell moment hi havia, doncs, una demonització de qui va promoure-ho. Sí, per tant, menys fal·làcies i menys història.
13: Paraules de l'actual alcalde de fa 20 anys, paraules de l'actual alcalde de fa 20 anys, ho va comparar amb estimar un gos.
12: Va.
13: Deia que si, no, que si per lo mateix es podia, et podies casar amb el teu gos.
12: Va.
13: Bueno, això, paraules de fa 20 anys, m'imagino que ara no seria capaç de dir-les.
12: Expressions i paraules d'aquestes, jo crec que...
8: No, però insisteixo...
12: Crida l'atenció i no són fundades amb una...
8: Insisteixo en agafar... O sigui, la gent que són practicants religiosos, em sembla que cap és... És impossible que hi hagi una persona que sigui practicant religiosa al 100% de totes les doctrines que diu la religió catòlica. Em sembla que no existeix ni un al món, ni tan sols el papa. Perquè el primer que hauria de fer el papa, doncs també hauria de deixar de viure en un castell de no sé què, o el palau que tingui, i, bueno...
0: No hi ha res més que difícil que una coherència absoluta, una coherència, no?
8: És impossible
13: que hi hagi una coherència. I en el Vaticà
8: hi hauran, dirigents tant del Partit Popular com de Vox que seran molt creients, però que després a casa seva, escolta, a casa meva, doncs, vale, fins aquí arribem. Aquí jo crec que si ho fem, el 99% ja sigui...
0: Per això jo he de predicar amb l'exemple.
11: I millor no agafar la llista de papes i veure com s'han comportat aquests papes.
8: Evidentment, o sigui, no parlem de la història.
11: No
8: parlem de la història.
11: De Sant Pare, la part de Sant l'hauríem de deixar de tornar.
0: Anem a parlar de la mama selectivitat o de la mama educació, si us sembla. Ho dic perquè precisament aquesta visita a Catalunya al papa coincidirà també amb la primera jornada de selectivitat. El govern recomanava arribar amb temps a la selectivitat, precisament per la visita del papa, per les restriccions que a partir d'avui ja entren en vigor en matèria de circulació, i també per la vaga de docents, malgrat que els sindicats de professors han pactat no interferir en la selectivitat durant la vaga. Sí que és cert que demà és dia de vaga, però totes, diguéssim, les mobilitzacions començaran o protestes a partir de les 9 del matí, que és l'hora en què el primer examen, doncs, ja ha d'estar en marxa, però això no treu, doncs, que hi hagi un cert neguit entre l'estudiantat, que si algú de vosaltres, doncs, coneix algun alumne de selectivitat, no ha estat aquesta una edició com a mínim tranquil·la. L'altre dia llegia també un article aquest cap de setmana que publicaven els companys del periòdico i que recollia alguns testimonis d'alumnes que deien, entenem la protesta, però s'ha de tenir en compte que competim amb nota amb alumnes que no han tingut ni un sol dia de vaga, no? Comparant-se amb els alumnes, per exemple, de l'escola privada o concertada, no? Com valoreu vosaltres l'afectació que tot plegat hagi pogut tenir en la preparació d'aquesta selectivitat?
8: I l'armui fino per part dels estudiants, jo estic a favor dels estudiants sempre, perquè també jo vaig passar per aquests dies, i són uns dies importants perquè t'estàs jugant un gran futur. És a dir, la nota que treguis te vincularà si entraràs o no entraràs a la universitat que tu hagis decidit. O sigui, és una cosa tan important com aquesta, i segurament aquesta universitat que has decidit és el futur de la teva vida. Vull dir que és importantíssim, però uf, no sé, jo com a estudiant, bueno, com a estudiant de
13: tenen antic, 17-18 anys,
8: sí, però jo crec que sí, és molt fino,
11: jo crec que es posen la vena
8: sí,
11: abans
8: sí,
11: de la feina,
8: exacte. És
11: a dir, jo m'imagino,
8: s'estan preparant,
11: jo vaig... M'ha enganxat la selectivitat per un any, i el temps que vaig tindre em va ajudar a estudiar. Clar, si els nois que tenen que preparar-se per les proves aquestes no han tingut classe, han tingut l'opció de quedar-se a casa i estudiar la part més feble que tinguin de les seves assignatures, no? Per tant, han tingut un problema que és la no connexió directa amb el professor, i han tingut una oportunitat que és poder saber quines parts més febles tenien per poder-se-les preparar. O sigui, jo crec que influència mínima, per no dir cap.
12: Jo soc partidari de, per mi, que el sistema canviï. És a dir, jo no me la... Jo no
0: que el
12: crec...
0: sistema canviï, sí, sí, no, Antoni. El sistema de selectivitat.
12: El sistema de selectivitat, per mi, ha de ser una avaluació permanent. Què és això de jugar-se-la tot a un dia?
13: Bueno,
12: dia a dia a l'hora.
13: Bueno, ja és una mica així.
12: No és una mica això.
13: Ja es valora, crec que, més del 40% ja de l'avaluació contínua.
12: Però és decisiva. No te la jugues. L'hora i el dia de l'examen és decisiu.
13: Però no te la jugues tot.
12: per mi començaria a principi del curs i avaluaria permanentment i acabaria el curs sense necessitat d'aquesta ansietat. L'altre dia em vaig trobar amb els pares, estàvem en un evento i a la fora, al carrer, la mare deia, em posaria al lloc del meu fill perquè està en un atac d'ansietat, perquè... Crec que no cal arribar a aquesta situació i per mi cal fer que s'acreditin les competències des que el curs comença fins que s'acabi. I també al final és un repàs del batxillerat, no ens enganyem. Per tant, com t'ha anat el batxillerat, per mi ponderaria tot i no jugar-se-la, jo crec que s'acaba el món en 15 dies, no? Per mi és exagerat.
0: És un repàs del batxillerat quan el batxillerat, en bona part, és una preparació de la selectivitat.
12: Exacte, aleshores...
10: Jo... No sé, no sóc pedagog i és un debat recurrent aquest i escoltar-se experts d'un de l'altra banda i al final, si no en saps, tots tenen raó, eh? Per tant, que això que ho decideixin els experts, no? Però és veritat que si una persona està ben preparada al batxillerat, la selectivitat és molt fàcil, perquè al final és una... I no cal estudiar gaire. O sigui...
12: Però tu estaràs amb mi d'acord que aquesta nota de detall és per la pública? Que tens calés i els pares et poden pagar una privada... Entres tranquil·lament amb 5 punts menys?
10: Això anava.
12: No ho fotem. Llavors, saps més o menys?
11: Com?
12: És un tema
11: diferent de la...
10: No, però això anava...
0: La nota de tall baixa.
10: Sí, això anava ara, que jo crec que els estudiants de la pública estan en desavantatge amb els de la privada. Això fa temps que passa, i si aquest any passa, no serà per les vagues. Precisament, per un motiu de les vagues, és per això. Sí, i s'ha demostrat amb el no dels docents a millores exclusivament de condicions laborals, de condicions salarials. O sigui, perquè una cosa que estan posant els docents sobre la taula és que el problema és de sistema, no de condicions laborals, de sistema. I precisament per això fa molts anys que professors d'universitat diuen, ei, estem veient que els alumnes que arriben, que està baixant molt el nivell, moltíssim, que no venen preparats per la universitat. I és precisament els professors de la primària i la secundària i de 0-3, no, el que estan posant en marxa, que no tenen els recursos suficients i que el sistema no funciona per ensenyar als alumnes. Per tant, aquestes vagues són precisament per a millorar que els estudiants puguin millorar les seves condicions respecte als de la privada i que, per tant, garantir la igualtat d'oportunitats, que hauria de ser el pilar de qualsevol sistema públic, especialment el de l'educació. Per tant, aquesta vaga, jo per mi, no és només de docents, hauria de ser una vaga general de tota la societat, perquè el que estan defensant aquests docents no és només les seves condicions laborals ni les condicions de l'escola pública, sinó estan demanant que es millori les condicions de tota la societat. I demà haurien de fer tots i totes vaga i haurien d'anar cap a una vaga general, i és una vergonya que els estem deixant sols defensant una cosa que és de tothom.
0: Per això demanen precisament també suport, diguéssim, d'altres col·lectius també vinculats amb la comunitat educativa en la manifestació que han preparat, que ja han convocat pel dia 14 de juny. Tomàs.
8: Bueno, jo m'he quedat una mica sorpresa d'això que es diu. Jo sóc defensor de la ensenyança pública, ¿vale? Jo he tingut nens que han anat a la privada i han anat a la pública també. I bé, i considero que, no sé, m'he quedat una mica sorprès pel que diu, que hi ha estan un favor...
0: És... La nota de tall és diferent. La nota de tall
12: per entrar... Entres amb un 11 a enginyeria a la pública i amb un 8 entres amb una privada.
8: Per entrar amb una privada, voleu dir.
12: Clar. Però que a la pública... Tu pagues la nota de tall baixa.
8: És privada.
0: No l'institut que sigui privat o públic, sinó la universitat on vas, on entres.
8: I respecte al sistema... del que comentàvem abans de selectivitat, totalment a favor de l'avaluació contínua. Ho he experimentat també i sóc un fervent, era contrari amb aquesta inicialment, ho reconec, però ara sóc un fervent seguidor d'aquesta manera de valorar, perquè és molt efectiva, tot i que també considero que no està de més la ciutat tal qual està. A mi no em desagrada, perquè sempre està bé tenir, no vull dir, si tenen una mica d'ansietat, doncs, bon, aviam, com a pares, jo crec que hem de considerar que els nostres fills, de tant en quant, una miqueta d'ansietat per algunes coses n'hauríem de tenir.
0: Jo no sé quins
10: no juguem a l'ansietat, que és una malaltia molt grossa i a vegades...
8: L'ansietat, m'enteneu en quin sentit?
10: Una mica
8: depressió, va. Dic,
10: però que a vegades la fem servir tots d'una manera molt frívola.
8: Jo crec que com a pares és necessari que aquesta generació, de tant en quant, se'ls impressioni d'alguna manera, perquè tampoc se'ls pot donar tot el sentit.
0: Consells pels nervis, a mi em deien, no sé si recordeu els vostres, a dormir d'hora, un bon descans i un bon entrepà de pernil abans d'entrar a
8: l'examen. I oblidar-se que al final tot el que has fet durant l'any...
12: Avui en dia, amb això, impossible.
0: Amb això, impossible anar a dormir.
13: Jo recordo una cosa que
0: mòbil fora de l'habitació.
13: Una cosa que m'ha anat molt bé a Badalona quan vaig preparar la selectivitat és tenir biblioteques obertes amb aules d'estudi i tot això. I això estan... Ara estan en inferior d'oportunitats respecte...
0: I col·lectiu de bibliotecaris que també està en mobilització cada divendres.
11: La primera reflexió de dormir bé, més important del que sembla. Quan tens el servei totalment en tensió, després no surt tot allò que tens a dintre i seria una pena. Tot i així, també una de les coses que els pares i el sistema ha d'ensenyar amb els nens és a conviure amb la frustració i amb la tensió, perquè quan surtin d'aquest embolcall que és el sistema educatiu, és la realitat que se la trobaran durant el reste de la seva vida. Per tant, que ells mateixos siguin conscients de la seva responsabilitat i del que es ve al damunt, no ara, que tenen 4 dies, és a dir, aquells que com jo a vegades fèiem, que estudiàvem els últims dies, no és la solució. La solució és que el sistema educatiu, que ha de canviar molt, ha de canviar molt, i els mestres també han de fer la seva part de crítica.
8: L'avaluació contínua treu aquest tema d'estudiar el
11: que dia. Arriben, i això ho diu tothom a les universitats, arriben amb molt menys coneixements i amb molt menys preparació que abans, però això no són els responsables els nens, que són el subjecte. Sí. O sigui, tot el sistema ha fallat, i quan falla tot el sistema, tots tenen una part de la culpa. I molt satisfet de que els mestres hagin fet aquest acte de valentia de dir, no era un tema de calés. És un tema de reformar el sistema.
0: Vinga, anem...
13: Un darrer consell, si jo sempre li dono a algú de 17-18 anys que em pregunta o que tinc oportunitat de donar un consell, no només miris les carreres universitàries, mira els FPs, que no cal fer selectivitat, i són tan dignes o no dignes, o sigui, d'una educació superior i d'un nivell que necessitem moltíssim, i que jo crec que moltes vegades ens oblidem i que sembla que tot allí passa per la universitat. A l'FP no cal fer selectivitat, i pots treure professions
8: i pots acabar
13: a
8: la universitat.
0: Molts alumnes de grau
13: I pots aconseguir un nivell d'educació i de formació excel·lent, i que escala com a societat també.
12: No crec que ho sàpiga, però dels 5 crec que sóc l'únic que no ha fet selectivitat. Per tant, jo vaig accedir a la universitat als 28 anys després d'una prova d'accés per adults. Per tant, jo vaig fer formació professional i la meva carrera, evidentment, ha estat molt afortunada gràcies a l'FP. En tant en quant que després tens accés, i més avui a partir de la nova llei, que ja no cal fer l'accés i la prova, sinó que, evidentment, el món laboral està demandant aquests perfils.
11: I encara que decideixis acabar-lo amb els diferents graus d'FP, o sigui, les empreses estan necessitades.
8: Absolutament.
11: És
8: una molt bona sortida.
11: De molta gent.
8: Avui dia.
11: I jo crec que, afortunadament, l'FP, que fa 10 o 15 anys era com la germaneta pobra, una mica menys tinguda, una mica mal vista, jo crec que ha recuperat bona part de la importància que té, i suposo que la societat és conscient de que és molt necessària i que no t'has de capficar amb les metes. I després, fica les teves pròpies metes, perquè a vegades els fills viuen el que no han fet els seus pares, i per tant que ells mateixos analitzin. Jo dic al meu fillol que està donant-li voltes a veure cap a on vol orientar, vull dir, o sigui, i és molt clar que li dic nosaltres, a veure, què t'agradaria a tu, o on et veus tu, no on et veuen els teus pares, on et veus tu.
0: Decisió important a aprendre, tot i que no és revocable, que a vegades també sembla que s'acabi el món i no.
13: Exacte.
0: Canviem de qüestió, perquè queden pocs minuts i aquest dilluns no podem passar per alt el que ha passat a la ciutat de Badalona, entre moltes altres coses, aquest cap de setmana en matèria de seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig només una setmana després del tiroteig a Sant Roc, també al carrer Còrdoba, on ja sabem tots, una nena de 10 anys va resultar ferida de bala per una bala perduda. Doncs una altra vegada s'ha produït, o s'hauria produït, un tiroteig que Mossos d'Esquadra estan investigant després que fossin alertats també pels veïns, alhora que també el mateix cos policial, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, van detenir ahir diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Una baralla, ja haureu vist les imatges també a xarxes socials, que va ser també vista per testimonis també de la zona. Tot això ho hem conegut quan també s'han fet públiques les dades de criminalitat d'aquest aquest primer trimestre a la ciutat de Badalona, on veiem que baixa en un 7,8% en aquest primer trimestre del 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa, els delictes de lesions i les baralles tumultuàries. A millora en aquestes dades de criminalitat, sobretot s'explica per la reducció dels homicidis consumats i també dels ciberdelictes. Quina lectura feu vosaltres d'aquestes dades? Parlem d'un trimestre, del primer trimestre de l'any, de quina és aquesta tendència i sobretot del que passa a la ciutat de Badalona, no? I de quina manera s'actua. Tomàs, tu
8: mateix. Jo estic ansiós perquè hi hagi algun govern a Espanya ja que sigui, que tingui la força suficient per canviar el Codi Penal i els reglaments que siguin necessaris perquè tinguin les forces de seguretat, Guàrdia Urbana, Mossos, etc., allà on sigui, els arguments necessaris, la força necessària per poder actuar correctament i que, bueno, és que si no això continuarà igual. O sigui, aquí el que falla, per mi, el que falla és el marc legal actual, que encara no és lo suficientment restrictiu perquè els malos senten que no han de fer maldades, o sigui, en el sentit de que no tenen tanta por com l'haurien de tenir, en el sentit de tot dintre d'un marc legal i bueno, que hauria de ser, no?
0: Per tant, calen penes més altes?
8: Bueno, penes no sé, no? Jo no voldria entrar concretament en res perquè jo crec que és un debat que hauria de ser per gent molt experta i tot és molt curós, però sí, endurir en qualsevol sentit, canvia el codi, el marc legal que d'alguna forma, que sigui una mica més repressiu perquè no hi hagin tants incidents d'aquesta mena.
13: Jo crec que no s'ha d'endurir el Codi Penal. Tenim un dels codis penals i un marc repressiu dels més alts, i si l'enduríssim encara més, no milloraria la situació. Per tant, està detectadíssim per tots els experts on està el problema, que és la justícia, l'administració de la justícia, que està col·lapsada. Tots aquests problemes de reincidents que tant ens emprenya, el bloqueig està en la justícia. El que cal és més jutges, més administratius, millors instal·lacions judicials, i tot això perquè si algú la fa, que realment la pagui. Perquè ja està, el sistema ja està, perquè si algú la fa, la pagui. El problema és que no es fa perquè no és un tema administratiu. Sobre el tema de les dades, jo crec que són unes dades, si mirem tipus per delicte i no la dada global, que potser és el que li interessa més al govern de comunicar, són dades molt similars, perquè ha baixat un 50% el delicte d'homicidis. Clar, el darrer trimestre va haver-hi un, o sigui, va haver-hi dos, i ara n'hi ha hagut un. Pues clar, baixar el 50%, home, està bé que no hi ha hagut més assassinats. I la ciberdelinqüència, que és una cosa que no es cometeix a municipal i que està passant a tot arreu perquè, bueno, s'estan posant més mesures, la gent ja està més conscienciada, no?, que no obri cap link, no sé què, no?, els bancs estan fent més feina, llavors això es nota en les dades. Però la resta de delictes, que són els que passen al carrer, a la via pública, o estan igual o pitjor a Badalona. També s'ha de dir que estan igual o pitjor en la mitjana de l'àrea metropolitana i de municipis similars. Per tant, no és una cosa de Badalona, vale? Però sí que és una cosa de Badalona que un model policial que s'havia presentat com innovador, superdiferent, no està funcionant. No està funcionant. Un model que és reactiu, que no és preventiu i que no està servint per, sobretot, aquell tipus de delictes que són els que provoquen inseguretat ciutadana, que són pues, els furs al carrer o als domicilis, les baralles, etc. Per tant, un model policial que s'està implantant a Badalona fracassat perquè no està corregint les dades des del 2023 que no paren de pujar.
11: A veure, ja, la legislació és molt clara i, com deia el José, té tota la raó. O sigui, les penes que preveu el Codi Penal a l'estat espanyol són de les més altes d'Europa. O sigui, el problema de que contínuament hi ha atracaments, contínuament assassinat, no és un problema del tipus de penes, sinó de com es fan complir i d'un tema molt singular que és la reincidència. I una justícia que no té recursos com per poder treure del carrer aquelles persones que són reincidents i que provoquen més problemes. A partir d'aquí, les dades de seguretat, no oblidem que amb el primer any de govern Albiol van pujar molt els fets delictius, amb l'any 24, amb l'any 25 van millorar, però encara estaven a sota de que abans de que arribessin a l'Albiol. I per tant, i ara estem en un trimestre, amb la condició del TET, si malauradament van morir dos persones al primer trimestre del passat, i aquest només ha mort una, i dic només, i sap greu dir només, perquè una qualsevol mort és important. Com, també són molt importants les sis persones que van morir al carrer, que no són per fets delinqüencials, però eren veïns de Badalona.
13: Que, I aquesta sí que és una dada...
11: Ens els trobàvem pel carrer.
13: I aquesta sí que és una dada on Badalona despunta respecte a altres.
11: Dubto molt que hi hagi cap altra ciutat a Catalunya que ha vist morir més gent al carrer. I si haguessin passat a quatre voltes a qualsevol altra ciutat, totes les administracions s'haguessin bellugat per analitzar què passava i quins mitjans s'havien de ficar perquè això no passessi. I aquí a Badalona es veu que el govern té la pell molt dura, molt dura, molt dura.
12: Jo entenc que és un tema molt complex, que cal que ho analitzin els experts, pel que tu deies, si s'ha de modificar o no lleis que siguin més dures o no, a mi no competeix, però sí que els models de fàcilment arreglarem això no funcionen, i ens hem donat compte. Per tant, el que jo apel·lo és que la gent no tiri brindis al sol, i que és un tema com molt complex i que ha d'intervindre moltíssima gent, moltes capes, no? Per mi la policia local el que té que ocupar-se és que es compleixi l'ordenança municipal. Estic cansat d'anar per la Rambla, per anar pel passeig, veure la platja, que en teoria no es pot fer botellón, no es pot posar música, no es pot haver taules, pot haver tendals, i fa vergonya els patinets que s'hi atropellen el meu gos ahir, i això és el que hem de tocar, peus a terra. Què pot fer la Guàrdia Urbana?

0: de vegades sortir amb la persona gran al carrer perquè a vegades no veig aquella seguretat que se'n va prometre. Per tant, toquem de peus a terra amb això. I després, evidentment, l'àrea metropolitana, com a les grans ciutats, com a les grans conurbacions europees, estem patint algú que jo crec que ens està fugint de les mans, que és que hi ha altres cultures, hi ha una barreja, i hem d'actuar d'una altra manera. Sistemàticament, crec que hem posat eines, però no funcionen. Però no. Després, els recursos que hi posem, perquè hi ha valors...
1: El que està provocant l'augment de la seguretat no és altres cultures...
0: No. Jo dic que... Jo dic, però s'han d'assumir una sèrie de valors...
1: Que teníem, és una altra cosa.
0: Teníem ja, molt clars. A partir d'aquí, no es tracta de fer un discurs ni més feixista ni més guai d'esquerres. Es tracta de fer alguna cosa que tothom ha de complir.
2: Cal una policia metropolitana, queda molt poc temps, però sí. Fent referència al que deia l'Agustí i l'Antoni, que en diverses ocasions se n'ha parlat també, no?, d'un cos metropolità.
3: Jo no veig.
4: El que sí que tinc clar és que
1: hi ha més burocràcia.
4: Quan hi ha una diferència...
0: Quan sí, si tanquem altres, sí.
4: Quan em referia a que s'havien de canviar no només el Codi Penal, sinó la resta de normatives, possiblement hi ha moltes coses que influeixen en que això sigui així. I no hauríem de negar, que la immigració, sense voler relacionar directament, que a ningú li agrada immigració, perquè aquí ve molta gent a treballar i ve molts immigrants a fer país com s'ha de fer, no? Però hi ha... una part o que no treballa per lo que sigui o que o ha vingut directament, no ho crec, no vull pensar que no és així, però d'alguna manera ha augmentat el nivell d'inseguretat per culpa de la immigració. No, això no, és un fet que hauríem de començar ja. Ens hem de treure la vena dels ulls, perquè si no ho arreglarem mai.
1: No hem de parlar d'aquest tema amb tranquil·litat.
4: No ho arreglarem mai.
3: El problema...
2: Sí, dades policials ho poden contrastar, això.
1: I et diuen que no?
4: Perdona, hi ha una dada policial del País Basc, si no recordo malament, que hi havia un percentatge molt alt de tots els delictes que s'havien comès que eren per immigrants i ningú va dir res, i bueno, sí que van dir res, van dir que ho havien manipulat o el que sigui.
1: Però és que per què només mireu una qualitat de les persones que delinqueixen i no altres? Hi ha altres dades, hi ha altres coses que estan demostrant.
4: No és cert,
1: la majoria d'immigrants no delinqueixen.
4: Sense que sigui la norma, però hem de tenir en compte.
3: El problema principal, a Badalona i a tota l'àrea metropolitana és la reincidència d'aquelles persones que roben,
1: Francesc,
3: entren per una porta i surten per una altra, sense analitzar...
4: La lentitud de la justícia.
1: El narcotràfic, està augmentant el narcotràfic. Aquest és el problema, que està augmentant la inseguretat. Però això no és la immigració, això és el narcotràfic.
4: Però no treguis de l'equació la immigració.
1: I per què existeix narcotràfic? Perquè hi ha consum, i això no en parlem. O sigui, hem d'anar també pel consum. Si es deixa de consumir, s'acaba el narcotràfic. Per tant, no és només tot policia.
3: Totes les policies...
1: Totes
3: les policies locals, també una de les coses que més es preocupen, que més els preocupa, és l'increment del tràfic d'armes. Aquí a Badalona estem visquent de diferents episodis d'aquests d'atacs i de tirotejos. Això va vinculat, evidentment, amb el tràfic de drogues. Són situacions que es produeixen no tant tràfic d'armes per atacar a la gent, sinó per atacar-se entre les diferents bandes, i els efectes secundaris són els que patim, com aquesta noia, pobra nena de Sant
2: Pau. Veiem aquest increment d'un 28%, si no m'erro, de tirotejos també a Catalunya. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui en aquest primer debat de la setmana, que tanquem amb música. No sé si vosaltres sou molt d'anar a raves o no, però amb música del DJ britànic Carl Cox, ja no tant. Que ahir sí que va tancar el Primavera Sound, aquest ritme, una música que, o com a mínim, no et deixa dormir, eh? I per això és música per estar despert. Que vagi bé. Fins ara.

0: Les 10 del matí.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
0: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
2: La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. Ens ho amplia la companya Paula Rossinyol.
3: Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any, a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. Amb tot, en el balanç dels tres primers mesos de l'any crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte als 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. En concret, se n'han registrat 32, mentre que el primer trimestre de 2025 n'hi va haver 23. Pel que fa a les agressions sexuals en penetració, l'augment és del 23,1%, amb un total de 16 aquest any. També repunten els robatoris amb força a domicilis, amb una pujada del 9,6% i les sostraccions a vehicles, un 4,3% més. En canvi, el tipus de delicte que registra un descens més pronunciat són els assassinats consumats, que passen de 2 a 1 i baixen, per tant, en un 50%. També cauen lleugerament els robatoris amb violència i intimidació, un 2,6%, i els furts en un 2,4%. Altres delictes de criminalitat convencional, sense concretar, baixen en un 17,8%. L'altra disminució significativa es troba a la cibercriminalitat. Mentre que les estafes informàtiques augmenten un 4%, la resta de ciberdelictes registren una baixada del 47,1%.
2: I Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut precisament aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer de Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública i davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana ha permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris.
4: L'alcalde Xavier García Albiol ha expressat la seva indignació pels fets i ha felicitat els cossos policials per la rapidesa de la intervenció. En un missatge a les xarxes socials ha afirmat que situacions com aquesta no tenen cabuda als carrers de la ciutat i ha defensat la necessitat de garantir que qui vingui a Badalona ho faci per treballar, respectar les normes i contribuir a la convivència. Els detinguts passaran a disposició judicial un cop rebin l'alta mèdica.
2: I els Mossos d'Esquadra també investiguen un nou tiroteig al carrer Còrdoba del barri de Sant Roc, que hauria tingut lloc també aquest cap de setmana, aquest cop, això sí, sense ferits. En cas de confirmar-se, seria el segon en pocs dies, després que diumenge passat una nena de 10 anys va quedar ferida de bala arran d'una baralla entre bandes en aquest mateix carrer. El cos policial, però, ha remarcat que els dos fets no estan relacionats entre si i que estan a la cerca dels autors dels trets.
4: Els Mossos van rebre l'avís la mitjanit de divendres cap a 1:45, quan un veí va alertar que s'havien sentit detonacions, sense concretar si havien estat al carrer o en un domicili. Diverses dotacions es van desplaçar fins al lloc dels fets, però no es va trobar cap rastre dels presumptes autors. Per això el cos manté la investigació oberta a l'espera de trobar el lloc exacte on va passar l'incident i també identificar els pistolers.
0: Badalona Matí.
2: I encara en matèria de seguretat, l'intendent major Òscar Parada reclama una Guàrdia Urbana forta per poder assumir, diu, els reptes de seguretat, convivència i col·laboració que hi ha a la ciutat.
4: Ho ha demanat durant la celebració del Dia de la Guàrdia Urbana al Vecín, on ha lloat la vocació del cos de la policia local i el seu estret lligam amb la ciutat. Segons Parada, el cos de seguretat està en ple procés de transformació amb l'objectiu de millorar el servei i incrementar la presència d'agents al carrer. També ha defensat la professionalitat dels agents durant les festes de maig maig i en concret en l'actuació feta durant el desallotjament del Vall del Micaco.
2: Parada considera les crítiques rebudes legítimes, però lamenta que s'hagi posat en dubte la tasca dels agents.
5: Va ser una actuació difícil en un context sensible i en què els agents van actuar amb professionalitat, proporcionalitat, serenor i responsabilitat. Com a institució hem de ser clars. La crítica és legítima. La discrepància forma part de la democràcia, però no tot s'hi val. No és just utilitzar una intervenció policial complexa per posar en dubte la professionalitat dels nostres agents.
2: I Càritas alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne.
4: Són dades de la memòria de 2025 de l'entitat presentades fa uns dies. Lamenten que el creixement de l'ocupació dels últims mesos no va acompanyat de millores laborals o de les condicions de vida de les persones i assegura que la precarietat laboral s'ha enquistat. Segons Càritas, 3 de cada 4 llars ateses viuen en condicions precàries d'habitatge.
2: El tret més distintiu és que són famílies que, tot i treballar, no arriben a final de mes, ja que la seva economia està condicionada pel preu de l'habitatge. Així ho va explicar el coordinador d'Anàlisi Social de Càritas a Barcelona, en Guillermo Oteros, al Badalona Matí.
6: Estem assumint que la pobresa i l'exclusió social se seguirà transmetent de generació en generació. Estem atenent fills de famílies, és a dir, fills de pares, que ja teníem nosaltres anteriorment. I això és el que més ens preocupa.
4: Que es cronifiqui.
6: Veure com la pobresa... Exacte, com es converteix en un cercle viciós del qual cada vegada és més difícil sortir-ne.
2: I la casa d'acollida de Can Banús amplia la seva missió obrint una part de la finca per destinar-la precisament a habitatges socials.
4: Així ho han anunciat en l'acte institucional dels 30 anys d'un projecte que referma la voluntat de continuar acompanyant persones en risc d'exclusió social.
2: A més, han posat en marxa una campanya de micromecenatge per millorar les instal·lacions i també el servei. En Fernando Díaz és el director general de la Fundació Acollida i Esperança.
7: Can Banús és una masia que es va reobrir l'any 96 i té 30 anys... vol dir que hem de fer reformes, no? Perquè el que volem és ampliar dues places més. Hem alliberat uns espais, llavors en aquests 30 anys el que volem fer és passar de 27 a 29 places, perquè la demanda encara és molt, molt alta, tenim moltes sol·licituds. Quantes més persones puguem acompanyar, millor.
2: El govern municipal posarà en funcionament durant el mes de juliol la primera zona d'aparcament per residents al barri d'Artigas.
4: 95 noves places de zona verda que s'ubicaran als carrers Balmes, Mariscal Cabanes, Rafael Casanovas i Santiago. L'alcalde no descarta ampliar les zones d'estacionament regulat a altres barris de la ciutat sempre que hi hagi, diu, consens veïnal. L'actuació rep el suport de l'Associació de Veïns d'Artigas per endreçar un barri amb alta densitat de població, segons ha assenyalat l'alcalde.
2: Xavier García Albiol celebra un model que beneficiarà, diu, la mobilitat de veïns i veïnes d'Artigas.
8: A on hagi un acord amb els veïns, implementarem aparcament regulat. I zona verda, que jo crec, com a alcalde i com a veí, que és molt positiu, perquè facilita que els veïns de la zona puguin aparcar, tinguin un espai amb molta seguretat garantit per aparcar, a un preu irrisori, de menys d'un euro a la setmana.
2: I Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al Parc de Calarnús.
4: L'entitat ha elaborat una prova pericial i ha demanat als jutjats mesures cautelars, és a dir, frenar les possibles construccions fins que es resolgui el procés judicial.
2: Ecologistes en Acció i la plataforma Salvem Calarnús expliquen que han activat aquest tràmit després que l'Ajuntament hagi ignorat les al·legacions que van presentar el projecte urbanístic. Escoltem en Josep Hurtado, que és advocat d'Ecologistes en Acció.
9: Amb les mesures cautelars significarà que l'Ajuntament de Badalona no es podrà fer res al parc de Calarnús mentre que duri aquest procediment judicial. Si finalment el procediment judicial ens dona la raó, significa que l'Ajuntament tindrà de fer moltes més coses si vol urbanitzar el parc. Em refereixo principalment a complir la norma. Les normes d'avaluació d'impacte ambiental, que no ho han fet, d'autoritzacions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tampoc les tenen.
2: I la ciutat va celebrar dissabte la 12a edició de la Badalona Shopping Night. Enguany, amb nova data, ja al juny, per evitar coincidir amb els actes programats amb motiu de les festes de maig.
4: Sí, la Festa del Comerç va mantenir el seu horari ampliat amb botigues obertes fins la 1 de la matinada i una programació plena de sorpreses i música en directe. La celebració va convertir els carrers del centre en un autèntic escenari nocturn amb una temàtica inspirada en els meravellosos anys 20.
2: Més de 150 botigues han participat en aquesta edició que s'estén a comerç diversos d'altres barris amb una zona de carpes, botigues de tota la vida que conviuen amb les més recents, com la pastisseria Grau, que ha obert les portes justament el dia de la Shopping Night. Escoltem la seva propietària, la Natàlia Grau.
10: Hem arribat aquí molt, molt, molt de pressa i apretant molt perquè realment volíem arribar aquest dia. Va ser, de fet, el fet de venir a Badalona ha sigut una cosa bastant ràpida i poc programada, però ens va sortir l'oportunitat i no ens ho vam pensar ni un segon. I quan ens van explicar que avui era la Shopping Night, vam dir, sigui com sigui, nosaltres arribem. I aquí estem, i supercontents, és un dia molt emocionant.
2: I avui, Dia Mundial dels Oceans, centrem l'atenció en el Mediterrani i en la seva protecció.
4: Un recordatori que es va fer ahir diumenge durant la Festa del Mar, que va omplir el passeig marítim d'activitats i divulgació científica. La festa va posar en valor els oficis del mar, va oferir iniciacions a diversos esports nàutics i va convertir els més petits en artistes marins amb tallers creatius inspirats en el Mediterrani.
2: La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona, Sonia Egea, va remarcar el sentit d'aquesta jornada.
11: I amb aquesta jornada el que volem és explicar a la ciutadania quines són les idees i quines són les accions que s'ha d'emprendre per intentar conservar tot el que és la naturalesa i el mar. També és una trobada que està englobada dintre de lo que és el Dia Mundial dels Oceans i del mar.
2: I en plana cultural de la vila, celebrat el Dia Gran del Corpus aquest diumenge amb carrers plens de catifes de colors.
4: Una d'elles ha homenatjat Blai Caparrós, veí molt estimat i clau a la recuperació de la tradició que tenia les serradures al pati de casa seva. Des de les 8 del matí, veïns i entitats han confeccionat les catifes amb serradures, sal i flors, aprofitant un dia sense vent.
2: Entre els dissenys ha destacat l'homenatge als 80 anys del gegant Jeroni Bademar, preparat pels catifaires de Badalona, així com també motius d'entitats com els bufons del foc que celebren 30 anys o els habituals dissenys de temàtica lliure elaborats també per veïns de totes les edats. I els alumnes de tercer i de quart de secundària de l'Institut Pompeu Fabra han inaugurat l'exposició La Casa de Bernarda Alba a Badalona, al Centre Cultural del Carme.
4: La mostra s'inclou dins el programa En Residència, una iniciativa que permet als centres educatius treballar en un projecte creatiu amb reconeguts artistes. Es tracta de la primera vegada que l'Institut participa en el programa i ho ha fet de la mà de Víctor Jainada. L'artista, juntament amb alumnes i docents, ha desenvolupat un projecte basat en el llibre de Lorca.
2: De fet, aquesta va ser l'obra literària escollida perquè a partir d'ella es pot reflexionar sobre qüestions com les classes socials, l'autoritat o els aspectes de gènere. Escoltem la Sònia Espejo, que és professora de dibuix de l'Institut Pompeu Fabra.
12: La Casa Bernarda Alba va sorgir després de moltes classes treballant amb l'alumnat i el Víctor, setmana a setmana, a 2 hores de classe cada setmana. I bé, tenim una de les alumnes, que és una família nombrosa, i arrel d'aquí el Víctor se li va engegar la bombeta i va dir, ostres, doncs, a la Casa de Bernarda Alba doncs, hi havia 3 germanes, doncs, a veure si podem fer alguna cosa amb això.
2: I en esports, la penya s'ha classificat per les semifinals de l'ACB en trencar el factor pista del Baskonia. Aquí també ha frenat, i déu-n'hi-do com, i elimina així els vitorians en el tercer definitiu partit per 88 a 96.
4: Els de Dani Miret jugaran ara les semifinals contra el València en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona diumenge. Tots els partits seran a les 8 del vespre.
2: Tot això va ser possible gràcies a l'exhibició de Ricky Rubio, que va fer un autèntic clínic amb 23 punts i 28 de valoració sota pressió. El base verdinegre assegurava que l'equip havia crescut.
13: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
2: I en futbol, el Badalona supera el Cornellà per 3-0 i es classifica per l'eliminatòria final d'ascens a segona federació.
4: Bogeria absoluta a l'estadi municipal de Badalona, amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions, i en el segon període, l'entrada de Josu va dinamitar el maig i ell mateix feia el primer 3 minuts després de la represa.
2: Durant els 30 minuts de pròrroga, el Badalona va perdonar en diverses ocasions el quart gol i el porter, Carlos Azón, va fer 2 grans intervencions que van evitar el gol del Cornellà.
14: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada, después del partido, pensamos todos en remontar. El equipo ha confiado hasta el final. Íbamos 0-0 al descanso, era muy complicado. En el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final. Y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final, y eso es lo bonito del fútbol.
2: I fora de Badalona, avui és notícia que ha mort un home en un tiroteig a la Marina de Port. L'agressió ha passat aquest diumenge al vespre al carrer de la Mineria, la mateixa zona on va haver-hi un altre tiroteig mortal fa tot just 3 setmanes. De moment, no se sap qui ha estat l'autor del tiroteig. La policia ha obert una investigació per mirar d'aclarir els detalls d'aquesta mort violenta.
4: I els docents es concentraran demà a la plaça d'Espanya més tard per no interferir en les Pau. Serà a les 11 del matí, 2 hores més tard del que havien anunciat per no afectar la mobilitat, dèiem, dels estudiants que han de fer la selectivitat. En aquesta convocatòria també se sumen els treballadors municipals i el sindicat d'estudiants.
2: I Lleó XIV pronuncia avui dilluns el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats. El pontífex està previst que defensi els valors socials de l'Església en un Parlament polaritzat. Un acte històric on hi assistirà tota la plana política i institucional de l'Estat, inclosos el president de la Generalitat, Salvador Illa, i també els portaveus dels partits independentistes. Però també hi haurà absències, com la de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero, o també les de Podem i el BNG.
4: I l'Iran llança míssils contra Israel en resposta als atacs a Beirut. La Guàrdia Revolucionària iraniana ha anunciat diverses onades de projectils contra Israel que han fet 2 morts i més d'una desena de ferits. Israel anuncia que aquest dilluns tancarà les escoles, mentre Teheran exigeix que Tel Aviv aturi els atacs al Líban.
2: Tuti García, gràcies, bon dia.
4: Bon dia.
2: I obrim ara plana de serveis i ens interessem per l'estat del trànsit. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bon dia.
15: Què tal, bon dia? Doncs parlem d'una ràpida millora ja del trànsit en aquesta xarxa viària més propera. Per exemple, l'autopista, la C31, ja la veiem tranquil·la, fluida, tant en sentit Barcelona com en sentit Mataró. Passa el mateix amb la Pota Nord, amb la B20. Encara hi ha algunes aturades a la Ronda Litoral, si l'agafeu ara mateix. En sentit Llobregat, retencions intermitents entre Prim, la Barceloneta, volum de trànsit. En direcció contrària, també hi ha aturades d'un parell de quilòmetres entre Sant Adrià i el Bon Pastor, en sentit Besòs. Això és a causa d'un vehicle avariat que talla carril. Per tant, en aquest tram encara hi trobaríeu aturades, això, d'un parell de quilòmetres arribant al Bon Pastor en aquesta Ronda Litoral. També ha millorat molt el trànsit a la C58, sortint de Barcelona, anant cap al Vallès. Per tant, a banda d'aquest vehicle avariat, com et deia, la Ronda Litoral Bon Pastor, sentit Besòs, a la resta de la xarxa viària més propera, ja parlem de circulació força tranquil·la. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I donem un cop d'ull també la previsió del temps de la mà d'en Lluís Mi Pérez. Bon dia.
16: Bon dia. Desperta el temps amb un ambient força agradable a hores d'ara a les comarques metropolitanes. Una altra vegada s'ha descansat bé a gran part del nostre sector i, de fet, les temperatures encara actuals estan per sota dels 16-17 graus a moltes viles del Penedès i també del Llobregat o del Vallès. Sí que a la costa ja tenim algunes temperatures per sobre dels 20 graus, com és habitual. Es contagia la temperatura de l'aigua del mar en aquesta àrea més a tocar de la costa. De núvols poquets al llarg d'aquest matí, d'aquest migdia, un temps completament assolellat, per tant, temperatura que podrà pujar. I, de fet, aquesta tarda, especialment a l'interior del Baix Llobregat i també al Vallès Occidental, estarem al voltant dels 30-32 graus de màxima. Avançada la tarda, arribaran algunes nuvolades des del Penedès, també des del Garraf o el Llobregat, que deixaran alguna gotellada. Per tant, al llarg de la tarda i del vespre, no serà estrany que arribi a ploure d'una forma molt local a qualsevol municipi. N'estem pendents a la xarxa.
0: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
17: Avui, 8 de juny, celebrem Sant Guillem.
18: El sant del dia amb Joan Baltar.
17: Sant Guillem, o Sant Guillermo, era un bisbe de York del segle XI. Va fer la carrera eclesiàstica i va ser anomenat arquebisbe, on va començar la reforma de la seva diòcesi i esdevingué una persona molt popular. Finalment, es va retirar a l'abadia de Winchester, on va acabar la seva vida monàstica. Al calendari tenim 15 Sant Guillem. Els que porten aquest bonic nom ho solen celebrar el 25 de juny, dia de Sant Guillem de Vercelli.
0: La ciutat no s'atura.
19: Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
20: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
21: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
20: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
22: La ciutat no s'atura. Tampoc ho fa la vostra ràdio.
23: Ràdio Ciutat de Badalona.
24: Treballem per fer-te arribar a l'actualitat local.
22: Allò que passa al teu costat.
24: Fent periodisme rigorós i de proximitat.
25: Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast. Badalona Matí, al 94.4.
2: 9 endarreriment en la construcció del lateral de l'autopista al seu pas pel barri de Sant Crist, finals del 2027. Aquesta seria la nova data per l'inici de les obres. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Crist i l'Estrella es mostren convençuts que aquesta nova data serà ja la definitiva perquè totes les passes prèvies, diuen necessàries, ja estan gairebé enllestides. Però com ho veuen a tot plegat els veïns? Avui en parlem amb ells per saber-ho. Ens acompanyen la Teresa Hernández, la Mari Carme Pere de Tudela i també en Cesc Melgarejo, tots ells de l'Associació de Veïns de Sant Crist. Què tal? Molt bon dia.
26: Bon dia.
2: Benvinguts. De fet, el lateral de l'autopista és una reivindicació històrica, podríem dir, de la ciutat i en concret del barri de Sant Crist. Ara s'ha anunciat aquest nou calendari que situa l'inici de les obres dels treballs a finals del 2027. Falta sí. Més d'un any. Com heu rebut els veïns aquesta notícia?
27: Sí. A de rebre-ho. L'hem sentit i amb ell, amb en López Guardiola, ja també havíem parlat, perquè quan ens trobem...
2: L'heu conegut pels mitjans? No. Ja en teníeu coneixement.
27: Nosaltres, precisament, ens l'havíem trobat amb en Cisco, ens l'havíem trobat feia pocs dies, i si ens ho va dir, ells són molt positius i parlen molt positivament, tot el que vulguis, però nosaltres ho veiem fatal, vull dir, molt malament. Mm-hmm. Molt malament perquè... És que des d'un començament, que no ha sortit res del que veien... havien dit. Nosaltres no ho trobem gens de bé. Passa que les coses de... Diuen les coses de Palacio van despacio, les coses administratives van molt malament i llavors per això deuen tardar, però que no...
2: I tant a poc, no? Perquè quan vau començar amb aquesta reclamació, recordeu en quina època era?
26: Bueno, l'època no te la puc dir, però com a mínim 40 anys.
27: 40 anys.
26: Sí.
27: O més ja.
2: Per tant, han passat governs, diguéssim, de tots colors, a l'Ajuntament de Badalona, al govern de la Generalitat i també a l'Estatal. Sí, Quants terminis diferents heu vist passar al llarg d'aquests anys?
26: Molts, perquè cada vegada que han anat ens ho han explicat d'una manera diferent. No parlaré del passat, de 5 anys enrere, perquè no m'interessa tenir de mirar endavant, però veiem que és una tomadura de pèl. El bloc de pisos ja tindria d'estar fet. Està molt atreçat.
2: El bloc de pisos on s'ha de reubicar,
26: és carrer, en el passatge Pintor Fortuny, al costat del carrer Montserrat. Està molt, molt atreçat. Si sol hi treballen dos o tres persones.
27: El que diuen, des de, em sembla que una informació que va dir el López Guardiola, vosaltres des de comunicació, ho vau dir-ho, que ell havia dit que s'acabarien, sembla que ja, no, i posa allà que ja estan acabats, o que ja s'estan acabant. I no és veritat. I pels mateixos treballadors que estan treballant, que nosaltres hem parlat, ens diuen que a final d'aquest any ja ho veurem si estan acabats. Vull dir que... Informació que et donen, el que et dic, molt positiva. La realitat, doncs, molt...
2: És una altra, segons vosaltres,
27: Sí.
2: Recordem que aquest bloc de pisos del passatge Pintor Fortuny és on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció del lateral de l'autopista, que han hagut de deixar casa seva.
27: Sí.
2: Quina xifra de veïns s'hi han de reubicar?
26: De 24? Fet, el bloc de pisos és de 21 veïns, però ara tots no estan d'acord en anar-hi, perquè després de que els hi despropien la casa, que la majoria són plantes baixes, segurament ho faran
27: un sorteig,
26: però a més tindran, de, segons diuen els veïns, que han de posar 30.000 euros a la seva butxaca. Pues això no és normal. A vegades hauran les persones que no estan d'acord, que voldran anar al Tribunal de Just i Comptes i la volta ens passarem una altra temporada.
27: El problema és que no compleixen mai les dates. Si es diguessin pel 2027 tindré els pisos i ho fan, tothom estaria dintre de tot corrent, però és que sempre diuen una data, no la compleixen, i en una altra no quadra, i en una altra no quadra. I els veïns estan fins als nassos.
2: Per tant, hi ha desconfiança total.
27: Clar, total.
2: En aquest sentit, amb aquest anunci. Quin penseu que és el principal obstacle? O quin us diuen que és el principal obstacle per aquest, diguéssim, endarreriment de les obres? Què ha impedit executar el projecte abans?
27: La burocràcia.
1: Jo et dic el que sento realment. Mira, des del bon començament, quan vam tindre les primeres reunions amb López Guardiola i el seu d'allò... Cuidaven tot això, que jo ja perdo ja amb els noms.
2: López Guardiola, que és el gerent, d'aquest consorci urbanístic de l'àrea de
1: Clar, Sants. Clar, anomeno amb ell perquè és ell el que més d'allò és, no? Una de les coses que ens van dir era que farien l'execució dels pisos, de les cases, i que casa que la deixarien tirada i que l'ensorrarien i que es quedaria...
2: O sigui, casa que expropiessin, casa que havien
1: que tirarien d'allòs. Això, començant per aquí, ja no s'ha complert.
2: Ja perquè no quedés ocupada, no? Entenc.
1: Ja no s'ha complert. N'hi han que s'han quedat ocupades. Les que no són ocupades les han ballat. Vull dir, diuen que no fan... que és un gasto, que tirar la casa és un gasto, però quan les balla, quan les treuen, llavors ho ballen. Això també és un gasto, perquè ho ballen tot. Vull dir, i allò s'està quedant, que sembla un gueto. S'està convertint en un gueto.
27: Que veritat que a mi m'ho van dir. Una senyora que va pujar a veure una veïna al carrer Montserrat i que li feia por passar per aquest carrer.
1: Clar.
27: No havia passat mai, no era de Badalona, eh? I va passar per aquest carrer, diu, ui, jo em vaig quedar una mica, no sabia si anar cap endavant o cap endarrere.
2: Perquè hi ha moltes coses buides que han estat expropiades.
27: Aquest record que fa, no li de la placeta que diem nosaltres de la merda, però aquest trosset li fa fer por. I no sabia on passar, perquè, clar, sembla un gueto, allò. Sembla un altre món, aquest carrer.
26: Això és... Ara la proposta que hi ha és que ara no en tiren cap de casa, perquè les volen tirar totes de cop, perquè diuen que surten més barates en tirar-ho tot de cop. Però el que no és lògic és que les tapin d'allò. Després, tenim al carrer Milà i Fontanals, tenim un bloc de pisos que està a punt de caure, ja no ocupes, tindrien d'estar al carrer, i ara els sembla, si no, ho vaig entendre malament, em va dir un Guardiola, que no sé si és el mes d'octubre o mes de novembre que es fotran fora. Llavors, a què juguem? Si ja havien anat al juzgat, ja els havia dit els d'acà que anaven a fora i es tenien de tirar el bloc de pisos, perquè al final tindrem una desgràcia. Caurà el bloc de pisos i passarà alguna cosa. Ara mateix... acaben de tirar una casa, que és la casa d'en Lasso, que feia uns 2 anys o 3 que l'havien comprada. Bueno, l'han tirada a terra, vale? Però en el carrer, a de Montpel, n'hi havia una que feia 3 mesos que l'havien comprada i la van tirar a terra. Jo és que no ho comprenc.
2: Per tant, el calendari penseu que és arbitrari per unes construccions o unes altres? I demaneu que s'enderroquin, entenc, no, també per una qüestió, diguéssim...
26: No, és que la gent que viu allà, per exemple, si se li trenca una paret, se li cauen 4 rajoles, ja tenen els pisos el que els hi daran. Si ho han d'arreglar-ho perquè ho van tenir una casa una mica curiós, aquests diners els perden. I és això, és que algun diner...
2: Clar, hem de pensar que abans xifràveu, no?, en 40 anys el temps d'aquesta reclamació, que s'esperen aquestes obres, i amb una afectació a tot un conjunt d'habitatges, això, diguéssim, que té unes conseqüències en el dia a dia de les persones que hi viuen i les que no, les que són també veïnes del barri, perquè no es poden fer millores en aquests... O es poden fer, però saps que al final perdràs aquella casa, i per tant, és una mica sense sentit. No?
27: També, és que és trist que tu visquis en una pizzeria, com on hi ha la família, que viu amb pare, filla, i és tota una família, i ara baixis amb un pis que no se't tocarà, no sé, consulteixerà de 3 habitacions o no ho sé, i qui tocarà? Tocarà una planta baixa, un pis? És molt... I després aquests pisos han d'estar molt de temps sense arreglar ni cuines ni cames de bany, perquè clar, com has d'arreglar tu una casa que saps que d'aquí
3: d'aquí 2 anys hauria d'anar a terra. Aquests 2 anys han passat 30 o 15 o el que sigui. Uh-huh. Vull dir, és un, la gent que viu allí és un neguit. Vull dir.
2: Com afecta, a banda, diguéssim, de, en aquest dia a dia, no? pel que fa al manteniment de les cases, la manca d'aquest lateral a la mobilitat també al barri?
3: Bé, amb la mobilitat, molt. Perquè, per exemple, ara tenim el Francesc Layret, que el tenim patat amunt. Uh-huh. Badalona és un caos. I el cau aquest, si foren tingut el lateral de l'autopista fet, que no és un bé per Sant Crist, sinó és un bé per Badalona, que aquí això és molt clar, perquè nosaltres sol volíem 18 metres i la cera, però que no tinguessin cap casa, perquè és una explotació. Després hi van, em sembla, si no m'equivoco, 262 pisos. Mm. És que ens netejaran la cara i ens deixaran el traser brut. Aquí van, les coses van així. No costava gaire tirar les cases i fer el lateral per lo bé de Badalona, perquè ara mateix Francesc Layret és un problema. Bueno, hi ha moltes coses que s'han de solucionar abans de començar a fer el Francesc Layret. Bueno, perquè els autobusos ara passen per dalt de la vida i la gent aquella està molt emprenyada. I tenen raó. Si tinguéssim el lateral fet, podríem haver sortit molt millor.
2: No més tenim... il·lesos, d'aquestes obres, també en aquesta via, diguéssim, tan cèntrica de la ciutat. Teniu informació sobre el procés d'expropiacions, sobre reallotjaments? Com l'esteu seguint? Hi ha, diguéssim, comunicació oberta amb l'AREN?
27: No. Perdona, és que abans volia començar quan he dit lo de López Guardiola i se m'han anat, i per això no... que ara m'ha recordat el parlar en Cisco, que quan al començament encara tenien que fer, quan van començar a fer els blocs de pisos pels reallotjats, encara tenien que fer els blocs de pisos de la Riera Sant Joan. Uh-huh. I una de les coses que ens van dir, ells, la seva idea era que aquell bloc de pisos de la Riera Sant Joan estigués fet i els beneficis d'allà, llavors, estigués, poguessin fer i treballar amb l'àrea de Sant Crist. Uh-huh. Les coses després semblava que anaven al revés, que ja començaven amb un treballador, que un treballador fer un bloc de pisos ja sabem que és impossible, però per lo menys ens van fer callar una miqueta, no, anaven per allà. Però realment la realitat és que el bloc de pisos de la Riera Sant Joan ja està acabat, uh-huh, estarà allòs fet, i en canvi Sant Crist encara està per fer.
2: Cosa la Rambla que era Sant Joan.
27: Al revés. El de la Rambla Sant Joan ja està fet.
2: Sí. Sí.
27: I en canvi el del barri Sant Crist encara està per acabar. Vull dir que des del començament van dir-ho i realment ha sigut així.
2: Hi ha comerços i altres equipaments al barri que s'hagin vist especialment afectats també, no, diguéssim, per aquest projecte d'urbanització?
3: O no en tenim cap? Vull dir que tenim 4 tendes de gent d'aquí, i molts de pakistanesos, molts de xinos que venen en bars i en fruites. Però el que més, no tenim res. De lo que havien tingut, no tenim res. Després, jo vull trencar una llança. També es van trobar, quan van començar a fer el bloc de pisos, es van trobar un refugi de la Guerra Civil. Però per mirar allò, si es podia fer o no es podia fer, ho podia estar 3 mesos... esperant que anessin algú del museu o qui sigués a veure si estaria de guardar o si estaria de tirar.
2: Mm-hmm. Això Pinta Fortuny, el passatge Pinta Fortuny.
3: Sí, és el passatge al costat mateix. Bueno, que és el carrer Fortuny, carrer Casas y Amigo, perquè ara també han de fer, diuen que faran un ascensor no sé què, mm-hmm, per poder anar a l'altre cantó, al carrer Bonavista i al carrer Casas y Amigo. Núria, és, mm-hmm, la cosa més atreçada. Jo crec que, com sempre diem i nos en diem, nosaltres al barri Sant Crist nos sentim al cul de Badalona.
27: Sí.
3: I per molt que diguin, sí, perquè si ara nos foten 262 pisos que hi van, perquè a totes les cases que tiren a terra...
2: 262 doncs pisos s'han de construir en aquesta zona del lateral, a Rambla Sant Joan.
3: A Rambla, no, Sant Joan. No, en el lateral de l'autopista.
27: Bueno, lateral.
3: En el carrer, a Bas Carrer van.
27: Bueno, tocaran de
3: carrer Montserrat. Carrer Montserrat, bueno, i després també arriba, però, fins a la rodona que fan.
2: En tot aquest espai dels habitatges que s'han d'expropiar.
27: Però això, tota l'àrea de Sant Joan. Sí, clar.
5: Sí, un tros, sí, clar.
27: I quan passa dos cotxes diran, què pisos més macos hi ha aquí? I a darrere està la...
5: al barri nostre.
2: Pisos, però, que no, diguéssim, serà una realitat fins aquí uns anys, perquè les obres, com a mínim, no començaran fins a finals del 2027. Quan creieu que el barri podrà començar a notar els primers canvis reals?
27: Jo no ho veuré.
6: Jo, no, jo que tampoc.
27: Els jo... canvis? Jo he viscut tota la decadència.
6: Sí.
27: És que és veritat el que em sento així. Hem viscut la decadència del barri nosaltres. Ens ha tocat això. Bueno. La prosperitat i els blocs de pisos, que jo vinc a darrere, no crec que ho vegi la vida.
6: Tu creus que aquests blocs de pisos aniran cap endavant? No aniran cap a Sant Quirze. Tota la gent anirà de Sant Joan, màgic, tot per allò.
27: És que és un barri molt tancat.
6: Quin benefici tindrem? Quedarem tancats?
27: És molt tancat, ja ho és ara.
2: No. Per tant, millores pel barri és el que reclameu. I en un altre ordre de peticions, també hi ha la reclamació d'un cap, del cap de Sant Cris, eh? Aquest bueno, projecte com otra. Està?
6: Això també. Mira, això sí que no ho veurem.
27: No.
2: Avui heu vingut a patir.
27: És un mareig, això del cap, perquè amb les institucions no t'acabes d'aclarar. A l'Ajuntament et diu una cosa, a la Generalitat et diu una altra. Dius, i la gent es pensa ja que el cap ja el tenim aquí. I no el tenim aquí, ni molt menys. Ara t'estan dient tot el... Lluitàvem perquè l'Ajuntament donés tots els papers i tot, ho tingués tot arreglat per donar-ho a la Generalitat. La Generalitat ja fa temps que té el pressupost i té els calés, diuen, guardats per fer-ho. Ara aquests papers ja tots estan a la Generalitat i ara resulta que la Generalitat, diuen des de la Generalitat, que encara tenen que fer no sé exactament què i tornar a vindre a l'Ajuntament. Ja ens han perdut. Ja ens han perdut.
2: Doncs, Teresa, Maria Carme, Cisco, lamentem que les notícies que avui portem, no?, en relació doncs, a aquesta execució d'obres que no tindrà lloc fins a finals del 2027, doncs no us acabi de complaure, eh? Ho entenem també. Gràcies per haver portat la veu dels veïns fins als estudis de la Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Vindrem al 2027.
2: I esperem que abans, a veure si s'avança i hi ha una bona notícia al calendari. Que vagi molt bé. Adéu-siau.
6: A tu, gràcies.
25: Badalona Matí, periodisme de proximitat. La ciutat no s'atura, nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
7: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
8: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
7: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: I a aquesta hora del matí parlem de cadmi. Aquest és un metall pesant, del qual se'n parla menys que del plom o del mercuri, que segurament us ressonarà més, però que continua generant certa preocupació ambiental i sobretot sanitària. Ens agradaria entendre millor què és aquest metall, d'on prové i quins riscos comporta, si és que en comporta. I ho fem amb en Claudi Mans, qui ens acompanya a l'estudi del Badalona Matí. Molt bon dia, Claudi, com estàs?
9: Hola, bon dia.
2: Què és exactament el cadmi i quines propietats químiques, no?, el fan útil, diguéssim, per la indústria, sobretot.
9: El cadmi és un metall. De metalls n'hi ha 70, de diferents. I alguns sonen i uns altres no sonen. El cadmi és un dels que sona una mica, però no sona tant com a metall, sinó com a pigment. És a dir, molta gent que fa pintura li sonarà el groc cadmi. El groc cadmi és un groc molt, molt vistós, que no és que el metall sigui groc. El que és groc és un compost del metall que es diu sulfur de cadmi. El sulfur de cadmi és groc. S'utilitza per pigments i per diverses altres coses. El cadmi i el sulfur de cadmi com a pigment. Igual que hi ha altres pigments que es diuen d'altres noms, per exemple, el blau Prússia, que no és que la Prússia sigui un metall, la Prússia era un territori on van inventar-lo. I d'altres hi havia un blau pastel, també, que es deia, que el traien d'una planta que es deia pastel, a França, i així. Cada pigment, cada colorant, té un nom que té una història. I el cadmi és un dels...
2: És curiós, això dels noms, també, cromàtics. Per què el considerem, el cadmi, un metall pesant contaminant?
9: Pesant perquè és dels... No és que tingui molta densitat, perquè té una densitat una miqueta més gran que la del ferro, molt menys que la del plom, molt menys que la de l'or, molt menys que la de l'urani, però és pesant en el sentit que en la taula periòdica està bastant cap a la dreta, per dir-ho així. O sigui, bastant cap a la dreta i avall, i aquest vol dir pesant. El pes atòmic és bastant elevat, però això no vol dir que la densitat seva sigui molt gran, molt gran.
2: Mm-hmm. I contaminant?
9: És contaminant perquè realment... És una substància, el metall i les seves sals, que s'acumula als organismes i després costa molt de treure'ls dels organismes. Mm-hmm. Costa molt. O sigui, és una d'aquelles coses que la ingesta és relativament fàcil i, en canvi, l'excreció doncs, és molt més difícil per una sèrie de raons que són llarguíssimes d'explicar, però que, com moltes altres coses. Mm-hmm. I el problema és que actualment doncs, s'ha detectat cadmi en llocs que abans no s'hi detectava tant, com més, bàsicament, el que són els cereals. I, per exemple, a França hi ha hagut una certa alarma, que els hi han dit que han de menjar menys baguets i menys croissants, perquè els cereals del blat doncs, acumulen cadmi i aquest cadmi s'acumula en el cos.
2: I on es troba, diguéssim? No crec que estigui ni en pesticides ni en la pròpia llavor, sinó en el sòl agrícola, és,
9: sí,
2: no? En
9: sí, terra. Sí, el sòl, tot el sòl hi ha cadmi. La major part d'aquestes substàncies són naturals i, com a naturals, es troben per tot arreu. Llavors, depèn del tipus de sòl, n'hi ha més o n'hi ha menys. I és molt difícil de dir on n'hi ha més i on n'hi ha menys, perquè realment no hi ha una distribució allò... Així és com diuen liti, n'hi ha molt a Xile. Vale, això. Però, en canvi, cadmi n'hi ha per tot arreu. Molt poca quantitat, però per tot arreu. Mm-hmm. El problema no és la poca quantitat, el problema és que aquesta poca quantitat es va acumulant.
2: I per què preocupen els cereals? Ho dic perquè no sé si hi ha aliments que tendeixen a acumular-ne més quantitats de cadmi que d'altres.
9: Sí, més que acumular els aliments, els que els acumulem són les persones que se'ls mengen. Els aliments tenen el cadmi que els hi ve de les arrels i aquestes substàncies doncs pugen i van a parar doncs, a les llavors, o van a parar a les fulles, o van a parar on sigui. Això el que són les plantes, el que són els animals, acumulen el cadmi a partir de les plantes que mengen. Per exemple, es troba molt de cadmi, diuen, en els calamars, en les sípies i en els mariscos en general. I llavors, esclar, menjar marisc d'aquest doncs és pitjor. Llavors, l'alarma dels francesos, que després s'ha traslladat aquí, no s'ha traslladat aquí, a veure, se n'ha fet ressò aquí. Aquí no hi ha alarma encara, però els francesos sí.
2: Perquè no els toquis la baguette ni el croissant, ni els baguette. Francesos.
9: Sí, sí. Doncs el problema és aquest per ells. Doncs aquestes substàncies bàsicament s'obtenen per l'ingesta. No és que de calamar se'n mengi molt, ni de sípia se'n mengi molt. A la patata també hi ha una miqueta, i així. El que passa és que com que pa, patata i fècules d'aquestes se'n mengen molta quantitat, la baixa concentració que hi ha en aquests llocs ve compensada pel fet de que se'n menja molta més quantitat. Llavors, la quantitat és la que en aquest cas doncs, ha fet el salt, la visió ha fet el salt. No el crit d'alarma encara, però sí l'interès per seguir-ho, això.
2: Uh-huh. Aquest avís, eh? Quins serien els principals efectes del cadmi sobre l'organisme humà? Deies
9: càncer,
2: que
9: càncer,
2: costa
9: càncer,
2: eliminar-lo.
9: Sí, càncer. El càncer és el principal problema i és per això que és un problema, perquè les substàncies que són carcinògenes, d'acord amb una pràctica habitual dels toxicòlegs, consideren que no hi ha risc zero. És a dir, per poc que en mengis, si s'acumula, doncs ja està, es va acumulant. Uh-huh. Un dels que més lluita contra això és un catedràtic de la Universitat de Granada, molt conegut, que es diu Nicolás Olea, que sempre és el que obre la bandera primera de la toxicologia de la major part d'aliments. Sí que se'n queixen molt perquè diuen que és exagerat, que és molt alarmista i molt d'allò. Una mica sí que ho és, al meu entendre. Però, esclar, molts dels toxicòlegs són així. Alarmen i la seva feina és alarmar. I ho aconsegueixen.
2: I en aquest cas són els ronyons, diguéssim, els òrgans més vulnerables que s'encarreguen també d'aquesta eliminació del cadmi?
9: No l'eliminen. És que és aquesta la qüestió.
2: No es pot.
9: Que no es pot eliminar. O sigui que Una mica sempre se n'elimina. Jo no sóc expert en toxicologia, ni molt menys, però sí, els ronyons és un dels llocs pels quals passa el cadmi i allà es queda, i el fetge, i tot. O sigui, realment són, és un metall d'aquests, diguem-ne, acumulatius, un metall pesat. I llavors tot, sempre són els llocs on es filtra la sang i on es filtra l'orina i tot això, on es van acumulant les coses. El detall no me'l sé, per això.
2: El cadmi es degrada amb el temps? No.
9: O sigui, tot el que són...
2: Per tant, es passen a rius, a terres, agrícoles, ecosistemes marins. D'aquí parlaves del marís, no? Dels calamars, per exemple.
9: Sí, tots els metalls, o sigui, totes aquestes substàncies, els metalls, tant si estan en forma de metall com a tal, o sigui, el cadmi, si el mirem, és com si fos un tros de zinc, un tros de ferro, un tros de... O sigui, és un metall. El que passa és que quan està en forma de sals pot tenir tota mena de colors. Pot ser vermell, pot ser groc, pot ser d'altres colors. I aquestes sals, doncs, són les que són una mica solubles en aigua, i aquesta solubilitat en aigua fa que es pugui, diguem-ne, que pugui anar per tot arreu. Realment no és un... El més curiós d'això és la manera com a França han començat a suggerir que és el que es podria fer, que és deixar de menjar baguets i deixar de menjar croissants, menjar-ne menys, vaja, menjar-ne menys. I el procés a llarg termini...
2: Perquè no es planteja eliminar el cadmi del sol.
9: No. Bueno, sí, precisament. Precisament això és el que es planteja. Però eliminar el cadmi del sol vol dir deixar que aquell sol sigui el sol que és. És a dir, esclar, el sol aquell és una argila i és un silicats i unes coses que contenen el cadmi per si sol. Llavors, el sistema d'eliminar-lo, doncs n'hi ha diversos, però el que més sembla que pugui tenir èxit és posar-hi unes plantes, plantar-hi allà unes plantes que absorbeixen el cadmi, i llavors aquestes plantes amb el cadmi absorbit, doncs aquestes no utilitzar-les, deixar-les, cremar-les i les cendres, doncs no tornar-les allà mateix. Però esclar, això és un procés a llarg termini, perquè esclar, la quantitat de cadmi que puguin anar absorbint aquestes plantes serà una cosa lenta, i mentrestant no es podrà cultivar allà, esclar, perquè realment hi ha aquestes altres plantes.
2: Hi ha cadmi en les cigarretes, en el tabac?
9: Absolutament.
2: Però que aquest sí que el podem prevenir.
9: Aquest sí que es pot... No només prevenir, aquest es pot... diguem-ne, no cal... Aquest no cal. Així com un tros de pa te'l menjaràs, una cigarreta no cal. El cadmi, com que s'acumula a determinades fulles, a les fulles de tabac s'acumula cadmi. Llavors, aquest cadmi doncs, va parar doncs, als pulmons, i aquest cadmi que va parar als pulmons ja el tens dins. Ja consideren que hi ha de l'ordre de 5 vegades més cadmi en la sang dels fumadors que en la sang dels no fumadors.
2: Déu-n'hi-do.
9: Aquesta quantitat són 5 vegades, és molt des del punt de vista del número aquest, 5. La quantitat total que hi ha de cadmi és petita, molt petita. El que passa és que és acumulativa, i aquest és el problema. Aquest és el problema, que és acumulatiu, que no l'expulses.
2: Hi ha exemples d'èxit en aquesta reducció de la contaminació per cadmi molt durant poc, aquestes dècades?
9: Molt poc, perquè és que realment tot això, tota aquesta alarma, per dir-ho així, ha sortit molt recentment, i llavors doncs s'han començat a fer propostes de solució, però avui per avui no hi ha, que jo sàpiga, solucions per ara. I ja dic, les solucions han passat més per promoure els canvis del sol que no pas per intentar treure el cadmi de les plantes on pugui ser-hi. Per exemple, dir, tenim un calamar, traiem el cadmi. No, això no es pot fer, perquè la quantitat de la concentració és tan petita, que és impossible de treure fàcilment.
2: Per tant, difícil també, diguéssim, aquest combat contra el cadmi si té una presència tan estesa.
9: El millor és deixar de fumar pel qui tingui por. I si no està fumant, doncs, bé, que resi una mica.
2: I alternar l'entrepà de cada matí amb alguna altra...
9: Sí, bueno, que mengi llenties.
2: Amb alguna altra proposta.
9: Sí, farina de llentia, farina de cigró, farina de tot això, que es tenen menys cadmi. No és que no en tinguin, tenen menys.
2: Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies, Claudi. Per cert, hi ha la Fira Expo Química,
9: sí,
2: que fa 60 anys.
9: Sí, va ser-hi, la setmana passada va ser-hi, ja no hi és. Aquesta fira és la més important de la indústria química de Catalunya i d'Espanya, una de les més importants d'Europa, i va tenir lloc doncs, la setmana passada. Jo hi vaig assistir un parell de vegades allà i, com sempre, és interessant. Va cridar l'atenció que d'empreses catalanes, de Barcelona, vaja, de Badalona, empreses de Badalona, n'hi havia hagut, quan fabricaven productes, per exemple, la Cross. Però ara la Cross, com que es va aliar amb aquella Bondalti i que són portuguesos, doncs ja no existeix la Cross com a tal. Sortien un estant, hi havia un estant de Bondalti Cross, Bondalti Cross, però realment ja no fabrica. I l'únic que hi havia de Badalona que jo conec, i vaja, era dues empreses, millor dit, una, Oliver Batlle, que es dedica a fer maquinària, i una altra que havia sigut molt important a Badalona, que ara està a Granollers, que és Lleial, que també és molt important, i també estaven allà a la Lleial, però probablement sigui la més important en aquest moment d'aquest tipus. Però aquests fan màquines. Fan màquines per la indústria, no fan productes. Abans aquestes fires hi havia molta presentació de productes i coses d'aquestes. Ara ja no és així. Ara els productes s'ensenyen en altres llocs. En aquestes fires el que s'ensenya són màquines, màquines, màquines. Està molt bé, és molt interessant, però, és clar, ja no és química, sinó aparells per fer química.
2: Doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
9: Molt bé.
2: Claudi, una vegada més, la darrera aquesta temporada, sí, perquè anem acabant curs, esperem aprovar també satisfactòriament com fan els alumnes.
9: Has de passar a la selectivitat.
2: Que s'enfronten a la selectivitat, exactament, a partir de demà i fins dijous d'aquesta setmana. Molta sort per ells.
9: Molt bé.
2: I bon estiu, que vagi molt bé.
9: Gràcies, bon estiu. Adéu.
25: El matí de la ciutat, a la teva ràdio de proximitat. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tursal. AMB Bus Metropolità.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
10: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
10: bdncom.cat.
4: Badalona passa a

0: 8 minuts i arribarem a les 11 del matí. Anem al repàs de tendències i notícies curioses i comencem amb música. Fem una repassada al fenomen del cap de setmana que ha estat el Primavera Sound. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle
1: built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Un festival ja ultraconsagrat que ha reunit més de 70.000 persones al dia al Parc del Fòrum, un total de prop de 289.000 assistents que ho han donat tot amb artistes com Gorilla, The XX, The Cure, Viagra Boys i la gran sorpresa d'aquesta edició...
0: Aquesta que sona, bon dia. Ai, com era d'esperada, tot i no saber,
1: la gran sorpresa del dia que es comentava, que va ser Olivia Rodrigo, que ja, pues, com has dit, estem escoltant, la cantant de California va fer una publicació a Instagram anunciant la seva actuació al festival i poc després va aparèixer a l'escenari principal oferint un show de 45 minuts on va fer una col·laboració molt especial amb Robert Smith de The Cure.
0: Avui escoltava alguns likes que deien fins i tot que aquest Robert i no el Prevost els havia fet tocar el cel amb música aquests últims dies.
1: Sí, estem una setmana molt, molt intensa aquí a prop. I tot i que les aparicions estel·lars no es van limitar a l'escenari perquè entre el públic es va poder veure personatges il·lustres com Pep Guardiola o fins i tot Salvador Illa o Pedro Sánchez. O sigui, aquí, plegat d'estrelles, sembla.
0: A un Primavera que ha tingut lloc un cop més aquí al recinte del Fòrum, a Barcelona. I d'un concert plegat d'artistes i de personalitats a un homenatge molt nostrat, i és que amb motiu de l'any Gaudí s'ha inaugurat també una placa commemorativa al lloc on va morir l'arquitecte.
1: Doncs sí, la ciutat de Barcelona ha volgut rendir aquest homenatge, al meu gust una mica macabre potser, però amb l'arquitecte a una placa just al punt on va ser atropellat per un tramvia. La placa es troba a la Gran Via de Barcelona, a l'altura del número 665, i la descoberta d'aquesta placa s'ha fet, com hem dit, en una setmana clau, marcada per aquest cap de setmana passat amb el Primavera i la posterior visita d'aquesta setmana del Papa Lleó XIV, que beneirà la Torre de Jesús de la Sagrada Família. Durant l'acte també es va reclamar crear una festa al voltant de la figura de Gaudí i fins i tot fer una pel·lícula.
0: Una mica macabra, dius, perquè et recorda que aquell gest de deixar flors, no?
1: Bueno, aquí va morir una miqueta estrany, però bueno.
0: I ara parlem del Mundial de Futbol, que escalfa motors, no dels partits ni dels jugadors tampoc encara, sinó de la col·lecció de cromos, eh? I és que la gent s'hi ha bolcat amb molt d'entusiasme i això ha generat també un sorprenent mercat de segona mà. Sant Antoni deu ser ja a punt de

0: Ara, molts joves fan quedades per xarxes socials a fer intercanvis. Algú corre la veu, penja una story, hi ha cartells penjats per la ciutat citant a la gent a un lloc i a una hora en concret, i allà reuneixen tots els aficionats a fer la col·lecció a intercanviar els cromos en persona.
1: De fet, jo tinc un nen de 10 anys,
0: i
1: a les portes de l'escola. És que és allò que dius, el dia que veus, ells li diuen el Panini, el que reparteix els àlbums de cromos. El dia que el veus allò de lluny, ja busques anar per l'altra entrada, no? A veure si tens sort i te n'escapes, perquè, mare meva, la de col·leccions de cromos que hi ha per fer, i és difícil no enganxar-s'hi. De quedades per intercanviar cromos a plans offline, i és que a Barcelona s'han posat també de moda els plans analògics, com festes de lectura o bars on escriure cartes,
0: Doncs sí, sembla que la moda analògica i voler desconnectar del món digital continua a l'alça, i cada vegada hi ha més plans que ajuden, com per exemple el que has dit, una festa de lectura, també coneguda com a festa silenciosa, i consisteix bàsicament en això, llegir i compartir cultura i conèixer autors catalans, que es fa durant una hora en silenci i després ja fan un vermut literari i posterior col·loqui. I també, com hem comentat, hi ha bars on fan quedades per escriure cartes a mà, un club offline on només entrar deixen tots els telèfons mòbils tancats en un armariet i així normalitzar un espai sense distraccions digitals, o fins i tot sales de recreatives arcade amb les màquines típiques clàssiques com un Marcianitos, el Comecocos o un Pinball, i sembla que la moda ara és aturar una mica la vida i aprendre a desconnectar.
1: Molt bé, doncs un bon consell també. I acabem amb una dada curiosa, Edu, i és que un informe d'experts proposa baixar de 2.100 a 1.000 hores laborals a l'any, el que seria igual a treballar 2 dies i mig a la setmana.
0: Doncs sí, és un informe elaborat pel Laboratori Mundial de la Desigualtat i ha proposat aquest pla de xoc amb l'objectiu de frenar l'escalfament global i repartir millor la riquesa. L'informe ha estat elaborat per 45 autors i 200 investigadors de tot el món i han plantejat que una de les solucions és la de reduir la setmana laboral a 2 dies i mig. Jo no sóc pas un expert, però potser hagués dit el mateix.
1: Signes, no?
0: També signo,
1: sí. Aquesta proposta.
0: D'altra banda, també recomanen incrementar els impostos als multimilionaris, que curiosament també jo hagués dit el mateix, i prioritzar la inversió en educació i sanitat. I també coincidim un altre cop. Jo crec que puc ser un
1: d'aquests... Aquest grup d'experts et pot fitxar tranquil·lament,
0: sí, sí.
1: Perquè veig que estàs molt alineat també,
0: sí, sí.
1: No? Amb les seves propostes. Doncs fins aquí aquest repàs de notícies curioses. Nosaltres anem al butlletí informatiu de la mà de la nostra companya, la Sílvia Villarroel, i de seguida tornem, perquè no sé si teniu gana. Com anem, Edu, de gana?
0: Jo tinc gana ara per esmorzar.
1: Avui sí. Toca Espai Cuina amb l'Edgar Tejada, que tanca el Taric a Badalona, però també parlarem amb en Santos Calle i el Dragos Badera de l'Espai Versatil, que participa al concurs d'arrossos d'Espanya. Déu-n'hi-do, quin arrosset ens faríem a aquesta hora del matí. Parlarem de viatges, s'apropa el mes de juny, amb la Cristina Fernández, i de teatre, amb en Jaume Forés. Tot això a partir de les 11:05. Fins ara.
2: Són les 11.
3: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
4: Notícies Badalona.
5: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha expressat la seva indignació pels fets i ha felicitat els cossos policials per la rapidesa de la intervenció. En un missatge a les xarxes socials, ha afirmat que situacions com aquesta no tenen cabuda als carrers de la ciutat i ha defensat la necessitat de garantir que qui vingui a Badalona ho faci per treballar, respectar les normes i contribuir a la convivència. Els detinguts passaran a disposició judicial un cop rebin l'alta mèdica. I aquest arrest se suma a la investigació oberta per Mossos d'Esquadra d'un tiroteig al barri de Sant Roc.

0: El mateix carrer Còrdoba, on ara fa una setmana una nena de 10 anys va resultar ferida per una bala perduda. El cos policial, però, ha remarcat que els dos fets no tenen o no estan relacionats. Amb tot, i malgrat els incidents dels darrers dies, la criminalitat a Badalona baixa un 7,8% en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues i els homicidis en grau de temptativa. La millora es deu, sobretot, per la reducció dels ciberdelictes. I Càritas alerta que l'exclusió residencial es cronifica i assegura que el 74% de les persones que tenen a Badalona no tenen un habitatge digne. Aquestes són dades de la memòria de 2025 de l'entitat, presentades fa uns dies. Segons Càritas, 3 de cada 4 llars ateses viuen en condicions precàries d'habitatge. El tret més distintiu, però, és que són famílies que, tot i treballar, no arriben a final de mes, ja que la seva economia està condicionada pel preu de l'habitatge. Així ho va explicar el coordinador d'anàlisi social de Càritas Barcelona, Guillermo Otero, al Badalona Matí.
1: Estem assumint que la pobresa i l'exclusió social se seguirà transmetent de generació en generació. Estem atenent fills de famílies, és a dir, fills de pares que ja teníem nosaltres anteriorment. I això és el que més ens preocupa.
2: Que es cronifiqui.
1: Veure com la pobresa, exacte, com es converteix en un cercle viciós del qual cada vegada és més difícil sortir-ne.
0: I precisament la casa d'acollida de Can Banús amplia la seva missió obrint una part de la finca per destinar-la a habitatges socials. Així ho han anunciat en un acte institucional dels 30 anys d'un projecte que es referma amb la voluntat de continuar acompanyant persones en risc d'exclusió social. A més, han posat en marxa una campanya de micromecenatge per millorar les instal·lacions i el servei. Fernando Díaz és el director general de la Fundació Acollida i Esperança.
3: Can Banús és una masia que es va reobrir l'any 96 i té 30 anys... vol dir que hem de fer reformes, no? Perquè el que volem és ampliar dues places més. Hem alliberat uns espais, llavors en aquests 30 anys el que volem fer és passar de 27 a 29 places, perquè la demanda encara és molt, molt alta, tenim moltes sol·licituds. Quantes més persones puguem acompanyar, millor.
0: I un apunt en plana cultural, de la Vila celebrat el Dia Gran del Corpus aquest diumenge amb carrers plens de catifes de colors. Una d'elles s'ha homenatjat Blai Caparrós, veí molt estimat, i clau en la recuperació de la tradició que tenia les serradures al pati de casa seva. Entre els dissenys ha destacat l'homenatge als 80 anys del gegant Jeroni Ibademar, preparat pels catifaires de Badalona, així com motius d'entitats com els bufons de foc, que celebren 30 anys, o els habituals dissenys de temàtica lliure elaborats per veïns de totes les edats. I en esports, la penya s'ha classificat per les semifinals de la CB en trencar el factor pista al Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88-96. Els de Dani Meret jugaran ara a les semifinals contra el València en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona el diumenge. Tots els partits seran a les 8 del vespre. Ara mateix tenim 25 graus de temperatura a la ciutat.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.
6: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
4: Badalona Matí. Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.

0: I avui parlem també de gastronomia, d'arrossos i de talent badaloní, en concret d'en Santos Calle i d'en Dragos Badera, responsables de l'Espai Versàtil, que aquests dies afronten dos reptes gastronòmics de primer nivell. El primer és avui, dia 8 de juny, a Oliva, València, on participaran en el concurs internacional d'arrossos creatius Ciutat d'Oliva, una competició que reunirà cuiners de diferents punts d'Espanya i també de l'estranger per mostrar les seves millors creacions amb l'arròs com a protagonista. I demà, 9 de juny, tindrà lloc a Madrid una altra de les fites d'aquests dos cuiners badalonins, i és que participaran en una altra final gastronòmica, en aquest cas vinculada a la marca Macro, representant el seu projecte i la seva manera d'entendre la cuina. Santos, Dragos, què tal, com esteu?
1: Bon dia.
2: Buenos días, bon dia.
0: Gràcies.
1: Estem concentrats com els futbolistes, estem ara a la piscina esperant que arribi la tarda.
0: Home, quina concentració, així jo també em concentro, eh?
2: Sí, ben mullats, per això.
0: Molt bé, molt bé. Amb aquestes calors que comencen a fer, ja va bé, està en remull. Com esteu? Com viviu aquests moments previs, aquests dos concursos importants?
1: Jo crec que, com sempre, amb tranquil·litat, amb ànim de passar-ho bé. Si guanyem alguna cosa, la guanyarem, i si no, la idea és disfrutar-ho i aprofitar el moment.
2: Bueno, guanyar segur que guanyem experiència com a mínim. Com a mínim, primer. I segon, portar el nom de Badalona al resta d'Espanya, pujar-lo en mapa, aunque estigui participant, concursant amb gastronomia catalana i tal, pues bé, contents.
0: Santos, tu ets una de les cares visibles de l'Espai Versàtil. Com definiries la proposta gastronòmica del restaurant? S'assimilarà molt a la que portareu ara aquests concursos?
1: Bueno, és que en els dos... El d'avui és d'arrossos. Per tant, avui anem amb un arròs, que no està a la carta, almenys de moment, i veurem, a veure com és l'acollida. És veritat que anem a la boca del llop. O sigui, dels 32 participants, 22 són de Comunitat Valenciana. O sigui, estem parlant de la crem de la crem.
0: Competiu amb els mestres.
1: Inclús ve un de Nova Zelanda, que l'any passat va quedar segon al concurs de paelles de Sueca, que fa 60 anys que estan fent aquest concurs. Per tant,
2: sí, bueno, això dona por, eh? Dona una mica de vèrtig, eh?
1: Sí.
0: Dragos, què significa per vosaltres, no? Representar Badalona, tu deies, portem el nom de la ciutat, no? En una competició internacional d'arrossos.
2: Bueno, a veure, jo sóc una mica el fill de Badalona, que no ha nascut a Badalona, però jo sempre dic que és el meu tribut que tinc que pagar, entre cometes, per l'acollida que m'ha fet la gent de Badalona, la gent de Catalunya, la gent de Badalona, al final, no? Perquè, com si hi ha algú que no sap, jo sóc romanès de naixement i badaloní de cor, saps? Uh-huh. I això de portar la gastronomia catalana i la de Badalona en concreta per allà per Espanya, pues perfecte, uh-huh. M'agrada.
0: És un orgull, eh?
2: Sí, pues, sí.
0: Clar, us anava a dir, quan us van confirmar que participaríeu en aquest concurs? Quina va ser la vostra primera reacció?
1: Fa cosa d'un mes o un mes i alguna cosa ens van confirmar.
2: Sí, alguna cosa, sí, sí.
0: Entenc que us vau presentar, com a candidats.
1: Sí. Sí,
0: i
1: sí.
0: Com es prepara un concurs gastronòmic d'aquest nivell? Un concurs de...
2: Amb il·lusió.
1: Amb il·lusió. Sí, amb il·lusió sempre.
2: Sí, sempre.
1: I es prepara, doncs hem fet proves... Hem acabat canviant la recepta a última hora perquè realment el temps que hi haurà és molt curt.
0: Quant temps?
1: Només dues hores.
0: Dues hores.
1: Per preparar tot, però clar, hi ha fumets, hi ha coses que s'han de preparar i que no tindríem les eines suficients com per poder-ho fer. Però volíem fer un tribut també... Farem un tribut a la cuina catalana igualment avui. Qui vulgui saber s'ha de connectar a Instagram, seguir-nos i allà sabreu quin arròs hem fet, perquè ara al moment
2: és secret. No tenim més informació.
0: Perquè no es pot explicar quin tipus d'arròs fareu.
1: No, volíem fer un arròs d'escudella, això sí que ho volíem fer, però al final hem canviat els plats.
0: Arròs
1: i llavors en aquest mes i pico hem fet diverses proves de l'arròs d'escudella i hem fet diverses proves de l'arròs d'avui.
2: Sí, però l'arròs d'escudella és impossible a fer-ho amb 2 hores una escudella.
0: Clar.
2: i partint d'escudella fer fer un arròs d'escudella, o sigui, ja és, ja he fet diverses proves i no és possible. I hem canviat la recepta ja.
0: Clar, d'escudella, jo intueixo, me'n vaig a pensar en un arròs, diguéssim, caldós. No sé si, ja sé que no ens direu quin arròs fareu.
2: O no.
1: O sí.
0: Serà de cullera o de forquilla, l'arròs que fareu? Això m'ho podria dir?
1: Això ho fem, perquè si fem gala d'alguna cosa al Versàtil, allà al Port de Badalona, qui no hagi vingut que vingui, que us ho passareu bomba i menjareu molt bé, és que tenim allà un cartell que diu molt clarament l'arròs amb cullera,
2: sempre.
1: En qualsevol de les seves formes.
2: O caldós.
0: Sempre,
2: sí.
0: Molt bé, molt bé. Veig que hi ha il·lusió. Més il·lusió que nervis. Pot ser?
2: No, nervis cap.
0: Nervis cap.
2: Sí, els nervis hem deixat aquí a la piscina.
0: Què penseu que valorarà el jutjat en un concurs d'arrossos creatius com aquest?
2: Bueno, segur que es valorarà el sabor que és el... Crec que és un 65, un 70%. Després hi ha la presentació, el temps, la neteja del posto de la taula de treball, etc. O sigui, compta tot. O sigui, el treball dels cuiners, que en aquest cas sóc jo, i vull fer un incís que a mi anirà d'ajudant, però no és l'ajudant, és el cap de cuina de l'Espai Versàtil, que és el David Mora, que també és un badaloní, o sigui que amb més orgull encara.
1: I que també està concentrat a la piscina escoltant
2: la ràdio. Piscina, sí.
0: Espero que estigueu escoltant això a Radio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí. Què és més difícil, fer un arròs tradicional perfecte o innovar mantenint l'essència del producte?
2: Bueno, a veure, al innovar, al crear una recepta o partint d'una recepta tradicional, transformar-la, pues té una mica més de complicació, però no és complicació. Quan portes uns poquets anys cuinant per aquí i per allà, o sigui, el recte sempre mola, saps? O sigui, sortir de la zona de confort per nosaltres, o sigui, per mi, en aquest cas, per mi és un fer un pes endavant, un pas endavant sempre. O sigui, m'agrada el repte, o sigui, tot el dia truita de patates amb ceba, pues alguna vegada s'ha de fer sense ceba, o amb xoriço, amb tal, saps? Diversificar una mica.
0: I tant. Santos, està clar que la mà, l'expertesa, doncs, és clau, però entenc que el producte, i que sigui un producte de qualitat i de proximitat, no?, que és el que també doncs, potencieu molt en les vostres elaboracions, també juga un paper molt important en un concurs com aquest.
1: Mira, desvelaré una petita part. Portem unes gambes de Palamós de Pam, que, bueno, quedaran espectaculars a l'arròs que farem aquesta tarda.
2: I l'altra, o sigui, no vull dir-lo, però l'altra és...
1: No ho diguis, no ho diguis.
2: No ho he de fer. és un producte tan senzill, tan tradicional, tan de la terra catalana, que fem... Anem a dir-lo, un mar i muntanya. Vinga,
0: això estava pensant jo ara mateix, en un mar i muntanya. Sí. És que us estiro una miqueta més i em dieu la recepta sencera,
2: No, no cal, no estiris.
0: Amb què s'haurà de maridar aquest arròs que preparareu?
2: Hòstia, bona pregunta, eh? Bona pregunta.
0: Amb quina beguda? Ho dic perquè espero que el porteu al restaurant algun dia perquè els vostres comensals el puguin tastar, aquest arròs, no?
2: Sí,
1: a veure, si guanyéssim algun dels tres premis, és segur que entrarà a carta, si guanyéssim algun. Si no, és que com que les últimes proves és que estava tan espectacular, jo crec que té molts números perquè entri a la carta. Mm-hmm. O si més no, com a fora de carta puntualment. Però, bueno, veurem.
0: Molt bé. L'arròs, diguéssim, és un dels vostres també plats insígnia.
1: Sí, tenim allà el nostre forn de llenya on acaben tots els nostres arrossos. I és buc insígnia, sí. Sobretot al migdia tenim entre un 98 i un 99% de taules que mengen arròs.
0: Que mengen arròs,
2: bueno, perquè, primer perquè l'arròs és un producte tan agraït i forma part de, diguem, de totes les taules, de totes les cases. Uh-huh. Ja no hi ha setmana que no hi hagi arròs, per lo tant, si la gent entra al nostre Instagram, quasi sempre pugem alguna recepta molt fàcil per fer-ho a casa, perquè si no et dona temps ni d'allò per venir al restaurant, pues bueno, pues si no te'l fas a...
0: Puguis menjar com cal.
2: Sí, tal.
1: Sí que és veritat que he dit un 98 o 99%, això és cert al migdia del cap de setmana. Entre setmanes és veritat que tenim també molta més gent d'empresa. Uh-huh. I podem fer gala, això vagi la cunya, la falca publicitària, som l'únic restaurant client de la Confraria de Pescadors de Badalona, per tant, fem a gala que tenim el peix més fresc de Badalona, perquè és que ens arriba el peix donant sous a les safates de vegades. Això és molt difícil de trobar. I sí que tenim molta taula entre setmana i d'empresa o no empresa que sí que demanen peix fresc perquè bueno, és un luxe poder comptar amb aquest producte. Ara bueno, que parlaves tu del producte, precisament.
0: Doncs,
2: si em deixeu, vull donar-li les gràcies al Toti per Toti, vale? Perquè és el nostre peixater, que en, el pescador.
1: El pescador del capçalera.
0: En Jordi,
2: exactament, el pescador del capçalera. Sí, que ens porta quasi al peix una horeta abans de que comenci el servei del restaurant, sí.
0: Dragos, avui esteu molt a gust, us he trobat, aquí preparant la concentració d'aquesta tarda, aquest sí. Concurs internacional d'arrossos a la piscina de l'establiment on us allotgeu, entenc, eh? Demà teniu una altra cita important, en aquest cas a Madrid. No sé si allà
1: no,
0: també trobareu...
1: No a Madrid, però no a veure el papa, eh?
0: No aneu a veure... No, que el papa estarà a Catalunya demà ja, eh?
1: No, demà encara, d'hora no. Crec que arriba, i encara hi ha restriccions quan arribem avui.
0: Molt bé. Què és el que us espera demà?
2: Bueno, demà tenim que competir a la final aquesta de la imatge de Macro, amb tres grans cuiners, que un d'ells de Madrid i un altre és de Navarra. Vale, amb una cuina molt bonica, molt tal, hi ha nivell aquí també, vale? Però aquí ja anem a repetir una recepta que això sí que et puc desvelar. Uh-huh. La recepta està al nostre Instagram de l'Espai Versàtil, i allà sí que anirem amb un arròs de costelles de cabrí, vale? I bé, molt bé.
1: S'havia de fer amb productes de Macro.
2: Mm-hmm. Sí.
1: La seva majoria.
0: Molt bé. Perquè de
1: I
0: fet
1: demà, és... demà anem tres a la final, entre ells el meu restaurant preferit de Pamplona, el Basser Riberri. Salutació, si us escolten.
2: Santos, entiendo que tu restaurant preferit no és l'Espai Versàtil?
0: A Pamplona, a Pamplona.
1: Ai, perdona, ah, vale. He dit de Pamplona.
2: A
0: Badalona,
2: vale.
0: Catalunya i al món crec que no hi ha dubte, no, Santos?
2: Vale. Bueno, no ho sé.
1: Jo tinc el cor dividit entre l'Espai Clàssic i l'Espai Versàtil, com sabeu, llavors...
2: Ara sí.
0: Doncs, Santos, Dragos, molta sort en aquests dos concursos, que us ho passeu molt bé, que d'això doncs, no en dubto res, i gens, vull dir, i com diu el Dragos, el que segur que guanyeu és l'experiència. Que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Gràcies.
0: Adéu,
2: gràcies.
0: Bon dia.
2: Adéu, bon dia.
3: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Dorsal. AMB Bus Metropolità.
4: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
5: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
4: Més clar, més ràpid, més Badalona.
5: bdncom.cat.
4: Badalona passa aquí.
3: El Festival Docs Barcelona presenta
6: Gent.
7: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
6: Gent. El dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
5: La ciutat no s'atura. Tampoc ho fa la vostra ràdio.
8: Ràdio Ciutat de Badalona.
9: Treballem per fer-te arribar a l'actualitat local.
5: Allò que passa al teu costat.
9: Fent periodisme rigorós i de proximitat.
10: Tota l'actualitat de la ciutat al teu abast.

0: I el 28 de juny, el restaurant Tarik de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
1: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Tarik i a l'Edgar Tejada, que també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
2: Bon dia.
1: Com estàs?
2: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
1: Aclaparat, no?
2: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo, no... I estem superats i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
1: Que ja m'explicar, no? Mm-hmm. Ara te n'adones, doncs, el que representava el Tarik per Badalona?
2: Sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics, doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
1: Tarik una
2: cosa diferent, no? on la gent estava a gust i, uh-huh. i que era el nostre primer objectiu, uh-huh. que la gent es trobés a gust.
0: De fet, 16 anys de Tarik a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Tarik València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: No sé
3: com esteu?
0: No sé si ja intueixes per la veu doncs, aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt també d'aquest canvi d'etapa, sí?
3: Sí, n'hem parlat molt, sí.
0: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar doncs, amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
1: Sí.
3: Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, pues, la família, pues, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i en comencen unes altres.
1: Mm-hmm.
3: Però sí, em sento molt feliç.
1: Maica, tu vas obrir el Tarik a València, a Godella?
3: Sí.
1: Sí?
3: Sí, a Godella, sí.
1: Per què la cuina indopakistanesa?
3: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, comencem. I així va començar una mica el Tarik a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims i encara està obert, i encara està obert. El que passa que jo ja m'he fet gran.
0: Uh-huh. I el Tarik també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Tarik Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
2: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, i després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? Ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat, molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptéssim, no?
1: Perquè no es veiessin foranis.
2: Exacte, exacte, perquè no es veiessin foranis i a més amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era, no
1: el curri, picant,
2: el picant, el picant, vull que eren tot i explicar. Els primers anys van ser molt...
0: Guanyar-se la confiança,
2: sí,
0: una mica, no? Del comensal que seu a la taula i que demana...
2: Correcte.
0: I què puc tastar?
2: Clar,
0: no
2: era un
0: puc
2: negoci
0: atrever, no?
2: Que... Jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estàvem ara, sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
0: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
2: Sí.
1: Clar, tot. És el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
2: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no?, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te sabré dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. I a vegades... li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. A vegades deien, va, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què. I jo no podia fer activitats amb la meva filla. Doncs és això, no? També molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
0: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no? Amb la Maica, que ara doncs, escoltàvem que ens acompanya, però també doncs, amb la dona, no? I amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... Són com els de casa,
2: sí,
0: no?
2: Sí, és que és el que m'he intentat, i és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors, el que vaig aprendre de ma mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família, no? I això és el que m'he intentat a Tarik, és el que vaig aprendre de ma mare, i és el que hem anat fent.
1: I quin és el moment que et planteges tanco?
2: Bueno, el moment que em plantejo tanco ja fa temps, eh? Fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Va, jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. Vaig desplomar i vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar que enrotir. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després quan va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Ruti, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
1: Imagina't.
2: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial. Jo estava molt bé, prova d'esforç, el holder, totes aquestes coses que fan. Em van dir que era estrès. No? Van dir que era estrès. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, és una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar doncs, reduir el número d'hores que anava al Tarik. Va, el dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família. No? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà? No? Perquè igualment no desconnectaves. Durant tots aquests anys, doncs, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més, no? I des de després de la Covid ha sigut no parar, i hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit, em considero relativament jove, i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara, doncs, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
0: aquesta conciliació.
2: Exacte,
0: eh?
2: I no quadra.
0: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Tarik a Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
3: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre, pau, tranquil·litat, i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió, i em sembla la més correcta, i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... Perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negoci. Llavors ho
1: entenc. I tu també ets intensa, Maica.
3: Eh?
1: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
3: Sí.
1: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
3: Sí, a totes, a totes.
0: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
2: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat, i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Tarik perquè fins ara has estat a gust o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni. Doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triguem molt de temps en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei
0: sigui... Ara un servei s'enganxa amb l'altre.
2: Sí, és una mica més lent, perquè estàs amb més gent, i bueno, això... De fet, penseu que jo quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguir amb el Tarik, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment, aquests últims mesos, estava amb la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Tarik, el fracassado ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
0: Però... Sí, no, l'èxit personal, en moltes ocasions, el saber-se escoltar i el saber-se prioritzar.
1: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
2: Sí.
1: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
2: És una de les coses que deia de les parts negatives del Tarik, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo crec, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit algo que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina, jo no, vale, vos tots estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona, a Brussel·les, pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada això seguís endavant, però... Ja no sé si estarà en les meves mans.
0: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui aquí.
1: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
0: Sí, t'has emocionat, sí. I ens ha fet emocionar també a nosaltres.
1: Sí.
0: Gràcies, Tuti.
1: Gràcies.
0: A tot l'equip del Tarik.
1: Maica, també, que la tenim allà.
0: A la Maica.
1: Gràcies, Maica.
0: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
2: Moltes gràcies.
3: Serà. Moltes gràcies. I una abraçada i un petó.
1: Igualment.
3: I tinc un fill molt gran.
0: Immens, gràcies, adéu.
2: Adiós, mama.
3: Adiós, cariño.
4: Badalona Matí, periodisme de proximitat. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
0: A la Cristina Fernández la vam conèixer a través del seu perfil a xarxes socials, sobretot a Instagram, @lepetitcolibri. Així és doncs, com ella, amb aquest pseudònim, explicava, narrava, i de fet encara narra, doncs, les seves experiències de viatge en família. I a partir d'aquí doncs, la vam contactar i és des d'aleshores que col·labora amb nosaltres al Badalona Matí. Cristina, què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
0: I ara que estem al mes de juny i estem, en definitiva, a les portes també de aquest període de vacances, no?, d'estiu, i on moltes persones segurament doncs, pensaran a fer-se un perfil de xarxes socials o a nodrir el perfil que ja tenen de xarxes socials d'aquestes imatges de les seves vacances, no?, dels seus viatges, doncs podria ser una bona opció el parlar també de com penjar o compartir contingut, no?, la xarxa relatiu als viatges que nosaltres fem.
5: Sí, al final jo intento, bueno, compartir vivències reals, evitar imperfeccions i explicar també els imprevistos, fer una mica això que és quotidià i allò que ens passa, però sobretot respectant molt, en aquest cas, la, bueno, la privacitat dels nostres fills.
0: Sobretot a Instagram hi ha moltes persones que utilitzen el seu perfil per mostrar també imatges a Instagram, que és un perfil on predomina molt la imatge, i sobretot la imatge bonica, no? L'estampa és el que més utilitzen els usuaris per mostrar les seves vacances, no? Ara, com fer-ho de manera diferenciadora és el més difícil, segurament.
5: Clar, bueno, al final, saps què passa? Que els que coneixem una mica aquesta xarxa social potser també veiem que els últims anys s'ha convertit en una mica de, diguéssim, de publicitat, no? Al final acabes veient molts perfils que al final mostren els ofis, però per una ganància econòmica que hi ha darrere. Llavors, bueno, podem fer-ho també d'una manera natural, explicant en el meu cas els viatges, que és allò que més ens agrada fer en família, però respectant una mica la privacitat de la nostra família.
0: Com fer-ho? Com posar una imatge que cridi l'atenció, però doncs, amb la imatge d'un menor pixelat, no? O a vegades evitant que surtin aquells trets que el poden identificar.
5: Sí, en el nostre cas, ja et dic, intentem explicar les nostres vivències, però per inspirar altres famílies i donar idees de plans amb nens, bueno, que permet guardar també un record d'una manera també diferent, com un diari digital, però és el que tu dius, no cal potser a vegades mostrar la imatge en un primer pla, sinó potser unes manetes, uns peus, i en el nostre cas, a vegades també surt la meva filla, però perquè és una forma natural, vull dir, normalment no és un primer pla, és en un, bueno, en un context, no? Però bueno, de fer-ho de forma orgànica, natural, diguéssim, no? Sense una exposició molt marcada.
0: Tenir perfils de viatges com el de Le Petit Colibri, no sé si et permet també el conèixer doncs, altres famílies que també siguin amants del viatge, no? Sobretot de visitar muntanya o petits pobles rurals, també amb aquesta mateixa casuística, no? Amb nens petits.
5: Sí, a nosaltres ja et dic, a mi personalment he conegut molta gent a través de les xarxes socials, en aquest cas a través d'Instagram, i parlo molt amb altres mares, sobretot, amb altres famílies, i a mi em permet descobrir molts llocs que potser d'una altra manera no ho faria, i també directament parlar amb aquelles persones i preguntar-li, escolta, això realment val la pena? M'ho recomanes? A partir de quina edat creus que tal? I llavors, bueno, potser en el teu dia a dia no tens amigues o gent propera que ha anat a aquests jocs, però l'Instagram et dona la possibilitat d'ampliar una mica més aquest...
0: De tenir aquesta comunitat,
5: clar,
0: no? Amb un interès afí.
5: Sí, i la veritat que nosaltres personalment ens ha anat molt bé, i per lo que ens diuen també hem ajudat a moltes famílies a
0: trobar destinacions, no? Suposo. Heu visitat llocs que us han recomanat des de xarxes socials en el vostre cas?
5: Doncs la veritat que molts dels plans que fem a Barcelona, a Badalona, a Barcelona ciutat i voltants, els hem descobert arrel d'Instagram. I el fet d'acabar de decidir-nos si anar o no anar és també per les experiències reals d'altres famílies.
0: Per tant, no només recomanes, sinó que també, diguéssim, t'arriben aquests suggeriments. Parlàvem de, en cas doncs, de compartir aquest contingut de viatge en família, no? De quina manera protegir la privacitat dels menors, no? Perquè al final és la nostra voluntat el compartir aquest contingut, però no és la seva expressa. Són menors i, per tant, doncs, el mirar de protegir-los sempre és important. Com ho podem fer?
5: Doncs és el que et comentava una mica abans, no? Intentar no mostrar la primera plana, no? Diguéssim, detalls identificatius que semblen una tonteria, però intentant, doncs, si porten un uniforme de l'escola, que no surti quina escola, que no surti, que no els pugui identificar dades personals o llocs que normalment solen visitar, com depèn quins parts, depèn quines activitats extraescolars, doncs tot això tenir-ho molt en compte per intentar evitar-ho.
0: O si és un contingut que pot ser efímer o que pot quedar, diguéssim, de manera permanent al nostre blog, no?
5: Sí, a vegades no ens adonem i no sabem qui hi ha darrere de les pantalles. Normalment, en el meu cas, m'he trobat gent, altres famílies i gent amb molt bona fe, però bueno, sempre hi ha de tot i llavors, doncs, en aquest cas...
0: S'ha de ser curós.
5: Sí, s'ha de tenir cuidado.
0: Com, malgrat totes aquestes mesures de protecció necessàries, seguir fent el nostre contingut interessant? Cristina?
5: Bueno, jo sempre intento que porti valor, perquè al final explicar, entre cometes, la nostra vida personal penso que tampoc pot aportar res a ningú i, en canvi, doncs, explicar idees que puguin inspirar altres famílies a poder-se organitzar els seus plans i les seves vacances, crec que pot ser d'utilitat i de valor. Llavors, donar-li més valor allà on anem, explicant les nostres rutes, les nostres activitats, parlant d'aquí també sobre trucs de viatjar amb nens, i, bueno, sobretot compartir la meva experiència personal, no? Les nostres impressions i les nostres emocions, com ho vam viure, per veure de primera mà aquesta experiència.
0: Això va ser divertit, o aquesta part de la ruta se'ns va fer pesada, però aquella altra, no? Vull dir, amb detalls, explicar allò que vam sentir.
5: Sí, donar una mica, no només informació pràctica, sinó també una mica d'informació personal, com si una amiga t'expliqués com li ha anat.
0: Molt bé. I per fer-ho, parlàvem d'Instagram, per exemple, que és la xarxa creativa per excel·lència, no? Com ensenyar tot aquest contingut, no? Com convertir-se una mica en un expert de la fotografia i fer-ho amb creativitat, no només en el llenguatge que utilitzem, no? Que tu deies, interpel·lar molt l'altra persona o fer molta referència a com ho ha viscut un mateix, a l'experiència personal, sinó també com una mica doncs, enamorar, no? el nostre seguidor a través de la imatge.
5: Sí, al final hem de, bueno, d'intentar que aporti sobretot valor, i a més Instagram és una xarxa social que cada cop li dona més valor, ja només són els likes, és també que et guardis, no? aquell contingut, aquell post, si tu te'l guardes, l'algoritme considera que és important per tu, ja no només ja et dic els likes, els comentaris, i llavors creu que això dona valor i et dona més visibilitat, no? Però ja et dic, tot això nosaltres ho fem d'una manera molt natural, molt, molt orgànica i pensant una mica pues, que pugui aportar valor. I ja et dic, en el cas de nens menors o inclús de la nostra família, perquè també hem de ser prudents que no tothom vol publicar la seva imatge, ja siguin també adults. Llavors nosaltres en família decidim quina foto es comparteix, quina no. De totes les fotos que fem decidim quina és aquella que pels altres els hi pugui aportar, no? No només una, perquè nosaltres, jo considero una foto nostra de família, pot quedar molt maca al nostre menjador, però li és igual als altres, no? Diguéssim. Llavors, trobar una mica l'equilibri amb això.
0: Molt bé. I això que et preguntava, no? Per idees creatives, com trobar aquesta creativitat, doncs suposo que és això que abans doncs, explicaves, no? Que a vegades un detall d'una doncs, mà tocant la neu o uns peus fent un camí, no? És suficient també si saps jugar amb la llum, amb l'entorn, com per cridar l'atenció, no? Explicar aquestes microhistòries, no? En el detall.
5: Sí, correcte. I també a nivell de família, doncs, per mi és important registrar una mica les impressions sense posar imatges sensibles, però fer com un petit diari familiar digital per nosaltres també té bastant de valor. I sobretot això, compartir informació de llocs i activitats més que sobre les persones concretes, no? No explicar, a vegades, moltes amigues també em diuen, ah, ostres, és que t'han anat molt bé les vacances, és que t'he vist a Instagram de, ostres, que bé, no? Però clar, vull dir, quan la meva filla té una rebequeria o tenim un moment de discussió, això no mostres, no? Normalment mostres lo bo, no? Mm-hmm. Però bueno, s'ha de ser també realista i saber...
0: Conscient de què... De sí. Tot passa.
5: Correctament, eh? I ens passa a tots.
0: De tot passa i ens passa a tots. Per tant, clar, jo ara pensava, no?, en una xarxa social on predomina la foto perfecta, no?, potser és la més divertida o la més imprevista, la que guanya més seguidors, no?
5: Sí, a vegades, bueno, ja et dic, amb això, a més del tema de l'algoritme i de més, mai saps, nosaltres ho fem de forma, ja et dic, molt natural. Escolta, si li porta a portar alguna cosa a altres famílies, jo encantada.
0: Doncs molt bé, ja sabeu que al final compartir viatges a les xarxes, doncs com ho fa la Cristina, pot acabar inspirant, no? Connectant també amb altres famílies que tinguin aquest mateix interès. I a més es pot explicar, no?, aquests viatges, aquesta passió també pel descobrir nous indrets sense necessitat de deixar-nos al descobert.
5: Sí, al final, bueno, és possible, ja et dic, el que tu dius, explicar una mica les experiències, doncs també parlant de valors, de vivències, de llocs que recomanem i posant sempre el centre en el més important, que és gaudir junts del temps en família. Perquè al final t'adones que, bueno, les fotos passen, però els records i les vivències es queden.
0: Cristina, moltíssimes gràcies una vegada més i al llarg d'aquesta temporada per haver col·laborat amb nosaltres aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
5: Gràcies a vosaltres.
4: A Ràdio Ciutat, Badalona Matí. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
6: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
4: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
0: I arribem al tram final del programa, molt pendents de les noves programacions de la temporada de teatres vinent, però també encara amb l'ull posat en aquelles representacions que encara estem a temps de veure. Fem una repassada tot plegat amb en Jaume Forés. Jaume, què tal? Com estàs?
7: Què tal? Bon dia. Doncs mira, molt bé, aquesta setmana m'hagués agradat parlar-vos més de què hi haurà la temporada vinent, però encara no, perquè a part del Teatre Nacional, que ja ha presentat la programació, tots els altres encara no ho han fet, tot i que ho faran aquesta setmana, no? Perquè demà sabrem...
0: Estem esperant, no? Mercat
7: sí,
0: de les Flors...
7: Mercat de les Flors, el dimecres la Fira Tàrrega, el divendres el Teatre Lliure, o sigui que tots aniran sortint aquesta setmana. Així que he pensat, doncs mira, parlem de coses que encara podem veure un cartell i del Grec Festival, que comença, doncs, tornant de Sant Joan, d'aquí 20 dies. Mira, coses que encara podem veure en cartell. Us recomanaré una obra... A veure com us explico això. És una obra que jo he repetit, he anat a veure dues vegades, i avui al matí veia una piulada del Josep Maria Miró, que és dramaturg i director, que també deia que ell havia repetit i que és molt estrany que ell repeteixi obres. És d'una badalonina il·lustre, que és la Lluïsa Coniller. Està a la Sala Beckett, es diu Dinamarca, i la podeu veure fins aquest diumenge. És a dir, que si voleu anar-hi, correu-hi. El repartiment és de luxe, són dues persones, el Pere Arquilluer i l'Imma Colomer, que estan excel·lents. Els que coneixeu el teatre de la Lluïsa Coniller ja sabeu que és un teatre una mica críptic, a vegades, una mica dens, però jo crec que aquesta obra Jo crec que és, per una banda, el mèrit del text, però també el mèrit de la direcció de l'Albert Arribas, que li afegeix moltes capes que potser directament del text llegit no trobaríem. Es diu Dinamarca perquè és com una reinterpretació del Hamlet de Shakespeare. Dic que és una reinterpretació, no és la història. O sigui, pren com alguns elements, però no és la història de Hamlet de Shakespeare. Són un noi de 50 anys amb la seva mare, que en té 80, que viuen en un pis de protecció oficial, sembla ser, o de recursos baixos, no?, de Copenhagen, que és a Dinamarca, que és on passa la història de Hamlet, i llavors la història intrafamiliar recorda una mica la del Hamlet de Shakespeare. Però més enllà d'això, clar, si coneixes el Hamlet, hi ha molts elements que els disfrutes moltíssim, però realment és un text fascinant i ells fan coses molt... molt fascinants interpretativament, perquè podria ser un text molt fet de forma naturalista, però en canvi van cap a un àmbit més grotesc, bufonesc, sense ser molt exagerat, però que li dona un punt d'estranyesa molt, molt interessant. I realment veure'ls aquests dos actors, l'Arquilloé i la Colomer, fer això és fascinant. O sigui que sí, jo us ho dic de veritat, si teniu temps i voleu anar a veure alguna cosa, aneu abans aquest diumenge a la Beckett, perquè val molt la pena. Sí, sí, sí, sí.
0: Fem un esment del festival grec, del grec festival, perquè, com abans deies, tornant de Sant Joan, arrencarà ja.
7: Exacte. De fet, estava pensant, què us puc recomanar al festival grec? Perquè les entrades ja van sortir a la venda fa un mes, hi ha molts espectacles, ja sabeu, sobretot els internacionals que han exhaurit entrades, vull l'Angelica Lidl, l'espectacle inaugural, que és l'Òpera Tres Rals, que si no teniu entrades no patiu, perquè inaugurarà la temporada vinent al Teatre Lliure, vull, això ja se sap, o sigui que si no hi podeu anar ara, podeu anar-hi al setembre. Però clar, hi ha molts espectacles que només passen un, dos dies per la capital, i dic, no sé què puc recomanar, que la gent pugui aprofitar. I vaig pensar, mira, durant el grec, vosaltres també sabeu que hi ha espectacles a totes les teatres de Barcelona, i hi ha espectacles que estan tot el mes de juliol. Doncs mira, avui farem recomanacions d'espectacles que podreu veure durant tot el juliol i que formen part del Festival Grec. Mira, començarem al Teatre de la Biblioteca, la de la Perla 29, allà a la Biblioteca de Catalunya. Estrenen una cosa que es diu L'Albada, que és una gran epopeia familiar, diríem, escrita per el Jaume Vinyes, que és un actor i director i dramaturg bastant jove, té 30 i pico d'anys, que estarà dirigit per l'Oriol Brogi, evidentment, i que, amb un repartiment molt gran, d'11 intèrprets, la majoria molt joves, i que parla de la història d'una estudiant d'història a l'any 1992, és a dir, a l'any de les Olimpíades i tal. Ella és òrfana i enceta una investigació per unes beques que ha de fer dels seus estudis universitaris, que la faran viatjar enrere en el temps i repassar com la història recent d'Espanya. Llavors, el dramaturg aprofita i fa com un repàs de tota la història d'Espanya des de la Guerra Civil fins a les Olimpíades, no? Fins al període olímpic. I llavors, bueno, hi haurà un misteri, hi ha coses d'investigar, d'aquestes intrigues familiars, no?
0: Que una història genealògica, no? I alhora, doncs, historicista, també.
7: Exacte. Doncs això, a la Biblioteca, L'Albada, del Jaume Vinyes, dirigida per l'Oriol Brogi.
0: Fins al 30 de juliol, des del 22 de juny.
7: Exacte.
0: Anem cap a quina sala?
7: Doncs mira, anem a la Heartbreak Hotel, que és aquella sala que va obrir l'Àlex Rigola ara fa un parell d'anys al barri de Sants Badal. Allà l'Àlex Rigola farà una cosa molt interessant, que és agafar El somni d'una nit d'estiu de William Shakespeare, la cèlebre història d'aquells enamorats que se'n van al bosc, es perden, es prenen una poció i comencen a enamorar-se de qui no toca, diríem, no? Doncs l'agafa aquesta història i la trasllada a la The Factory de l'Andy Warhol, aquest estudi d'art avantguardista dels anys 60, no?, on tot era una mica festa i bogeria. Això s'ha de dir que no és una idea original. El Rigola ja ho va fer l'any 2014 al Teatre de Düsseldorf, amb què va inaugurar la temporada amb això, però la gràcia és que ho farà aquí, a Catalunya, en una sala molt petita, però amb un repartiment molt extens, perquè hi ha gairebé 12 intèrprets, i a més intèrprets de nivell. Vull dir, aquí tindrem la Montse Alcañiz, l'Elisabet Casanovas, l'Oriol Genís, que és d'aquí, Badalona, el Toni Sevilla, el Jordi Oriol, Lluís Villanueva, vull dir que grans noms de l'escena catalana. The Factory és una versió del Somni d'una nit d'estiu que podreu veure a la Heartbreak Hotel.
0: Molt bé. Anem ara cap al Teatre Poliorama, on en Jaume ens convida a veure La Truita.
7: Exacte. Aquesta... Ojo a La Truita, perquè les entrades estan volant moltíssim. Si no hi podeu anar al juliol, no patiu, perquè tornarà al setembre, ja ho han anunciat, estarà tot el setembre i fins a mitjans d'octubre. És a dir, que serà un espectacle allà recorregut. Per què això? Perquè els protagonistes són l'Emma Vilarasau...
0: És que no falla mai,
7: I el Jordi Buixaderes, que són també dos grans. La Truita és una comèdia familiar francesa, que les típiques comèdies en què hi ha un dinar i tota la família es baralla i apareixen embolics, no?, d'un autor que es diu Baptiste Amam, i la dirigirà el Ferran Utzet, que està en un any bastant pletòric de produccions. Quina és la premissa? Doncs és una família que s'han de trobar per celebrar el 65è aniversari del pare, i llavors la filla mitjana, són tres filles, la filla mitjana li diu a la mare que no vol menjar l'estofat que ha preparat perquè ella no és ben bé vegetariana, però no menja carn. I llavors ha comprat una truita de riu i li demana que faci la truita de riu. I llavors allà, bueno, aquests conflictes generacionals, en què es qüestionen valors, conviccions, formes de vida, no? Jo crec que estarà molt bé, ja et dic, les entrades estan volant, si no hi podeu anar al juliol, al setembre i octubre, a la truita, al Teatre Poliorama.
0: I al Teatre Romea, des del 30 de juny i fins al 2 d'agost, també podreu veure el retrat de Dorian Gray.
7: Exacte. Aquesta jo és una que jo tinc moltes ganes de veure. El retrat de Dorian Gray, com sabeu, és aquesta, l'única novel·la que va escriure l'Oscar Wilde, que es va publicar el 1890, que a més es va publicar censurada perquè hi havia molts continguts homoeròtics. Tenim la sort que aquest any ha sortit traduïda al català la versió íntegra, és a dir, la primera versió en català que tenim de la novel·la no censurada. Això ho ha publicat ara fa poc la col·lecció Bernat Metge Universal, en traducció del Yannick

0: Trilogia Colunca, és la proposta que ens fan des de l'1 de juliol i fins al 2 d'agost. Per tant, si el juliol encara sou per aquí a casa, és una bona proposta també.
1: Sí, aquesta és una cosa especial perquè tots aquests, és una trilogia de tres peces, és a dir, hi haurà, la primera setmana hi haurà la primera, que és Andrei Dorin, la segona Solitudes i la tercera Forever. Totes tres ja s'han vist abans a Catalunya en anys anteriors, però és la primera vegada que tindrem l'oportunitat de gaudir de la trilogia sencera. Per qui no conegui Colunca Teatro, és una companyia basca especialitzada en teatre de màscara i de gest, és a dir, són espectacles sense text, i he de dir que són meravellosos, emocionen moltíssim. Andrei Dorin, per exemple, és un espectacle que parla de l'Alzheimer, i ho fa sense paraules. Jo la vaig veure fa 10 o 12 anys, o potser més, i tot el teatre està emocionadíssim, la gent plorant, però plorant de veritat, perquè és captivadora, és tendríssima. Si teniu l'oportunitat, també és un dels caramelets d'aquest grec, les tres obres de Colunca Teatro, que estaran al Condal. Mireu les dates, perquè com que ja són tres obres diferents, ja et dic, no, depèn de quin dia hi aneu, potser en pilleu una o una altra. També hi ha un pack per gaudir de les tres a un preu més assequible.
0: També està bé, la proposta. I a la Sala Beckett també hi anem, perquè del 30 de juny al 26 de juliol, doncs, programant Anatomia de Ricard.
1: Exacte, l'Anatomia de Ricard, igual que abans dèiem que és la trilogia sencera, això és un díptic. Això s'ha d'explicar bé. Mira, l'any 2015 a la Sala Beckett va estrenar un espectacle que es deia Ricard de Tercer, que era una versió molt lliure del Ricard III de William Shakespeare, en què en aquest cas era un adolescent en una classe de tercer de primària, per això es deia Ricard de Tercer. I era un adolescent que interpretava l'actor Quim Ávila, que s'obsessionava amb la figura de Ricard III, William Shakespeare, que, com sabeu, és aquest gran dèspota i tirà de les tragèdies històriques shakespearianes. La cosa és que ell s'obsessionava tant que s'acabava identificant i era un mala peça de molt cuidado. L'obra va estar en cartell tres temporades, jo crec, va ser un dels grans èxits, això, l'any 2015. Llavors, ara que fa com 10 anys que la van estrenar, la recuperen, i l'autor de la peça, que és el Gerard Guix, n'ha fet una segona part que es diu Ricard 111, que si ho veieu escrit és Ricard 111, que és igual que Ricard III. Llavors aquest Ricard 111 agafa el personatge que vam conèixer, Ricard III, aquest adolescent problemàtic, i ens situa ja en el futur, i llavors representa que està tancat a la presó, i ell repassant per què ha acabat a la presó i totes aquestes coses. El Ricard 111 el farà el mateix actor que va fer el Ricard III, el Quim Ávila, i el Ricard III serà un nou actor, que és el Brandon Carich.
0: Tots dos tenen la mateixa direcció, però...
1: Tots dos tenen la mateixa direcció, la Montse Rodríguez Closella, i podreu veure en dies alterns, és a dir, un dia es fa un dia l'altre, i crec que els dissabtes fan la sessió completa, si voleu veure, doncs un sol dia, a les 6 una, a les 8 l'altre, podeu veure el díptic sencer d'Anatomia de Ricard.
0: Molt bé, Anatomia de Ricard, amb aquesta obra nosaltres acabem avui al Badalona Matí. Gràcies, Jaume, per ser amb nosaltres. I nosaltres, ja ho sabeu, tornem demà a partir de les 8 i fins a les 12. Que gaudiu d'aquest inici de setmana. Adéu-siau.
2: Són les 12.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Cal Arnús. L'entitat ha elaborat una prova pericial i ha demanat als jutjats mesures cautelars, és a dir, frenar les possibles construccions fins que es resolgui el procés judicial. Ecologistes en Acció i Plataforma Salvem Cal Arnús expliquen que han activat aquest tràmit després que l'Ajuntament hagi ignorat les al·legacions que van presentar al projecte urbanístic. Escoltem Josep Hurtado, advocat d'Ecologistes en Acció.
5: Amb les mesures cautelars significarà que l'Ajuntament de Badalona no es podrà fer res al parc de Cal Arnús mentre que duri aquest procediment judicial. Si finalment el procediment judicial ens dona la raó, significa que l'Ajuntament tindrà de fer moltes més coses si vol urbanitzar el parc. Em refereixo principalment a complir la norma, les normes d'avaluació d'impacte ambiental, que no ho han fet, d'autoritzacions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tampoc les tenen.
2: I avui, Dia Mundial dels Oceans, centrem l'atenció en el mar Mediterrani i en la seva protecció. Un recordatori que es va fer ahir diumenge durant la Festa del Mar, que va omplir el passeig marítim d'activitats i divulgació científica. La festa va posar en valor els oficis del mar, va oferir iniciacions a diversos esports nàutics i va convertir els més petits en artistes marins amb tallers creatius inspirats en el Mediterrani. La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Badalona, Sònia Egea, va remarcar el sentit de la jornada.
6: I amb aquesta jornada el que volem és explicar a la ciutadania quines són les idees i quines són les accions que s'han d'emprendre per intentar conservar tot el que és la natura. naturalesa i

0: al mar. També és una trobada que està englobada dintre de lo que és el Dia Mundial dels Oceans i del mar.
1: I més de 150 botigues han participat aquest dissabte a la 12a edició de la Badalona Shopping Night, que en aquesta edició s'ha estès a comerços d'altres barris amb una zona de carpes. La Festa del Comerç ha mantingut el seu horari ampliat, amb botigues obertes fins a la 1 de la matinada i una programació plena de sorpreses i música en directe, en una edició que ha canviat de data respecte a altres anys per evitar coincidir amb actes programats de les festes de maig. La celebració va convertir els carrers del centre en un autèntic escenari nocturn amb una temàtica inspirada en els meravellosos anys 20. I durant el mes de maig, Televisió de Badalona ha arribat a un total de 583.012 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes d'aquesta casa han registrat un augment d'audiència, destacant el Badalona Matí, amb un 13% de creixement aquest mes. Menció especial mereix la programació especial de les festes de maig, que ha sumat un total de 153.088 espectadors. Les diferents xarxes i plataformes digitals de la casa han registrat més de 4 milions de visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 2,7 milions. I en esports, el Badalona supera el Cornellà per 3-0 i es classifica per l'eliminatòria final d'ascens a Segona Federació. Bogeria absoluta a l'estadi municipal, amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions, i en el segon període, l'entrada de Josu va dinamitar el maig i ell mateix feia el primer 3 minuts després de la represa. Durant els 30 minuts de pròrroga, el Badalona va perdonar en diverses ocasions el quart gol i el porter Carlos Azón va fer dues grans intervencions que van evitar el gol del Cornellà. Azón es mostrava feliç al final del maig.
2: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada, después del partido, pensamos todos en remontar. El equipo ha confiado hasta el final. Íbamos 0-0 al descanso. Era muy complicado. En el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final. Y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final. Y eso es lo bonito del fútbol.
1: Ara el Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera i definitiva eliminatòria per ascendir. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al Municipal. Ara mateix, 24 graus de temperatura a Badalona.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: At key moments in history, the Church is called to decipher the new things in the light of the gospel and the dignity of the human being. 135 years ago, my venerable predecessor, Leo XIII, observed the situation of factory workers, their families uprooted, and new forms of poverty generated by rapid industrial transformation.
2: Salutacions i molt bon dia des de Mataró Ràdio. Aquests 2.500 quilòmetres de la visita del Papa a l'Estat espanyol duraran 6 dies, dos dels quals seran a Catalunya. Són pocs, dimarts i dimecres de la setmana vinent, però faran la visita curta i intensa. Per això nosaltres dedicarem els tres últims programes d'aquesta temporada a la visita a Catalunya de Lleó XIV. Ens agrada escoltar els oients, això sempre, i així ho hem fet. N'hi ha hagut alguns que només en un any s'han fet una idea de cap a on portarà Lleó XIV l'Església Catòlica, i per això els hem volgut convidar. Primer us presento els convidats que tenim aquí a l'estudi. Jason Haley. Haley, no?
3: Sí, sí, sí, perfecte.
2: Molt bé. Doncs ell és un professor d'anglès, uh-huh. És nord-americà, d'on te vens?
3: De Baltimore.
2: De Baltimore, molt bé. I benvingut aquí, fa temps que estàs a Catalunya, sí?
3: Porto 27 anys.
2: Déu-n'hi-do,
3: sí,
2: Déu-n'hi-do.
3: 27-28 anys aquí.
2: Molt bé, doncs benvingut. Ramon Salicru, ell és mataroní, mestre de tota la vida i inquiet en qualsevol àmbit ciutadà, creient des de sempre i partidari de fer avançar l'Església en la perspectiva del segle XXI, amb justícia per tothom. El que el Papa ens diu és que ell vol una pau desarmada i desarmant, és a dir, que opti pel diàleg i la bondat. Bon dia, Ramon.
4: Bon dia.
2: Joan Carreras Riera, el meu brother, el meu germà, que ell també és una persona que li segueix molt el devenir de l'Església Catòlica, en general, amb diverses activitats de les que fas. Benvingut.
5: Benvingut.
2: Vale?
5: Igualment, gràcies.
2: I ara volem dir als nostres oients que s'anotin l'identificatiu del Cruïlla per les xarxes socials, que, com ja vam dir en el darrer programa, també en tenim. Fins ara us donaré el d'Instagram i us donaré un e-mail. No us puc donar la de X, perquè el senyor Elon Musk, el teu amic americà, ho ha tancat i ara no et pots inscriure. No et pots inscriure. Però bueno, el d'Instagram, si ens voleu contactar per qualsevol cosa, per fer-nos una crítica, que ens agradaria molt, molt, doncs podeu escriure Cruïlla Europa 2.0. I com a mail, el mateix, cruillaeuropa2.0@gmail.com.

0: Molt bé, doncs ara ens n'anem fins a Andorra per saludar el nostre company de cada setmana, que ell fa el programa des d'Andorra. Bon dia, Gabriel.
1: Bon dia, Teresa. Què tal? Com
0: bé,
1: estàs?
0: Bé. Dimecres de la setmana vinent, el Papa anirà a Montserrat, però abans creuarà, com cada setmana fa, els murs del centre penitenciari de Brians-1. En un joc de mirades entre el dominic Xavier Gómez, bisbe de Sant Feliu de Llobregat, i el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, el senyor Ramon Espadaler, es va decidir que el Papa fes una visita, quan anés cap a Montserrat, s'aturés al centre penitenciari de Brians-1 per portar el consol a la gent més exclosa de la societat i que pateix més. La visita del Papa a l'Estat espanyol té un fort contingut social. Per això, des del Cruïlla d'Europa, hem volgut parlar amb el delegat de la pastoral penitenciària del bisbat de Sant Feliu de Llobregat, el pare mercedari Jesús Bel, sobre la visita que el Papa farà a Brians-1. Gràcies per ser en el programa, pare Bel. Bon dia. A veure, què us podeu imaginar? Comencem nosaltres aquí en l'estudi a parlar. A la que entri el pare Bel, nosaltres callarem i el deixarem parlar. Què busca la visita d'un papa a Can Brians? Ramon, què et sembla?
2: Bé, jo crec que forma part d'una visió ideològica profunda del papa actual, Lleó XIV, d'intentar apropar-se, doncs, a totes les realitats, i no les realitats oficials només, les aparents, les que d'alguna manera són prou conegudes, sinó aquelles realitats que són, per què no dir-ho, problemàtiques, que entranyen, doncs, totes unes situacions delicades, etc etc. I un exemple està, per exemple, amb tota la temàtica de les presons, per descomptat, i qui diu la temàtica de les presons, que és el cas que directament ens ocupa, penso també aquest intent d'anar a les Canàries, que és una manera també com una altra d'apropar-se a una altra realitat, que és la de les persones immigrades que arriben de l'Àfrica, d'allà on sigui, doncs amb ganes de viure millor, per descomptat, que tothom hi té dret, o d'altres, diguem-ne, projectes concrets que s'han previst per aquests dies a Madrid i a Barcelona i a les Canàries, com dèiem, etc. Per tant, és un intent d'apropar, jo diria, la oficialitat de l'Església representada per el Papa, doncs, en la realitat social, que jo penso és per allà on han d'anar els tres principals, perquè, a veure, l'Església està al servei de tothom, almenys així hauria de ser, però especialment dels més febles, dels més vulnerables, dels més desafavorits.
0: Molt bé. A tu et volia preguntar, Jason, tu dius que vens de quin espai, de quin estat dels Estats Units?
3: De Maryland.
0: De sí. Maryland.
3: Sí.
0: Quan fa un any es va saber que Lleó XIV seria papa,
3: sí.
0: Com vas notar l'ambient, si vas parlar per telèfon, perquè fa temps que no hi vas, una mica quina va ser la recepció d'aquesta notícia pels teus col·legues?
3: Bueno, jo sincerament crec que era una mica un honor per als Estats Units, per tenir un papa. Era una sorpresa per a tothom. Jo no crec que ningú pensava que sortiria com a papa, però jo crec que la gent estava bastant content. Evidentment, la situació als Estats Units políticament és molt decidit, però la gent que estava 100% a favor de l'Església i de la religió estava molt content per això.
0: Sí?
3: Sí. Sí.
0: No, pots dir, Ramon.
2: No, simplement, doncs, que és lògic. Va ser una sorpresa, penso, per molta gent, per no dir per tothom, sí. Oi? Però que això també és un aspecte per mi positiu, haver fugit en aquestes dues darreres situacions, els dos darrers papats, del que en podríem dir el centralisme europeu, si se'n partia. Primer, el centralisme italià, perquè la majoria dels papes havien estat italians. Després va ser ja una sorpresa en aquell moment el papa Wojtyła, i després, més posteriorment, el papa Francesc, que era argentí. Ara, doncs, un nord-americà. Això també denota una visió, jo penso, d'Església molt més autènticament universal, no tan centralitzada, ja dic, a Europa, o particularment a Itàlia, a Roma, amb el Vaticà, doncs, com a centre oficial, no? Penso que tot això és francament positiu, perquè abans ja ho deia, la meva visió d'Església catòlica és la universalitat. Precisament la paraula catòlica vol dir això, universal. Per tant, l'Església és de tothom. Mm? El mateix papa Francesc tenia una expressió molt coneguda que deia a l'Església hi cap tothom, l'Església és per tothom. I al dir tothom volem dir tant les persones que estan en una ubicació determinada com en aquesta ubicació més generalitzada que és el globus terraqui, per dir-ho d'una forma, no? Tant és un creient de l'Argentina com un de la Índia o de la Xina o dels Estats Units o de Mataró, per descomptat, ho veig així.
0: I tu, Joan, com ho veus?
4: No, jo veig bé. En principi jo veig que el company Jason ha dit això de que per als Estats Units va ser una mica un orgull o un fet peculiar que el papa fos nord-americà. El passa que va ser elegit en un moment que el mandat del Trump, que el Trump el va veure com un ciutadà seu, un súbdit. I aquí hi ha hagut alguna mica de coses que més aviat són d'anècdotes, no? Però que a veure qui mana més, no?
5: Bones, Teresa.
0: Bones, digues.
5: Deixes que li pregunti una cosa al Jason. És sí. Que no és que m'interessa especialment, com que ell és americà, que què li semblava el comentari que havia fet, les crítiques que havia fet el Trump cap al nou papa. No sé què pensa com a americà.
3: Per aquest tema que estava selectat com el papa, perquè era en contra d'en Trump o pretenia una mica d'equilibri en aquests dues cantons. Evidentment, jo crec que en Trump veu la situació en una manera de defensar-se al país i el papa està mirant en plan de unir tot el món. Jo crec que la crítica simplement arriba fins aquí, però no més lluny que això, perquè, evidentment, Trump té els seus interès, però jo trobo que el papa té els interès per, altre cop, tot el món i tots els països, i com... Segon... Sí?

0: Gràcies, Gabriel, per haver-nos fet aquesta gestió tan interessant del teu amic que reservem la identitat, com hem quedat amb ell, perquè ens expliqui què és el que passa des de dintre de Cuba. Gràcies, eh?
1: Res, Teresa, és esfereïdor, la veritat.
0: Sí, la veritat és que sí. Ara deixeu-me anar que presenti una altra convidada. Ella ens parlarà des de Cardedeu. Bon dia, Aurora Ferro.
2: Bon dia.
0: Molt bé. Ella és traductora i intèrpret de conferències i és molt activa a la parròquia de Cardedeu, que ara, amb un grup de joves, estan impulsant les trobades de coordinació eclesial de la Mediterrània. Què són aquestes trobades, Aurora?
2: Aquestes trobades les estem impulsant, de fet, des de la Delegació de Joventut de Barcelona, Església Jove, i són unes trobades que van començar l'any 2020 a partir d'una preocupació del Papa Francesc de cara als conflictes que hi havia al Mediterrani, i ell deia que l'Església aquí havia d'intentar, doncs, treballar-hi. Es van començar a fer unes reunions de bisbes de tota la Mediterrània, i el 2023 a Marsella es van obrir també a joves. Les conferències de bisbes són, evidentment, de bisbes catòlics, però amb els joves es va decidir que fossin joves no només de diferents països, sinó també de diferents religions. El 2023 es va fer Marsella amb joves, 2024 a Albània, a Tirana. El 2025 es va agafar un vaixell que va fer la volta al Mediterrani amb grups també de joves en diàleg sobre la pau i la convivència entre cultures dins del Mediterrani. I aquest any hem aprofitat la vinguda del Papa per organitzar una trobada que serà molt gran i ajuntarà joves amb bisbes i amb actors de solidaritat del Mediterrani, dirigents de santuaris, teòlegs, etc. Llavors hi ha com dues parts. En primer, bé, la meva part, la que estic jo més implicada, és la part dels joves, que serà de 7 dies. Passarem 3 dies a Montserrat de convivència i diàleg i després passarem 4 dies a Barcelona, on ens reunirem amb tota la resta de grups. Serem uns 70 joves, uns 50-60 bisbes i uns 60 actors del Mediterrani, entre teòlegs, responsables de santuaris i actors socials. I al final, doncs això, passarem 4 dies treballant en conjunt, compartint sobre les preocupacions i el que veiem que podríem, que es podria fer en aquesta regió.
0: Uh-huh. I quin és l'objectiu d'aquestes reunions?
2: L'objectiu al final és crear una xarxa de solidaritat mediterrània. A partir de totes aquestes accions, ara tenim persones compromeses amb obrir-se al diàleg i amb intentar una mica, cada una en el seu àmbit, perquè tenim persones molt diverses, tenim persones que es dediquen a la política, que tenen potser una capacitat d'influència més gran, però també tenim persones com jo que ens dediquem en un altre àmbit i intentem treballar dins la mesura del que podem fer. És això, crear una xarxa al Mediterrani de persones compromeses amb intentar enviar aquest missatge que el Mediterrani som una regió molt semblant a nivell cultural, molt propera, però que a vegades ens han dividit una mica per concepcions geopolítiques que se'ns escapen. I que buscar la pau al Mediterrani, un cop coneixes tota la riquesa de la zona, acaba sent una reacció pràcticament òbvia. Llavors ara tenim persones a pràcticament...
0: A veure si hem tingut...
2: D'aquesta xarxa.
0: Sí, molt bé. És que t'hem perdut un moment. Ens pots tornar a explicar la idea, aquesta última?
2: Sí, la idea és això, crear una xarxa de persones compromeses dins el Mediterrani amb una mica intentar veure que les diferències que ens han presentat moltes vegades són diferències que a nivell cultural no existeixen, que un cop estàs al tu a tu amb les persones no existeixen. I que quan coneixes la realitat, buscar una mica des del teu àmbit la consciència de que som un poble unit, que sempre ens hem unit pel comerç i que històricament som molt similars, és gairebé una reacció òbvia.
0: Mm-hmm. Abans has dit, Aurora, que us havien dividit, ens havien dividit els mediterranis.
2: Sí.
0: A què et referies exactament?
2: Clar, hi ha hagut sempre molts imperis, hi ha hagut sempre molt moviment, no, tant, no només de comerç, sinó de canvis de poder, i això a vegades crea com una divisió mental, que jo ho comparo amb la Unió Europea, jo he estat vivint a Alemanya, he estat vivint a altres llocs, i hi ha una sensació de ser europeu, tot i que a nivell cultural potser hi ha diferències més grans amb una persona d'Alemanya o de Noruega que amb una persona del Mediterrani. Llavors tenim aquesta... No, no tenim aquesta consciència que som a nivell cultural molt similars, que tenim una idea de menjar molt similar, una idea dels horaris molt similar, de la proximitat entre les persones, de la família, i que és un tema que a vegades com a concepte, com que no ens hem plantejat, no en som conscients.
0: Mm-hmm. Explica'ns què és la coordinació, l'associació de coordinació eclesial de la Mediterrània.
2: És una associació que parteix d'una iniciativa del Vaticà i el que fa té diferents branques d'acció i es dedica a tractar la qüestió mediterrània amb diferents grups de persones. També la idea una mica és ser interseccionals i arribar a persones ben diferents perquè la Unió fa una mica la força i només tenir persones a nivell polític no té tant impacte com tenir persones a tot arreu, a nivell d'església, a nivell de política, a nivell de joventut, és un tema més ampli, no? Llavors té diferents xarxes, una que és la xarxa de teòlegs del Mediterrani, que es reuneixen i treballen en comú, una xarxa de santuaris del Mediterrani, que també es connecten a través d'aquests projectes i poden iniciar potser programes conjunts. Tenim també una xarxa d'actors de solidaritat, aquest grup de bisbes del Mediterrani i després l'Escola de la Pau per Joves.
0: Mm-hmm. Em deixes preguntar-te, Aurora Ferro, us trobareu amb el Papa aquests dies o no? O no coincidireu per res? Perquè jo penso que el Papa, veure tanta joventut, també li, en fi, ho valoraria positivament.
2: Sí. El Papa l'any passat va estar al vaixell, per tant coneix el projecte, però clar, està a Barcelona 48 hores i el temps és clar, el que hi ha.
0: Sí, sí.
2: El que sí que formarem part de la vigília de pregària amb el Papa, tots, i llavors hi haurà part del projecte que els mossens i els bisbes que també doncs, participaran de la missa de la Sagrada Família. Mm-hmm. Però com a joves formarem part de la vigília, una mica ens unirem a tota la ciutat de Barcelona que dona la benvinguda al Papa, ensenyant que Barcelona també té, en aquesta setmana, acull una part del Mediterrani.
1: Deixa'm, uh-huh. deixa'm dir, Teresa, que
0: sí, per favor.
1: Des de la meva parada andorrana que em toca, que des del bisbat d'Urgell també van, diguéssim, van treure com unes places perquè els andorrans que volguessin poguessin també... Bueno, ah. Van organitzar com una expedició, diguéssim, no? I bueno, es van agotar el moment, em sembla que són 200 persones, no?, que aniran a l'expedició amb el bisbat d'Urgell, diguéssim, no?, per anar fins a Barcelona i rebre, bueno, poder veure tot. Tota la revolta del Papa i tot això, la Sagrada Família i de més. Vull dir que aquí a Andorra, a més, sempre hi ha hagut un gran arrelament religiós, no? I constantment hi ha canvis. Ara, per exemple, el rector de la parròquia de Sant Julià anirà formant part del bisbat d'Urgell, també. I, bueno, aquí tenim el copríncep episcopal, que és la segona màxima autoritat, diguéssim, després del copríncep francès, no? Per tant, vull dir que a Andorra també hi ha una gran tradició eclesiàstica i religiosa.
2: Sí, al final dic, és un sol Papa i un territori grandíssim, però bé, no ens tanquem a res.
0: No, està molt bé, molt bé. És que no ho havíem parlat quan preparàvem el programa, però si no, en una altra ocasió li haguéssim pogut dedicar una mica més d'importància al que farà el Papa amb la visita aquesta d'Andorra en un estat tan a la vora. Jo voldria preguntar als nostres tertulians que tenim aquí si vosaltres volíeu fer una pregunta a l'Aurora Ferro, que ella és aquesta jove entusiasta, i abans d'acomiadar-la li voldríem fer una pregunta.
3: Sí, jo quan parlaves del tema del Mediterrani pensava en la realitat que s'ha convertit el Mediterrani en aquests últims anys. De vegades s'ha parlat que és un cementiri de persones doncs, que queden ofegades doncs, emigrant de les seves terres. No sé si en aquest missatge que tu has explicat molt bé també hi ha implícit aquesta realitat, no? Aquest intent de denunciar el que en podríem dir una situació que és irresistible, que no es pot aguantar més, com és aquesta de convertir moltes vegades el Mediterrani doncs, en un escenari de cementiri, que deia jo abans. Com ho veus?
2: Jo trobo que el projecte s'enfoca molt, i és una cosa que jo he pres, a mostrar realitats que si no haurien estat ocultes. És molt interessant que reunim joves de diferents països del Mediterrani que viuen en aquells països i que després del projecte tornen en aquells països. Perquè al final, un projecte intercultural de persones que han migrat a cert lloc perd una mica aquesta... Hi ha persones que després de 10-15 anys els conflictes que vivien als seus països d'origen queden una mica enrere perquè han refet la seva vida i ara els problemes són uns altres. Llavors, sí, dins del projecte, efectivament, hi ha moments de diàleg on es planteja què és el Mediterrani. I hi ha persones que consideren que el Mediterrani són vacances i hi ha altres persones que consideren que el Mediterrani és un cementiri. I això, quan ho parles amb persones de la teva edat, que tenen... que en aquest moment són persones que totes vivim amb la mateixa condició, dormim al mateix lloc, mengem al mateix lloc, ho fem tot igual, ets conscient que la realitat del Mediterrani és molt més complexa.
1: Però... I el conflicte del Sahel, també, perdoneu-me. El conflicte
2: del Sahel, tots els problemes dels Balcans, la realitat de Bòsnia...
1: Gaza, també, no?
2: Sí, hi ha moltíssimes...
0: Sí, no acabaríem, no acabaríem, eh?
2: Sí. Ell deia que era aprendre la història no a partir dels llibres, sinó a partir dels amics. Uh-huh. I és una manera que al final tot el que t'expliquen acaba formant part de tu. No és només una informació, sinó que acaba formant part de tu i per això acabes amb una idea del Mediterrani que molt més complexa. Jo sempre ho dic, vaig intentar anar per buscar respostes de què del Mediterrani i al final he sortit amb moltes més preguntes de les que tenien un inici i van augmentant. Sí, sí. No paren mai.
0: Aurora Ferro, en què consistirà l'acte de reconciliació de la Mediterrània? És que te l'he volgut deixar pel final.
2: En què consistirà?
0: Sí. Quines conclusions en voleu treure? I quan el fareu, si ho teniu pensat ja?
2: La conclusió, la conclusió d'aquest congrés en concret es donarà on cada grup compartirà al final les conclusions que ha tret. Seran grups molt interessants perquè seran grups de treball on potser hi ha dos bisbes que sí que tenen... o bisbes o cardenals que tenen una influència més potser directa en certes esferes de poder, però també hi haurà joves, hi haurà persones de... potser, no sé, en un grup imaginem que hi ha un bisbe de Nazaret, un d'Itàlia, un jove d'Albània i un altre de Tunísia i una persona que es dedica a l'educació dels migrants a Grècia. Llavors, totes aquestes persones es posaran en comú per intentar veure vies d'acció o per intentar entendre la situació. I llavors el fruit d'aquest projecte no és la conclusió del projecte en si, sinó és què passa quan tothom marxa a casa i quan tothom es posa a treballar a partir del que ha après. Però la conclusió final, que a mi m'agradaria com l'utopia una mica del projecte, és arribar a un punt on siguem tan conscients que el Mediterrani som tot de persones tan similars que sigui impossible acceptar que al final les persones no puguin estar al seu país perquè no hi ha situacions que els permetin i hagin de marxar i arriscar-se a un mar que al final és imprevisible i que et pots acabar quedant allà i mai arribar al teu destí. Que una mica això, que sentim més els drames de cada persona i que intentem no replicar, intentar minimitzar tots aquests efectes negatius que tenen.
0: En aquesta coordinació eclesial hi ha només catòlics o també hi ha gent d'altres religions?
2: Clar, hi ha una part de bisbes, que evidentment són tot catòlics, hi ha una part de teòlegs, hi ha gran part que és principalment catòlica, però l'escola de joves, l'escola de pau per a joves, sí que és intercultural i interreligiosa, i llavors dins del programa sempre hi ha una visió de conèixer les diferents realitats interreligioses i interculturals de la ciutat. Nosaltres, per exemple, com a part del programa de joves, anirem a visitar una mesquita i una sinagoga de Barcelona. Uh-huh. És a dir, que sobretot la part dels joves és més interreligiosa, perquè per la condició, per exemple, dels bisbes o dels dirigents de santuaris...
0: Tenen més difícil, probablement.
2: Ho tenen més difícil, sí, ja és més difícil trobar un bisbe catòlic que no sigui catòlic.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora. Et convidarem en un altre dia, una altra vegada, un altre programa, a la pròxima temporada, per si ens pots venir a fer 5 cèntims del treball i de les conclusions que t'haureu fet o tingut en aquestes trobades mediterrànies, d'acord?
2: I tant.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Aurora Ferro. Molt interessant tota la teva aportació dels joves amb aquesta visita papal i com es mou la religió. I moltes gràcies. Adéu,
1: adéu.
0: Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies. També ha volgut opinar un jove professor de formació professional. Ell és en Josep Carreras, és cristià convençut i catòlic per tradició. Escoltem el que ens ha deixat en un àudio.
4: Per mi, com a creient, aquesta visita del Papa Lleó m'ha permès veure una mica què hi ha més enllà del Papa, no? Així com el Papa Francesc, de seguida ja es veia que tenia molt de gens i que tenia un tarannà i una manera de fer molt propera, el Papa Lleó semblava com més prudent, potser més semblant a altres papes anteriors, no? I, en canvi, amb la visita aquesta que està fent a Catalunya, que ja marca l'agenda, la visita a la presó de Cambrians, que després també anirà a Canàries a visitar els centres de migrants, i tot això és més que el gest, no? El Papa Francesc mira més de gest, i ell, de moment, per la que marca la visita aquesta i les anteriors que té i les properes que té, em dona la sensació que és un papa més d'acció. Veurem, però per mi és molt significatiu també el fet que hagi escollit el lema, no? Que no l'ha escollit ell, però que el Vaticà hagi escollit el lema d'alça la mirada, és significatiu perquè és com mirar més enllà, no? No només estar amb l'Església i les coses que ens passen a l'Església, sinó ves a l'Església, ves al centre de refugiats, ves a la presó i mira quina és la realitat. I ves a mirar quines implicacions tindrà la intel·ligència artificial en el futur amb totes les classes socials, no? Per tant, de moment m'està sorprenent molt gratament el Papa Lleó. Estic molt a l'expectativa de veure com el temps que té per poder introduir canvis i per poder marcar perfil, però m'agrada molt que una institució com l'Església també s'estigui mullant amb temes tan actuals com la intel·ligència artificial, sense oblidar que mirant al futur per evitar desigualtats en el futur, també està lluitant per les desigualtats que hi ha en el present.
0: Moltes gràcies, Josep. Gràcies per aquesta opinió teva. El Papa encara no ha arribat a Catalunya, i arribarà la setmana que ve. Però, a veure, què em podeu dir vosaltres en aquests 4 minuts que ens queden d'aquest alça la mirada? Això que aquesta frase que el Papa Lleó XIV ha dit ja que constarà en la seva vinguda aquí.
5: No, a mi em sembla que és un home que em sembla que és llicenciat en exacte, em sembla una cultura molt gran, que el que vol és que, a part de la seva feina, que és la pastoral als que som creients, que s'alci la mirada més cap al món que la vertent social, que les persones surten tantes coses dels conflictes socials que vivim avui dia, com la Mediterrània, que es comentava l'Aurora, que és una comunitat de propietaris mal avinguda perquè sempre hi ha hagut lius fenicis grecs, romans, cartaginesos, etcètera, no? Doncs hem de fer que a partir del moviment religiós hi hagi un moviment social que faci que el Mediterrani sigui més bons veïns, tots plegats.
0: Molt bé. Jason?
6: Sí, simplement a mi m'agrada molt el tema de... És molt actiu el tema de social, però també fa les coses molt poc a poc. La manera que fa no està buscant l'atenció, és simplement dient, mira, fem en aquesta manera, i no és de agafar l'atenció per ell mateix, però posa l'importància sobre l'Església i el missatge que té.
0: Molt bé. Ramon,
3: sí, simplement breument. Mirant l'aire o mirant davant, que és una altra manera de dir, doncs, que el que no podem és quedar-nos allà on estem. tocant de peus a terra sempre, però sense tenir oportunitats o possibilitats de seguir avançant, no? I aquest, per mi, és el gran missatge. Ja potser he estat una mica contundent amb l'expressió que deia abans, allò de la Mediterrània com un cementiri. No voldria pas que se'm malinterpretés.
0: No pateixis.
3: Pensem que els temes
0: no
3: ja vam preguntar, anaven. No tenim temps. Ho farem en un altre moment.
0: Ah, exacte. Gràcies. Aquí acabarem. Haurem de veure quin serà el missatge del Papa, del viatge del Papa a Catalunya, perquè sempre deixen un missatge important, a veure cap on el farà anar. Gràcies, Gabriel Vázquez, per conduir el programa des d'Andorra una setmana més.
1: A tu, Teresa.
0: Gràcies. La setmana vinent, el director general d'Afers Religiosos de la Generalitat, el mataroní Ramon Bassas, analitzarà l'encíclica que ha donat a conèixer el Papa Lleó XIV, que parla de la dignitat del ser humà com a criteri per orientar el progrés tecnològic en temps d'intel·ligència artificial. Veurem també la mirada d'una jove, Teresa Gutiérrez, advocadessa graduada en dret IADE per la Universitat de Barcelona i vicepresidenta d'una entitat que coneixerem que es diu Impuls Europa. Promou valors com la pau, la llibertat, la democràcia, els drets humans i la geopolítica. I també escoltarem l'opinió del gerent de la Universitat Catalana d'Estiu, editor i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, en Joan Maluquer i Ferrer. Moltíssimes gràcies a tots ells per contribuir en el Cruïlla d'Europa i que tinguin una bona setmana tots els nostres oients i els nostres convidats.
1: Adéu, que vagi bé.
0: Adéu.
1: Una setmana que ve. Adéu, adéu.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. I és que, segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any, a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. En el balanç dels tres primers mesos de l'any, crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte als 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. I els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris. Els detinguts passaran a disposició judicial un cop rebin l'alta mèdica. I en esports, la penya s'ha classificat per les semifinals de la CB en trencar el factor pista del Baskonia i elimina els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88 a 96. Els de Dani Miret jugaran ara les semifinals contra el València en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona diumenge. Tots els partits seran a les 8 del vespre. Tot això va ser possible gràcies a l'exhibició de Ricky Rubio, que va fer un autèntic clínic amb 23 punts i 28 de valoració sota pressió. El base verd i negre assegurava que l'equip havia crescut.
4: Ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada, crec.

0: Aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals.
1: Ara mateix, 25 graus de temperatura a Badalona.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
5: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 8 de juny, avui amb la ressaca de tot el que hem tingut aquest cap de setmana, començant per la Copa, una nova Copa del Rei per al Barça, abans de disputar aquest cap de setmana vinent la Final Four de la Champions a Colònia, en handbol. També parlem de futbol i de l'eliminació de l'Europa, amb el cap ben alt, això sí, als play-offs per pujar a segona divisió masculina, i també de la selecció espanyola masculina també, perquè ja avui mateix, aquesta matinada, disputa l'últim partit de preparació per al Mundial, que comença aquesta setmana amb el partit inaugural. La selecció espanyola debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Molt futbol, molt handbol i també bàsquet, perquè tindrem finalment dos equips catalans a les semifinals del play-off pel títol de l'ACB. El Barça ja va superar dissabte al Múrcia. Ahir ho va fer la penya, també a domicili, a la pista del Baskonia. La joventut que s'enfrontarà al València, el Barça serà qui s'enfrontarà amb el factor camp, això a favor, contra el Tenerife, que va a protagonitzar la gran sorpresa d'aquestes quarts de final, eliminant el Real Madrid. Tot això més, avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tot el que l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García, Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: Al futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat per a cita mundialista a partir de les 4, hora catalana, a la localitat mexicana de Puebla. Encara no hi seran les 3 lesionats, Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles pel debut oficial a la fase de grups del Mundial. Dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir més minuts els que no van jugar contra Iraq, per exemple, els barcelonins Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El combinat estatal mirarà de certificar la primera plaça al grup contra Islàndia, després del clar triomf de divendres contra Anglaterra 4-0, amb doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patri Guijarro i Clàudia Pina.
0: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez continuarà presidint el Real Madrid.
1: El president actual del Club Blanc continua al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar ahir les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria, Florentino Pérez s'ha de confirmar el nou projecte al Real Madrid, amb el retorn de José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades sense títols.
0: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar ahir una gran temporada competint molt, però perdent, finalment, el play-off per pujar a segona divisió.
1: El conjunt gracienc va acabar caient en la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria de play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar a l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal el duel després de la remuntada dels gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga en què el filial del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
0: L'Europa tornarà a competir l'any vinent, per tant, a la primera federació, en principi al Nou Sardenya, on s'hi ha de posar gespa natural i es trobarà de nou amb el Sant Andreu, que ha pujat, i amb el Nàstic de Tarragona, altre català. Qui sí que jugarà la final per pujar a segona és el Sabadell.
1: Els serlequinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora, després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà anada d'aquesta final a Zamora, al Rua de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny. També a les 9, a la nova Creu Alta, l'altra final per pujar a segona, la jugaran el Celta Fortuna i la Ponferradina.
0: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
1: El conjunt escapolà va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà, guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantar el marcador també al temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà la final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
0: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB.
1: La penya es va imposar ahir per 88-96 al Baskonia, victòria en el tercer i definitiu enfrontament, i jugarà a semis davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria, el millor de 3, començarà dimecres al Roig Arena. Demà arrenca l'altre semi, que enfrontarà el Barça i el Tenerife amb factor pista favorable als blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts, i tanqui una temporada al conjunt blanc sense títols.
0: Exacte, com també en el futbol, i en el masculí i en femení. En handbol, el Barça guanya amb contundència a la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
1: Els blaugranes s'han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final Bidasoa de 20 gols de diferència, 17-37. És la 30a Copa de la història de secció, la 13a consecutiva d'un Barça que ja pensa la cirereta del pastís per tancar la temporada a la Final Four de la Champions que es disputa aquest cap de setmana a Colònia.
0: El Barça jugarà dissabte a la segona semifinal contra l'Olborg danès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal a Alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arribarà al 5è partit.
1: L'Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comes i allarga la sèrie fins al 5è definitiu a Salt, que jugarà demà a Blanes, perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de l'ACB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, ja espera el Liceu, que ahir va guanyar per 3-4 el Calafell, el Joan Hurtoll, en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt penedesenc, Gepi Salva.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol diumenge vinent, ja a la pista del Fraga.
1: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer jugaria de nou a la pista del Vilassana el dissabte 20 de juny.
0: En futbol sala amb el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes es van imposar posar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter 4-3 i demà visiten el pavelló Jorge Garbajós amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final a més de classificar-se per la Champions de l'any vinent. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va imposar contundent ahir en el primer partit contra el Palma, 4-1.
0: I a l'altre equip català de primera, l'Indústria Santa Coloma, ha presentat avui el seu nou entrenador.
1: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador del filial d'Indústries les dues últimes temporades i acumula 6 campanyes a l'entitat. Vargas, que debutarà a primera divisió, ja s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar amb el nou repte.
0: I un últim punt en motor, Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Doncs el Cerverí ha aconseguit la seva victòria número 100, comptant totes les categories. Ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74 a la categoria reina. L'última prova guanyada pel Gran Desmarque, després de molts mesos complicats marcats per les lesions, va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li retalla 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir va caure en el primer revolt arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa la resta de catalans, Alex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca aquest dijous amb el Mèxic-Sud-Àfrica inaugural i el comiat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 jugadors del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd, en el primer partit de la fase de grups. Demà, però, toca amistós contra Perú. De fet, aquesta mateixa matinada ja, una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts de la setmana passada en l'amistós contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, que no van jugar. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dos dels quals catalans, Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que a més de Nico Williams, que segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente a la roda de premsa prèvia, estan complint tots tres els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: En condiciones estarían, calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
0: I un altre dels grans debats de la selecció espanyola és qui ocuparà la porteria, amb dos dels tres porters també catalans. El blaugrana Joan Garcia, que és qui va jugar l'altre dia contra Iraq, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya, a més de l'Atlètic Club de Bilbao. Unai Simón, titular, per exemple, en l'última Eurocopa que va guanyar Espanya fa dos anys. De la Fuente va tornar a confirmar que té clar qui ha de jugar dilluns vinent, però no va voler avançar res.
1: ¿Qué queréis? ¿Que os diga la alineación? Que no lo voy a decir. Que no lo voy a decir, hombre. No, vamos a ver. Los tres porteros están sensacionales. Me gustaría que los hubierais visto, que no habéis tenido oportunidad de verles trabajar algo. Y están en un momento fantástico los tres. Os lo dije hace ya tiempo, que no tengo ninguna duda, ningún problema de poner a uno u otro, porque son buenísimos los tres. Pero sí tengo en mi cabeza quién va a iniciar el Mundial. Si no hay ninguna circunstancia, vuelvo a decir, adversa, que me haga pensar lo contrario, que no debe ser así. Pero bueno, siempre el fútbol te puede sorprender.
0: Aquesta matinada a les 4 hora catalana jugarà aquesta Espanya-Perú a la localitat mexicana de Puebla. Com dèiem, el debut del Mundial serà dilluns vinent, 15 de juny, a les 6 de la tarda, també hora catalana, contra Cap Verd. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent contra Islàndia, amb l'objectiu de certificar la primera plaça després del clar triomf de divendres 4-0 contra Anglaterra. Més futbol. Pel que fa als clubs, l'Europa es va quedar a les portes de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt escapolat tanca una gran temporada per sobre de les expectatives després de caure 3-2 ahir a la pròrroga en la tornada de l'eliminatòria contra el Celta Fortuna, que es va jugar a Balaïdos. Escoltem el tècnic de l'Europa, Dai Benítez, emocionat després del partit de declaracions a BTV, deixant molt oberta la seva continuïtat al club de Gràcia, malgrat que encara té un any de contracte.
2: El camí no ha sigut fàcil ni curt, perquè són dos anys per poder jugar un playoff a segona divisió. Malauradament no l'hem aconseguit, però haig de dir que he confiat en aquesta plantilla, encara que moltes vegades he dit que començaven sent els últims, que tal. Hem sigut els cinquens a aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí. Aquesta etapa de dos anys, fins aquí.
0: Fins aquí. Veurem si segueix o no Adai a l'Europa i veurem si també si segueix, per exemple, Jordi Cano, després de l'espectacular temporada que s'ha marcat el petit dels Cano, sent el màxim golejador de la categoria de la primera federació i marcant ahir els dos gols del seu equip. Són declaracions a l'enjoc cap de setmana.
3: L'any vinent, doncs, bueno, ara estar tranquil amb la família, desconnectar d'aquesta temporada que ha sigut molt dura. Al final, doncs ja quan et veus amb opcions de pujar, doncs no pares i físicament doncs també acabes tocat, però bueno, veurem què passa. Jo a mi m'encantaria continuar a l'Europa perquè s'ha cruat la meva vida, però de moment no sé què passarà.
0: L'Europa que tornarà a competir a la primera federació masculina el curs vinent, i també hi seran el Sant Andreu, per tant tindrem derbi de nou, i el Nàstic de Tarragona. Pel que fa als catalans, veurem què passa amb el Centre Esport Sabadell, que jugarà a partir d'aquest divendres, dissabte volíem dir, l'anada de la final per pujar a segona divisió contra el Zamora d'Òscar Cano. Tants catalans com castellans, per cert, venen de remuntar tots dos un 2-0 en contra en la primera eliminatòria de playoff, i tots dos contra filials. El Sabadell divendres ho va fer en un gran partit contra el Real Madrid Castilla, i ahir el Zamora al temps afegit contra el Villarreal B. I parlant de playoffs, el Badalona serà finalment el representant català en la final del playoff per pujar a segona federació masculina. Els badalonins van aconseguir ahir remuntar el 4-1 en contra de l'anada davant del Cornellà amb un 3-0 al final de la pròrroga. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Duran, bon dia.
4: Bon dia. El Badalona va creure en les seves possibilitats i va remuntar el marcador del partit d'anada contra el Cornellà amb un triomf per 3-0 després d'una pròrroga. Els de Miquel Azparren s'han classificat per l'eliminatòria final i és que va ser una bogeria absoluta a l'estadi municipal i amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions, amb un Cornellà ben ordenat al darrere que va impedir que els badalonins poguessin generar ocasions clares per marcar. En el segon període, l'entrada de Josu va dinamitzar el maig i el mateix jugador va fer el primer 3 minuts després de la represa. Això va donar ales als de Miquel Azparren, que van continuar creient. I al minut 70, Toni Larrosa, de cap a la sortida d'un corna, va fer el segon. En el darrer sospir, en el 90, va arribar l'èxtasi amb el 3-0 en una acció en la qual Marco Martínez va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles, amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulà Carlos Azón, que en dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Azón es mostrava feliç al final del maig.
5: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada, después del partido, pensamos todos en remontar, el equipo ha confiado hasta el final, íbamos 0-0 al descanso, era muy complicado. En el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final y eso es lo bonito del fútbol.
4: El Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera definitiva eliminatòria per ascendir. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal.
0: Gràcies, Ramon. El Compostela va quedar segon, també, com el Badalona, en aquest cas el grup 1, el grup gallec, en la tercera federació, i s'ha fet en les dues eliminatòries prèvies del Villalbès i l'Atlético Arteixo. El Cornellà, en canvi, que ja sap que tornarà a competir l'any vinent a la tercera federació masculina, on hi volen tornar a ser, on hi volen tornar el Sant Mauro i la Pobla Mafumet, que estan disputant el playoff per pujar de Lliga Elit a tercera federació. En l'anada aquest dissabte passat, triomf dels tarragonins 1-2 a Santa Margarida de Montbui. La tornada serà dissabte vinent a la Pobla. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB. Si dissabte el Barça, que tindrà per cert el factor pista favorable després que el Tenerife hagi eliminat el Madrid, va superar el Múrcia. Ahir la penya va fer la gesta a Vitòria, guanyant en un gran partit 88-96 al Baskonia, el tercer definitiu duel de la sèrie. Escoltem el tècnic verd i negre, Dani Miret.
6: Felicitar al equipo, creo que hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy y que no habíamos hecho en otros momentos. Así que súper contentos.
0: La penya que s'enfrontarà a semifinals al València de Pedro Martínez, que va superar per la via ràpida el Bilbao Basket a quarts. De fet, el València és l'únic equip del top 4 que serà a semifinals. Aquesta eliminatòria començarà dimecres al Roig Arena. A l'altre semi, com dèiem, tindrem un Barça-Tenerife a partir de demà mateix amb el primer partit del Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre. En handbol, el Barça va complir els pronòstics i va avançar ahir a Alacant un nou títol de Copa del Rei, després de superar ahir el Vidasoa a Girona a la final de 20 gols, 17-37. La defensa blaugrana va ser espectacular, així com també la porteria amb Emil Nielsen, per agafar bones sensacions a cara a la cirereta d'una temporada que de moment és pràcticament perfecta. Aquest cap de setmana juga la Final Four de la Champions de Colònia. Escoltem el capità blaugrana, Dick Amem.
7: Muchas veces se habla de que el Barça es muy superior y que hay una diferencia. No nos vamos a engañar, hay una diferencia. Pero yo creo que es la forma de cómo se gana. Y muchas veces yo creo que es lo que tenemos que valorar. No que el Barça gane, sino cómo ganamos. Porque cada día vamos a entrenar, preparamos los partidos, tenemos respeto a los rivales. Podíamos en algún partido salir al partido y jugar a 20%, pero estamos casi siempre al 100% y esto creo que es mucho mérito, entonces tenemos que seguir así para el futuro.
0: Ara ja toca descansar i preparar aquesta Final Four de la Champions que arrenca dissabte amb les semifinals. El Barça s'enfrontarà a l'Olleborg danès a les 6 de la tarda. Abans de les 3 s'haurà disputat la semifinal alemanya entre el Füchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es decidirà demà amb el cinquè i definitiu partit que jugarà a Blanes per la impossibilitat de jugar al Palau Blaugrana perquè, recordem, jugar al partit de bàsquet entre Barça i Tenerife de semis de ACB. Ahir el triomf de l'Igualada 2-1 amb remuntada inclosa després que el Barça es posés per davant va forçar, com dèiem, aquest cinquè i definitiu duel. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
8: El divendres vam mereixer guanyar ja i la sort ens va somriure, però estic fermament convençut que hem tornat a mereixer guanyar i avui hem guanyat, no? Quan ens han posat per davant els hem transmès amb els jugadors, estem sent superiors, hem arribat molt més que ells, estem bé, i crec que avui l'esport ha sigut just i hem pogut treure aquest partit endavant.
0: Com dèiem, demà jugarà aquest últim partit a Blanes per la impossibilitat de jugar-ho al Palau Blaugrana entre Barça i Igualada amb una plaça per a la final en joc. Ja espera la final al Liceo, que hi va guanyar 3-4 al Joan Ortoll contra un combatiu Calafell que s'acomiada de la temporada. Un partit, per cert, que també posa punt i final a la gran trajectòria de Jepi Selva, el capità del Calafell, com a jugador d'hoquei professional. Ràdio Bellver i Toni Cansino.
9: Forçar el quart partit de semifinals davant el Liceo, veure el pavelló Joan Ortoll ple i l'afició contenta per la temporada, el moment trist del cap de setmana va ser l'acomiadament d'un dels grans, Jepi Selva, que va dir adéu a la seva etapa com a professional.
10: Estic molt, molt emocionat i molt content de com s'ha acabat la meva carrera esportiva, d'haver-ho fet aquí a Calafell, amb un pavelló com el Joan Ortoll, amb la gent que ens estima i que ens segueix sempre, amb la meva família, amb els meus amics i amb un club que es mereix estar on està, que lluita cada dia des de la Junta, el cos tècnic, l'equip, l'afició. Tots som un i no res. Ara seré un calafellenc més, seré un estrellat més i llarga vida amb aquest Calafell que estigui sempre amunt.
9: Guillem Cabestany també va voler acomiadar a un gran jugador, però sobretot a un amic.
11: Evidentment, despedir el Jepi, que ha sigut doncs, la nostra l'ànima d'aquest equip, inclús en un final de temporada ha tornat a pujar el nivell, el seu nivell individual, quan ja sembla que ja no li queda gasolina, encara ha tret energia i forces de no sé on, per donar un molt bon nivell en aquest play-off. I, per tant, se'n va un dels grans, se'n va un gran jugador, se'n va un amic, també, en aquest cas, i això és del més bonic que et deixa el hockey.
9: Com ha dit Jepi, a partir d'ara serà un aficionat més.
0: Gràcies, Toni. En waterpolo aquest dimecres arrenca la Final Four de la Champions femenina en dos equips catalans, Mataró i Sant Andreu. N'anirem parlant. També jugarà a partir de dijous, en aquest cas, la Final Four de la Champions masculina, amb un català al Barceloneta, també a Malta. D'altra banda, aquest cap de setmana del Competició Rubí ha certificat l'ascens a la Divisió d'Honor femenina després d'operar el play-off al Barcelona. Ràdio Rubí, Siscu Lara García.
12: Satisfacció absoluta a les files del Club Natació Rubí després que el seu equip femení hagi assolit la divisió d'honor. Retorn a l'elit del waterpolo gràcies a superar en l'última de les eliminatòries el Club Natació Barcelona i acabant de certificar el que es van començar a treballar. Tot just quan l'any passat doncs baixaven de categoria. Escoltem l'entrenador Carlos Ligero.
13: L'any passat quan va acabar, me'n recordo, estàvem a l'autobús d'Iruña tornant 8 hores totes plorant i jo vaig agafar el micro per dir quatre paraules d'agraïment perquè al final havíem fet una gran temporada encara que no s'havia assolit l'objectiu i a poc a poc totes van anar a sortir i van anar dient jo me quedo, jo me quedo, jo me quedo i és algo que portem internament que nosaltres com a grup ho sabem, que sabem el que hem treballat des de l'1 de setembre.
12: 9 mesos de feina amb només dues derrotes, la final en Copa Federació, així com també l'últim partit de fases regulars quan ja estava tot dat i beneït. I en una primera nacional del waterpolo que per al tècnic del Club Natació Rubí ni molt menys és una categoria fàcil.
13: Era la més complicada de mai perquè hi ha un transatlàntic com és el CNB, però nosaltres som un històric d'aquesta lliga i avui s'ha vist la piscina plena, els nens aquí, les bubuceles, les famílies, tothom. I això és una festa i ens ho mereixem.
12: Dissabte nit de festa i ara ja que comença la feina als despatxos, toca confeccionar una plantilla que sigui competitiva de cara a l'elit a la divisió d'honor del waterpolo en dones.
0: Gràcies, Siscu. I abans d'acabar també us expliquem que en futbol sala demà el Barça té la primera oportunitat per classificar-se per a la final de Lliga a la primera masculina amb el segon partit de la semifinal contra el Movistar Inter que jugarà a Torrejón de Ardoz, al pavelló Jorge Garbajosa. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va endur el primer assalt ahir contra el Palma, guanyant per 4-1. I en categoria femenina, aquest que va setmanar, Linyol ha fet història després d'aconseguir pujar a primera divisió femenina, remuntant l'eliminatòria contra el San Fernando. Qui s'ha quedat a les portes de tornar a primera és, en aquest cas, l'Esportiu Rubí, que va caure contra l'Almagro després d'empatar a 2 a Terres Murcianes i de la derrota 1-2 en l'anada a Rubí.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. I és que, segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any, a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. En el balanç dels tres primers mesos de l'any, crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte als 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. I els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris. Els detinguts passaran a disposició judicial un cop rebin l'alta mèdica. I en esports, la penya s'ha classificat per les semifinals de la CB en trencar el factor pista del Baskonia i elimina els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88 a 96. Els de Dani Miret jugaran ara les semifinals contra el València en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona diumenge. Tots els partits seran a les 8 del vespre. Tot això va ser possible gràcies a l'exhibició de Ricky Rubio, que va fer un autèntic clínic amb 23 punts i 28 de valoració sota pressió. El base verd i negre assegurava que l'equip havia crescut.
3: Ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals.
2: Ara mateix 25 graus de temperatura a Badalona.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dilluns 8 de juny és època de play-offs d'ascens, descens i definició de títols, i això d'això toca parlar avui. Del final de curs d'una gran temporada de l'Europa, que es queda fora de la final per pujar a segona divisió, masculina de futbol estem parlant, sí que jugarà per pujar aquesta final al Sabadell, que s'enfrontarà al Zamora, segons va conèixer ahir mateix. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals del play-off de l'ACB, el Barça, que va superar a l'UCAM Múrcia, i la Penya, que ahir va superar el Baskonia al Buesa Arena de Vitòria. I en hoquei patins, demà es decidirà a Blanes la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada, després que els igualadins empatessin ahir la sèrie a 2. A la final ja espera el Liceo, que s'ha desfet per 3-1 del Calafell. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el combinat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat a la cita mundialista a partir de les 4 hora catalana a la localitat mexicana de Puebla. Encara no hi seran a les 3 lesionats Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles per al debut oficial a la fase de grups del Mundial dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir minuts els que no van jugar contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El combinat estatal mirarà de certificar la primera plaça al grup contra Islàndia després del clar triomf de divendres contra Anglaterra per 4-0 amb doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patrick Guijarro i Claudia Pina.
0: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez, ja ho direm, continuarà presidint el Real Madrid.
1: El president actual del Club Blanc continuarà al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar-hi les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria de Florentino Pérez, s'ha confirmat el nou projecte al Real Madrid amb el retorn del portuguès José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades en blanc.
0: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar una gran temporada competint, però perdent al final el play-off per pujar a segona divisió.
1: El conjunt gracien va acabar caient a la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria del play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal al duel després de les remuntades gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga, en què el final del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
0: L'Europa que tornarà a competir l'any vinent a primera federació, en principi en Nou Sardenya, on s'hi ha de posar, recordem, gespa natural, i es trobarà de nou, per exemple, amb el Sant Andreu, que ha pujat, a més del Nàstic de Tarragona, que ha aconseguit la permanència a l'última jornada. Qui sí que jugarà la final per pujar a segona, ho veurem, és el Sabadell.
1: Els arreguinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora, després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà anada aquesta final a Zamora, al Ruta de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny. També a les 9 a la nova Creu Alta, l'altra final per pujar a segona, es jugaran Celta Fortuna i Pontferradina.
0: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
1: El conjunt escapolat va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà, guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantant el marcador també el temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà a final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
0: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga CB.
1: La penya es va imposar ahir per 88-96 davant del Baskonia a Vitoria en el tercer definitiu enfrontament i jugarà semifinals davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria al millor de 3 començarà dimecres al Roig Arena. Dimarts arrenca l'altre semi, que enfronta el Barça i el Tenerife amb el factor pista favorable a les blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts.
0: En handbol, el Barça va guanyar ahir amb contundència la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
1: Els blaugranes han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final a Bidassó de 20 gols de diferència, 17-37. És la 30a Copa de la història de la secció, la 13a consecutiva d'un Barça que ja pensa en la cirereta del pastís per tancar la temporada, la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap de setmana, com no podia ser d'una altra manera, a Colònia, cita habitual.
0: Sí, de fet, els últims 16 anys ja han jugat a la localitat alemanya. El Barça jugarà dissabte a la segona semi contra l'Albordanès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arriba al 5è partit.
1: L'Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comas i allarga la sèrie fins al 5è definitiu a Salt, que jugarà demà a Blanes perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de la CB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, ja espera el Liceu Gallec, que hi va guanyar per 3-4 al Calafell el Joan Hurtoll en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt panadesenc, Jepi Salva.
0: I a l'hoquei Lliga Femenina, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol ja diumenge a la pista del Fraga.
1: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer jugarà de nou a la pista del Vilassana i salta 20 de juny.
0: En futbol sala amb el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de Lliga a la primera masculina.
1: Els blaugranes van imposar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter per 4-3 i demà visita el pavelló Jorge Garabajós amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final, a més de la classificació per la Champions de l'any vinent. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va imposar ahir en el primer partit contra el Palma 4-1.
0: I l'altre català de primera, la masculina, futbol sala, l'Indústria Santa Coloma, presentat avui el seu nou entrenador.
1: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador filial d'Indústries de les dues últimes temporades, i acumula 6 campanyes en entitat. Vargas, que debutarà a primera divisió, s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar aquest nou repte.
0: I un últim punt en motor. Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: El Cerverí va aconseguir la seva victòria número 100, comptant totes les categories. Ahir, en la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74, la categoria reina. L'última prova guanyada pel gran dels Márquez, després de molts mesos complicats marcats per les lesions, va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li redeia 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que hi va caure el primer revolt arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa a la resta de catalans, Alex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 8 minuts passant de 2:15, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca dijous amb el Mèxic-Sud-àfrica inaugural i el combinat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd. Demà, però, toca amistós contra Perú, una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts a la setmana passada en l'amistós contra Iraq, com per exemple els veranars Cubarsí o Pedri, que no van jugar cap dels dos. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dos dels quals catalans, a l'extrem d'Osasuna Víctor Muñoz i Lamine Yamal, el del Barça, a més de Nico Williams, que, segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente a la roda de premsa prèvia, estan complint tots tres amb els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: Nico, Lamine i Víctor estan complint amb els plazos de recuperació. Están muy bien, eran conveniente que esta semana, este fin de estos días se quedaran trabajando allí para hacer trabajo más específico y seguimos, insisto, cumpliendo los plazos. Creo que si siguen esta evolución podrán estar los tres para el próximo partido disponibles. Así que creo que es una gran noticia. Lamentamos que no estén hoy aquí acompañándonos, pero las indicaciones tanto de los servicios médicos como de la preparación física nos invitaba a que se quedaran allí para que continuaran con ese trabajo específico.
0: Un altre dels grans debats de la selecció espanyola en aquest inici de Mundial és qui ocuparà la porteria. Dos dels tres catalans, dels tres porters, també són catalans. El veranà Joan García, que és qui va jugar l'altre dia contra Iraq, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya, a més de el qui va ser titular ara fa dos anys a l'Eurocopa, que va guanyar Espanya, Unai Simón, porter de l'Atlètic Club de Bilbao. De la Fuente va tornar a confirmar que té clar qui jugarà de jugar dilluns, però no va voler avançar res. També va voler preguntar al seleccionador per un vídeo molt comentat a xarxes d'una entrada del veranà Gavi en un entrenament amb una trepitjada al capità Rodri. De la Fuente, evidentment, en va treure ferro.
1: Esto es fútbol. Es un entrenamiento, se entregan con mucho ímpetu todos los jugadores, no tiene que pedir nadie perdón a nadie, ni es una acción del entrenamiento y punto, no hay nada que reprochar a uno ni a otro. Está todo perfecto, en perfecto estado de revista. Y Gavi es un jugador que le conocemos, que tiene esa energía, que tiene ese ímpetu, pero es precisamente una de sus virtudes. Tendrá que ir seguramente controlando y dosificando seguramente esa energía. Pero vamos, yo no quiero que cambien a Gavi, yo prefiero a este Gavi, quiero a este Gavi para mi equipo, desde luego, sin ninguna duda.
0: Aquesta matinada a les 4, hora catalana, com dèiem, aquest Espanya-Perú, a la localitat mexicana de Puebla. Com dèiem, el debut al Mundial serà dilluns vinent, 15 de juny, a les 6 de la tarda, hora catalana, contra Cap Verd. En categoria femenina, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent contra Islàndia, amb l'objectiu de certificar la primera plaça després del clar triomf de divendres contra Anglaterra. Més futbol en el futbol de casa nostra i als clubs. L'Europa es va quedar ahir a les portes de la final del play-off d'ascens a segona divisió. El conjunt escapolat tanca una gran temporada per sobre de les expectatives després de caure ahir 3-2 a la pròrroga en la tornada eliminatòria contra el Celta Fortuna, que es va jugar a Balaïdos. Escoltem el tècnic de l'Europa, Dani Benítez, emocionat després del partit en declaracions a BTV, deixant molt oberta la seva continuïtat al club de Gràcia, malgrat que encara això sí té un any de contracte.
2: Toca pensar, ho hem fet bé, hi ha molts jugadors que ho han fet bé, el futbol està per aprofitar moltes oportunitats, o les oportunitats poques que tinguis, no sé què pot passar, perquè la idea sempre és progressar, però a l'Europa el porto al meu cor i tinc un any més de contracte, de moment. Ara necessito també descansar aquests dies, pensar bé i ojalà puguem progressar en el futbol, però la meva única il·lusió era progressar amb l'Europa, no ha pogut ser perquè el futbol té això, i com estic orgullós dels meus jugadors, els agraeixo tot l'esforç que han fet per mi, perquè crec que s'ha deixat la pell.
0: Veurem si segueix o no Adai a l'Europa i veurem si també segueix, per exemple, Jordi Cano, després de l'espectacular temporada que s'ha marcat sent el màxim golejador de la categoria a la primera federació i marcant els dos gols, per exemple, d'ahir del seu equip. Són declaracions de l'enjoc cap de setmana.
3: Tres, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final per pujar a la Hypermotion, però d'altra banda també és superorgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut, hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser. En quant a pressupost, som dels pitjors de la Lliga i hem fet un miracle, perquè també la fam que tenen aquests jugadors també ha sigut gran part de l'èxit, no?
0: L'Europa que tornarà a competir a la primera federació masculina el curs vinent, on també serà, per cert, el Sant Andreu, per tant tindrem derbi, i l'altre dels catalans és el Nàstic de Tarragona. Veurem què passa amb el Centre d'Esports Sabadell, que jugarà demà, a partir d'aquest divendres, volíem dir, la final del playoff per pujar a segona divisió contra el Zamora d'Òscar Cano. Tant catalans com castellans, per cert, venen de remuntar tots dos, un 2-0, en contra la primera eliminatòria d'aquest playoff, tots dos contra filials. El Sabadell ho va fer divendres en un gran partit de la nova Creu Alta contra el Real Madrid Castilla. El Zamora, ahir, el temps afegit contra el Villarreal B. I parlant de playoffs, el Badalona serà finalment el representant català en la final del playoff per pujar a segona federació masculina. Els badalonins es van aconseguir remuntar un 4-1 en contra de l'anada davant el Cornellà amb el 3-0 d'ahir al final de la pròrroga. Escoltem també l'enjoc cap de setmana a l'entrenador del Badalona, Miquel Azparren.
4: Es lo que necesitaba el equipo, no podemos ir a por tres goles de golpe, no podemos ir a de cualquier manera porque te pueden marcar ellos. Nosotros teníamos claro el plan. Los retoques eran los retoques, la importancia de los jugadores de mirar a los ojos a su par y cómo iban a ir los duelos y cómo van a ir las situaciones, pero el tema era eso, desde el orden, reducir las distancias. El tercer gol era el que les daba la seguridad. Si lo reducíamos con nuestra gente, con nuestro momento emotivo, sabíamos que podíamos hacer algo grande y el equipo lo ha conseguido.
0: El Badalona, que s'enfrontarà a la final per pujar al Compostela, que també va quedar segon, en aquest cas el grup 1, el grup gallec a la tercera federació, i s'ha desfet en les dues eliminatòries prèvies al Villalbés i a l'Atlético Arteixo. El Cornellà, en canvi, ja sap que tornarà a competir el curs vinent a la tercera federació masculina, on hi volen tornar el Sant Mauro i la Pobla de Mafumet, que estan disputant la final del play-off en l'anada aquest dissabte passat, triomf dels tarragonins 1-2 a Santa Margarida de Montbui, la tornada dissabte vinent a la Pobla. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
5: La Pobla de Mafumet va guanyar aquest dissabte el partit d'anada de la final del play-off d'ascens al camp del Sant Mauro per 1-2 i posa peu i mig a tercera federació. Tot i això, el filial del Nàstic haurà de segellar-ho aquest cap de setmana vinent, sabent que en tindrà prou amb no perdre el darrer partit de la temporada a casa. Els pobletans van aconseguir imposar-se en un partit molt igualat i exigent. Millor primera meitat dels tarragonins, que van aconseguir avançar-se gràcies a un golàs de falta directa d'Eric Mora, i ja a la segona meitat el Sant Mauro va empatar en un servei de cantonada. Semblava que el partit podia decantar-se cap a la porteria de Peiri en la recta final per l'empenta dels locals, però la reacció de la Pobla a l'empat a 1 va ser d'equip molt madur. Al minut 74, en una segona jugada d'un córner, la pilota li va caure morta a Beamuth sobre la frontal de l'àrea i va enganxar un xut que es va colar al fons de la xarxa per sumar l'1-2 definitiu. Així valorava el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, el triomf al camp del Sant Mauro.
6: Sí, una victòria de molt de mèrit, no? En un ambient doncs, carregat, en un ambient força hostil, amb molt de respecte per hostil, i al final jo crec que hem sabut, doncs, gestionar bé el partit. En general crec que hem fet un molt bon partit. La primera part crec que ha estat molt bona. La segona part sabíem que ells sortirien amb empenta i així ha sigut. I bé, després jo crec que l'equip s'ha anat reposant i al final hem acabat fent el segon i crec que defensant molt bé en els darrers instants.
5: Avantatge per la Pobla, que va treure un gran resultat de Santa Margarida de Montbui, el mateix de fet que va treure en Lliga. L'equip i Costengui saben que res està fet i de fet saben que el Sant Mauro ja va guanyar 0-1 a la Pobla fa uns mesos, però també saben que tenen a la seva mà un ascens que s'han guanyat i que no volen deixar escapar.
0: Gràcies, Adrià. En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB. Si el dissabte el Barça, que tindrà passat el factor pista favorable després que el Tenerife hagi limitat el Madrid, va superar el Múrcia, ahir la penya va fer la gesta a Vitòria, guanyant en un partit gran partit 88-96 al Baskonia en el tercer definitiu duel de la sèrie. A Ràdio Ciutat de Badalona, Albert Guerra.
7: La penya ja és equip de semifinals de l'ACB. Ho és després d'imposar-se al Baskonia a domicili en el tercer i definitiu partit al Bues Arena. 88-96 en un recital de l'equip de Dani Miret, que va deixar fora a combat l'equip basconista. Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora a combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
8: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
7: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
0: Gràcies, Albert. La penya s'enfrontarà, com sentíem, al València, l'únic de l'equip del top 4 que serà a semifinals. Aquesta eliminatòria de dimecres al Roig Arena. A l'altre semi, com dèiem, tindrem un Barça-Tenerife a partir de demà mateix, amb el primer partit del Palau Blaugrana a partir de les 8 del vespre. En handbol, el Barça va complir els pronòstics i va alçar ja a Alacant un nou títol de Copa del Rei després de superar la Vidasoa a Girona a la final de 20 gols, 17 a 37. La defensa de l'Orana va ser espectacular, així com també la porteria Emil Nielsen, per agafar bones sensacions de cara a la cirereta d'una temporada que de moment és perfecta, la Final Four de la Champions, que es disputa aquest cap de setmana vinent a Colònia. Escoltem l'entrenador del Blaugrana, Carlos Ortega.
9: Queríamos acabar el partido con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado desde el principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre, ¿no? Y muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca. Bueno, creo que el equipo va a llegar a buenas condiciones, pero allí estamos jugando con los mejores y seguramente irá todo de pequeños detalles, ¿no? Esperemos que sigamos haciendo cada uno con su trabajo centrado y seguro que tendremos opciones.
0: Això deia Carlos Ortega, ara toca, com dèiem, descansar i preparar aquesta Final Four, que arrenca dissabte a les semifinals. El Barça s'enfronta, com sentíem, a l'Alborg danès a les 6 de la tarda. Abans de les 3 s'haurà disputat la semifinal a Alemanya entre Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. I en hoquei patins, la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada es decidirà demà amb el cinquè definitiu partit que es juga, atenció, a Blanes, perquè hi ha impossibilitat de jugar-ho al Palau Blaugrana per aquesta semifinal d'ACB, en aquest cas amb el Barça-Tenerife, que juga demà. Ahir el triomf de l'Igualada 2-1, amb remuntada inclosa, després que el Barça es posés per davant. Escoltem l'entrenador del Barça, Ricard Ares.
10: Malament, com és evident, no? Volíem tancar la sèrie, però bé, tal com va ser el partit anterior, ha anat de detalls. És cert que hem patit durant tot el partit i ens ha costat, però hem aconseguit posar-nos a davant, que era molt important, i en un minut ells han equilibrat el marcador. Bé, d'això va el play-off de guanyar o perdre. Tenim el factor casa, el cinquè partit, que dona l'accés a una final, i evidentment l'últim partit, que és una autèntica final.
0: Com dèiem, demà a Blanes aquest Barça-Igualada amb una plaça per la final en joc. Ja espera la final al Liceu, que hi va guanyar 3-4 el Joan Ortoll a un combatiu Calafell, que s'acomiada de la temporada. Ràdio Vallvé, Toni Cansino.
11: Final de temporada d'equip gran. Així ens podem qualificar el Calafell, la menorquina d'hoquei patins. Després de tindre una eliminatòria en contra per les dues derrotes a Galícia, divendres va decidir que volia continuar i va guanyar per 4-1. Diumenge va lluitar fins l'últim minut en un partit davant d'un dels equips millors d'Europa. El 3-4 definitiu va deixar el Calafell fora, però abans del final va poder, com a mínim, forçar els penals, ja que va gaudir de bones oportunitats. L'entrenador Guillem Cabestany i el capità Gepi Selva ens ho resumeixen tot plegat.
12: Aquest últim gol a l'últim minut, o gairebé l'últim minut, doncs ens deixa un molt mal regust de boca per avui, però si mirem també el global i el nivell de l'equip i el que desprèn l'equip quan està a la pista, i ara ja parlo no només d'avui, sinó de tota la temporada, penso que hem d'estar contentíssims, que penso que això hauria de contestar l'afició, no?
13: Bé, crec que ha sigut un partit de molt alt nivell. La gent que omplera avui l'Ortoll ha pogut veure hoquei d'alta qualitat i crec que, com a tots els partits, molt bé. Hem estat en línies generals molt bé, hem estat dins del partit, hem arribat molt a porteria. I el Liceu és un equip que ell també hi va molt, que arriba molt, han sigut més cínics amb atac, els moments concrets han sigut més efectius i crec que la gran victòria és que avui s'ha donat a omplir el Joan Ortoll.
11: El Calafell continua sent un dels grans del món de l'hoquei patins.
0: Gràcies, Toni. A l'hoquei lliga femenina, el Vilassana va superar dissabte el primer partit de la final del Fraga, 3-2 a la pròrroga, i diumenge es podria ja proclamar campió, en aquest cas amb el segon assalt a la pista del Fraga, com dèiem. A Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
14: L'hoquei Lliga Iberdrola és un pas més a prop pel Vilassana, concretament a només una victòria després de guanyar el Fraga per 3-2 en el primer partit del play-off pel títol. Les de Lluís Rodero han necessitat una pròrroga per derrotar les fragatines en un duel molt disputat. Ara bé, tot i la importància d'aquest triomf, la plantilla assegura que res està fet i que encara queda molt camí per endavant per aconseguir guanyar la que pot ser la seva primera lliga de la història. Escoltem a la capitana Maria Porta.
15: Hem tingut diverses voles aturades i bueno, doncs no l'hem fet, però crec que la que havíem de fer al moment important, doncs l'hem fet i bueno, ara ja pensar doncs, en la setmana que ve, perquè aquest partit ja no compta, com aquell qui diu, i la setmana que ve també crec que serà un partit molt intens que resoldrà per petits detalls i al final anem amb una pista que és molt difícil.
14: Un partit molt especial per a ella, ja que si guanya el Vila-Sana Fraga el d'aquest cap de setmana, hauria estat l'últim davant de la seva afició, ja que després de 24 anys penja els patins a final de temporada i ho espera fer guanyant la Lliga.
0: Gràcies, Julen. Encara a l'aire està l'eliminatòria d'ascens de l'hoquei Lliga masculina després de la suspensió cautelar de la tornada entre Manlleu i Vilafranca. Recordem que el Manlleu ja havia celebrat l'ascens directe per una eliminació indeguda del Mataró. Li va donar la primera plaça, per tant, l'opció de pujar al Lloret, al club manlleuenc, però va recórrer i ja estem en aquest punt, tot i que ja s'havia disputat l'anada d'aquesta eliminatòria entre Manlleu i Vilafranca amb triomf 2-3 dels penedesencs. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
16: El futur esportiu del Martinelli amb Club Patí Manlleu continua envoltat d'incertesa després que el Tribunal Administratiu de l'Esport, el TAT, acordés suspendre cautelarment el partit de tornada del play-off d'ascens contra el Vilafranca. El club continua pendent d'una resolució que pot canviar el desenllaç de tota la temporada. La decisió arriba després del recurs presentat pels manlleuencs contra la modificació de la classificació final a l'Hockey Lliga Plata Nord. El Manlleu defensa que havia aconseguit l'ascens directe sobre la pista, però en la resolució posterior, derivada del cas de l'alineació indeguda del Mataró, va acabar cedint el lideratge del Lloret i obligant els osonencs a disputar una eliminatòria d'ascens. Ara, amb el partit de tornada ajornat i sense data, l'espera que el TAT entri a valorar el fons de la qüestió, la situació és complexa, tant dins com fora de la pista. L'equip no sap quan tornarà a competir ni tampoc en quina categoria jugarà la temporada vinent. L'entrenador del Manlleu, Jordi Boada, reconeix que aquesta situació està condicionant el dia a dia del club.
17: Estem en una situació molt complicada, la veritat. Està tot parat, l'eliminatòria de moment no té data. Pel que sabem, sembla que és difícil que es pugui solucionar aquest mes de juny. Tot i que, bueno, mai se sap. Llavors, bueno, això fa que estiguem en un moment de molta incertesa quan la temporada, doncs, pràcticament ja s'ha acabat, no?
16: Malgrat tot, des del club mantenen la confiança que la resolució acabi reconeixent els mèrits esportius aconseguits durant la temporada. Mentrestant, la plantilla, cos tècnic i aficionats continuen esperant una decisió que marcarà el futur immediat del Club Patí Manlleu.
0: Gràcies, Eloi. I un dia punt abans d'acabar, en rugbi, la Sant Boiana tornarà a competir amb el seu primer equip femení, en aquest cas a la Divisió Nord B, després de superar clarament 42-16 al Poble Nou en l'eliminatòria de permanència o ascens. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
18: La Unió Esportiva Sant Boiana seguirà una temporada més a la Divisió d'Honor B. El primer equip femení va guanyar aquest diumenge la final per la permanència, on s'enfrontava a Sitges al Club Natació Poble Nou, que buscaven l'ascens. Les Sant Boianes van aconseguir una contundent victòria a l'imposar-se 42-16. La capitana Núria Jou i l'entrenador Dani Ripoll ens explicaven això després del partit.
19: Ho hem passat molt malament, però ha sortit, estic molt contenta de l'equip, hem jugat el que sabíem, hem tingut errors, sí, però hem sabut remuntar el partit i l'any que ve a donar-li més i prometem estar a la taula de dalt perquè ho hem passat malament aquesta temporada.
20: S'ha treballat molt i molt dur durant tota la temporada i el premi és mantenir-nos l'any que ve a Divisió d'Honor, que era el nostre objectiu. Tant el Mauri com jo encantats de seguir la Sant Boiana, si volen, un any més, i de seguir treballant amb aquestes noies que tenen molt de futur.
18: Així, la Unió Esportiva Sant Boiana seguirà per tercer any consecutiu a la segona màxima categoria del rugbi estatal.

Gràcies, Albert. I fins aquí l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Eim Antric i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimarts a la mateixa hora de la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: La criminalitat baixa a Badalona un 7,8% en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues i els homicidis en grau de temptativa. La millora es deu sobretot per la reducció dels ciberdelictes. A tot això, la policia ha detingut 2 persones aquest diumenge al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions on els 2 implicats han resultat ferits. Els detinguts passaran a disposició judicial un cop rebin l'alta mèdica.
2: Badalona, migdia.
1: Molt bona tarda, som dilluns 8 de juny, de seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però com sempre, repassem amb altres notícies també destacades en titulars. L'Hospital Germans Trias i Pujol lidera un estudi europeu i investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria i la desorientació. I més de 150 botigues han participat aquest dissabte a la 12a edició de la Badalona Shopping Night, que en aquesta edició s'ha estès a comerços d'altres barris amb una zona de carpes. I durant el mes de maig, Televisió de Badalona ha arribat a un total de 583.012 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. Tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència, destacant el Badalona Matí amb un 13% més.
0: Badalona migdia. Les notícies de les 2.
1: Amb en Roger Cuixart a les vies de so i l'equip de realització Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, la criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment de tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. Ens ho amplia la nostra companya Paula Rossinyol.
3: Aquest any ens hem inspirat en els anys 20, a l'època de la zona gàngster.
4: Segons les dades publicades aquest divendres pel Ministeri de l'Interior, en el que portem d'any, a la ciutat s'han produït un total de 3.467 delictes, gairebé 300 menys que el 2025. La millora de les xifres de criminalitat és lleugerament més alta si només ens fixem en les infraccions penals convencionals, amb una baixada del 8,9% respecte a l'any passat. Amb tot, en el balanç dels 3 primers mesos de l'any crida l'atenció l'increment del 48,1% dels delictes de tràfic de drogues, que han passat de 27 a 40. També augmenten en un 40% els homicidis dolosos i assassinats en grau de temptativa. N'hi ha hagut 7 respecte

0: del 5 de l'any passat. Les infraccions penals per baralles tumultuàries pugen un 39,1%. En concret, se n'han registrat 32, mentre que el primer trimestre de 2025 n'hi va haver 23. Pel que fa a les agressions sexuals en penetració, l'augment és del 23,1%, amb un total de 16 aquest any. També repunten els robatoris amb força a domicilis, amb una pujada del 9,6%, i les sustraccions a vehicles, un 4,3% més. En canvi, el tipus de delicte que registra un descens més pronunciat són els assassinats consumats, que passen de 2 a 1 i baixen, per tant, en un 50%. També cauen lleugerament els robatoris amb violència i intimidació, un 2,6%, i els furts en un 2,4%. Altres delictes de criminalitat convencional, sense concretar, baixen en un 17,8%. L'altra disminució significativa es troba a la cibercriminalitat. Mentre que les estafes informàtiques augmenten un 4%, la resta de ciberdelictes registren una baixada del 47,1%.
1: I precisament la Guàrdia Urbana incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'acadèmia. Aquest nou personal contribuirà a reforçar la seguretat i avançar en la línia d'actuació del govern per reduir la taxa de criminalitat, que durant el primer trimestre, com dèiem, d'aquest 2026, ja ha registrat un descens del 7,8%. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha valorat les xifres de criminalitat i considera que la ciutat va pel bon camí, tot i que encara cal seguir treballant.
2: La satisfacció és relativa, content perquè baixa de manera important el nombre de delictes, content perquè assenyala que el camí que estem seguint però és l'adequat, però a la vegada doncs, molt conscient doncs, de que el problema existeix encara, però, bueno, però ho estem treballant i sembla que ho estem treballant bé.
1: I també en el mateix àmbit, els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos i la Guàrdia Urbana ha permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha expressat la seva indignació pels fets i ha felicitat els cossos policials per la rapidesa de la intervenció. En un missatge a les xarxes socials, ha afirmat que situacions com aquesta no tenen cabuda als carrers de la ciutat i ha defensat la necessitat de garantir que qui vingui a Badalona ho faci per treballar, respectar les normes i contribuir a la convivència. Els detinguts passaran a disposició judicial un cop rebin l'alta mèdica.
3: Badalona migdia.
1: I us ho avançàvem amb titulars. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. El centre hospitalari lidera així un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. Antoni Reyes, veí de Badalona, ha estat el primer pacient operat, diagnosticat fa poc més d'un any. En només 3 mesos, el seu estat d'ànim i les seves capacitats cognitives han millorat notablement, segons han celebrat els seus familiars. L'Alzheimer ve donat, entre d'altres, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell, que contribueixen a la mort neuronal, segons s'assenyalen des de l'Hospital Germans Trias. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. A l'estudi participaran una desena de pacients als que se'ls farà un seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons s'ha expressat el neuròleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
4: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
1: Els germans Trias ja s'han intervingut els primers dos pacients amb uns resultats preliminars esperançadors i n'hi ha dos més de seleccionats per ser operats en les pròximes setmanes. Tots i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts. I canviem de qüestió. L'edifici judicial del carrer Santa Bàrbara número 64 torna a funcionar amb normalitat després que aquest matí, pels vols de les 11, treballadors s'han autoevacuat després de constatar moviments sísmics en una ala de l'immoble. Segons fonts dels jutjats, no hi hauria cap afectació estructural. Fins a dues dotacions de bombers s'hi han desplaçat per inspeccionar l'edifici i determinar si les vibracions importants que han sentit els treballadors havien afectat l'edifici. El tremolor no ha causat danys personals ni tampoc materials en l'immoble, però des del cos de bombers han sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal i de la Generalitat. Els tremolors s'haurien produït per l'enderroc d'una paret mitgera amb una excavadora en unes obres pròximes al carrer de Santa Bàrbara. I més qüestions. Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Calarnús. L'entitat ha elaborat una prova pericial i ha demanat als jutjats mesures cautelars, és a dir, frenar les possibles construccions fins que es resolgui el procés judicial. Ecologistes en Acció i la plataforma Salvem Calarnús expliquen que han activat aquest tràmit després que l'Ajuntament hagi ignorat les seves al·legacions que van presentar el projecte urbanístic. El procés judicial pot trigar més d'un any, però les mesures cautelars es podrien aplicar d'aquí un parell de setmanes. A llarg termini, i en el cas que el jutge els doni la raó, els ecologistes afirmen que l'Ajuntament ho tindrà més complicat per urbanitzar el parc. El govern local, per exemple, hauria de redactar plans de protecció, demanar permisos al Departament de Cultura per comprovar que es respecta la declaració de bé cultural d'interès nacional o fins i tot fer estudis arqueològics per comprovar si hi ha restes romanes. Escoltem Josep Portado, advocat d'Ecologistes en Acció.
5: Amb les mesures cautelars significarà que l'Ajuntament de Badalona no es podrà fer res al parc de Calarnús mentre que duri aquest procediment judicial. Si finalment el procediment judicial ens dona la raó, significa que l'Ajuntament tindrà de fer moltes més coses si vol urbanitzar el parc. Em refereixo principalment a complir la norma, les normes d'avaluació d'impacte ambiental, que no ho han fet, d'autoritzacions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tampoc les tenen.
1: Ecologistes en Acció són optimistes amb tot aquest procés, ja que van guanyar un cas similar a Salou de l'any 2015, perquè l'Ajuntament també va intentar urbanitzar sense fer aquests tràmits previs que ara reclamen pel Parc de Calarnús. I més de 150 botigues han participat aquest dissabte en la 12a edició de la Badalona Shopping Night, que s'ha estès en aquesta edició a comerços d'altres barris amb una zona de carpes. La Festa del Comerç ha mantingut el seu horari ampliat amb botigues obertes fins a la 1 de la matinada i una programació plena de sorpreses i música en directe en una edició que ha canviat de data respecte a altres anys per evitar coincidir amb actes programats de les festes de maig. La celebració va convertir els carrers del centre en un autèntic escenari nocturn amb una temàtica inspirada en els meravellosos anys 20. Els assistents van poder gaudir de descomptes especials, activitats, sortejos i de la tria dels millors aparadors. Jou, de Bacs Maletes, i Montse Vidal, de Bomboneria Almera, ens comenten la seva sorpresa en ser premiades.
6: Aquest any ens hem inspirat en els anys 20, l'època de la zona gàngster dels Estats Units i de la Llei Seca, i aquí estem. No ens ho esperàvem i mira, al final hem tingut premi, així que superbé, molt contents.
7: Per nosaltres, bueno, estim que no... amb cava estem mandatot perquè molt, molt contentes, molt contentes. Sí, no l'hem merescut, perquè cada una entre nosaltres hem pensat, va, pues tenim això, no lo posem, i ja està una mica ambientada amb tot, no?, amb los anys 1920.
1: La Shopping Night, doncs, va tornar a complir amb el seu objectiu d'oferir una experiència de compra diferent i atractiva en un moment en què el comerç local ha de competir amb les compres per internet. I més qüestions. Avui, Dia Mundial dels Oceans, centrem l'atenció en el mar Mediterrani i la seva protecció. Un recordatori que es va fer ahir durant la Festa del Mar, que va omplir el passeig marítim d'activitats i divulgació científica amb relats de navegants i investigadors del món marí. Entre les carpes presents va destacar l'embalat de les ciències del mar, instal·lat per primera vegada i que va acollir experiències inspiradores per totes les edats. La festa va posar en valor els oficis del mar, va oferir iniciacions a diversos esports nàutics i va convertir els més petits en artistes marins amb tallers creatius inspirats en el Mediterrani. La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament, Sonia Gea, va remarcar el sentit de la jornada.
8: I amb aquesta jornada el que volem és explicar a la ciutadania quines són les idees i quines són les accions que s'ha d'emprendre per intentar conservar tot el que és la naturalesa i el mar. També és una trobada que està englobada dintre de lo que és el Dia Mundial dels Oceans i del mar.
1: I us ho dèiem en titulars, durant el mes de maig, Televisió de Badalona ha arribat a un total de 583.012 espectadors, una xifra que supera la del mes anterior. De fet, tots els programes de la casa han registrat un augment d'audiència, destacant el Badalona Matí amb un 13% de creixement aquest mes. Menció especial mereix la programació especial de les festes de maig, que ha sumat un total de 153.088 espectadors. Les diferents xarxes i les plataformes digitals de la casa han registrat més de 4 milions de visualitzacions. Instagram es manté com la plataforma amb més impacte, amb 2,7 milions. Amb aquests resultats, Badalona Comunicació reafirma la seva aposta per la informació local de qualitat i per una estratègia multiplataforma que permet ampliar l'abast dels seus continguts i arribar a nous públics tant a través dels mitjans tradicionals com dels entorns digitals.

0: De la vila ha celebrat el dia gran del Corpus aquest diumenge amb carrers plens de catifes de colors. Una d'elles ha homenatjat Blai Caparrós, un veí molt estimat i clau en la recuperació de la tradició que tenia les serradures al pati de casa seva. Des de les 8 del matí, veïns i entitats s'han confeccionat les catifes amb serradures, sal i flors, aprofitant un dia sense vent i de temperatura agradable. Entre els dissenys s'ha destacat l'homenatge als 80 anys dels gegants Jeroni i Bademar, preparat pels catifaires de Badalona, així com motius d'entitats com els bufons de foc, que celebren 30 anys, o els habituals dissenys de temàtica lliure elaborats per veïns de totes les edats. La jornada ha inclòs el ball de batucada a la Gran Rifa de Corpus i a la tarda l'ofici de Corpus a Santa Maria, seguit del repic i la processó pels carrers del barri. Fins ahir, molts veïns també han visitat la rectoria per veure l'ou com balla, una celebració que manté viva una de les tradicions més estimades de Badalona. I això és tot per avui, nosaltres ho deixem aquí. Ara tota l'actualitat esportiva amb en Ramon Duran. Abans, però com sempre, la previsió del temps. Amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
2: Sabem que hi ha persones a qui els agrada anar amb màniga curta a casa i d'altres que són més de manta i mitjons. I per tal que tothom pugui tenir casa seva a la temperatura perfecta, a Obramat hi trobaràs les millors solucions de climatització adaptades a qualsevol espai i a qualsevol client amb la millor tecnologia i eficiència energètica, on compren els professionals. Obramat. Obramat Badalona. Dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
3: Els esports amb Ramon Duran.
4: El Joventut es classifica per les semifinals de la Lliga ACB. Els verdinegres van eliminar el Baskonia en el tercer i definitiu partit de quarts. Per la seva banda en futbol, el Badalona també es va classificar per la tercera i definitiva eliminatòria d'ascens a segona federació. Els escapolats van ser capaços d'igualar i d'aquesta manera passar l'eliminatòria contra el Cornellà després del 4-1 de l'anada. A més a més, Itzi Pinillos, que renova el seu contracte amb el Badalona Women i, per tant, el conjunt badaloní que continuarà comptant amb la defensa de l'equip. Dit això, comencem parlant de bàsquet i d'aquest Joventut que realment doncs, ahir va fer doncs, una de les millors actuacions de la temporada. Més que res doncs, perquè es va imposar a domicili al camp del tercer classificat a la fase regular com era el Baskonia, el va deixar KO, un Baskonia que havia guanyat el primer partit però que no va poder superar de bon tros el Joventut en el segon partit disputat a Badalona i tampoc ahir en el match disputat al Fernando Buesa Arena, un Joventut doncs, que va arribar a gaudir d'avantatges importants, fins i tot 16 punts de renda els que va arribar a disposar la penya i per tant, com deien, molta autoritat en el tercer i quart períodes del maig, en el tercer i quart quarts. De fet, Ricky Rubio va tornar a fer tota una exhibició, un Ricky que va fer 23 punts, va sumar 28 de valoració, també doncs, recordem els triples 5 de Hackenson que van resultar fonamentals també en obrir aquesta escletxa, la desesperació de l'equip de Galbiati, que evidentment ho va intentar quan va veure que el Joventut ja marxava, però no hi va haver manera de frenar l'huracà verd i negre, que d'aquesta manera accedeix a les semifinals de la Lliga ACB, on se les haurà amb el València. La sèrie començarà aquest dimecres amb dos partits seguits a València, dimecres i divendres, diumenge, el tercer partit serà a Badalona. Cas que hi hagi un quart i un cinquè es disputaran la pròxima setmana. Comencem a sentir protagonistes d'aquest duel d'ahir entre el Baskonia i el Joventut, on la penya, com dèiem, va aconseguir aquesta gran victòria, un Dani Miret que valorava el triomf del seu equip, un triomf molt col·lectiu, on evidentment van destacar diversos jugadors, però com dèiem, tothom, qui més qui menys, va contribuir en aconseguir les semifinals.
5: L'escenari l'hem dominat amb molts jugadors, no? El Cameron, que l'han defensat molt bé avui, també ha tingut la paciència, ha defensat, ha estat concentrat. L'Adam amb el Lubabú, doncs, ja era el tercer partit en 5 dies, i l'esforç mental, no?, d'arribar a aquest partit em preocupava a mi, el fet de jugar contra uns cossos d'Eurolliga que havia avui a casa, eren els favorits, havien de pressionar-nos, etc. Ho hem fet molt bé, molts jugadors, el Simon penso que ha fet un partit molt bo, però el Michael també.
4: Ricky Rubio, que sobretot destacava aquest factor de creixement de l'equip, no?, aquesta característica que l'ha anat portant al llarg de la temporada a ser cada cop millor equip. Ricky Rubio.
6: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
4: També gran actuació de Simon Birgander, el pivot, que d'aquesta manera, doncs, amb tota la confiança, la baixa ante Tomic, però, com dèiem, un Simon Birgander que s'ha fet encara més gran i, per tant, doncs, en el joc interior, el suec que ha dominat la situació en aquesta sèrie contra el Baskonia. Destacava el partidàs del seu equip.
7: Un partido increíble contra un equipo muy, muy bueno y un campo difícil también. Tercer partido siempre es difícil jugar, pero hemos hecho partidazo y jugado como un equipo y ha estado como un equipo en los momentos duros también.
4: I destacava aquesta defensa, no?, i aquesta actuació de Ricky Rubio i la defensa també d'Adam Hanga, no?, aquesta tasca segurament més sorda, però que amb la efectivitat d'una bona defensa, doncs el Joventut tenia molt, molt a guanyar.
7: Ricky estuve increíble, ayer líder total, me decía, me ayudaba mucho cuando estaba un poco cabreado a veces en el partido, y me dice calma, calma, y cosas así. También hice lo suyo con muchos puntos, muchas asistencias, muchos rebotes, muchas faltas que lo pitan, y luego también Hanga defendía el mejor anotador de la Liga Andesa y lo defendió increíble, increíble, increíble, increíble, y no podía defender lo mejor que ha hecho Hanga estos tres partidos y estamos muy contentos.
4: Gran victòria la del Joventut, a més, doncs, en una tarda ahir fantàstica, una tarda de felicitat a Badalona esportivament parlant, i en aquest cas, doncs, felicitar a tota la família verdinegra, perquè realment, doncs, no es pot accedir, malauradament, cada temporada a les semifinals de la Lliga ACB, i el Joventut, doncs, que ho ha aconseguit eliminant a tot un Baskonia, un equip d'Eurolliga. Especialment aquests centenars d'aficionats verdinegres que es van desplaçar cap a Terres Basques per veure en directe aquest triomf del Joventut. I dit això, explicàvem, no?, que va ser una tarda gloriosa per Badalona perquè la victòria de la penya ho posava a dalt de tot i el Badalona era capaç de capgirar en futbol el resultat advers del 4-1 de l'anada al camp del Cornellà. És veritat, en tenia amb 3 gols suficient l'equip de Miquel Azparren, però vaja, no és tan fàcil dir-ho com fer-ho, no? Això de suficient, perquè els 3 gols van arribar a la segona part, malgrat els intents en el primer període. És veritat que el Cornellà estava molt ben posat, tenia controlada la situació, i no va ser fins al segon temps quan el Badalona va desencallar, doncs, tota l'eufòria, tota l'èxtasi, doncs, tota la bogeria, tot el que es va viure ahir la tarda a l'estadi municipal de Badalona, on més o menys s'hi van aplegar unes 2.500 persones. Com dèiem, 3 gols que van arribar a la segona part i que van portar l'equip a la pròrroga, 30 minuts de temps afegit, on hi va haver emoció, amb oportunitats per tots dos equips, amb 2 expulsions, la de Josu per part del Badalona, la del porter del Cornellà. En definitiva, molta emoció, i al final el Badalona classificat per la ronda final, se les haurà amb el Compostela, el segon classificat del grup 1 que va baixar la temporada passada, el mític Compostela, un ex de primera divisió a l'estadi municipal Vero Boquete de Sant Lázaro, de la capital, en aquest cas de Santiago, volem dir, i per tant el partit d'anada el que sí que podem confirmar és que serà diumenge a les 6 de la tarda. Després de la gran victòria d'ahir, el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, que destacava doncs, que havien intentat un pla de partit, però que després doncs, intervenen molts factors.
8: Éramos que el resultado era el que era, por encima de los merecimientos, y lo que sí nos hemos centrado es en cómo trabajar para remontarlo a partir de ahí. La parte emocional, la parte acierto, la parte de los jugadores que son los que lo gestionan, esa es la mayor clave. Tú intentas dar, bueno, pinceladas en cuanto, bueno, para tener más presencia en campo contrario, para defender más alto, para muchas cosas, pero al final son los jugadores y ha sido increíble.
4: Ja se li preguntava a Azparren pel Compostela, volia encara centrar-se en el que acabaven de fer, en la gesta que acabaven de fer contra el Cornellà, i diu que això sí, clar, com professional, com és el Badalona, té els deures avançats i clar que a qui li toca doncs havia ja sondejat, no?, aquesta eliminatòria entre el Compostela i l'Atlético Arteixo per conèixer una mica més de profunditat l'adversari que li podia tocar al Badalona.
8: Pero es pronto, mi cabeza tiene que disfrutar esto, porque en el fútbol a veces la parte de no disfrutar está más presente que la de disfrutar. Pero bueno, el trabajo interno como club profesional está hecho. El quien tiene que saber qué es del Compos ya se ha avanzado y del Arteixo ha pasado el Compos, ya tenemos lo que teníamos que tener. Sí que es verdad que es un histórico, que a veces eso pesa más que otras cosas, que es hierba natural, que es un equipo... Bueno, ya avanzaremos lo que tengamos que hacer.
4: Doncs ja en parlarem, d'aquest duel contra el Compostela del pròxim diumenge. En definitiva, eren moments de joia, moments brutals els que es vivien a l'estadi municipal, amb invasió final de públic, invasió doncs, d'abraçades i tot plegat. Al final del partit, el migcampista Sergio Bermúdez, que deia allò que, molt bé, celebrem-ho, però no hem fet res encara.
9: Hermoso, está hermoso. También te digo, todavía faltan dos semanas, todavía no hemos hecho nada. Hay que seguir. Esto es muy bonito, hay que disfrutarlo, pero hay que seguir. Todavía quedan dos semanas.
4: I en els darrers partits, segurament no s'havia vist la millor versió de Carlos Azón, el porter del Badalona, però és que ahir va estar sensacional. Va treure tres mans brutals que van impedir el gol del Cornellà. Una zona que va demostrar la seva vàlua i que també ho valorava així.
10: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada, después del partido, pensamos todos en remontar, el equipo ha confiado hasta el final. Íbamos 0-0 al descanso, era muy complicado. En el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final y eso es lo bonito del fútbol.
4: El Badalona, que de moment ha pogut traspassar la malastrugança de la segona eliminatòria, com els darrers dos anys anteriors, que s'hi havia quedat, ara l'ha superat i ara doncs, es trobarà la tercera al Compostela, tercera i definitiva eliminatòria. I parlem del Badalona Women, que a banda d'anunciar algunes baixes, ho anàvem explicant la setmana passada, també va fer oficial la renovació de Itzi Pinillos, la defensa lateral esquerra, la carrilera de la banda esquerra, que tants bon rendiment i tants bons resultats li ha donat a l'equip badaloní aquesta temporada. Una Itzi que es mostrava molt contenta per aquesta renovació.
11: Estoy muy contenta, lo primero de todo, tanto por el año... Tanto por la renovación y bueno, nada, muy, muy, muy contenta, sí. Creo que el año que viene sí que puede ser un gran año para dar ese paso y asentarnos en unas posiciones mucho más arriba y creo que es el primer reto que tenemos que tener todas como equipo y como colectivo y a lo individual, pues bueno, intentar empezar y estar todo el año como he terminado este año, así que ese es mi reto personal.
4: Doncs una Itzi Pinillos que no es conforma i que vol més la pròxima temporada amb el Badalona Women. I fins aquí les notícies de l'esport. Avui tot el resum, tot el contingut també al programa L'Esport de Televisió de Badalona a partir de les 8. Ho deixem aquí. Adéu-siau, fins demà.
2: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
12: Bon dia, són 2:45.
13: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
12: Contundent missatge del Papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
14: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
12: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
15: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
12: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
16: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
12: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
16: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
12: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
16: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denuncien un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
12: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
16: El cicle Iniciativa de Temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
12: Els esports, la Penya i el Barça, jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
17: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
12: I el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
1: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
12: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:45.
13: Notícies en xarxa. Edició migdia.
12: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
18: Bon dia, Marta. Ovació unànima dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
14: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
18: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
14: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
18: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
19: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
18: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
12: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església. Ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
15: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
20: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
21: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
20: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
12: El periple de Lleó XIV a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita a la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
22: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
12: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que es reforçarà.
22: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
0: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
3: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
22: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
12: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
5: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
23: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
24: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
5: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
12: La visita ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
25: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
26: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
25: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
27: Passar de les paraules dels fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
25: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
28: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
29: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
25: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
2: Notícies en xarxa.
12: Són 3:15. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
4: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
6: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
4: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
12: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
7: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
8: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Si ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
7: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
12: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. En Posta Ràdio, Sílvia Berbis.
9: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusa la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan de l'Associació pels Sediments.
10: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
9: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
12: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
16: Es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombres, posició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
11: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
12: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada, divendres, al municipi de Durro, donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
0: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suer i Vilaller, el 23, completaran l'agenda fallaire. Tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
1: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar-s'hi les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
0: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
12: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
13: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del teatre d'ençà d'Espiga el Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
14: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
13: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, el Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, el Teatre La Biblioteca.
12: I les obres al campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
15: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
17: El que seria l'estàtua, ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació, és una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona, els vidres estaven totalment... Bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
15: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria que toca a mar, que també ha patit despreniments.
12: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
18: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
19: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
20: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
19: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5 amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
18: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del playoff pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa a Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
3: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición ha estado Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y en el último partido ante la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
18: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
5: Trist, perquè al final bueno, ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a l'Hypermotion, però bueno, d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet perquè sense ells això no ha pogut ser.
18: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Coloma ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
12: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: xarxa de comunicació local. Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us informa Sílvia Villarroel. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica sobretot per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. I els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer de Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris. Els detinguts passaran a disposició judicial un cop rebin l'alta mèdica. I precisament la Guàrdia Urbana incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'acadèmia. Aquest nou personal contribuirà a reforçar la seguretat i avançar en la línia d'actuació del govern per reduir aquesta taxa de criminalitat que, com deien, durant aquest primer trimestre de 2026 ja ha registrat un descens del 7,8%. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha valorat les xifres de criminalitat i considera que la ciutat va pel bon camí, tot i que encara cal seguir treballant.
4: Tornen a sortir al carrer al cap de pocs dies, no? I el que de debò donaria resultat és que aquests salvatges, en aquest cas eren índios de la Índia, aquests salvatges, doncs, posar-los en un avió i tornar-los a la Índia, que és el país que han vingut i del que no tenien que haver sortit.
3: I l'edifici judicial del carrer Santa Bàrbara, número 64, torna a funcionar amb normalitat després que aquest matí, pels vols de les 11, els treballadors s'han autoevacuat després de constatar moviments sísmics en una ala de l'immoble. Segons fonts dels jutjats, no hi haurà cap afectació estructural. Fins a dues dotacions de bombers s'hi han desplaçat per inspeccionar l'edifici i determinar si les vibracions importants que han sentit els treballadors havien afectat l'immoble. El tremolor no ha causat danys personals ni tampoc materials, però des del cos de bombers han sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal i de la Generalitat. Els tremolors s'haurien produït per l'enderroc d'una paret mitgera amb una excavadora en unes obres pròximes al carrer Santa Bàrbara. I Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Calarnús. L'entitat ha elaborat una prova pericial i ha demanat als jutjats mesures cautelars, és a dir, frenar les possibles construccions fins que es resolgui el procés judicial. Ecologistes en Acció i la plataforma Salvem de Calarnús expliquen que han activat aquest tràmit després que l'Ajuntament hagi ignorat les al·legacions que van presentar al projecte urbanístic. Escoltem Josep Portado, advocat d'Ecologistes en Acció.
5: Amb les mesures cautelars significarà que l'Ajuntament de Badalona no es podrà fer res al parc de Calarnús mentre que duri aquest procediment judicial. Si finalment el procediment judicial ens dona la raó, significa que l'Ajuntament tindrà de fer moltes més coses si vol urbanitzar el parc. Em refereixo principalment a complir la norma. La

0: normes d'avaluació d'impacte ambiental, que no ho han fet, d'autoritzacions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tampoc les tenen.
1: I en esports, el Badalona supera el Cornellà per 3-0 i es classifica per l'eliminatòria final d'ascens a Segona Federació. Bogeria absoluta a l'estadi municipal amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. Ara, el Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera i definitiva eliminatòria per ascendir. El primer partit serà Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal. Ara mateix, 25 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.

La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local. Des dels estudis de Ràdio Castellà, aquesta setmana inaugurem una... un doble programa dedicat a la Guerra de les Malvines. A la Guerra de les Malvines, tema que no hem tocat mai, per això avui li dediquem aquest programa i ho farem amb el nostre historiador capçalera. Avui l'Albert d'Abril ens acompanya, benvingut.
1: Hola, com anem?
0: I ens acompanya, per primer cop aquesta temporada, l'Adrià Hernando, un habitual de les Portes de Troia. Ell és llicenciat en Història, ha fet molts programes aquí amb nosaltres, alguns dels més escoltats, per cert. Benvingut de nou, Adrià.
2: És un plaer, com sempre, he tornat, aquí sóc.
0: Molt bé, doncs avui has tornat amb la Guerra de les Malvines, que no Maldives.
2: No, ja, són totalment diferents.
0: Val,
2: totalment
0: ho dic ja.
2: Diferents.
0: Val, per si en algun moment...
2: Vull dir, si fos per les Maldives ho entendria més, però bé.
1: Convido els oients a fer una llista, o sigui, a comptar quants cops farem aquesta broma al llarg del programa.
0: O que ens equivocarem directament.
1: O que ens equivocarem.
0: Perquè el nostre cap estarà pensant en vacances, Maldives i coses d'així. Però Malvines, Guerra de les Malvines, què va ser, Adrià?
2: Bueno, és un conflicte una mica curiós, no? Perquè es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents que són del mateix bàndol, del bàndol occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, encapçalada pel Videla. Tots dos intenten fer servir el conflicte d'una manera molt, molt propagandística, no? Interessada, però també és molt interessant veure la reacció de la comunitat internacional. I entenem aquí, per comunitat internacional, el que els nostres bons mitjans de comunicació entenen, és a dir, totes les democràcies liberals blanques. I Argentina també va descobrir, com han descobert ara amb el conflicte del Golf Pèrsic, amb la guerra d'Iran, els països del Golf Pèrsic també ho acaben de descobrir, no?, que existeix una jerarquia d'aliats a l'agenda de Washington.
3: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
4: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Comencem el Portes de Trellada d'avui amb aquesta, aquest tema que ve acompanyat sempre de l'Adrià Hernando. Ell és, sona aquesta cançó i...
1: British Granadiers.
2: I apareix ell.
0: Apareix ell.
1: Si jo parlo d'anglesos, surt el British Granadiers sí o sí.
0: Per tant, ja te l'has fet teva.
1: Sí, sí, sí.
0: Drets
1: sí.
0: Autor i tot, eh?
1: No, no, no. Ojalá. És un temazo, saps? Però bueno... No, no, però sempre que surten anglesos en guerra aquesta cançó entra, entra fina, entra fina.
0: I avui tindrem anglesos en guerra una bona estona.
1: Sí, bueno, sí, dos programes.
0: Concretament. Adrià, quins antecedents històrics cal tenir presents a l'hora de tractar el tema d'avui? Ens haurem de remuntar al segle XIX, oi?
1: Exactament. Quan va començar la guerra, la majoria dels britànics ni sabien situar les illes en un mapa. O sigui, aquest era el nivell, ¿vale? Però pels argentins era una convicció, era la causa més gran del nacionalisme argentí, no? La reivindicació d'aquestes illes s'ha anat ensenyant a les escoles d'Argentina amb el pas dels anys. I durant la dictadura cívico-militar... fins i tot es va enfortir, no? La discussió sobre el domini de les illes ja havia vingut d'abans, eh? El regne de França, Espanya, Anglaterra, i aquesta última, enmig de les guerres napoleòniques, van aprofitar per obligar els soldats espanyols a marxar el 1811. Una molt jove república argentina la va reclamar en el moment de la independència, i el 1833 els britànics en van vendre possessió militar i la van rebatejar com a Falklands. El 1946, després d'arribar al poder, Juan Domingo Perón va reviure la polèmica en nom de l'anticolonialisme i del panamericanisme. I aleshores va ser quan les Nacions Unides van obligar Anglaterra a entrar en negociacions.
2: Molt bé, a veure, agafem una miqueta el mapa, sí, i anem-nos a posar...
0: El que no van fer els britànics.
2: El que no van fer, exacte.
1: Sí, exacte.
2: Perquè tots els oients sí que ho sàpiguen, no siguin més sàpies que els britànics.
1: Avui en dia és fàcil, poses el Google Maps...
2: Ràpidament,
1: Maldines,
2: no?
1: Que no Maldines. Okay. Que no Maldives.
2: Que no Maldives.
1: Jo ja les he convidat, és Maldines.
0: Tres minuts, has dit quan trigaríem? Tres minuts a entornar-ho.
1: Ja ha caigut.
2: I a més a més ha transcendit la broma, vull anar més enllà.
0: Perquè s'ha inventat unes illes, les Maldines.
1: Sí, les Maldines.
2: Però, en fi, com que mirar el Google Maps no és gaire radiofònic, no? Explica'ns tu una miqueta on es situen aquestes illes i, sobretot, quin era el seu interès estratègic.
1: Vale, doncs estan situades a 550 quilòmetres a l'est de la Patagònia, argentina. Tenen uns 11.800 quilòmetres quadrats de superfície. El 1982 hi vivien unes 1.830 persones, o sigui que ja l'endogàmia de ser... telita. 1.550 d'elles a Port Stanley i 400 d'aquestes persones eren britàniques, 30 eren argentines i la resta tenien un estatut d'associació amb la corona, no? La indústria principal és la cria d'ovelles, hi ha uns 650.000 caps de bestiar, o sigui que aquí viuen, bueno, la de llana, sota gestió de la Falkland Island Company. Aquí, per cert, això la gent que ho miri potser trobarà a internet, jo ho vaig veure en un article, que s'ha afirmat que un dels directors de la Falkland Island Company era l'esposa de la Margaret Thatcher. Jo ho vaig veure en un article, però vaig fer una mica de recerca i sembla que no hi ha indicis reals per afirmar-ho, eh? Jo ho adverteixo, ho deixo aquí, que la gent ho sàpiga. S'ha parlat d'això, però sembla que no és cert. Però bueno, si ho troben per internet, que investiguin. En qualsevol cas, jo em pregunto si la llana i la carn d'ovella són una indústria tan estratègica que justifiqui una guerra, no sé.
0: Ho descobrirem al llarg del programa d'avui. De fet, és el que t'anava a preguntar. Clar, ja en el passat, a final del segle XVIII, li van trobar en aquestes illes un interès geoestratègic important.
1: Sí, abans de la construcció del canal de Panamà i tenia un interès estratègic. Lord Anson, en 1740, va escriure: el control de les Falklands podria ser útil en temps de pau, però en temps de guerra ens donaria el control dels oceans. Sí, sense moure el llavi de dalt, com parlen els anglesos.
0: Li està donant el que vol als seus fans, eh?
2: Sí, sí, sí. Sí,
0: està donant-li el que vol a...
2: Tots esperem que faci acudits amb noms de llocs.
1: No, no hi ha gaires, aquí no hi ha gaires, no hi ha gaires. Crec que no, eh?
0: Algun
1: que...
0: caure.
2: L'Ismael ho està esperant segur.
1: Bueno, intentaré fer algun. Bueno, tornem. Va, que em perdo, diu. A veure, mig segle més tard de les afirmacions d'aquest senyor, el 1914, la base naval allà situada va demostrar un cert valor. La Royal Navy va enfonsar quatre vaixells de guerra alemanys. Avui en dia pot allotjar una plataforma logística tant submarina com aeronaval idònia per interceptar les ones hertzianes i electromagnètiques d'Amèrica del Sud.
0: Carai!
1: Ah, i a més tenen petroli. O sigui que és una illa que necessita democràcia. S'explota des del 2010.
2: Jo, a part del tema aquest de la democràcia, jo crec que val la pena, ja estàs amb dues persones profundament de lletres, que ens expliquis un momentet, tu que toques tecles de tant en tant i tot, què són això de les zones hertzianes?
1: Ah, això de les zones hertzianes, també conegudes com radioelèctriques, són unes zones que viatgen a la velocitat de la llum i es propaguen per l'espai lliure a través de mitjans. Es poden propagar per cables, fibres òptiques, però també s'utilitzen per la ràdio, la televisió, la telefonia mòbil, les xarxes sense fil i la navegació satelitària. ¿Vale? Es poden reflectir, poden ser refractades i difractades. I, en fi, això.
2: Molt bé. Ens ha quedat clar.
0: Claríssim.
1: A mi no, però... Ho vaig buscar perquè jo tampoc sabia què era.
0: Bueno, doncs tornant als antecedents més propers en el temps, i que abans ens has situat ja després de la Segona Guerra Mundial, com van ser les converses per tornar a un estatus de normalitat de les illes?
1: Vale, des del 1833 es perden al front dels britànics, no? Mm-hmm. Argentina manté les reclamacions, i quan arriba el Juan Domingo Perón, manté una postura ferma i impulsa una estratègia diplomàtica i dialogada amb els fills de la Gran Bretanya, no? Va impulsar la reclamació a l'ONU i fins i tot el 1953 va proposar comprar-les. Però Londres va dir que no, pel que sigui. Suposo que la llana de les ovelles o les platges paradisiaques, jo què sé. Ai, no, que són les Malvines, no les Maldives.
2: Ja 5 minuts més.
0: Tot va per on ha d'anar.
1: Però a Londres, això, van dir que no, i el 1974 l'Assemblea de les Nacions Unides, aquella entitat famosa per la seva utilitat, havia demanat una solució pacífica. Es van proposar diferents opcions, com per exemple, cap al final del tercer mandat d'en Perón, el 1974, de manera secreta, un condomini de les illes, és a dir, un govern conjunt. Però en Perón va morir l'1 de juliol del 74 sense acabar el mandat. Aleshores, va arribar la inestabilitat argentina, que va acabar en el derrocament de la seva successora, la María Estela Martínez de Perón, coneguda com a Isabelita pel seu nom de confirmació catòlica, Isabel. I això va impedir, òbviament, que les negociacions continuessin.
2: Molt bé. En aquest moment coincideixen diversos factors. L'arribada de la Junta Militar Argentina i poc més endavant Margaret Thatcher al Regne Unit, no? Què passa amb tot això?
1: Bueno, la situació va començar a deteriorar-se. El 1975, exactament, la Junta Militar Argentina va prendre el poder a Buenos Aires mitjançant un cop d'estat. De fet, el 1980 el Parlament Britànic, per pressió de la població de les illes, ja va rebutjar una cessió diferida de l'arxipèlag. I això, aquest fet, no? aquest rebuig, coincideix amb l'arribada del poder de la Margaret.
0: Molt bé, anem
1: a Thatcher.
0: De la Thatcher, anem a PAMS. Què va ser aquesta junta militar a Argentina i quines polítiques són les que proposaven pel país?
1: Bé, la junta està composada per representants de les tres forces armades. L'exèrcit, amb Jorge Rafael Videla com a representant, que jo crec que és el més famós. Mm. La marina, amb Emilio Massera. I la força aèria, amb Orlando Agosti. I van introduir, bàsicament, un règim de terrorisme d'estat. En l'àmbit econòmic es van produir profuns canvis en l'economia argentina que va acabar creant un nou model econòmic basat en l'acumulació rendista i financera, l'obertura externa sense restriccions comercials ni de capitals i el restabliment del mercat com a eina hegemònica d'assignació de recursos. Tot això acompanyat de la reducció de la participació estatal i l'obertura a productes estrangers que van entrar a competir amb els locals, encara que això va traduir-se en el sacrifici de la indústria local.
2: I podem distingir-hi un parell d'etapes.
1: Sí, hi ha una primera etapa del 76 al 78 que aplica un pla d'ajustament molt ortodox amb devaluació, amb la liberalització de preus, la congelació de salaris, amb les facilitats per les importacions i amb el cessament de la promoció de les exportacions. ¿Vale? Això s'acompanya d'una reforma financera al 77 que posa les finances en posició hegemònica a l'hora d'absorbir els recursos. Bàsicament és un model neoliberal que va provocar una greu crisi econòmica amb una inflació altíssima i un endeutament extern brutal. El típic del neoliberalisme, bàsicament. Podríem anomenar-lo...
0: No, això mai.
1: Terrorisme econòmic?
0: Mai, ells no, no, no pot ser.
2: Però i menys en aquest programa.
1: No, no, per no favor, cas. Nosaltres.
2: No fos cas.
1: Aquí som molt fans de l'Adam Smith i, de, i del Milton.
2: Molt, molt, molt.
0: I una segona etapa, també, de l'Ajuntament.
1: Sí, hi ha una segona etapa, iniciada el 78, que va començar amb l'aplicació de la tauleta canviària, que consistia en fer devaluacions inferiors a la inflació. Això va agreujar el tancament de les indústries nacionals, que eren incapaces de competir amb els productes importats, i va impulsar la sortida de divises, que va causar dèficits comercials i de serveis. Això es va cobrir amb ingressos de capitals i creant un enorme deute extern, que el 81 va produir una primera crisi de greus conseqüències. Algunes d'aquestes mesures tan meravelloses, o millor dit nefastes, encara s'arrossegaven als anys 90.
2: Molt bé, ens podem imaginar que amb aquest panorama tan fantàstic que ens has dibuixat, hi havia bastants conflictes amb la població. Com es van gestionar?
1: Bé, com t'imagines que es van gestionar?
2: Amb els British Grenadiers.
1: Sí, similar, no? La Junta va ser un govern repressiu, va mitjançant l'anomenat procés de reorganització nacional. El proceso de reorganización nacional.
0: Primer t'ha sortit venezolà?
1: Sí, m'ha salido medio venezolano.
0: Bueno, bueno.
1: M'ha sortit recurrinxico.
2: I tu també has començat una mica, eh?
1: Este proceso de reorganización nacional. Vale, vale. Caracteritzat per una...
0: Perdoneu.
2: Una abraçada.
0: Ja.
1: Perdó si hi ha algun oient argentí, us estimem molt.
0: Ho tornarem a fer, segurament.
1: Sí.
0: Per això demanem perdó ara i després també.
2: Mejor pedir perdón.
1: Que permiso. Bueno, en fi. No, és horrible, això. Bueno,
2: sí, sí,
1: perdó.
2: És molt
1: que m'estic desviant.
0: No passa res.
1: Vale. El procés de reorganització nacional, caracteritzat per una repressió brutal que va fer desaparèixer al voltant de 30.000 persones a través dels centres clandestins d'atenció. El més famós dels quals va ser l'ESMA, que és bàsicament Escola de Mecànica de l'Armada. O sigui, fixa't el nom que es van currar pel centre d'atenció. Escola de Mecànica de l'Armada. I què feu? Arregleu vaixells? No. No. Fem desaparèixer gent.
0: Ja està.
1: I punt.
2: Podria ser un cicle mitjà,
1: bueno,
2: saps?
1: També... Sí, no, sí. Vas a fer...
0: Un PPI.
1: Voy a l'Escola de Mecànica de l'Armada a fer un cicle mitjà. Doncs pues ja està. Ja no el van tornar a veure. Bueno, en fi. Van robar també més de 400 nadons. Hòstia,
2: vale.
1: Que aquí amb la broma ens oblidem d'això, del robament de nadons que és bastant famós a l'Argentina.
0: Una brutal repressió, oi?
1: Sí, la brutal repressió, a més, va impedir qualsevol mena de resistència social a les transformacions econòmiques. Les èlits agropecuàries, els grans grups econòmics i financers locals, els intermediaris comercials i els financers van ser els grans beneficiaris d'aquest model. I va quedar clar que les forces armades havien assumit el poder polític com a representants d'aquests grups econòmics.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Aquesta és una cançó satírica anti-argentina, és britànica, òbviament, anomenada Battle of the Falklands, que parodia The Battle of New Orleans i fa referència al principi al rule Britannia, no? S'atribueix a un autor conegut com Johnny Bull. Va ser publicada el 26 de novembre de 1982, després de la victòria britànica a la Guerra de les Malvines. Es van esperar a veure si guanyaven o no. Mm-hmm. He buscat el tal Johnny Bull por ahí, però no l'he trobat. Sembla que és com una personificació de la identitat britànica. És com el Toro d'Osborne inglès, saps? Però bueno, s'ha bé. I bueno, la posem sense ànims d'ofendre cap argentí, ¿vale? Però la cançó és prou... és prou xula, és bastant graciosa. Vull dir, el ritme i tal. Després el que diu, doncs ja no tant, però bueno.
1: Molt bé, doncs anem fent via cap a l'inici de la guerra. Ens havíem quedat amb que també és el moment, una miqueta més tard, el 1980, de l'arribada de la dama de ferro, Margaret Thatcher, al poder. Exacte. Què va canviar amb Margaret Thatcher al poder? Quins moviments va fer entorn a aquest conflicte?
0: Doncs bé, al juny del 80, ja portava un any que havia arribat al poder, l'administració Thatcher va prendre dues mesures respecte a l'arxipèlag. La primera va ser desmantellar la base científica de Geòrgia del Sud. La segona, més important pel cas, va ser la reducció del pressupost militar que va comportar la retirada de l'únic vaixell permanent a l'Atlàntic Sud. Segurament, des de Buenos Aires, això es va interpretar com una prova de desinterès britànic per les illes, que, a veure... tampoc sabien on eren, o sigui, tampoc és que tingués un interès molt gran. És una conclusió bastant lògica, no? Això s'ha d'afegir l'apropament de Ronald Reagan, que el 1981 va establir estretes relacions diplomàtiques i militars amb Buenos Aires.
2: I els militars van fer de militars?
0: Sí. El desembre d'aquell any, el general Leopoldo Galtieri, comandant de l'exèrcit argentí, va encapçalar una nova junta, juntament amb el general Lamy Dozo, o Dozo, no sé com es pronuncia, cap de l'aviació, i l'almirall Jorge Anaya, comandant de la Marina i principal defensor de reconquerir les Illes. A mi aquest concepte de reconquerir després de més d'un segle, no sé, com que perd una mica de força.
1: Bueno, militars nacionalistes...
0: Sí, sí, no? La reconquista espanyola també és com... Bueno, en fi,
1: consideraven seu i...
0: Sí, reconquerir. Sí, no? Tenen la reclamació i ahí està. Bueno, en fi, Galtieri va mostrar la seva millor carta, que la Unió Nacional Argentina entorn d'una meta simbòlica, no? La reconquista de les illes. Això és el que ells volien com jugar.
1: Molt bé. Bueno, sempre s'han de dotar d'algun pla una mica fora de la carta, no? Per intentar justificar després el que passa dins. Mirem cap a fora per no mirar el que passa dins.
0: Ah, exacte.
1: No? Quin era el plan? O els plans previstos per les illes des dels argentins?
0: Bé, el 29 de desembre la Junta ja havia planejat la invasió, però es va reservar una possible sortida política en cas de que les negociacions fossin positives. Recordem que ja des de Perón venien negociant. Van sortir dos plans diferents. L'operació Alfa per a Geòrgia del Sud, que implicava un empresari argentí amb contactes a Londres, Constantin Davidov. Ell compraria una vella fàbrica balenera de Leith Harbour i enviaria 40 obrers. Per cert, Leith Harbour és una estació balenera d'una empresa escocesa abandonada en 1965 a l'illa de San Pedro. Hi ha unes fotos molt xules a Google, si voleu. Entre els treballadors argentins s'hi infiltrarien comandos. La Marina Argentina va oferir a Davidov suport material i fiscal amb la condició que es parés el dia i l'hora indicats per l'Estat Major. D'altra banda, l'operació Azul apuntava a les Malvines, desembarcar per sorpresa a Porto Stanley i establir un pont aeri i marítim per enviar prou tropes per dissuadir Londres a qualsevol reacció militar.
2: O sigui, s'han encigalat en qüestió... O sigui, en una resposta s'han encigalat moltíssims aquests militars. Estaven...
1: buscant un casus belli de qualsevol... Sí, ja està. Qualsevol cosa els valdria per començar a liar-la.
0: Exacte. Al febrer del 82 es va fixar com a data de llançament les operacions per el dia 9 de juliol, dia de la independència. Creien que per aquella data la base, sí, la base britànica de Grytviken.
1: Amb aquest nom no pots fer cap broma amb nom, eh?
0: No, Grytviken.
2: Ja és una broma al propi nom.
0: Ostres, tio, no podíem posar noms normals. Bueno, en fi, una altra estació balanera abandonada a Geòrgia del Sud ja estaria evacuada. I el HMS, Her Majestic Ship Endurance, s'hauria retirat. Galtieri havia negociat la neutralitat de l'Uruguai, però la sessió de negociacions diplomàtiques amb Londres el dia 1 de març del 82 a Nova York va donar resultats encoratjadors. Allò va alarmar els militars, que ja tenien ganes de gresca. Semblaven il·lusionats amb la idea d'enviar un munt de joves a morir així, que l'endemà de la secretària de Relacions va declarar que Si no es trobava aviat una solució diplomàtica, l'Argentina reservava el dret a alguna possible... el dret a alguna... Sí, a declarar, posar fi al procés i escollir lliurement els mitjans més adequats. No? És a dir, si hi havia hagut alguna possible opció d'acostament diplomàtic, aquell dia la van dinamitar per assegurar-se una possible invasió. No només això, sinó que l'estat major general va avançar el dia D, el 15 de maig, abans de la següent sessió de negociacions.
1: Aviam, és que havien fet uns plans. Tio, aquests plans ja...
0: Què em veniu aquí a arruïnar? Coses a planificar, venen la il·lusió de... Vai, ja està. O sigui,
1: què m'estàs explicant a la ONU que estàs negociant? Què? Una merda aquesta negociació.
2: Tenim uns plans aquí. Jo soc partidari de l'operació Alfa, però... L'operació Alfa és la millor.
0: Es va avançar quan Anaya va decidir llançar l'operació Alfa, de fet, sense avisar els seus col·legues de la Junta. Diu, fixeu-vos en el detall, sí. La descoordinació del comandament argentí serà una constant amb molt de pes en el resultat de la guerra. Després parlarem del tema del resultat i si podria haver guanyat o no Argentina, etc.
1: Molt bé, molt bé. Doncs, clar, l'escalada continuarà en forma de sorpresa frustrada, o sigui, molt planejat tot, però al final, ai, no sortirà com
0: al final esperaven. Algú ha dit, vamos a celebrar tu cumple esta noche. Sí, a finals de desembre del 81, Anaya havia posat a disposició de Davidov el vaixell polar Almirante Irizar per anar a Puerto Leith. El març va rebre llum verda i el dia 19 els 40 obrers es van instal·lar al port. La vigilància de Grytviken, situada a 20 quilòmetres, va arribar poc després a Puerto Leith i va veure onejar la bandera argentina. Van avisar immediatament a Londres, que va avisar al seu torn Buenos Aires de la serietat de l'assumpte. L'Endurance va rebre l'ordre d'anar a Geòrgia amb 15 mariners. El 23 de març, el vaixell polar argentí Bahia Paraíso arribava a Geòrgia, però no per recollir els obrers, sinó per desembarcar uns 100 comandos més. En aquell moment, el vaixell britànic més proper era Gibraltar, a més de 12.000 quilòmetres. Per la seva part, Argentina va mobilitzar 16 vaixells amb 5.000 homes que van sortir de Puerto Belgrano. La Junta havia avançat la invasió a l'1 d'abril. Sí, estaven tan emocionats que anaven avançant, ¿vale?
2: És que els militars, quan s'animen, eh? Però Londres no sabia res de tot això, és a dir, Margaret Thatcher no n'estava al cas?
0: En realitat, ells ja sospitaven alguna coseta, eh? Ja, el 24 de març, el coronel Stephen Love, gran nom per un militar, Love, de l'ambaixada britànica a Buenos Aires, informava secretament Londres que considerava probable una acció militar argentina.
1: Veus com si hi ha bromes amb noms?
0: Sí, bueno, sí que no ho puc evitar, eh?
1: S'ha sortit.
2: Ha sortit.
0: El 27, fonts americanes i angleses ja parlaven d'activitat inusual de la Marina Argentina. El 29 de març, Londres ja havia decidit enviar amb urgència 3 submarins nuclears. El 31 de març, la CIA va ratificar el pla d'invasió i William Casey, el director de la central, molt anglòfil per cert, va decidir informar a Londres. En tota probabilitat, Xile va corroborar aquell missatge. Aquell dia, el govern britànic ja estava convençut d'un atac imminent.
1: Ai, la Thatcher. Ai, la Thatcher, què va passar? Se li va desfer el cabell cardat de l'ensurt? aquesta pregunta li ha fet especial gràcia a l'Albert Abril, no sé ben bé per què. Aquella dona amb cabell cardat.
0: Aquella dona fa por.
1: Feia molt por.
0: Quan va girar ser el seu marit?
1: Quan va morir fa no gaires anys, perquè va morir molt gran, el 2013, dic de memòria, el 14, va obrir-se... Van petar-se molts bars, eh?
0: Sí. Vull dir, hi ha molta gent que molt va celebrar el seu amor, eh?
1: Exacte.
0: Ha de ser molt xungo.
1: 2013, mira, ho he dit bé. Clar, ara ens ha ensenyat
0: l'Albert. Ens ha ensenyat la foto, l'Albert, perquè ens... No sé.
1: Clar, és un cabell perfectament pentinat.
0: Conservador britànic?
1: Uf, però tu t'imagines una reunió amb aquesta dona, la pudor a l'aca. Saps allò quan vas a un...
0: Amb els rulls.
2: Endavant.
1: Val,
2: endavant, Sergio. T'imagines quan vas a on?
1: A una residència d'avis.
2: Sí?
1: Tu estaves pensant el mateix, cabron.
0: Bueno, portava tanta laca que no se li va desfer el cabell carnat no? De l'ensurt. No.
2: No. Val, només cal preguntar-li als miners.
0: El 31 de març, Thatcher va reunir el gabinet. I els delegats del Foreign Office es van manifestar en contra d'una resposta militar perquè podria ser contraproduent en tots aquells països que havien estat seduïts pel discurs socialista i anticolonialista. Perquè, clar, l'anticolonialisme és una idea a la qual arribes per seducció, no per deducció. En fi, Londres, a més, no podia comptar amb els seus aliats tradicionals i tres dels seus socis europeus estaven massa lligats a l'Argentina, Espanya cultural i socialment, França i Alemanya pels seus contractes armamentístics, que uneixen més que una hipoteca, per cert. Els contractes armamentístics ja ho sabem, ja ho veiem amb Israel, pots fer el que tu vulguis mentre compris municions. En fi, el secretari de Defensa, John Knott, va presentar totes les raons que feien aleatòria, gairebé impossible, una expedició militar a 15.000 quilòmetres just quan s'acostava l'hivern austral. Va parlar de la misèria pressupostària i material de les forces armades en contraposició amb el que seria una operació costosa, just quan, a més, havien retirat l'únic patruller de la zona. A més, el pressupost estava carregat amb dos programes majors: canviar els míssils nuclears Polaris pels nous Trident, com la marca de xiclets, i renovar el material convencional de les forces britàniques desplegades a Alemanya. Però la raó fonamental és que temien, i era realment possible, un fracàs desastrós.
2: O sigui, realment va ser així de complicat pels britànics, eh?
0: Bueno, per començar, és que la RAF no tenia cap base al seu abast. La Marina Argentina era força bona i comptava amb els terribles missils Exocet. No confondre amb Exorcet, d'exorcisme. En fi, a més, combatia...
1: Aquest ha fregat el pal.
0: Aquest ha fregat, Però ha entrat.
2: Segur que algú li haurà entrat. Segur.
0: A més, combatien a prop de les seves bases i les illes estaven a l'abast de la seva aviació. Estaven a l'abast, una mica lluny, però estaven a l'abast de l'aviació. ¿Vale?
1: Molt bé.
0: Les forces terrestres i aèries britàniques estaven massivament implicades a Europa Central, en el marc de la OTAN. La cosa no era tan simple com moltes vegades creiem.
1: La Thatcher, de tot això que ens està explicant, pensava diferent. Tenia, com sempre, aquesta dona una agenda pròpia amb els seus propis objectius.
0: Home, la Thatcher necessitava una victòria. Per cert, no sé si sabeu que Margaret Thatcher és Margarita Techador. Amb el suport de l'Anthony Ackland, representant del Servei d'Informació i Seguretat, pensava d'una altra manera. Ella, no? Calia reivindicar l'orgull nacional. La Gran Bretanya havia de reaccionar quan alguns dels seus territoris, fins i tot un que no sabien on era agredit. I això serviria d'avís també als soviètics.
1: No ens oblidem.
0: Segur que es sentien molt intimidats perquè fessin els britànics a les Malvinas contra l'Argentina, no?
1: No ens oblidem que estem en plena Guerra Freda.
0: Exacte.
1: D'això en parlarem després una miqueta més endavant quan fiquem en context. I clar, vull dir, estem en una època de tornada a l'atenció, anys 80... Les coses estan una mica crues un altre cop i qualsevol cosa podia servir per avisar, ep, al tanto que estem aquí, eh?
0: Esto es muy loco, eh? Esto es muy loco.
1: Que et fot un tros allò amb la laca i et desfaig el mur de Berlín amb un lacazo, ala, cau.
0: L'addicte a la laca no és que es negués a negociar, sinó que volia fer-ho des d'una posició de força. Per això havia d'enviar un cos expedicionari. Es creia que era Churchill, ella. I també perquè la seva popularitat estava força baixa, motiu pel qual cedir sense resposta hauria estat com disparar-se al peu, no? La guerra li va venir com a neia al dit, no tant així a tots els homes que van morir, esclar.
2: Però no era l'única persona, no?, del bàndol britànic que, a qui aquesta invasió li anava bé, per alguna manera?
0: No era l'única. El cap de l'estat major en aquell moment, el cap de l'estat major general, era a Nova Zelanda, així que en el seu lloc va acudir l'almirall Henry Leach, cap de l'estat major de la Marina. Va arribar en el moment oportú. Venia d'una inspecció a Portsmouth. Ja havia mobilitzat les forces vives de l'almirallat. Considerava que l'oportunitat era ideal per demostrar el poder polític i la utilitat de la RAF. I tenia la seva pròpia agenda, no? Perquè veia que estava amenaçada per les retallades. A Leach també li va venir com a anell al dit. Entre el 72 i el 82, la Marina havia perdut 26 vaixells, entre ells 3 creuers i 5 portaavions. Leach, veterà de la Segona Guerra Mundial, va argumentar que podia reunir una força naval composta per destructors, fragates i vaixells de desembarcament i suport logístic encapçalada pels portaavions Hermes i Invincible. Juntament amb aquesta, una brigada de marines podrien salpar en 48 hores. Estava convençut que era suficient per recuperar les illes. I, spoiler, ho va ser.
1: Ens has fet l'espoiler, ja està.
0: Ja podem tancar i marxar cap a casa.
1: Sabem què va passar. Bueno, això tot ho sabíem. Avui estem descobrint
0: la part guai de la història,
1: tot el camí de com es va anar liant la cosa, liant la troca abans d'arribar a la guerra. Litchi Thatcher, amb quins interessos conflueixen? Perquè, clar, el que va passar és que al final es va acabar liant.
0: El Leach, amb el seu professionalisme i la seva audàcia, va convèncer a Thatcher que veia en aquesta aposta una bombolla d'oxigen, no? Per la seva popularitat. La victòria rellençaria la carrera política de Thatcher, ja que el context socioeconòmic li era absolutament desfavorable. Les reformes ultraliberals, per sorpresa de ningú, no donaven fruits i havien radicalitzat laboristes i sindicats. Veia difícil guanyar les legislatives de 1983, així que bàsicament li va dir a Leach, tírale.
1: Li va dir en argentí, t'imagines?
0: Tírale a la Malvina. El 31 de març del 82, 36 hores després del primer tret a les Malvines, Gran Bretanya llançava la seva resposta militar. La Junta Militar no havia analitzat gaire bé la situació política britànica.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Brothers in Arms és una balada escrita per Mark Knopfler i interpretada per la banda britànica Dire Straits, publicada al 85, però Knopfler la va escriure durant la Guerra de les Malvines, al 82, inspirant-se en els sentiments de pèrdua i camaraderia entre soldats. És considerada una cançó pacifista, per a dir-ho.
1: Temazo que després de 500 no sé quants programes portem, per primera vegada sonin els Dire Straits a les portes de Troia, i amb aquesta referència històrica, que segurament ara ho deia l'Albert Abril també, no tenia ni idea. Aquesta cançó és universal, sí, molt coneguda, sí, no, i no sabia, doncs, justament que en el context de la Guerra de les Malvines, cosa que segurament avui molta gent que està escoltant aquest tema i que ens escolta a través de les ràdios de Catalunya, a les quals aprofitem per saludar, que ho fem mai.
2: No hi pensem gaire.
1: No hi pensem gaire.
2: A més de 60 ràdios, actualment.
1: 60 ràdios de Catalunya, sí, que ens escolteu arreu del territori català. Hola.
0: Això són com a mínim 60
1: com
0: persones.
1: Com ja som aquí.
2: El tècnic ho escolta segur.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Hi ha ràdios sí. Que agafen el programa i la meten 3 cops a la setmana.
1: Exacte, sí.
2: Uau. Sí, això passa.
1: Després parlarem d'un cas particular que saludarem i felicitarem quan parlem dels Premis Sonor al final del programa.
2: Oh, i tant.
1: Però aprofitem per dir que hola, estimats catalans i catalanes que ens escolteu per les ràdios de Catalunya, gràcies a la xarxa de comunicació local i la seva distribució del nostre programa. Segurament molta gent ens està escoltant allà on fiquin, on estiguin sintonitzant la ràdio, i dirà, ostres, aquesta cançó dels Dire Straits, que l'he escoltat un milió de vegades, no sabia que el seu context era a Guerra de les Malvines. Gràcies, Adrià, per la dada històrica. Sempre disposats a que tu, amb la teva selecció musical, ens donis també aquest plus.
0: No. Home, si podem posar música, tio, s'ha d'aprofitar.
1: I tant. A més, em deia l'Albert Avila, això us d'explicar, doncs bé, aquest àlbum de Brothers in Arms és un dels més venuts encara a dia d'avui la història dels Estats Units. Aquest àlbum va ser brutal, té altres temes també molt, molt famosos, i per tant, aquesta és una dada, aquí la tenim. Ja, evidentment, ja el tema de venda de discos pues, no és una dada vàlida, perquè amb Spotify tot això ja no ens val, però els anys 80 sí, i Brothers in Arms, aquí ha quedat. Guerra de les Malvines, cançó pacifista, camaraderia, quina necessitat d'anar a la guerra, qui ha surt tot plegat, justificar els interessos polítics d'uns i d'altres, i la Thatcher allà fotent de pals als sindicalistes i als obrers, als altres, el terrorisme...
0: I a més és que les guerres, qui mor? Mor qui menys interès té, qui menys hi té a guanyar, és la realitat.
2: Sí, sí, sí.
1: Ara estan saltant un miqueta el tema, que tenim temps, però mira, ara que s'està tot el panorama a Europa, ens estan fent retornar antics plans militaristes. Alemanya ha activat el seu de nou la mili pel que pogués passar a l'est i de més. És que em farà molta gràcia veure com hi haurà molta gent que evidentment s'ha d'esposar, s'empascarà de totes les maneres per no fer el que l'Estat li està demanant i de recuperar el servei militar obligatori. Això no passarà, aquestes generacions evidentment estan en un altre xip, i no sé, serà el moment de les companyies militars privades extenent-se per fer la guerra en noms dels estats.
0: Tornarem a l'edat moderna?
1: Wow. Carai. Bé, o sigui,
2: que intens, eh?
1: Tornem al Portes de Troia.
0: Hem trencat tota la dinàmica de cachondeo que portàvem, eh?
1: Sí, aquí donem de tot. Ara, de seguida, amb qualsevol nom tornarem, i aquí cap problema, vull dir que no...
0: O podem tornar a fer l'acudit de les Maldines.
2: Que sempre funciona.
1: Jo, de fet, m'estic mossegant la llengua, perquè Thatcher, potser ja ser, és a silla. No, Thatcher.
0: Ostres.
1: És horrible.
0: Aquí també ha entrat tocant el pal, eh?
2: Sí, però ha entrat.
1: Aquella cadira.
2: Bueno, anem a tirar endavant una miqueta, això, anem a remar endavant, ja remo jo, si voleu.
0: Sisplau.
2: Hem parlat en moltes ocasions de les forces armades argentines, però ara que ja tenim el conflicte obert, anem a fer allò que a vegades s'ha de fer i a vegades no s'ha de fer, que és comptar soldadets.
0: Vale. Les forces armades argentines tenien uns 230.000 homes, eren el segon exèrcit d'Amèrica Llatina. El seu material era, en general, antiquat, però els soldats estaven motivats i força ben entrenats. Eren famosos en la lluita antiguerrillera. L'exèrcit i la infanteria de la Marina sumaven 136.000 homes, gairebé tots desplegats davant de Xile i davant del Brasil. L'aviació disposava de 165 avions de combat de diferents models, però l'estat major no era capaç de coordinar més de 6 avions alhora. La Marina disposava de 20 vaixells de combat, i a les Malvines hi van enviar 12.000 homes, la majoria conscrits, és a dir, reclutes que estaven fent la mili, poc entrenats, de la tercera i decena brigades d'infanteria.
1: I contem soldadets, com diu l'Albert Abril, que em fa molta gràcia, sempre m'imagino allà amb uns soldadets d'aquells que estan...
0: No? Tipus risc, no?
1: Sí.
0: La gent a vegades fa els anàlisis geopolítics com si el món fos una partida de risc, i dius, paio, no, això no val a quanta gent has matat, ni són objectius...
2: Ah, que no ho és, eh?
0: Un munt de coses, eh?
2: No ho és, eh? No és una partida del risc.
0: No, no ho és, no ho és, em sap greu. La gent que mor són vides de veritat, saps?
2: No són figuretes...
0: Ah, exacte, no són figuretes de plàstic. Perdona, t'he interromput.
1: No passa res. El tema és que, clar, anem a veure per l'altra banda, els britànics, clar, que ja no estan tan... estan més a prop de Benny Hill, personatge de famós de l'època, molt més a prop de Benny Hill que del seu antic esplendor imperial.
0: Sí, tot i així, les xifres són bastant interessants. Comptaven amb 350.000 soldats professionals. El cos expedicionari tenia uns 28.000 homes, 110 vaixells, dels quals 33 eren de combat i 60 de suport de la Royal Fleet Auxiliary. Portaven 38 avions de combat Sea Harrier i Harrier, així com un centenar d'avions i helicòpters de suport, a més dels famosos SAS, Special Air Service, i SBS, Special Boat Squadron, i els Gurkhas nepalís, que era el més xungo que et podies tirar a la cara, que era la punta de llança de les forces terrestres, uns 9.500 soldats de la 3a Brigada de Comandos i la 5a d'Infanteria. Encara que no ho sembli, hi ha un relatiu equilibri de forces, perquè si mirem les xifres, sembla que hi ha un gran avantatge naval britànic, però, com deia fa un moment, això no és una partida del risc, no es tracta de números només. Hi ha molts factors a tenir en compte, això ho hem vist ara amb la guerra de l'Iran, no? Una gran potència com els Estats Units no pot doblegar un país molt menys potent, perquè hi ha una geografia, perquè hi ha una planificació, perquè hi ha una estratègia darrere, no? Argentina estava molt a prop del teatre d'operacions i el desplegament britànic de forces enfront de la URSS retenia moltes de les seves tropes.
1: I perdona, que fas menció al conflicte actual i perquè l'Iran porta preparant-se per aquest conflicte dècades.
0: Exacte, cosa que no havien fet els argentins, això s'ha de dir.
2: Sí, perquè els argentins en uns mesos ja, vinga, endavant.
0: Sí, hòstia, ha fet un plan, tio. Està aquí jugant al estratego, tio, un plan. Allà el Videla, saps, tio, metem unes trobes per aquí. Este, jo crec que sí, esto cuela.
2: Fer una barbacoa, segur. Molt bé, estratègies i soldats mobilitzats, quines accions més sobre el terreny es van dur a terme? I sobretot, en què va consistir l'operació Rosario?
0: Doncs mira, la matinada del 2 d'abril del 82, les tropes argentines, sota el comandament del general Carlos Busser, o Visser, no sé com es pronuncia, perquè tenen cognoms a tots els països, van prendre amb facilitat Stanley, capital, i l'única ciutat o poble, perquè, en fi, hi ha 1.800 persones allà, de les Malvines. L'endemà, Geòrgia del Sud. L'operació Rosario va ser un èxit, o sigui, va ser molt ràpid, la presa de control de l'arxipèlag, no? El governador Rex Hunt, que té nom de gos
1: nom,
0: protagonista d'una sèrie alemanya sobre investigació, i la petita guarnició van ser fets presoners i repatriats immediatament a Anglaterra. Per allò d'estalviar menjar, doncs ja els van repatriar directament i cap a casa. Bé, a Buenos Aires estaven eufòrics, no? Galtieri va parlar al poble des de la Casa Rosada. Si una setmana abans les manifestacions d'hostilitat contra la Junta omplien la capital, ara era tot pura celebració, com si el fet d'haver pres l'arxipèlag hagués canviat tota la resta, no? Ja se sap que hi ha una conquesta i de sobte ja arribes a final de mes. El general Mario Menéndez, anomenat governador de l'arxipèlag, va declarar que la vida quotidiana dels insulars no canviaria, excepte pels cotxes que haurien de circular per la dreta, que tampoc hi devia veure gaires carreteres allà.
1: No, i que això és un gran canvi, és una gran putada, eh?
0: Bueno, no sé. Vull dir, tu pots circular amb 650.000 ovelles per allà pol·lular.
1: Tot el dia per...
0: Jo crec que la gent allà camina, eh?
1: Vinga, va.
0: T'imagina't quan ha de costar importar un cotxe a les Malvines. O sigui, això és una borrada.
1: Però la clau és el que tu has dit, eh? Ja me'ls imagino amb el colze per fora de la finestra. Ah, vinga!
0: Que arribaré tard. A on arribaràs tard?
2: M'estàs deixant una joia de vídeos.
0: Gràcies. Perdó.
2: Gràcies. No.
1: Val, aleshores, Operació Rosario, per una banda, i els britànics responen amb Operació Corporate.
0: Sí, s'ha de dir que els britànics els agraden així els noms més. Corporate.
2: Sí, sí.
0: Ok, vale. Operació Corporate. El govern britànic llança aquesta operació, l'Operació Corporate, sota el comandament de l'almirall John Sandy Woodward.
1: Sandy.
0: El seu sobrenom és Surrenc. Tachador i sorrenca.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, en anglès. En fi, per la part naval. I el general Jeremy Moore per la terrestre. Seria parent de Michael Moore? Bueno, dona igual. L'ONU es va posar les piles en aquell moment i, bé, va fer el que fa l'ONU, condemnar l'agressió i reconèixer el dret britànic a la legítima defensa. O sigui, teòricament, amb el que sabem ara, els britànics podrien haver comès un genocidi tranquil·lament a Argentina com a legítima defensa, no? Mm. Molt propi de l'ONU, tot això, per cert, de l'ONU. En fi, els diplomàtics, per la seva banda, buscaven una sortida negociada. El secretari d'Estat nord-americà, Alexander Hatch, que s'escriu Hatch, Hatch. Perdó. Va viatjar moltes vegades entre Londres, Nova York i Buenos Aires abans de reconèixer el seu fracàs. Està bé, el tio es va fotre unes vacances i va dir, bueno, he fallat. El 12 d'abril del 82, Londres va decretar una zona d'exclusió de 200 milles nàutiques al voltant de les Malvines. El 25 d'aquell mes, els seus comandos van reprendre Geòrgia del Sud i uns dies després, el cos expedicionari s'acostava a les Malvines. Començava la segona fase del conflicte.
2: I en què va consistir aquesta segona fase?
3: Pues va començar amb una batalla aeronaval, no? El 2 de maig, el general Belgrano, creuer argentí, va ser enfonsat pel submarí nuclear Conqueror. Aquest atac va ser aprovat pel primer ministre anglès amb dos objectius, neutralitzar una amenaça i demostrar la determinació britànica. I la veritat és que va funcionar. Les naus argentines van tornar a port i allà es van quedar. Dos dies després, el destructor britànic Sheffield va ser abatut per un missil Exocet, disparat per un Super Étendard argentí, és un avió de fabricació francesa, per suposat.
1: Això li va anar molt bé als francesos a vendre armes a qui sigui, no?
3: Exacte, bueno, clar, ja hem dit abans que si pagues la munició, pots fer el que quieras. Això li va venir genial, per cert, a la indústria militar francesa, perquè els seus missils, els seus avions van adquirir un nom. Mira, la guerra de verdad funciona,
1: saps? Sí, sí, sí. Val. I com van respondre els britànics?
3: Les forces especials britàniques van dur a terme una sèrie d'accions espectaculars, fracassant a Rio Grande i tenint èxit a l'illa Pebble. Dos antics Vulcan van bombardejar la pista de Puerto Stanley, que no va tenir gaires conseqüències militars, però va demostrar fins a quin punt la RAF estava disposada a rebentar la seva pròpia pista d'aterratge, no? El comandant argentí va entendre que fins i tot podrien arribar a bombardejar Argentina. Sí. I això va fer que la majoria dels Mirage 3 es quedessin al continent per defensar Buenos Aires i Puerto Belgrano. I no van aparèixer per donar suport al combat a les Malvines. O sigui, bàsicament, aquestes accions van anar, perdó per l'expressió, però van anar collonint el comandament argentí. El comandament, que no els argentins.
1: Clar.
3: Vull deixar clar.
1: Molt bé, i com s'acaba aquesta primavera calenta?
3: El 21 de maig va desembarcar la tercera brigada de comandos a l'abadia de San Carlos. L'aviació argentina va multiplicar els contraatacs sobre la marina britànica, destruint i danyant diversos vaixells, però perdent desenes de perills en el procés. Els britànics, malgrat tot, van aconseguir consolidar un cap de pont amb la cinquena brigada d'infanteria. El 25 de maig van ser enfonsant-se el destructor Coventry i el transport Atlantic Conveyor, perdó, és que a vegades les paraules angleses... Tres dies més tard, el 28, els paracaigudistes anglesos es van enfrontar amb els argentins a les trinxeres de Darwin i Goose Green, que es tradueix per Oca Verda.
2: Fantàstic.
3: Aquí ho deixem. Van patir fortes pèrdues, però els britànics van aconseguir imposar-se. Durant dues setmanes van anar avançant cap a Puerto Stanley, encerclant progressivament la principal guarnició argentina. El 8 de juny, la resta de la cinquena brigada va desembarcar a Fitzroy i Bluff Cove. I a l'entrada, les portes... I van enllaçar, perdó, amb les tropes transportades en l'helicòpter des de San Carlos. El 14 de juny, després dels últims enfrontaments, el general Menéndez va capitular sense condicions.
2: I quines lectures fas de les xifres de morts?
3: Van ser dos mesos i mig en un clima extrem i es van emportar la vida de 746 argentins i 265 britànics. L'Argentina va perdre 6 vaixells i 99 avions, mentre que Anglaterra va perdre 6 naus, 12 van quedar danyades i 34 avions van ser abatuts. Un mira les xifres de baixes i es planteja que no van ser realment tan dispars. Cal dir que la meitat de les baixes argentines van morir en l'enfonsament del Belgrano, cosa que és força excepcional, ja que normalment es rescaten els mariners naufragats. I aquí hem de dir, fa poc...
1: És interessant, això, eh?
3: Recordem un atac que va haver fa poc al començament de la guerra d'Iran, que van enfonsar un vaixell que estava desarmat i van deixar Correcte. Morir els mariners. S'ha de dir que els britànics no és que els deixessin morir. L'atac va ser molt potent, la nau es va enfonsar molt ràpidament, l'aigua estava molt freda i era fosc i va dificultar molt intentar rescatar els mariners, no? Amb tot, això significa que a terra, no? Si la meitat de les vaixelles argentines van ser un vaixell, a terra, la batalla terrestre, la situació està més equilibrada. També cal afegir que molts dels avions argentins lluitaven a l'extrem, vull dir, les illes estaven a la base dels avions, però estaven molt lluny, o sigui, anaven al límit, i això va provocar que molts acabessin caient.
1: Molt bé, ens queden pocs segons per acabar el programa d'avui, i hem promès un altre programa de la Guerra de les Malvines, però el conflicte ja s'ha acabat, la part militar. Què ens oferiràs a un segon programa sobre aquesta guerra, Adrià?
3: Bueno, farem un anàlisi una mica general del que va suposar el conflicte, del que va passar després, sobretot a l'Argentina, i també farem un anàlisi de quines possibilitats reals tenia l'Argentina.
1: Molt bé, molt bé. Doncs no us ho perdeu, perquè és un conflicte relativament a prop del nostre present, del qual molta gent no en sap res. Hem fet l'anàlisi de tots els fets avui. Pròxim dia de la Guerra de les Malvines entrarem en altre tipus d'anàlisi amb més perspectiva. Moltíssimes gràcies, Adrià Hernando, avui aquí amb nosaltres.
3: Gràcies a vosaltres, que em deixeu venir aquí fer els meus acudits.
1: I Albert Abril comentar, abans de tancar el programa d'avui, en un minut, que fa molt poc, ahir...
2: Bueno, avui ja estem gravant el programa.
1: Avui estem gravant el programa, trencant la barrera espai-temps de la ràdio. Ahir, dia 7 de maig...
2: Dia 7 de maig.
1: 7 de maig vam estar a la gala dels Premis Sonora a l'Auditori 1899... al Camp Nou del Futbol Club Barcelona.
2: Això et va fer il·lusió, eh?
1: Molta il·lusió.
2: Molta il·lusió.
1: Nominats a la categoria, finalistes de la categoria de millor guió, juntament amb altres candidats. Felicitar el guanyador.
2: El guanyador, que era Rondalles de No Ficció, des del País Valencià, i també les altres finalistes, que és Pecat Original, grans divulgadors de la història de l'art des de la ràdio de Cardedeu. Ràdio Televisió de Cardedeu.
1: Aquest cop no ha pogut ser, però no passa res.
2: Vam anar al pica-pica.
1: Vam anar al pica-pica, vam conèixer molta gent, vam posar cara a molta gent que havíem parlat per correu electrònic i altres maneres, i moltíssimes gràcies a l'organització dels Premis Sonor per tenir-nos en compte i aquest reconeixement, que ja per nosaltres és suficient amb ser finalistes, i va estar molt bé.
2: I l'Adrià Tirado per acompanyar-nos.
1: Molt bé, ens fa l'Adrià també que tallem. Moltíssimes gràcies a Albert Abril, l'Adrià Tirado al control tècnic, i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
4: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
5: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 4.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. La criminalitat baixa un 7,8% a Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Tot i això, destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa i els delictes de lesions i baralles tumultuàries. La millora en les dades de criminalitat s'explica, sobretot, per la reducció dels homicidis consumats i dels ciberdelictes. Els Mossos d'Esquadra, amb col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris. I precisament la Guàrdia Urbana incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'acadèmia. Aquest nou personal contribuirà a reforçar la seguretat i avançar en la línia d'actuació del govern per reduir la taxa de criminalitat que durant el primer trimestre de 2026, com dèiem, ja ha registrat un descens del 7,8%. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha valorat les xifres de criminalitat i considera que la ciutat va pel bon camí, tot i que encara cal seguir treballant.
4: Tornen a sortir al carrer al cap de pocs dies, no? I el que de debò donaria resultat és que aquests salvatges, en aquest cas eren índios de la Índia, pues, bueno, aquests salvatges, doncs, posar-los en un avió i tornar-los a la Índia, que és el país que han vingut i del que no tindrien que haver sortit.
3: I en esports, el Badalona supera el Cornellà per 3-0 i es classifica per l'eliminatòria final d'ascens a Segona Federació. Bogeria absoluta a l'estadi municipal de Badalona, més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions amb un Cornellà ben ordenat al darrere que va impedir que els badalonins poguessin generar ocasions clares per marcar. En el segon període, en canvi, el Badalona va anotar els 3 gols, l'últim d'ells el darrer sospir en el minut 90, quan va arribar l'èxtasi amb el 3-0. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulat Carlos Azón, que amb dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Ara el Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera i definitiva eliminatòria per ascendir. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal. I ara mateix tenim 27 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
5: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Salutacions i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat, Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 8 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers

cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats preguntarem com han afectat les vagues d'educació la preparació de la selectivitat. Entrevistarem Josep Lluís Navarro, director de l'Institut Pau Vila de Sabadell. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar el play-off d'ascens a segona del Sabadell i també de l'Europa a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet i el triomf de Florentino Pérez en les presidencials del Real Madrid. A partir de les 5 coneixerem la badalonina Aida Casanovas, embriòloga i fundadora de Gramola Lab. Continuarem amb ciència per parlar de donació d'òrgans i teixits amb Jaume Tort, director de l'Organització Catalana de Transplantaments. I acabarem amb cultura per referir-nos a les nits d'estiu d'Anís del Mono, amb Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: Les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La plaça del Vapor Ventalló de Terrassa es va convertir en el gran epicentre de la primera edició de Gargòmic, que neix amb la voluntat de convertir-se en un espai de trobada, diàleg i celebració al voltant del còmic i la narrativa gràfica. Un punt de connexió entre lectores i lectors, autores i autors, editorials, llibreries, col·lectius culturals, professionals del sector i totes aquelles persones que troben en les vinyetes una forma d'expressió artística, pensament crític i gaudi cultural. Després d'uns dies de tallers i exposicions, els visitants van poder recórrer les carpes, descobrir novetats i participar en les activitats d'il·lustració o signatures on els autors mostren l'esforç que hi ha darrere de cada pàgina. El més destacable de tot és el seu vessant solidari, ja que tots els beneficis aniran destinats a l'associació Policies por Valientes. Es tracta d'un punt de trobada clau per als aficionats que no s'han volgut perdre l'oportunitat de viure el còmic de prop. Aquesta jornada deixa clar que l'Egar Còmic ha arribat per quedar-se, convertint la passió pels còmics i la solidaritat en els veritables protagonistes.
0: Gràcies, Sergi. Anem a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Les obres de remodelació de la Ronda Colza l'Arca, una de les principals artèries de la zona nord de Sabadell, continuen avançant i avui ha començat un nou tall de circulació en aquesta via. El tram afectat va del carrer Corones al de la Llanera, en sentit nord. L'Ajuntament calcula que els treballs en aquest punt s'allargaran durant unes 5 setmanes i serà un temps durant el qual els busos de les línies 80 i F3 de la TUS en direcció a la plaça Picasso i la Romànica en direcció sud canviaran el seu recorregut. En aquesta ocasió, els busos s'hauran de desviar per l'avinguda Mata de Pere, la plaça Espanya i l'avinguda Alcalde Moix mentre durin les obres. El tram que es talla al trànsit a partir d'avui en sentit nord se suma al que ja està tallat en sentit sud, entre els carrers de la Llanera i el carrer de la Selva.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Tarda de diumenge rodona pel que fa als resultats esportius a Badalona. La penya es va classificar per les semifinals de l'ACB en trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88-96. Els de Dani Miret jugaran a les semifinals contra el València de Pedro Martínez en una eliminatòria al millor de 5 partits. El primer serà dimecres al Roig Arena, el segon divendres també a València i el tercer a Badalona el diumenge. Els verdinegres ahir van saber aguantar la primera estirada dels vitorians i arribar al descans per davant. A la segona part s'esperava la reacció del Baskonia, però va ser la penya qui, amb 5 triples de Hackenson i el domini interior de Birgander amb 14 punts, va agafar 16 punts de renda i va acabar enfonsant el Baskonia. Escoltem l'estrella de l'equip, Ricky Rubio.
4: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
3: I per altra banda, el Badalona va superar ahir el Cornellà per 3-0 i es va classificar per l'eliminatòria final d'ascens a segona federació. Bogeria absoluta a l'estadi municipal de Badalona amb més de 2.500 persones que van celebrar el pas a l'eliminatòria final. La primera part va ser intensa, però en poques ocasions amb un Cornellà ben ordenat al darrere. En canvi, en el segon període, el Badalona va aconseguir fer els 3 gols, l'últim d'ells el darrer sospir en el minut 90, quan va arribar l'èxtasi amb el 3-0 en una acció en la qual Marco Martínez va aprofitar una pilota solta a l'interior de l'àrea. Els 30 minuts de pròrroga van ser increïbles, amb el Badalona perdonant en diverses ocasions el quart gol i amb el porter escapulat Carlos Azón, que amb dues grans intervencions va evitar el gol del Cornellà. Ara el Badalona s'enfrontarà al Compostela a la tercera i definitiva eliminatòria per aconseguir l'ascens. El primer partit serà a Galícia el dia 14 i el 21 de juny la tornada al municipal.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral des del Prat de Llobregat. Rocío Santa Eufèmia, bona tarda.
5: Bona tarda. El Prat Comunicació ha estat avui el primer mitjà local de Catalunya en organitzar un escape room d'educació mediàtica impulsat per la xarxa audiovisual local i l'entitat Learn to Check. Aquesta activitat, adreçada a alumnes de primer cicle de l'ESO, té l'objectiu de fomentar el pensament crític i la verificació digital entre els adolescents a través de la gamificació. El projecte compta amb la col·laboració de mitjans locals com el Prat Ràdio, que ha participat d'aquesta primera jornada. L'escape room s'ha dissenyat per convidat professionals de la verificació i periodistes locals que han elaborat una sèrie de proves en què l'alumnat ha d'aprendre com saber si una notícia és falsa o real, com detectar imatges manipulades o aprendre com funciona la desinformació. Així mateix, el projecte s'ha dissenyat en clau local per tal que les emissores de cada municipi adherit a la xarxa puguin adaptar-lo a la seva realitat i per fomentar el consum de mitjans de proximitat.
0: Gràcies, Rocío. Tornem al Vallès i ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda, Carme. La secció local d'Esquerra Republicana per Catalunya va concedir aquest diumenge el Premi als Valors Republicans a la llevadora i infermera Maria Alió i Font i a l'atleta i actualment estudiant de grau de podologia de la UB, Gina Torres, la beca Oriol Papell. L'acte d'entrega va fer-se als jardins del Palau Tolrà amb una assistència d'una setantena de persones entre representants locals d'Esquerra Republicana, membres de la secció local, militants simpatitzants, veïns i veïnes del municipi, juntament amb familiars de les dues persones reconegudes, a més del vicesecretari general de Comunicació d'Esquerra Republicana, Isaac Albert. Segons càlculs d'Esquerra, Alió ha assistit uns 2.000 parts al llarg de la seva trajectòria professional. Per la seva banda, la marxadora castellarenca i estudiant del grau de podologia, Gina Torres, ha aconseguit l'onzena beca Oriol Papell, dotada amb 2.000 euros que es finança amb una aportació del sou dels quatre regidors republicans que formen part del consistori. Enguany, el jurat ha tingut difícil la tria entre els diferents finalistes i Torres ha volgut deixar clar en el seu discurs d'agraïment que li ha fet molta il·lusió rebre aquest premi. L'estudiant ha precisat que l'ajut de la beca servirà per sufragar el transport públic fins a la universitat i també per les estades en altitud a Font-Romeu, on prepararà el pròxim Mundial de Marxa d'aquest agost.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat. Sara Vella.
7: Georgina Casas, la seva parella i les seves dues criatures han canviat tres cops d'habitatge en els últims 8 anys. Actualment viuen en un pis de lloguer de protecció oficial on tenen garantit 7 anys de tranquil·litat o, com a mínim, sense mudances. Fa un parell d'anys, cansada de patir per un dret tan bàsic com és l'habitatge, Casas es va unir a l'Associació d'Habitatge Cooperatiu 4 Pins, una entitat que es va constituir l'any 2019 i que ja compta amb una cinquantena de persones associades. En aquest sentit, l'objectiu principal de l'associació és aconseguir que l'Ajuntament de Sant Cugat destini sòl municipal a la construcció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, un model que la Floresta es va fer realitat l'any 2023 amb les cases dels mestres. Georgina Casas explica que l'habitatge cooperatiu en cessió d'ús és una fórmula d'accés a l'habitatge a mig camí entre el lloguer i la compra basada en la propietat col·lectiva. En aquest sistema, la propietària de l'edifici és una cooperativa, mentre que les persones sòcies de la cooperativa adquireixen un dret d'ús dels espais privats i comunitaris. La participació activa de les sòcies en tot el procés, el suport mutu i l'autogestió són, segons la Sant Cugatenca, els pilars fonamentals del model. A més, remarca que es tracta d'un model que evita l'especulació immobiliària. Sentim-la.
8: Veiem que el sistema, tal i com està funcionant, no garanteix el dret a l'habitatge i la cooperativa pot ser una de les solucions, una de les possibles solucions, sempre diem que no és l'única, no? Com la propietat és col·lectiva, diguéssim que es concep l'habitatge com un bé d'ús, no com un bé d'inversió. Les persones sòcies no poden vendre la seva part de, diguéssim, de l'habitatge al preu que vulguin, per tant no poden especular.
7: Després d'anys de lluita per aconseguir que Sant Cugat impulsi una promoció d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús, sembla que l'oportunitat més avançada és venent Moixó, un terreny propietat de Promusa, on ja s'està construint una primera fase d'habitatge protegit i on s'ha reservat una part de la parcel·la per a una futura promoció cooperativa. L'aprovació al ple d'abril del canvi de planejament urbanístic necessari ha obert la porta a la convocatòria del concurs que l'Associació 4 Pins espera que es publiqui abans que acabi el 2026.
9: Ràdio Sant Cugat.
10: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
9: Ràdio Sabadell.
0: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
9: Ràdio Municipal de Terrassa.
11: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
9: El Prat Ràdio.
12: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
9: Ràdio Ciutat de Badalona.
13: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
9: Ràdio Castellà.
13: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Falten menys de 24 hores per la selectivitat i alhora falten 25 per la darrera manifestació educativa del territori. Les vagues dels docents han marcat les proves d'accés a la universitat d'enguany. Una situació que analitzarem a continuació amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Aquest dimarts comença la selectivitat, una prova determinant per a tots aquells joves que volen accedir a una carrera universitària. Enguany, a la dificultat i nervis que comporta de per si aquesta prova, se li sumen totes les vagues d'educació que hi ha hagut en el tram final del curs, sense anar més lluny la d'aquest mateix dimarts coincidint amb l'inici de l'ESPAU. En parlarem de tot plegat amb el director de l'Institut Pau Vila, un dels instituts públics de Sabadell. Molt bon dia, Josep Lluís Navarro.
2: Hola, molt bon dia.
1: Com arriben els alumnes aquest any a la selectivitat?
2: Els alumnes arriben en una situació de normalitat, però doncs un context extraordinari, no? Que és aquest context doncs que ha hagut dels últims dies de professorat en vaga, de dies que són de preparació que doncs no s'han pogut portar a terme. Vull dir que en el que és el funcionament doncs és amb normalitat, amb el que és doncs els dies previs doncs amb aquest context extraordinari que hem tingut de situació de vagues, de diferents doncs diferents dies que doncs s'ha hagut de canviar doncs la planificació.
1: En què s'ha hagut de canviar aquesta planificació? Quin impacte ha tingut tot això?
2: Bé, el professorat doncs exercint el seu dret de vaga doncs potser doncs alguns dies que tenia classe de preparació per l'alumnat de segon de batxillerat doncs ha decidit doncs que s'afegeix a la vaga, amb la qual cosa doncs no ha portat a terme doncs aquestes classes. Això s'ha pogut produir en alguns casos.
1: En aquest sentit ha quedat temari per fer, potser en algunes assignatures? No s'ha pogut arribar al final del llibre?
2: No, jo no diria que ha quedat temari per fer, perquè doncs, quan es fa l'avaluació final, que és a principis de maig, doncs suposa que el temari doncs la majoria doncs ja l'han fet, ja estan en situació preparats per tenir l'examen de selectivitat, però sí que és cert que els últims dies de maig, abans de les proves, doncs s'utilitzen per dubtes, per resoldre doncs alguns dubtes que puguin tenir sobre algun tema en concret, i doncs que aquests en alguns casos doncs efectivament no s'ha pogut fer perquè doncs amb les convocatòries de vaga això pot haver influït.
1: I saps si hi ha algun professor ha accedit a fer hores extra o a trobar-se amb els alumnes fora de l'horari lectiu, per dir-ho així, per poder fer aquest repàs final?
2: Sí, també, vull dir, també ara doncs amb els últims anys doncs la comunicació virtual amb l'alumnat mitjançant doncs plataformes com el Moodle o com per exemple doncs el Classroom doncs ajuda que els alumnes i el professorat estiguin connectats i en situacions doncs que poden ser de, per exemple, aquesta vaga, o en situacions que no hi ha presència en el centre. Consta que el professorat doncs ajuda l'alumnat fent servir aquests mitjans virtuals. Això doncs no, vull dir, en cap cas doncs ha desaparegut. Els alumnes que han estat en contacte amb el professorat, i el professorat doncs també em consta doncs que els ha ajudat amb dubtes que poguessin tenir. Això doncs sí que s'ha fet.
1: Comentava que ara sobretot aquestes vagues que hi ha hagut en les darreres setmanes han afectat no tant al temari lectiu, sinó sobretot a les repassades finals, no? Aquestes hores extra, per tant entenc que hagin coincidit en el tercer trimestre ha estat millor o menys perjudicial que no pas, per exemple, a meitats de curs, imagino.
2: Tot és important doncs la preparació del temari, però també és important doncs la resoldre els dubtes amb antelació doncs al moment de l'examen, no? De la selectivitat. Vull dir que jo no m'atreviria tant a dir de que ara han estat doncs menys perjudicials que a mitjans del curs, però vull dir, s'ha produït, i com s'ha produït doncs tindrà un impacte, tindrà doncs un impacte que en aquest moment no podem mesurar, perquè efectivament doncs no ha estat acabar el temari, sinó que ha estat doncs resoldre dubtes, però sí, clar, l'impacte hi és, tant si és a la meitat del curs com si és al final, sí, això és innegable.
1: Pel que fa a les proves PAU, pròpiament dites, el model d'examen d'enguany presenta un menor pes a les preguntes tipus test i fa una aposta més clara pels exercicis competencials, que són aquells que busquen avaluar la capacitat d'anàlisi, interpretació, aplicació dels coneixements adquirits. Com influeix aquest canvi amb el context que parlàvem ara?
2: Bueno, el canvi no deixa de ser un canvi que nosaltres ja havíem fa anys que treballem, vull dir, fa anys des de la implementació del nou currículum. Nosaltres, a la forma que el batxillerat, doncs, es fan els aprenentatges, són competencials, hi ha proves competencials, amb la qual cosa, doncs, l'alumnat en principi està acostumat a treballar d'aquesta manera. El canvi doncs, amb el pes del tipus de preguntes, doncs, bueno, és un tema que no hauria d'afectar perquè, doncs, l'alumnat ja està acostumat a treballar d'aquesta manera. Sí que és cert que, doncs, aquests dies, doncs, que es poden treballar, doncs, exercicis de diferents tipus per demostrar la competència, doncs, bueno, segurament, doncs, ha influït en que hi ha hagut menys quantitat de proves, que en altres situacions de normalitat, doncs, hauria passat, no? Que haurien tingut més temps per practicar més proves tipus.
1: I quines són les assignatures que es veuen més afectades per aquest canvi? A quines assignatures afecta més això?
2: En general, les assignatures de ciències, assignatures que, doncs, estaven basades sobretot, doncs, en el plantejament de problemes, doncs, clar, vull dir, les situacions que es poden, les preguntes sobre competències concretes, doncs, estan relacionades amb la presentació d'una situació d'aprenentatge, d'un problema que sigui, doncs, basat en una resolució competencial. I llavors, doncs, quan més es practica això, quan més es veu, doncs, diferents formes de diferents preguntes, doncs, és més fàcil respondre, amb la qual cosa, doncs, les de ciències potser han estat les més afectades.
1: Des del seu punt de vista, que ara comentava que ja portaven anys fent aquest canvi, no?, aquesta transició, què creu que és millor per a l'alumnat? Una prova tipus test o una prova de desenvolupar?
2: Quan parlem de la competència, doncs, el que busquem és la connexió entre els diferents aprenentatges, amb la qual cosa, doncs, nosaltres, des de que l'alumnat de l'ESO i després l'alumnat del batxillerat, doncs, que està més avesat a respondre doncs, sobre el coneixement de competències, sobre la connexió i la relació de diferents conceptes, per l'aprenentatge que estan tenint actualment l'alumnat, doncs, efectivament, aquest tipus de preguntes són les adequades. El tipus test, doncs, deixa potser, doncs, més inconex al que és, doncs, un aprenentatge de conceptes, doncs, relacionat, amb la qual cosa, doncs, pensem que en aquest moment, doncs, el més adient és respondre, doncs, a preguntes que tenen a veure, doncs, amb la relació de diferents conceptes, de diferents competències, no?, que l'alumne hagi de connectar i hagi de relacionar.
1: Des de l'Institut Pau Vila, quants alumnes aniran a la selectivitat aquest any?
2: 97 alumnes.
1: Que aniran al campus de la UAB d'aquí Sabadell, al carrer Emprius, no?
2: Sí, efectivament. En els últims anys hem anat a aquest campus i aquest any tornem a anar-hi allà.
1: Com s'organitza la logística cap allà? Una mica, quin serà el funcionament a partir de demà?
2: Bueno, la logística en el nostre cas, doncs, és fàcil perquè no inclou transport, vull dir que l'alumnat se'ls convoca en el lloc de les proves, en el campus d'aquí de Sabadell. Llavors, doncs, bueno, hi ha un professor que és el representant del centre, doncs, que s'encarrega de controlar que tot l'alumnat convocat, doncs, arribi a temps, que porti la documentació adequada, i a partir d'aquí, doncs, comença el que és les proves en si, no? amb el control de la identitat, l'organització dintre de les aules, el calendari amb diferents proves que estan convocats tot l'alumnat o que només està convocat una part de l'alumnat. Nosaltres allà a la seu del tribunal tenim un representant del centre, doncs, que veia perquè doncs, no hi hagi cap incidència d'aquest tipus, no? Vull dir que nosaltres ja estem preparats, demà està l'alumnat convocat doncs, amb antelació al començament de les proves i esperem que tot vagi bé.
1: Que de fet, enguany una de les altres característiques és que per primer cop es farà aquesta prova pilota amb detectors d'aparells digitals de comunicació com telèfons, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals. Una mica com afecta, no? Això també a la preparació, si ja tenen tots els materials, si han fet alguna prova ja com a forma de simulacre, si creuen que es trobaran amb moltes incidències d'aquest tipus o no, o els vostres alumnes són molt correctes.
2: No, els nostres alumnes ja saben que doncs, portar aparells que facilitin doncs, la connexió amb l'exterior és una cosa que no es pot fer, és una cosa que doncs, està prohibida, diguem-ne, està dintre de les normes de participació a l'ESPAU que no es pot fer. Els nostres alumnes estan avisats, estan doncs, aleccionats de que això podria ser la invalidació de les proves, amb la qual cosa esperem que no ens trobem. L'organització d'aquest sistema doncs, depèn de la universitat, depèn del tribunal. No sabem exactament com, si els avisaran abans o si faran doncs, exactament doncs, si hi ha algun indicador que diu que doncs, un alumne té un aparell que pot ser susceptible de tenir doncs, una connexió a l'exterior. Però doncs, ens han avisat, ens han dit que això estarà vigent. Nosaltres doncs, sempre, no és una novetat, sempre doncs, els recordem quines són les normes de la selectivitat i una de les normes és aquesta, és doncs, no fer servir aparells que es poden connectar amb l'exterior.
1: Mm-hmm. En els últims anys s'han trobat en molts casos d'aquest tipus?
2: No, jo que jo recordi, no, perquè doncs se'ls informa amb antelació, se'ls recorda el dia de les proves, no?, quan estan allà, que això pot ser susceptible de la invalidació de proves. Vull dir que jo crec que l'alumnat està molt assabentat de que doncs, la incorrecció o el fer doncs, alguna cosa que no es pot fer, doncs té unes conseqüències molt greus pel seu examen i jo crec que no s'atreveixen, vull dir, no ho intenten de fer, si ja en tenien la idea, no ens hem trobat amb casos d'aquests.
1: Ben fet, molt bé. I ja per anar acabant, repassem una mica el calendari perquè demà començarem doncs, amb dues assignatures generals, llengua castellana i literatura i també doncs, llengua estrangera i després ja serà el torn de les específiques. No sé si tenen més alumnes de ciències o de lletres aquí a l'Institut Pau Vila.
2: Sí, equilibrat. Ara no et podria dir els números, però tenim, doncs, nosaltres que tenim dos grups de lletres i dos grups de ciències, doncs significa que l'alumnat que es presenta està equilibrat per les modalitats. També és una característica nostra que tenim alumnat de batxibac, que només es presenta doncs, a les comunes, però doncs, bueno, està equilibrat, està equilibrat ciències i lletres.
1: Doncs molt bé, moltes gràcies per haver-nos atès en aquestes hores prèvies a la selectivitat.
2: Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé demà.
2: Vinga, gràcies, adéu.
1: Adéu, merci.

0: tarda, no et desconnectis. Connectar. Dos quarts de cinc de la tarda, arribem puntuals a la cita amb l'esport. La tertúlia dels dilluns, que doncs, ens ofereix un repàs de la crònica del cap de setmana, sobretot centrats en el món del futbol. Avui intentarem fer una miqueta, ampliar una mica més la mirada. Anem a saludar molt ràpidament els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com estàs? Bona tarda.
1: Bones i caloroses tardes des de Terrassa, eh? Podríem fer ronda de temperatures.
0: De fet, també ho fem quan fem la tertúlia ciutadana, també fem ronda de temperatures i de la crònica del
1: 29
0: temps.
1: Graus. 29 graus a Terrassa ara mateix.
0: Molt bé. Anem a Sabadell. Raül Chao, periodista, bona tarda. No té veu, se li ha acabat la veu. És possible, perquè va tenir un partit divendres al vespre que déu-n'hi-do. A veure si el podem, si de seguida el podem recuperar. Saludem també Jesús Galindo, periodista, bona tarda.
2: Molt bona tarda. No sé si el recuperarem, després d'ahir que va patir.
0: Necessitarà respiració assistida.
2: Necessitarà alguna cosa,
1: Ara?
0: La veritat és que déu-n'hi-do. Sí, em sembla que sí. Raül,
3: hola,
0: m'escolta
2: ara? Ja li han donat la respiració.
3: Sí, bona tarda, ja, bona tarda.
1: Ja això és el que va dir, això és el que va dir després del 3-0. Hola.
0: Hola.
3: Entre plos i plos, podia sonar aquest hola, hola.
0: Mare bueno. meva, deia, titulava el Marca, un heroico Sabadell elimina el Castilla en una remuntada com polèmica. Home, a veure, hi va haver una mica de tot, eh? Jo us he de dir que vaig estar seguint el partit, que em va sorprendre força l'arbitratge, sobretot perquè en aquelles consultes al VAR pensàvem, aquesta segur que contra el Sabadell, segur que contra el Sabadell, i van caure totes al revés, que ja va ser molt estrany. Però també us he de dir, i sobretot li dic al Miqui i li dic al Raül, que aquest Sabadell, déu-n'hi-do, el partit que va fer, com va jugar. O sigui, donava gust veure jugar el Sabadell, no com aquell partit mític que vam quedar emplaçats per anar a veure, no?, el partit aquell del derbi vallesà, aquell Sabadell-Terrassa, que va avorrir a les ovelles, un 0-0.
1: Que el gol d'Itami, no?, que no va pujar al marcador.
0: És que no tenia res a veure. Raül, m'imagino que satisfet, content, després de veure el que va fer el conjunt arlequinat, i d'haver aconseguit doncs, arribar a... Això és el tram final? Ja és l'últim partit amb el Zamora, l'última eliminatòria?
3: Sí, última eliminatòria, dos partits. Per mi el partit de divendres jo crec que és una tarda que l'explicarem com ens explicaven els nostres avis, els nostres pares, el partit de la repetició davant l'Osasuna, el partit de l'ascens davant el Madrileño per pujar a primera divisió. És un partit per explicar als nostres fills. L'ambient que vam veure a la nova Creu Alta, jo en els 27 anys que tinc de vida, en ma vida havia viscut l'ambient que vaig viure jo divendres a la nova Creu Alta, és a dir, tant la prèvia amb la rebuda de l'equip, després l'estadi cremava, és a dir, tothom animant, i quan van marcar el primer, que dos minuts després fem el segon, per mi aquesta va ser la clau de l'eliminatòria. I per mi, de polèmica, jo no, és a dir, les dues jugades polèmiques que ploren els madridistes per mi són jugades que l'àrbitre veu a peu de camp i que el VAR no l'ajuda, és a dir, per mi l'àrbitre, que després podrem dir que si ens beneficia o no, que és en el jugador del Madrid, en la Mini Fati aquest, que una mica més i es carrega a Kosia i després agredeix a Kosia i no l'expulsen, que gràcies a ell després marquem el tercer gol, perquè defensa igual que jo defensaria, però bueno, que l'àrbitre era un àrbitre dolent, com són tots els de la categoria, i que per sort no va tenir aquesta por i aquest neguit de dir, ei, he perjudicat el Madrid, ho traient de sobre. Jo crec que la sort dels...
1: No estava del Negreira.
3: Sí, del gol del Chino al segon, que jo crec que tant l'àrbitre com el línier estan molt a prop de la jugada. Si aquesta jugada està en una zona més llunyana del camp de visió de l'àrbitre, potser te l'anul·la, però és que l'àrbitre estava a 2 metres de la jugada, és a dir, si ja tirem de la imatge del VAR per una cosa que estàs veient tu en el teu camp de visió, ja seria de pagar i vamonos.
0: Quina festa, que es va muntar la nova Creu Alta. Vau fer ple, no? O, no sí. 11.000, diuen les cròniques.
3: 11.908 persones, és a dir, que gairebé ple de gom a gom. I espero que per el divendres d'aquí dues setmanes, que un altre cop un divendres, és a dir, que és una vergonya com estan tractant a tota l'afició arlequinada, i en aquest cas pitjor encara per l'afició del Zamora, que és un desplaçament ja llarg de per si, amb més de 8 hores si vas en transport públic, en cotxe, i clar, han de demanar festa per al treball per poder venir aquí a Sabadell. Aleshores, per mi crec que la federació s'ho ha de fer mirar, les teles s'ho han de fer mirar. Sí que el dissabte a les 6 juga la selecció espanyola i per tant en aquell tram d'horari no pot haver-hi partit, però clar, diumenge a les 8, tens dissabte a les 6, dissabte a les 9... O, ostres, l'altre partit és el Ponferrada a Celta Fortuna, que és un desplaçament molt més proper. Ostres,
0: dissabte a 6:45 de la tarda.
3: Exacte. No posis el desplaçament més llunyà un divendres. Però bueno,
1: el divendres ho fan perquè pugueu celebrar tot el cap de setmana. Sí, clar, dissabte, sí. Diumenge, i arribes dilluns, clar, home, ho fan divendres i ja... Ara perquè no hi ha la zona hermètica, però això divendres, imagina com podria acabar.
0: Imagina't. Déu t'escolti. Imagina't. Doncs la veritat és que, molt bé, hem de felicitar el Sabadell. T'he de dir una cosa, perquè ja he estat veient alguns vídeos. Tu parlaves de la rebuda a l'equip, a l'estadi i tal, però la rebuda que va tenir l'equip del Real Madrid de Castilla, jo no la voldria, vamos, ni pels meus enemics, insults de tot, vull dir que tampoc no venien al cas. Per què? Perquè són del Madrid. Bueno.
3: No, jo crec que l'objectiu era posar nerviós a un equip ple de joves, i jo crec que es va aconseguir perquè el Madrid estaven cagats.
0: És a dir, van sortir... Però és molt lleig, allò,
3: Sí, sí, sí.
0: És lleig.
2: Utilitzen totes les armes, quan estan jugant aquest tipus de partits que són com finals.
0: Ja, però és que...
2: no les aprovo, no les aprovo.
0: Els hi van fer un passadís que... constant, amb insults...
1: No, era aquell del col·le, de quan et feien un canyo jugant...
0: Sí. Jo record... Saps què vaig fer? Vaig intentar recordar, que ara ja la memòria també em falla prou, quines temporades eren les que jo vaig poder veure el Sabadell a primera divisió. El vaig veure, però el vaig veure a la nova Creu Alta, i recordo haver fet alguna entrevista a equips de primera divisió allà. I estem parlant de la temporada 86.
1: Això seria impossible, ara.
0: Pues mira, ja et diré alguna entrevista que vaig fer a un porter de la Reial Societat, per exemple, que es deia Luis Arconada. Us sona?
3: Home, clar. Una llegenda.
2: Jo no solament ho recordo, sinó que ho vaig viure, perquè aquella temporada que va estar a primera divisió, l'últim cop, que jo vivia aquí a prop, a Sant Cugat, van dir, qui pot fer la informació del Sabadell? I em va tocar a mi. I vaig estar tota la temporada, cada dia a l'entrenament, i seguint el Sabadell, els viatges i tot.
0: De fet,
2: i la veritat vaig disfrutar molt,
0: I de fet, a veure si no recordo malament, perquè és que se'm barregen coses, d'aquella època és l'Ino, no?
2: Sí, i tant.
3: Sí, clar.
1: Lino Gutiérrez, sí.
3: Sí, sí, el gran capità, el jugador que més partits ha vestit la samarreta del Sabadell. L'última vegada que el Sabadell va estar a primera divisió, si no m'equivoco, va ser la temporada 87-88.
0: Sí.
3: Que l'any de la pandèmia, jo me'n recordo, l'any de la pandèmia, que això que tothom feia partits antics i coses d'aquestes, Esport 3 va donar un Sabadell-Barça, que, clar... Veies els Mossos pagant a l'afició del Sabadell. Veies la llotja i veies a la llotja el president de la Generalitat de Catalunya. Veies a Núñez. És a dir, només mirant la llotja deies, ostres, és que aquí fa olor a història.
0: De fet, mira, hi ha una dada molt curiosa per a aquells que els hi agradi, que el Sabadell és el tercer club català que més presència a la Lliga té després del Barça i l'Espanyol. Imagineu-vos.
2: Sí.
1: Això és connectats vintage,
0: imagina't, no? Si jo estava veient el partit i fent memòria, m'estava recordant una mica els inicis, però, vaja, va ser una bona època. Zamora, Centre d'Esport Sabadell, aquest dissabte a les 9 del vespre, i la tornada divendres, com deia Raül, el dia 19... Sabadell a Zamora també a les 9 del vespre,
3: més,
0: però divendres.
3: Dona la casualitat que és un partit per poder tancar una ferida o mantenir-la en viva, perquè l'entrenador del Zamora és Òscar Cano, que és l'entrenador de l'últim entrenador que vam tenir l'any del descens. Hi ha un jugador que és Abde, que també va estar l'any del descens. Aleshores, és un partit del sex, perquè el Sabadell té a Escudero i Priego, que va ser l'MVP del partit contra el Madrid, que són exjugadors del Zamora, i el Zamora té a Abde i a Tuman, que són exjugadors del Sabadell, més el segon entrenador d'Òscar Cano, que també va ser exjugador del Sabadell. Per mi la clau és no sortir vius de Zamora. És a dir, crec que és un rival més estil Sabadell que no el Villarreal. Aleshores, crec que això ens pot beneficiar, però clar, crec que no pot sortir amb un 2-0 per la veterania que té aquell equip de la Ruta de la Plata. És a dir, per mi la clau és no sortir tan malament com va sortir de Madrid. I després tens el benefici de que tens la tornada a casa i que en cas d'una eliminatòria igualada et val l'empat.
0: I la llàstima és que l'Europa s'ha quedat pel camí, no?
3: Sí.
2: Una llàstima autèntica.
0: Home, semblava que era un ferm candidat i resulta que aquest doble enfrontament amb el Celta Fortuna doncs l'ha deixat sense opcions, tenint el Pichichi de la categoria, no?
3: Jo vaig veure el partit. A mi l'Europa crec que és un dels equips a nivell ofensiu més grans de la categoria, però clar, la cagada de Flere, parlant clar, que va fer la setmana passada, jo crec que ahir van perdre...
0: L'empat a un
3: van perdre a mitja eliminatòria, perquè amb l'1-0, el 2-2 t'hagués servit i hagués passat l'eliminatòria. I ja després, amb la pròrroga, un equip amb l'Europa que té una plantilla molt, molt curta a nivell de jugadors que tinguin un nivell molt alt per la categoria, més les baixes que estan tenint a aquest tram final de temporada, fa que la pròrroga i sent contra un filial, el Celta Fortuna fos i molt superior, que això va fer que l'Europa no pogués passar l'eliminatòria, però tenint en compte que és un dels pressupostos més baixos de la categoria, que el seu objectiu hauria de ser el mateix que el del Sabadell, salvar la categoria, que han estat tota la temporada en play-off, només podem parlar meravelles de la temporada dels homes de David Benítez.
0: Vinga, canviem de terç. Tampoc no gaire, perquè anem a la Casa Blanca, la que tenim aquí a la capital d'Espanya, a Madrid, perquè hi ha... Habemos president. Papa. Sí, habemos papa i president. Ho tenim tot. De totes maneres, sí que m'agradaria que féssim alguna reflexió al voltant d'aquesta convocatòria electoral. Què suposa? Algú es pregunta, a veure, per què Florentino va convocar aquestes eleccions? Si sabia que, bueno, ho tenia tot per guanyar. I què? I ara què? No? La següent pregunta seria, i ara què? Quin Madrid ens trobarem?
2: Mira, jo crec que el motiu de convocar les eleccions només és un. El Florentino ja sabia que li sortiria un rival, ja ho sabia, i que econòmicament bastant potencial, amb bastant potència, i aleshores la forma de desarmar-lo era convocar les eleccions després que va convocar, de no donar temps que ningú coneixés. Aquest senyor potser s'hauria començat a presentar i així, amb el temps prudencial que li tocava, que em sembla que li quedaven 2 anys de presidència o 3, i hauria tingut temps de donar-se a conèixer, de presentar un projecte, i així, en una setmana, li ha desmuntat això. Li ha desmuntat això i ara tindrà que esperar 4 anys per donar-se a conèixer. Les properes eleccions...
0: Però, Jesús, jo no crec que hagi d'esperar 4 anys per donar-se a conèixer. De fet, la campanya ja l'hi han fet. O sigui, convocant aquestes eleccions, la campanya de presentació de Riquelme està més que feta.
2: Sí, però està feta, però molt poc temps per presentar un projecte, amb cara i ulls.
0: Sí,
2: que pugui
0: clar.
2: Convèncer la gent, que pugui fer canviar d'opinió a la gent.
0: Sí, però aquest senyor ara ja hi és. I aquest senyor ara farà d'oposició. I els 4 anys que se suposa que li queden a Florentino Pérez a la presidència del Barça representa que ja no ho podrà fer tan tranquil·lament. Vull dir, ara hi ha una oposició present.
2: Sí,
0: sí?
2: Però amb 4 anys... Perdó, que no hauria que parar. Però amb 4 anys el Florentino té temps de buscar-se un substitut seu, que és el que jo crec que busca. Perquè, clar, jo suposo que dintre de 4 anys aquest senyor no estarà en condicions de presentar-se a una altra reelecció. I de presentar el seu propi projecte de continuïtat amb un home que sigui seu de la casa, que segurament començarà a tindre protagonisme durant aquest temps. Jo crec que una mica és un compendi d'aquests factors que l'ha induït a presentar aquestes eleccions i a plantar cara amb un senyor que ja va declarar com amic d'Endesa o no sé què, que eren els seus enemics empresarials.
0: Sí, sí. Bueno, és que... Sí, aquest és el tema.
2: Exacte.
1: A veure, el problema El problema aquí ara mateix és que Florentino Pérez deia que no tenia oposició, o com a mínim oposició coneguda, i ha aparegut aquesta oposició. Això significa que en el moment que el Madrid deixi de guanyar, o continuï sense guanyar, millor dir, perquè porta 2 anys que no guanya res, ni en futbol ni en bàsquet, segurament tornaran a aparèixer les veus més crítiques. Jo crec que també això ha sigut un toc d'atenció a Florentino Pérez, no? De dir, escolta, hi ha coses aquí que no s'estan fent bé, no estàs escoltant el soci, estàs portant una mica el club com casa teva, i sí, t'omples la boca dient que és dels socis, però no ho és. I jo crec que també ha sigut com una mica de càstig, no?, dels socis votant a Gerardo... sí, Gerardo Riquelme, no es diu?
0: No, Enrique.
1: Enrique Riquelme, perdó. Gerardo Riquelme és un periodista, fins on jo sé. Però deia que això, una de les coses que s'han de valorar és que és un home que ho començava des de zero, era un home que no, mediàticament no tenia gaire presència, i si fem una mica balanç del que va ser la porta Víctor Font amb aquestes eleccions, queda clar que Florentino ja no és podríem dir, no és el
0: tot poderós.
1: Aquella protecció, correcte, aquella protecció que tenia s'ha acabat.
3: Per mi hi ha dos titulars d'aquestes eleccions del Madrid. La primera és que, com passa les eleccions, qui perd també surt guanyant. Jo crec que Riquelme surt guanyant d'aquestes eleccions i crec que surt perdent Florentino. Perquè jo crec que Florentino, quan fa aquesta convocatòria express d'eleccions amb gairebé 24 hores d'antelació, jo crec que ells s'esperava que no hi hagués oportunitat perquè els socis votessin, que ningú candidat es presentés a les eleccions, i que en cas que es presentés el traiés entre un 80 i un 90%. I hi ha hagut partit en una setmana, que és una barbaritat. És a dir, presentar una candidatura en una setmana no és gens fàcil. I el que està clar és que Florentino el 2030 s'haurà de tornar a presentar tenint ja clar que hi ha una oposició clara a ell, i això no serà fàcil per ell. I jo crec que també Florentino tenia clara una intenció, que era estar el 2030 sent el president del Real Madrid l'any que es juga a la final del Mundial d'Espanya, a priori al Bernabéu. I jo crec que això ho tenia entre ella i ella. Així que veurem. Però crec que el Madrid necessitava un canvi, i Florentino amb Mourinho pagant 15 milions d'euros per Mourinho, un entrenador que no guanya res des de fa molt i molt, molt de temps,
0: estan
3: molt perduts. El Madrid està molt perdut ara mateix. I tant en bàsquet, en futbol femení, és a dir, jo no entenc com la gent ha pogut votar
1: el mateix. I en vol.
0: aquesta també és bona. Aquí és que no... És un desert. És un desert. Però escolteu una cosa. Aquests 150 milions que va dir Florentino que es gastaria en un futbolista, què? Feu apostes?
1: Però... Encara el busca.
0: Bueno, no ho sé.
1: No, jo crec que va ser dir, o sigui, llançar-se ja a la piscina. O sigui, jo crec que ja es van començar el joc dels disbarats, perquè Enrique Riquelme va dir que fitxava Klopp quan Klopp va dir que no volia entrenar. Llavors, no sé, jo crec que aquí també va voler repetir una mica el cas Figo, no? Allò que tenia un acte notarial i que pagaria... Clar, si després posaves en una balança el que li costava pagar els abonaments dels socis i el que costava portar el jugador, doncs fins i tot et sortia més a compte pagar els socis el carnet, o sigui, que portar el jugador. Per tant, no sé.
0: Però em refereixo a aquest voler dir, pues, jo més, i jo més, i jo més, i jo em gasto 150 perquè me'ls puc gastar. Això,
1: Mourinho,
0: és una barbaritat.
3: Per mi és una cagada, perquè Riquelme tenia un contracte sota notari, és a dir, sota dos jugadors, que cap dels dos jugadors ho va negar a nivell ell mateix. És a dir, si Haaland o Riquelme, Haaland o Rodrigo, diuen que això és mentida, però bueno, que després es pot fer un Figo 2.0, que Figo ho va negar, fa una entrevista, etc. Però els jugadors no van negar.
1: T'imagines els jugadors amb la cara de felicitat de Figo a la presentació? Això seria espectacular, eh?
3: Ja veus. Però clar,
1: això és per recordar-ho tota la vida, eh?
3: Tu surts a un programa de tele dient de 150 milions a un jugador que encara no saps si et dirà que sí o que no, i que l'únic que estàs dient és que el club que estàs interessat per aquell jugador dirà, si tu m'ofereixes 150, doncs ara vull 200. Clar, quins jugadors hi ha que puguin sortir a l'aparador? És a dir, a mi només em surt tres noms, que és Olise, del Bayern de Múnich, Vitinha I per mi, que el, jo crec que seria aquest jugador el que seria la bomba i que jo crec que ningú se l'esperaria, seria Julián Álvarez, que li treus el jugador al Barça. Perquè tot, tota la resta, per mi no... I a més, quin jugador val 150 milions a dia d'avui? És a dir, per mi, només val 150 milions, hi ha dos jugadors. Un el tens, que és Mbappé, i l'altre està jugant al Barça, que és Lamine Yamal.
0: Vols dir que val 150, Mbappé?
3: Bueno...
2: Actualment no ho sé.
1: Ara no.
3: Actualment no ho sé.
1: No, ara no.
3: Actualment no ho sé.
1: Ara no.
3: Però si el Madrid el volgués vendre...
0: És que qui s'acosta més a aquesta xifra no està al Madrid, ja t'ho dic. I mira, ara mateix ja està a la convocatòria de la selecció i es diu Lamine Yamal.
3: Sí, sí.
1: Us dic una cosa. El moment surrealista de Florentino va ser quan va anunciar Mourinho i va demanar ell mateix a los palmeros que aplaudieran. Allò va ser espectacular. O sigui, allò és ja increïble. O sigui, un home com Florentino no tenia animador de públic per als... o sigui, va demanar ell aplaudiments, va dir Mourinho, va dir aplausos, per favor, no? No sé com parlar.
0: En qualsevol cas...
1: No?
0: Però,
2: jo crec que darrere les seleccions aquestes està el Negreira, eh? Perquè que continuï el Florentino, això és positiu pel Barça, eh?
0: Ja, sí. ja. De totes maneres, això és una barbaritat, eh? Per molt que es vulgui valorar i el valor del mercat i el que genera i el... Estem parlant de futbolistes, eh? Que els futbolistes són persones també, de carn i ossos, que és veritat, sí, poden generar diners, però 150 milions és una passada.
2: Però és que el Florentino està obsessionat amb tindre sempre el millor jugador.
0: Quin un galàctic, un altre
2: galàctic. Vull aquest, el galàctic. Mm. El galàctic. I si continuen aquesta política, ja veus que els galàctics no t'arreglen les coses. Es va demostrar amb el PSG dels Galàctics no acabava de funcionar, desapareix el Galàctic principal amb Mbappé, que se'n va a Madrid, i el PSG és una màquina. Vull dir que, i el Madrid amb Vinícius, el Mbappé, el Bellingham, i ara porta'm aquí l'Olise o qualsevol altre d'aquest nivell, ostres, pot ser una olla de gris molt important, eh?
0: A veure, Mourinho ha dit que volia a Bernardo Silva, que jo no sé si és per jugar ja una miqueta, tocar la pera al Barça. Eh? Ho dic per allò de l'interès que també ha mostrat el jugador per anar al Barça i el Barça que amb el vistiplau de Hansi Flick ho veuria amb bons ulls, no? Tot i que encara no s'ha confirmat absolutament res. Aquesta carta de Bernardo Silva, què us sembla?
3: Que la pilota la té el jugador. I jo crec que el jugador, si el jugador no ha decidit encara el lloc on anirà abans del Mundial, quan a priori hauria de ser això aquesta la seva intenció, per mi només té dues possibilitats, que és que no vol anar a l'Atlético de Madrid i que està esperant o Barça o Madrid.
1: Està fent una subhasta ara mateix, eh?
0: Bueno,
1: jo crec
0: clar.
1: Que el jugador... Però per les declaracions que està fent...
3: A mi no m'encaixa ni en el Barça ni en el Madrid. És a dir, jo crec que en el Barça és una posició que està ja sobreexplotada, i té millors jugadors que ell en aquest moment, i el Madrid tampoc necessita un perfil Bernardo Silva, el Madrid necessita un perfil Vitinha, que no té cap jugador d'aquest estil. Però bueno, si el volen, i, pues, anirà al lloc on més li paguin, no? És a dir, com faria tothom.
2: Evidentment. Però el Barça no el necessita, el Bernardo Silva, per res, estic d'acord amb tu. No el necessita per res, el centre del camp del Barça jo crec que està sobrat. No necessita cap fitxatge. Fitxar per fitxar, per molta figura que sigui així, ho trobo també una mica absurd.
3: Va. El Barça necessita a Guardiol, que és el que va sonar la setmana passada, és a dir, un jugador que pugui ser central i que pugui ser lateral dret, amb la qual cosa puguis fer també caixa amb Koundé, que porta dos anyets, que té la marinera. Jo crec que aquest hauria de ser l'objectiu del Barça, és a dir, fitxar una millora a nivell de central i poder treure't a Koundé. Per mi això seria el que hauria de fer el Barça en aquest mercat d'estiu.
0: Bueno, és que de moment encara no ha sortit ningú, no s'ha parlat de ningú. Bueno, sí, s'ha... A veure, ara m'ha marxat el nom del jugador aquest que està al Mónaco.
3: Ansu Fati.
0: L'Ansu Fati. Uf, l'Ansu Fati es queda per allà, vull dir que ja, bueno, és un gasto menys que tenen, però que de sortir no ha sortit ningú, i fins que no es decideixi qui surt, a veure qui fas entrar, no? Les negociacions continuen el seu curs i ja veurem. Ara estarem entretinguts quan arribi el Mundial i ja diran el què. Ja diran el què. Parlem de bàsquet perquè, déu-n'hi-do, aquesta temporada també les sorpreses que s'estan... Dic sorpreses perquè en el play-off, en els quarts, hi ha hagut allò de... al revés del que es podia pensar, sí. No?
3: Una sorpresa i mitja.
0: Sí, perquè...
3: És a dir, per mi la gran sorpresa és el fracàs del Madrid.
0: Sí, clar.
3: Perdre dos partits a casa. I per mi la penya ha fet mitja sorpresa, no? Perquè el Baskonia és un equip d'Euroliga que ha guanyat la Copa del Rei, etc. Però la penya va fer un partidàs. La penya ahir va fer un partidàs, vaig poder veure el partit i m'encanta. Ricky Rubio, que eterna joventut.
0: Ja. Semifinals dels play-off, de la Lliga CB. Demà dimarts, Barça, la Laguna, Tenerife. I dimecres, València, Joventut. Penya. Sí. I veurem, perquè, clar, estem parlant d'un Barça que està passant una temporada dels i baixos, que sembla el Dragon Khan, no? Irregular, plegat de lesions, de fer... Bueno, no sé com ho veieu. Veieu una possible final pel títol entre Barça i Penya?
3: Difícil, però tot és possible, no? És a dir, per mi el principal favorit en aquesta lliga és el València. Crec que el València és el millor equip dels quatre que queden, però ara mateix tot és possible. I un Barça ferit encara és més perillós.
0: Vinga, més apostes ràpides, que estem en segons.
2: Jo també crec que el València és el derbi. El favorit.
0: València favorit, tu, Jesús?
2: Jo crec que sí, que és el que tindria que guanyar, amb lògica.
0: Val. I el Miqui?
1: Jo, vinga, una final catalana, va. Barça
2: Penya. Ojalà.
0: Vinga, sí, una mica de botifarra amb seques.
2: Firmo equivocar-me.
1: I encara que fos per discutir. O sigui, aquí
0: ho deixem aquí. Jesús, Raül, Miqui, gràcies. Que tingueu molt bona setmana.
3: Igualment.
2: Adéu, bona setmana.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
1: Notícies Badalona.
2: Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'edifici judicial del carrer Santa Bàrbara número 64 torna a funcionar amb normalitat després que aquest matí, pels vols de les 11, els treballadors s'han autoevacuat després de constatar moviments sísmics en una ala de l'immoble. Segons fonts dels jutjats, no hi hauria cap afectació estructural. Fins a dues dotacions de bombers s'hi han desplaçat per inspeccionar l'edifici i determinar si les vibracions importants que han sentit els treballadors havien afectat l'edifici. El tremolor no ha causat danys personals ni tampoc materials en l'immoble, però des del cos de bombers han sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal i de la Generalitat. Els tremolors s'haurien produït per l'enderroc d'una paret mitgera amb una excavadora en unes obres pròximes al carrer Santa Bàrbara. Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Cal Arnús. A llarg termini, i en el cas que el jutge els doni la raó, els ecologistes afirmen que l'Ajuntament ho tindrà més complicat per urbanitzar el parc. El govern local, per exemple, hauria de redactar plans de protecció, demanar permisos al Departament de Cultura per comprovar que respecta la declaració de bé cultural d'interès nacional o, fins i tot, fer estudis arqueològics per comprovar si hi ha restes romanes. Escoltem Josep Hurtado, advocat d'Ecologistes en Acció.
3: Amb les mesures cautelars, significarà que l'Ajuntament de Badalona no es podrà fer res al parc de Cal Arnús mentre que duri aquest procediment judicial. Si finalment el procediment judicial ens dona la raó, significa que l'Ajuntament tindrà de fer moltes més coses si vol urbanitzar el parc. Em refereixo principalment a complir la norma. Les normes d'avaluació d'impacte ambiental, que no ho han fet, d'autoritzacions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tampoc les tenen.
2: Més de 150 botigues han participat aquest dissabte en la 12a edició de la Badalona Shopping Night, que en aquesta edició s'ha estès a comerços d'altres barris amb una zona de carpes. La Festa del Comerç ha mantingut el seu horari ampliat amb botigues obertes fins a la 1 de la matinada i una programació plena de sorpreses i música en directe en una edició que ha canviat de data respecte a altres anys per evitar coincidir amb actes programats de les festes de maig. La celebració va convertir els carrers del centre en un autèntic escenari nocturn amb una temàtica inspirada en els meravellosos anys 20. Els assistents van poder gaudir de descomptes especials, activitats, sortejos i de la tria dels millors aparadors. I en esports, la penya es va classificar ahir per les semifinals de l'ACB en trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88-96. Tot això va ser possible gràcies a l'exhibició de Ricky Rubio, que va fer un autèntic clínic amb 23 punts i 28 punts de valoració. I ara mateix tenim 27 graus de temperatura.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.

0: 5 de la tarda i 3 minuts. Reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda. Doncs en aquest moment hem de parlar que s'acaba de tallar per una avaria, la A2, a Sant Vicenç dels Horts, en sentit Barcelona, i es registren ja 4 quilòmetres de lentitud. Això pel que fa als accessos sud, on hem també de destacar les aturades que hi ha de Viladecans cap a Barcelona i de Sant Boi cap a Sitges. També problemes als accessos nord, mencionem la C33 i la C58 de Montcada cap a Trinitat, la P7 i la B30 a la zona de Barberà i també a la zona de Sant Julià de Ramis per un accident. A la resta de dies, de moment, s'aprecia mobilitat, però no retencions. Compte, això sí, a les rondes on també hi ha bastants problemes de mobilitat. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Sílvia. Bona tarda.

0: l'embriologia amb la xocolata. Doncs avui ho descobrirem de la mà de l'Aida Casanovas, embriòloga badalonina que després de la pandèmia va crear Gramola Lab, un laboratori dolç de bomboneria. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola de nou, Carme. Estic amb l'Aida Casanovas, embriòloga i propietària també de Gramola Lab. Què tal, Aida? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Martí.
1: En primer lloc, Aida, et vull preguntar què és Gramola Lab i com va sorgir.
2: Gramola Lab és... Bueno, va començar, és un projecte que es va iniciar post-pandèmia, bueno, realment en la pandèmia, però bueno, la nostra idea va ser crear una bomboneria de disseny. I aquí són els inicis, sí. Després vam passar a fer més pastisseria també, però ara sobretot estem centrat, com sempre, en el projecte inicial, que era la bomboneria de disseny.
1: Per tant, tu no t'havies dedicat mai ni a la pastisseria ni a la bomboneria fins crear Gramola Lab.
2: Exacte, exacte. Jo sóc autodidacta en la xocolata i en els bombons. Pastissera no, ni m'hi sento ni tinc la titulació, però sí que és que tot això ve perquè a la pandèmia amb la meva mare vam començar a fer molts de pastissos, molta xocolata, i aleshores em va dir, diu, fixa't en la xocolata perquè veig que va molt lligat amb el tema laboratori, no? Aleshores et pot agradar molt. I sí, efectivament em va fascinar perquè s'assembla molt, bueno, s'assembla molt salvant les distàncies.
1: Sí, clar, clar, clar.
2: Però s'ha de ser, treballar amb la xocolata i fer aquest tipus de bombons, has de ser molt metòdic, molt exigent, molt precís. Aleshores em porta molt a tota la precisió i exigència que et demana el laboratori de reproducció assistida.
1: Per tant, podríem dir que les principals similituds entre l'embriologia i el fet de fer xocolata o bombons és aquest procés tan metòdic i tan repetitiu, potser, a l'hora de crear-los.
2: A veure, jo per mi sí. Al final és un procés que requereix uns quants dies, que tu tinguis la paciència d'esperar, o sigui, que cada dia tu facis el que has de fer, no? El que toca. Aleshores, amb l'embriologia, òbviament, és així, has de seguir el procés de la natura, la naturalesa, per molt que ho facis in vitro, no pots anar més ràpid del que marca la naturalesa, clar, encara que sigui reproducció assistida, no? en una placa de Petri, no? Aleshores, els bombons, doncs, comences pintant-los, aleshores aquest tintat l'has de deixar reposar. Si vols fer molt ràpid aquest procés, no és que no et sortiran, però sempre et sortirà millor si deixes reposar. Aleshores, bé, entre la paciència, la metodicitat, l'exigència, vulgarment dit tiquismiquis, no?
1: Sí.
2: Doncs sí, això podem dir que a mi almenys em va portar que per mi, amb tot el respecte, a mi no em suposés un mal de cap enorme. Clar,
1: no era gaire complicat.
2: La xocolata. Sí que ho és, però com que crec que tenia aquestes aptituds de la meva professió, doncs em va portar a que, bé, dins de les dificultats, no?, i evidentment estava allà barallant-me amb la xocolata, doncs vinga, de tornar a repetició i de seguir molt les temperatures. I sí, no em va fer... No se'm, al revés, em va enamorar, no se'm va fer una cosa que dius, ui, no, jo això ja no ho toco i no m'agrada gens perquè em complica molt la vida, no?
1: Ja. Realment m'estan sorgint moltes preguntes, intentaré ordenar-les una mica per a veure com ho fem, però mai havies sentit cap mena d'atracció o interès cap al món de la pastisseria o la xocolateria fins a la pandèmia?
2: Realment no massa. El que passa és que la meva mare sí que és una gran apassionada de la cuina en general, sobretot de la repostería, no?
1: D'acord.
2: De la pastisseria. Aleshores la meva mare ja feia molt de temps que feia moltes coses. I mira, és veritat, no t'he acabat de dir la veritat, perquè vaig tenir una temporada que vaig viure a Anglaterra.
1: Sí.
2: I m'unia molt amb la meva mare, que allà es portava molt, estic parlant del 2010-2011, es portava molt el tema del cupcake. Vale?
1: Ah,
2: i del fondant.
1: Sí.
2: Aleshores, a mi em va apassionar també, mentre estaven allà. Llavors, sí que és veritat que vaig estar una temporada fent molts de cupcakes i sobretot flors en fondant i virgueries així en fondant, no? Que també requerien, doncs, ser metòdic i tot això, i això m'agradava molt. El que passa que vaig tornar i ho vaig deixar. I bé, el que et deia, que la meva mare, durant cada hivern, ella ja fa molts anys que fa torrons de disseny per la família i els amics. I aleshores jo sempre li deia, mama, això algun dia ho hem de fer, hem de produir.
1: Sí, s'ha de vendre, això s'ha de vendre.
2: S'ha de vendre, no?, perquè està exquisit i és molt bonic, no? Aleshores, mira, doncs va sorgir el tema de començar amb el pintat dels bombons, que tant la meva mare com jo som molt creatives, no? I el tema de pintar, perquè els bombons que fem són molt creatius, no?
1: Què vol dir, Aida, pintar els bombons?
2: Pintar els bombons vol dir que realment els bombons nostres tenen colors. Els fem servir, alguns són colorants naturals i altres són colorants alimentaris. Aleshores, els nostres bombons tenen una varietat de colors. Tu mires la caixa, obres la caixa i semblen joies, no? Perquè a més brillen i són de diferents colors. Aleshores, quan dic pintar, és perquè a vegades el bombó té només un color, però a vegades, no? A vegades té una floreta o a vegades té unes pinzellades. Treballem amb pinzells, treballem amb raspallets, treballem amb esponges, treballem amb pistola, amb la pistola que es pinten els cotxes, per exemple. Doncs un aerògraf, també, si vols ser més delicat. Fem servir tot aquest tipus de diferents estris per pintar, per decorar-los. Aleshores, això ens porta molt a la creativitat, no? I això és una cosa que de petita pintava molt. El que passa que tot no es pot fer.
1: Ja, clar. Alguna cosa havies de triar.
2: Però això em va connectar molt amb... em tornava una mica a quan era petita i pintava. Llavors se m'han ajuntat diverses coses, saps?
1: Sí. Has comentat que en aquest procés vas ser autodidacta. Vas aprendre com ho feia la teva mare o vas buscar, poso per exemple, tutorials d'internet o llibres o... Com va anar aquest procés?
2: La meva mare em va dir em va aconsellar algunes coses, però la meva mare també era autodidacta.
1: O sigui, d'acord.
2: Sí, aleshores sí que és veritat que vaig començar a mirar molts vídeos per internet i ja està. Després sí que és veritat que un cop ja vaig tenir gramola i ja un cop ja estava produint bombons, em van sorgir dubtes, no?, de coses que... bé, que no me les podia contestar a ningú a no ser que fes un curs. I aleshores sí que ja me'n vaig anar a fer cursos i tot això, per perfeccionar la tècnica.
1: Sí. Quins van ser els passos d'arribar a pensar en crear una empresa de bombons o de xocolata fins a arribar a tenir Gramola Lab? Com passa tot això?
2: No ho sé com passa, però un cop ha passat dius, ostres, on m'he posat?
1: Sí.
2: Passa que vam començar a fer-los, aleshores, clar, quan em sortien, doncs feia una il·lusió tremenda, això a casa, no?
1: Sí.
2: I em va fer molta gràcia, doncs, obrir una pàgina d'Instagram, un perfil d'Instagram, no? Però de manera molt... bueno, vaig a fer-lo, però de moment això es feia a casa, i evidentment a casa, doncs, no és legal, no?, produir i vendre-ho.
1: Però així comencen molts projectes, també, amb un blog o amb un compte,
2: clar,
1: a les xarxes.
2: Exacte. Aleshores vaig començar a tenir comandes, i aquí va ser el tema. Que aleshores vaig dir, uau, vale, sí, les comandes les puc fer a les meves amistats. O sigui, el tema es va posar més seriós quan va començar-me a contactar gent que no coneixia.
1: Clar.
2: Aleshores, clar, aquí vaig dir, ups, aquí no puc servir jo aquesta gent, no?
1: Sí.
2: I ja està, llavors aquí vaig tenir la gran sort que em van facilitar un espai per provar. I aleshores vaig començar a fer tot el procés de regularitzar tot aquest tema. Sí, de permisos, bueno, doncs de mirar... pressupostos, de maquinària, i aquí es va iniciar tot, així.
1: Va ser muntar una empresa de zero, completament.
2: De zero. Sí. Aprendre, no sabia ni fer una factura, sí, aprendre a fer factures, aprendre a portar personal, que això és molt complicat, però bé, crec que a Gramola Lab fins ara ha tingut molta sort de tenir la gent que ha anat passant.
1: Vas començar, imagino, amb un obrador, fent els primers productes. Què vau començar fent?
2: Els bombons, justament vam començar fent el calendari d'advent, perquè vam obrir i ja hi havia, jo tenia ple de comandes del calendari d'advent de bombons i l'havia d'entregar en 5 dies i no tenia ni un bombó fet. Allò va ser, sí, però va ser molt interessant.
1: Quin
2: molt
1: any divertit. Va ser això?
2: Això va ser 2000... jo crec que va ser 2021. Ostres. No, 2000, o 2020 o 2021.
1: Bé, la qüestió és que en cosa de 5-6 anys això ha anat creixent. Com està avui en dia?
2: Sí, ha anat creixent. Mira, avui en dia hem fet alguns canvis perquè, justament a la pregunta que m'has fet anteriorment, què vau començar fent? Vau començar a fer bombons i torrons. El que passa és que ja ens vam posar directament també en pastisseria, perquè vam veure que també era un... bueno, doncs volíem oferir també una pastisseria diferent. I això és el que vam fer. Aleshores, d'això va desenvolupar a tenir, al cap de 3 anys, vam obrir una botiga al centre de Badalona, al carrer Canonge Baranera, en la qual hem estat 2 anys i ha sigut molt bonic i moments molt especials, però ara justament l'hem tancada per un tema personal meu, perquè cada vegada també tinc l'altra professió meva que encara m'hi dedico, que és l'embriologia, com hem comentat, però és que abans no m'hi dedicava tant, perquè vaig deixar-ho, no?, quan vaig obrir Gramola, però és que clar, bueno, coses que van passant i que és un món en el que he estat molts, molts anys, doncs clar, em van venir a buscar i llavors em van sortir unes ofertes que no podia deixar, no? Aleshores, amb tot això el que vull dir és que no es pot amb tot, no? Abarcar-ho tot. Aleshores, la botiga justament l'hem tancat ara, bueno, tancat, ens hem traslladat un altre cop a l'obrador, o sigui, Gramola continua sense la pastisseria. Sí que és veritat que deixem dues referències o tres referències, o farem alguna cosa especial que els nostres seguidors podran veure per Instagram. Ei, aquesta setmana fem cheesecakes, o aquesta setmana fem lemon pies, però deixarem només, ja et dic, dues o tres referències de pastisseria i ens dediquem moltíssim al bombó i a la xocolata. Mones, torrons, i així jo de mentre em dona més flexibilitat, aire, respir, digue-li com vulguis, per poder continuar amb la meva feina.
1: Clar, és que justament t'anava a preguntar, tu m'havies comentat que seguies sent embriòloga i la pregunta era pràcticament obligada, queda molt malament dir-ho, però és que realment em preocupava molt saber com ho compagines tot, realment.
2: Sí, no, bé, doncs uns dies, normalment els primers dies de la setmana estic treballant d'embriòloga i després els altres dies de la setmana estic fent bombons, estic a l'obrador i gestionant l'obrador, sí. El bo és que tinc, soc freelance, vull dir, soc autònoma i soc freelance del tema d'embrions, i més que treballar per un laboratori, realment treballo en un laboratori de genètica que m'agafa per... No estic especialitzada en fer biòpsies embrionàries, és a dir, treure cèl·lules de l'embrió sense malmetre'l, no? Per emportar-me aquestes cèl·lules i portar-lo al laboratori i que analitzin si són sans, si són aptes per transferir a la pacient. Aleshores, això és el que faig realment 15 dies al mes.
1: T'organitzes la mar de bé, si són 15 i 15, tens temps
2: sí,
1: per
2: més
1: tot.
2: Més o menys. No és així de fàcil, però bé, anem fent el que podem. Sí.
1: Aida, què és el que més t'agrada de cadascuna de les teves dues feines?
2: Què és el que més m'agrada? Bona pregunta. En resum, que estàs tractant amb coses molt delicades, no? A veure, que ningú s'ofengui pel tema que una cosa estàs parlant de xocolata i l'altra estàs parlant de vides humanes, eh?
1: No, però realment són coses molt concretes, molt delicades.
2: Quan estic a mi l'embriologia sempre m'ha apassionat. M'encantava buscar òvuls, m'encantava fecundar-los, m'encantava... Ara això no ho faig tant perquè faig les biòpsies, però quan estic biopsiant l'embrió aquell, no existeix res més en aquell moment que aquell embrió, no? Bé, m'agrada la delicadesa en la que s'ha de cuidar i, bé, doncs, no et sabria explicar això, no he pensat mai, però m'agrada el fet de poder ajudar, de poder formar part d'aquell procés que està vivint una parella, no?, per poder tenir un fill, no?
1: Sí, bueno, al final és formar part del procés.
2: Exacte, sí. Aleshores, quan estàs allà i estàs biopsiant l'embrió, jo poso tots els sentits perquè la tècnica es faci el millor possible. I el tema de la xocolata, doncs bé, és un goig que tu, seguint el procés que requereix fer els bombons, doncs cada dia fer els passos que has de fer quan el resultat final... Clar, aquí sí que tens un resultat final que és molt tangible, no? Vull dir, l'altre, doncs, són els pacients que s'embarassen o no, però vull dir, és un procés que tu ja no veus fins a molts de mesos si t'informen en tema.
1: Clar,
2: el tema de fer el bombó és molt immediat. Aleshores, tu cap de 3 dies tens els bombons. Doncs el resultat aquest, un cop desmotlles els bombons, i a part han quedat brillants i l'interior molt bo, perquè realment ho fem amb producte tan molt bo i estan super elaborats, doncs bueno, a tu et doncs, dius, ostres, quin goig, no? El treball ben fet, no?
1: Sí, és gratificant, és gratificant.
2: És gratificant, sí.
1: I Aida, per anar acabant, clar, no sé si realment algun cop t'hi has parat a pensar, però si haguessis de... Aquí vaig ser una mica dolent, però bueno, si haguessis de triar...
2: Ho sabré, sé què em diràs.
1: Si haguessis de triar entre una o l'altra, entre l'embriologia o la xocolata, per què et decantes?
2: Ostres, això... Això no sé què contestar-te, depèn del moment.
1: També és una resposta, vull dir, això vol dir que t'agrada, clar, t'agraden molt les dues.
2: M'agraden molt les dues. De fet, et diré que tinc una altra afició que, de fet, si em diguessis entre aquestes tres què faries, seria la tercera que no saps.
1: Bueno, la puc saber? O...
2: Sí, fa 28 anys que toco la bateria.
1: Uau.
2: I això sí que és la meva passió, realment. O sigui, pot apassionar molt la xocolata, em pot apassionar molt l'embriologia, però tocar amb altres músics i tocar la bateria, estudiar-la, m'apassiona, sí.
1: Wow.
2: O sigui, si em diguessis amb què et quedes, home, tant de bo em podés dedicar a la música, 100%.
1: Sí, sí,
2: però,
1: bueno,
2: entre l'embriologia i la xocolata, doncs, no sé, depèn del moment. Sí, s'hauria de veure... Sí, ara estic molt feliç amb aquest equilibri,
1: sí,
2: de moment.
1: Diguem que la passió per la música i la bateria ja necessita una altra entrevista. En aquesta ja no sé si dona temps de parlar-ne més o què. Però, no, de moment, molt interessant, superinteressant, de veritat, com
2: gràcies,
1: compaginar Barbie. Aquestes dues professions, al cap i a la fi. Sí. Doncs això, Aida Casanovas, embriòloga i propietària de Gramola Lab, moltíssimes gràcies per atendre a Trucada de Connectats.
2: A vosaltres, moltes gràcies.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Cada primer dimecres de juny es commemora el Dia del Donant d'Òrgans i Teixits, una jornada per recordar i retre homenatge als donants i a les seves famílies. A Catalunya, la majoria dels trasplantaments es realitzen a partir d'òrgans procedents d'un donant cadàver, però en determinades circumstàncies es pot obtenir un òrgan a partir d'un donant viu. Avui volem conèixer més sobre el procés de ser donant i per això marxem fins al Prat. Als estudis del Prat Ràdio es troba la Rocío Santa Eufèmia. Molt bona tarda, Rocío.
1: Bona tarda. Les donacions i els trasplantaments d'òrgans i teixits s'han pujat lleugerament durant els primers 4 mesos de l'any. Són dades que recull l'Organització Catalana de Trasplantaments, que posa en valor la col·laboració entre entitats i diferents àmbits per fer possible millorar la conscienciació de la població catalana sobre la donació d'òrgans i teixits. Avui, precisament, en parlem amb el director de l'OCAT, el Jaume Tort. Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Començàvem dient, no, com les dades mostren que les donacions han augmentat durant l'inici d'aquest 2026. I en primer lloc, senyor Tort, com valoren aquests resultats?
2: Bueno, amb prudència, perquè la donació, sobretot, no obeeix a unes... No hi ha cap evidència científica que ens digui per què un mes hi ha menys donants que d'altres. I, per tant, doncs, bé, el fet que estiguem una mica per sobre doncs, de l'any passat doncs, és una magnífica notícia, però no, això no vol dir que al final de l'any doncs, estiguem també en un increment o que estiguem igual que l'any passat. Això sempre és... Ens movem sempre amb aquesta incògnita.
1: Pel que fa a les donacions en si, en tot el procés, com funciona? En primer lloc, quins són els requisits per poder ser donant? I després, un cop que la persona decideix que vol ser donant, quin és el procediment a seguir?
2: Aviam, els requisits. Una mica el concepte que tothom ha de tenir és que avui dia hi ha poques barreres a la donació i que cada persona, diguem-ne, és diferent. O sigui, que en el moment en què morim, si estem parlant de la donació després de morir, donació cadàver, això normalment, per ser donant, això sí, s'ha de morir a l'hospital, per donar òrgans, donar teixits no, però per òrgans s'ha de morir a l'hospital. I a l'hospital els professionals, els coordinadors de trasplantament, doncs són els que avaluen cada donant potencial i que avaluen cada òrgan en particular dels òrgans que es trasplanten. Llavors són aquests professionals els que diuen, doncs sí, compleix criteris, no compleix criteris, però en general hi ha poques limitacions. O sigui, sí, hi ha una limitació que és fàcil d'entendre, que si una persona doncs, ha mort de càncer, doncs no podrà ser donant. Tot i que sí que podrà ser donant de les còrnies, dels ulls. Això sí, perquè la còrnia permet trasplantar-la, perquè és un òrgan avascular que no té rec sanguini, doncs la còrnia sí que la pots fer servir, es pot donar i trasplantar-la. Però el que sí invalida clarament és el càncer, però excepte el càncer, avui dia doncs no hi ha límits. No hi ha límit d'edat, perquè cada persona s'ha d'avaluar, per això també ja ho sabem, hi ha gent que té 60 anys i que desgraciadament no té bona salut, però també en trobem de 90 i pico que tenen una salut excel·lent. I per tant, els de 90 i pico també poden ser donants, segurament de ronyons i de fetge. O sigui que el concepte és que hi ha pocs límits. Això sí, alguns òrgans tenen alguns criteris una mica més estrictes. Bastant, per exemple, el cor i el pàncreas tenen uns límits d'edat doncs més baixos, 50, 55, més gran no. Ara el ronyó no té límit d'edat, per exemple.
1: Sempre s'ha de prendre la decisió de ser donant estant vius, diguéssim, o la família, un cop mor la persona també, pot decidir si donar o no aquests òrgans?
2: Aviam, el sistema que tenim aquí a Catalunya i a l'Estat espanyol és el que es diu de consentiment presumpte. Vol dir que tots som donants si no hem manifestat en vida el contrari. Però ho exercim d'una manera molt particular des del primer dia, des de fa molts anys, que és que es pregunta a la família sobre això, que se li pregunta a la família quina era l'opinió de la persona que ha mort i si tenia voluntat de donar o no. I la família té l'última paraula, o sigui, sempre respecta el que digui la família. Ara bé, hi ha una manera molt senzilla, si una persona té clar que vol ser donant, el més senzill i més segur i legalment doncs, és vinculant, és fer les voluntats anticipades. Que això, afortunadament, ara és fàcil de fer-ho, abans era més complicat, ara ho pots fer al CAP, tots els CAPs tenen alguna persona que ajuda, per si la gent té dubtes, a entendre el document, revisar-lo i signar-lo, i llavors, dintre de les voluntats anticipades, hi ha l'apartat de donació. Llavors, com que aquests documents es registren al sistema de la història clínica electrònica de Catalunya, doncs llavors els hospitals veuen si hi ha voluntats anticipades i, per tant, ja tenen doncs, l'opinió d'aquella persona. I normalment, si hi ha unes voluntats anticipades, això ajuda a quan el coordinador de trasplantaments igualment anirà a parlar amb la família. Però si va dient, hem vist que tenia voluntats anticipades i que volia ser donant, a la majoria de famílies li trauràs un pes de sobre. Perquè les famílies és el pitjor moment per anar a parlar amb elles i demanar-los coses. Estan en xoc emocional, s'acaba de morir una persona estimada i, per tant, moltes famílies no estan en condicions de contestar res. Per això, quan parlem de les negatives, dius, quina és la causa? La causa és que no hi ha resposta, que no estan en condicions de contestar. Per tant, la clau és fer les voluntats anticipades i dir-ho a la família. Dius, tot, jo he fet voluntats anticipades i no us preocupeu que ja està, ja he pres la decisió.
1: Com es pot fer això? És una acció fàcil?
2: És molt fàcil, és molt fàcil. El CAP, el teu CAP, pregunta això que vols fer aquest document i normalment tots els CAPs s'han organitzat i hi ha una persona de l'equip o dues que, doncs, que han fet la formació per conèixer bé aquests documents i que si tu no tens algun dubte et poden respondre els dubtes. Si no, demanes tu el document, te l'emportes a casa, tu mires, escrius i els hi tornes amb ells perquè ells el registrin. Això es registra des de l'atenció primària. És senzill. També a La Meva Salut, a l'aplicació de La Meva Salut, hi ha una pestanya que diu Voluntats i Donacions. Allà pots posar que voldries ser donant. Però és un indicatiu. A darrere d'això no hi ha un registre. És un indicatiu com el carnet del donant, que el pots portar i això ajuda, o pots demanar al metge que ho posi la història clínica. Però el que realment té valor legal és el document de voluntats anticipades.
1: Abans, quan li preguntava per aquest augment, deia, ens ho prenem amb prudència, què és el que la gent acostuma a témer més o què té més por la gent a l'hora de decidir si ser donants o no i que pot significar que decideixin optar per no ser-ho?
2: Clar, això de les causes que és la causa més gran i que és més de la meitat de la gent que contesta alguna cosa quan se'ls hi pregunta, és això, que no tenen capacitat de respondre, no poden respondre en aquest moment. Després els motius religiosos, culturals, és un percentatge sempre petit, un 4, un 5, un 6. Hi ha gent que també li fa molt respecte a la integritat del cos, jo no vull que el toquin. També hi ha gent que això ho té en compte, però són percentatges petits. Sempre pesa molt més la voluntat d'ajudar amb algú, ajudar un altre. Això, afortunadament, és el que pesa. I ara ja no tenim en compte, encara que nosaltres diem que tenim les xifres de negatives familiars altes, però que estem molt millor que qualsevol altre país del món, també amb les negatives, encara que ens pugin una mica. Qualsevol dels països que ens van al darrere amb donació i trasplantament tenen les negatives molt més altes que les nostres. El que passa que, bueno, com que estan pujant una mica els últims anys, doncs ens ho hem de mirar.
1: Hem centrat una mica la conversa respecte a les donacions post-mortem, però per fer donacions en vida, també són habituals o són una miqueta menys? Com estaria la comparativa en aquest sentit?
2: Bueno, la donació en viu està molt orientada a la donació de ronyons, perquè la llista d'espera de trasplantament renal és molt gran. La insuficiència renal és una malaltia molt comú i que va creixent, que està relacionada amb l'edat. Per tant, si la societat s'envelleix, hi ha més insuficiència renal i més gent que necessita o la diàlisi o el trasplantament. I, per tant, doncs, es tracta de que tinguem el màxim de donants possibles per poder trasplantar. Ara bé, una persona que sigui relativament jove el que se li ha de proposar amb ell o demanar és si hi ha algú que li pugui donar un ronyó, perquè, clar, és el millor tractament possible per la insuficiència renal. Clar, és molt millor un ronyó d'un donant viu que se li treuen i que de seguida te'l posen a tu, i són els ronyons que duren més anys, lògicament, perquè estan funcionant bé amb una persona sana, pràcticament no estan fora del cos perquè tot just treure-la i es posa el receptor. Per tant, és el millor tractament possible i sobretot és el millor tractament per la gent amb insuficiència renal relativament jove, perquè els nostres donants són grans d'edat. Per tant, si algú té una insuficiència renal i és jove, no tenim donants per ell. I, per tant, la millor opció, i a part tècnicament, és la que dura més anys, és la que la millor possible, és la donació de viu. I hem fet molta, Vull dir, si a Catalunya es fa el 40% i escaig, 43, que era l'any passat, dels trasplantaments de ronyó de viu de tot l'Estat. O sigui, Catalunya té una gran tradició de trasplantament renal de viu.
1: Ja per últim, per acabar, li volia preguntar, no sé si creu que cada cop hi ha més conscienciació sobre la importància de ser donant, si encara hi ha desinformació, i en aquest sentit, quina és la importància precisament de les aliances per poder maximitzar aquesta consciència social sobre la importància de donar òrgans i com podem ajudar altres persones.
2: Clar, precisament, mica per això aquests comentaris sobre les narratives familiars que i estem treballant, però precisament un dels interrogants ens hem de posar sobre la taula és si sí que som una societat solidària, ho som molt, perquè tenim molt bona donació, encara que pugin una mica les negatives, però, clar, no tenim cap garantia de quin serà el futur immediat. És a dir, les noves generacions tindran aquest mateix nivell de sensibilització i de compromís amb la donació, no ho sabem. I, per tant, això l'únic que ens ha d'esperonar és a dedicar esforços a analitzar bé aquesta situació, què pensen les generacions joves, i fer promoció. Nosaltres venim d'un model que a Espanya, sobretot, no, es creia que no calia fer campanyes, perquè, clar, sempre hem set els millors del món i amb uns nivells de donació òptims i de trasplantament, però anem cap a un model, probablement, que potser això haurem de canviar i acabarem fent com alguns països, doncs, que tenen dinàmiques de promoció molt, molt actives, i que s'hi han de dedicar molts recursos per a tenir un nivell de donació, diguem-ne, òptim, no? Per tant, probablement estem en un moment de canvi. També és veritat que la societat està canviant molt aquests últims anys i, per tant, probablement sí que necessitem a partir d'ara, doncs, fer molta més sensibilització de la que fem. D'aquí ve també que celebrem el Dia del Donant o moments com aquest, ara amb la ràdio, que són molt importants perquè la gent ens escolta i potser alguna persona que no hi havia pensat mai, doncs hi pensa i mira, es fa el document de voluntats anticipades i és un potencial donant, no, millor per d'aquí uns anys.
1: Doncs ens quedem amb aquest missatge i com sempre estarem ben pendents. Des del Prat Ràdio, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per explicar-nos tan detalladament aquest procés, també per conèixer una miqueta més com funciona i animar si algú que ens estigui escoltant, doncs, a fer aquest document i ser donant d'òrgans i teixits. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
0: Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, banda de Sant i teixis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
5: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb

Hola, sóc la Júlia Ramon i acabem de saber que a l'Osa tocarà la festa major de Sabadell. Per tant, anem a escoltar un dels grans clàssics de tots els temps versionat per aquest grup, que és ACDG.

0: I ara el Connectats torna a Badalona perquè les nits d'estiu a la fàbrica de l'Anís del Mono és una proposta del Museu de la Ciutat dedicada a conèixer de ben a prop la història i el patrimoni d'un dels espais més emblemàtics de la ciutat. Durant més de 15 anys aquesta activitat s'ha celebrat el mes de juliol, però enguany el museu s'ha vist obligat a canviar les dates. En parlem amb l'Esther Espejo, que és responsable de comunicació del Museu de Badalona. La tenim al telèfon amb en Martí Villegas. Bona tarda de nou, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona. Què tal, Esther? Bona tarda.
2: Hola, què tal? Molt bona tarda.
1: Bé, l'Anís del Mono és una fàbrica de Badalona molt coneguda aquí a la ciutat, que es dedica, doncs, a produir anís. En què consisteix el cicle Nits d'Estiu a l'Anís del Mono que organitza el Museu de Badalona en aquest indret?
2: Doncs és una activitat que vam començar fa molts anys. Pràcticament, si no són 15, és perquè són 16. I l'activitat es va organitzar pensant que la fàbrica està catalogada com a patrimoni, és una resta viva de l'època industrial, una de les èpoques més importants de la història de Badalona juntament amb l'època romana, i de llavors, d'aquesta època de la industrialització, és l'única fàbrica que encara es manté activa, que encara es manté viva, i que per la importància de part de la construcció, de part de les sales, de part del mobiliari, està considerada i catalogada com a patrimoni. Llavors, és en aquest sentit que el museu es trasllada i organitza aquesta activitat, una activitat cultural que consisteix en fer una visita guiada a les instal·lacions patrimonials d'aquesta fàbrica. Llavors, si bé és cert que és una activitat que fem fa molts anys, inicialment aquesta activitat, que pràcticament va començar fa 26 anys, eren, i continuen sent a data d'avui, visites guiades. Visites guiades en horari matinal, en horari, diguem, habitual. I en un moment determinat ens van plantejar la possibilitat de traslladar aquella activitat a un horari diferent, a un horari que puguem vincular més amb el moment d'esbarjo, amb el moment de temps lliure, doncs això, vincular l'activitat a la nocturnitat, i aquí és com van néixer les nits d'estiu a l'Anís del Mono.
1: Que, si no m'equivoco, a part d'una visita guiada, també incorporen concerts, oi, després?
2: Sí. Sí, primerament es fa la visita guiada i un cop la visita ja està feta, doncs els participants, bueno, són espectadors d'un concert de música en directe. Una proposta, un concert que es fa al pati de la fàbrica, i bé, normalment el que acostumem a fer és a fer una proposta, un programa cada any que permeti fer un tastet de diferents estils, de diferents gustos musicals.
1: Com va sorgir aquesta proposta de les nits d'estiu a l'Anís del Mono? Era per petició popular o us ho havien demanat alguns?
2: Va ser
1: entre el Museu de Badalona i l'Anís del Mono, oi?
2: A veure, aquesta marca, Nits d'Estiu, va començar aquí al museu. Va començar a posar una mirada diferent sobre les restes arqueològiques, sobre la ciutat de Baetulo. Va ser una activitat que vam fer 3 o 4 anys, ara ben bé no me'n recordo. Pràcticament ens estem traslladant a l'any 2001, si no recordo malament, i això era una activitat que consistia en fer una visita teatralitzada a les restes arqueològiques i després també anava complementat amb un concert de música a la terrassa del museu. Què passa? Doncs que, clar, era una activitat que va despertar moltíssima falera. Pensa que en aquell moment, fa 25 anys, doncs els museus no feien nits d'estiu al museu. O sigui, nosaltres vam ser, si no els primers, van ser dels primers, per davant dels grans museus de Barcelona, no? I bé, l'activitat va despertar moltíssima expectativa, però clar, estava absolutament limitada, perquè les restes arqueològiques, per poder gaudir d'una visita teatralitzada tenint visió, vull dir, veient el que està passant, doncs limitava moltíssim l'aforament. I la terrassa del museu, doncs, per la seva banda igualment, també limitava la possibilitat de participar. Llavors, generava molta expectativa la proposta, però no podíem resoldre les peticions de tantes
1: persones. Demanda, l'alta demanda que teníeu.
2: Exacte, o sigui, l'oferta i la demanda quedava descompensada. Llavors, en un moment determinat, després d'uns quants anys, i relacionat amb el fet que al museu es va fer una intervenció arqueològica de millora de l'aspecte de les restes, de donar-hi un plus a la proposta museològica, doncs es planteja la necessitat de buscar un altre indret on poder continuar desenvolupant aquesta marca de nits d'estiu del museu. I és aquí on apareix la fàbrica. Feia anys que ja estaven fent visites, com comentava abans, en un horari ordinari, en un horari normal, i doncs, bueno, organitzem un primer estiu allà a la fàbrica i des de llavors doncs, no hem pogut deixar d'organitzar aquesta activitat.
1: Sí. Vau trobar en la fàbrica de l'Anís del Mono l'indret idoni, no?, per poder fer aquestes activitats?
2: És l'indret idoni perquè és més gran, no perquè el museu no ho sigui, el museu ho és, i ho és molt, i la terrassa és un plus fenomenal i fantàstic perquè ens permet tenir una visió de la ciutat de 360 graus, tenint en compte que és a la nit, veus la ciutat il·luminada, o sigui, seria una activitat igualment sorprenent a data d'avui. El que passa que, clar, la història era l'aforament. A l'Anís del Mono, doncs l'Anís del Mono també té un aforament limitat, però clar, és un aforament més ampli. Clar. Pràcticament hem arribat a duplicar el nombre de persones que poden participar. Així és que, bueno, doncs des de llavors, durant molts anys, hem fet l'activitat aquesta com a nit d'estiu.
1: Pel que fa a les visites, entenc que les duen a terme personal del museu o s'encarreguen professionals de la fàbrica?
2: No. Les visites que hem estat fent durant molts anys, qualsevol dia, era personal vinculat al museu. Les visites que, hores d'ara, continuem fent a la fàbrica els diumenges, és personal vinculat al museu. I la nit dels museus també fem les visites nosaltres mateixos. Sí.
1: De tot el que implica la fàbrica de l'Anís del Mono i la marca en si per la ciutat de Badalona, has comentat que en aquestes visites guiades repasseu sobretot doncs, la història i tot el patrimoni de l'empresa pel que fa a la ciutat, oi?
2: Sí, clar. Es parla inicialment de la família fundadora, una família autòctona d'aquí a Badalona, una família que viu al centre de la ciutat, al carrer Soletat, i en el marc d'aquesta família, de la història d'aquesta família, doncs vinculem el costum, la tradició, de ja feia anys, força arrelada a la ciutat, de fer anisats, d'elaborar aiguardents, d'elaborar aiguardents a casa teva. Les famílies en feien aiguardent i normalment era un consum inter, un consum familiar, però que a partir d'un moment determinat doncs algunes famílies van veure la possibilitat d'introduir el producte en el mercat i és el que fa no l'Anís del Mono, sinó el que fan moltes altres marques. Llavors, en aquest context, doncs, parlem d'aquest producte, la importància d'aquest producte, la seva vinculació al que és la producció de vi, evidentment, a la cura de la vinya i la producció de vi, i després ja ens n'anem a desenvolupar tot allò que de singular té la fàbrica que permet que cada vegada el nom del producte i el producte, evidentment, estigui més arrelat no a la ciutat, sinó al mercat nacional i fins i tot internacional. O sigui, l'Anís del Mono és un dels anisats més reconeguts en una època determinada, a nivell mundial. I la documentació així ho constata i es pot fàcilment, empíricament, mostrar i demostrar com el producte que sortia d'aquí doncs arribava a Canadà, a Estats Units, a diversos punts del territori de Sud-amèrica, es venia a diversos països europeus, França, Itàlia, Gran Bretanya... Era un producte que lligava perfectament amb els gustos, amb els gustos del moment, a nivell gastronòmic, no? I a nivell de begudes espirituoses. I, per tant, doncs, bueno, és un producte reconegut, sol·licitat, molt comprat, molt venut.
1: Un viatge que val molt la pena conèixer i que remunta a molts anys enrere. I pel que fa als concerts, acostumeu a triar músics badalonins o amplieu el cercle a tot el territori?
2: Bueno, hi ha una mica de tot. No ens quedem amb músics de Badalona necessàriament. Sí que de vegades comptem amb alguna proposta musical de Badalona, però d'altres doncs anem per casualitats o perquè ens agrada o perquè la proposta qualitat-preu és correcta, perquè, bueno, poder ara no toca parlar d'aquest tema, però, clar, el pressupost no és infinit, el pressupost és limitat. Clar. Doncs llavors doncs, fem una selecció de diverses propostes musicals que serveixin una mica per contentar a públics de diferent tendència de gustos musicals, no? Mm.
1: Ara ja només queda saber doncs, quan tindrem les nits d'estiu d'aquest any. Si no m'equivoco, anys anteriors han sigut el mes de juliol, però enguany tenim unes dates ben diferents, oi?
2: Sí. La nit d'estiu deixa de ser nit d'estiu per convertir-se en nit de tardor.
1: Vaja.
2: En els últims anys hem constatat, i especialment hem patit, no nosaltres com a personal que se'n cuida del muntatge de l'activitat, del muntatge físic del moment de l'activitat, sinó també per les persones que hi participen. Les temperatures al juliol són considerablement elevades.
1: I cada cop més altes.
2: No, són cada cop més altes i no permeten que les persones acabin gaudint del tot de l'activitat. O sigui, estem fent una visita a la fàbrica que, tot i que tinguem les finestres obertes, fa moltíssima calor. I, lògicament, el treball que es fa en les instal·lacions doncs, durant tot el matí fa que es concentrin unes temperatures molt elevades, no perquè faci calor fora, sinó per la calor que genera la maquinària, no? I les persones van amb els ventalls... Bueno, és una mica incòmode.
1: Sí, sí,
2: llavors, sí. Doncs, després d'un parell d'anys observant i valorant la possibilitat, doncs aquest any ens hem decidit a traslladar l'activitat. O sigui, tenia 3 sessions... En feien 3 sessions i continuarem celebrant 3, però al mes d'octubre. L'activitat es farà el dia 2, 9 i 16 d'octubre, 3 divendres, com era abans, de la mateixa manera, però traslladarem aquests 3 mesos que entenem que ens ajudaran, tot i que ja sabem positivament que l'octubre continua fent calor, ja és caloreta.
1: Clar, clar, no, ja no, no és el mateix nivell.
2: No serà la mateixa climatologia i, per tant, doncs, bé, volem provar a veure què tal funciona. D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estiu poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xinguitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no? I, per tant, doncs, volem fer aquesta prova, a veure què tal ens hi surt, que esperem que surti tan bé com quan la fem al juliol, que hi ha moltes persones que es queden sense poder comprar les entrades, malauradament, perquè l'aforament és limitat.
1: Clar.
2: I per qüestions de seguretat i per protocols de capacitat de càrrega no podem sobrepassar un nombre determinat de persones, sí. No? Però, bueno, esperem això, que funcioni tot perfectament bé i que la gent marxi contenta com tots aquests anys enrere.
1: Us sap greu no poder organitzar les nits al mes de juliol o realment, pel que explicaves, aquest canvi doncs, també ofereix altres oportunitats, com, per exemple, oferir l'activitat en un moment, a l'octubre, en què potser no n'hi ha gaires a Badalona?
2: A veure, inicialment la decisió s'ha pres i no és una decisió inamovible. Vull dir, volem fer aquesta prova. S'ha pres més que res per intentar fugir de la calor, perquè realment, o sigui, quan ja portem tants anys fent l'activitat, especialment aquests últims anys, veiem la cara de patiment de les persones.
1: Sí, sí.
2: Que estan allà, o sigui, no t'enganxis gaire a mi, que fa molta calor i tu desprens una temperatura molt elevada i allà amb el vano que tu els veus que estan passant molta calor. Són les persones que venen, però també som nosaltres, que comencem a muntar totes les infraestructures a les 6 de la tarda i quan està donant en el pati de la fàbrica tot el sol, clar, quan ja has acabat de muntar, és que estàs per xoc,
1: molt cansat.
2: Estàs esgotadíssim.
1: Sí. I, Esther, per anar acabant, tothom qui ho vulgui, com es pot apuntar a les nits d'estiu a la Nit del Mono?
2: Bé, de moment encara no tenim la programació tancada.
1: D'acord.
2: Tenim algun concert ja tancat, però no tenim tota la programació dels 3 dies tancada. Esperem, en els propers dies, quan dic els propers dies, dic el proper mes, tenir ja tota l'activitat a punt. Llavors el que farem és que l'anunciarem a la pàgina web. I la mantindrem com a nivell informatiu. Normalment les entrades les posem a la venda un mes o un mes i una mica més abans a la venda. No les comencem a vendre demà passat, perquè llavors el que ens pot passar és que la gent les compri i pràcticament no ens ha donat temps ni a publicitar, ni a fer una mica bullir l'olla. Llavors, sempre reps la trucada d'aquella persona que fa tants i quants anys que intenta comprar entrades i que no les aconsegueix.
1: Sí.
2: Que què passa? I clar,
1: sí, sí.
2: I, bueno, doncs, i això, intentem publicitar amb temps però posar a la venda no amb massa anticipació, precisament per allò, perquè la gent estigui pendent. Tal dia comencen les entrades, perfecte. Intentant evitar allò de un altre cop m'he quedat sense entrades.
1: Clar. Doncs n'estarem pendents i sobretot recordem que aquest any les nits d'estiu de la Nits del Mono doncs, seran nits de tardor, en lloc del juliol se celebraran a l'octubre. Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Connectats.
2: Gràcies a vosaltres sempre per l'oportunitat que ens doneu.
0: Bé, doncs ja veieu que s'acosta l'estiu i que, per tant, les propostes que ens arriben i que us fem arribar des del Connectats són ja d'aquesta època de l'any. Quan s'apropa la caloreta, disposem de més temps perquè també els horaris ens ho permeten. Doncs fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Demà en tindrem més quan passin 3 minuts de les 4 de tarda. Aquí ens hi trobareu. Gràcies a tots. Adéu-siau.

0: d'Esquadra, amb col·laboració de la Guàrdia Urbana de Badalona, han detingut aquest diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Els fets s'han produït al carrer Juan Valera i, segons fonts policials, la disputa hauria començat a l'interior d'un habitatge per continuar després a la via pública davant de diversos testimonis. La ràpida actuació coordinada dels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana ha permès localitzar i detenir els dos implicats. Tots dos han resultat ferits i han estat traslladats a centres hospitalaris. I precisament la Guàrdia Urbana incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'acadèmia. Aquest nou personal contribuirà a reforçar la seguretat i avançar en la línia d'actuació del govern per reduir la taxa de criminalitat que durant el primer trimestre de 2026, com dèiem, ja ha registrat un descens del 7,8%. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha valorat les xifres de criminalitat i considera que la ciutat va pel bon camí, tot i que encara cal seguir treballant.
1: Tornen a sortir al carrer al cap de pocs dies, no? I el que de debò donaria resultat és que aquests salvatges, en aquest cas eren índios de la Índia, pues, bueno, aquests salvatges, doncs, posar-los en un avió i tornar-los a la Índia, que és el país que han vingut i del que no tindrien que haver sortit.
0: L'edifici judicial del carrer Santa Bàrbara número 64 torna a funcionar amb normalitat després que aquest matí, pels vols de les 11, els treballadors s'han autoevacuat després de constatar moviments sísmics en una ala de l'immoble. Segons fonts dels jutjats, no hi hauria cap afectació estructural. Fins a dues dotacions de bombers s'hi han desplaçat per inspeccionar l'edifici i determinar si les vibracions importants que han sentit els treballadors havien afectat l'edifici. El tremolor no ha causat danys personals ni tampoc materials en l'immoble, però des del cos de bombers han sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal i de la Generalitat. Els tremolors s'haurien produït per l'enderroc d'una paret mitgera amb una excavadora en unes obres pròximes al carrer Santa Bàrbara. Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Cal Arnús. A llarg termini, i en el cas que el jutge els doni la raó, els ecologistes afirmen que l'Ajuntament ho tindrà més complicat per urbanitzar el parc. El govern local, per exemple, hauria de redactar plans de protecció, demanar permisos al Departament de Cultura per comprovar que respecta la declaració de bé cultural d'interès nacional o, fins i tot, fer estudis arqueològics per comprovar si hi ha restes romanes. Escoltem Josep Hurtado, advocat d'Ecologistes en Acció.
2: Com les mesures cautelars significarà que l'Ajuntament de Badalona no es podrà fer res al parc de Cal Arnús mentre que duri aquest procediment judicial. Si finalment el procediment judicial ens dona la raó, significa que l'Ajuntament tindrà de fer moltes més coses si vol urbanitzar el parc. Em refereixo principalment a complir la norma. Les normes d'avaluació d'impacte ambiental, que no ho han fet, d'autoritzacions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tampoc les tenen.
0: Més de 150 botigues han participat aquest dissabte en la 12a edició de la Badalona Shopping Night, que en aquesta edició s'ha estès a comerços d'altres barris amb una zona de carpes. La Festa del Comerç ha mantingut el seu horari ampliat amb botigues obertes fins a la 1 de la matinada i una programació plena de sorpreses i música en directe en una edició que ha canviat de data respecte a altres anys per evitar coincidir amb actes programats de les festes de maig. La celebració va convertir els carrers del centre en un autèntic escenari nocturn amb una temàtica inspirada en els meravellosos anys 20. Els assistents van poder gaudir de descomptes especials, activitats, sortejos i de la tria dels millors aparadors. I en esports, la penya es va classificar ahir per les semifinals de l'ACB en trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88-96. Tot això va ser possible gràcies a l'exhibició de Ricky Rubio, que va fer un autèntic clínic amb 23 punts i 28 punts de valoració. I ara mateix tenim 27 graus de temperatura.
3: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
4: Ningú t'informa com nosaltres.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I demà el Papa Lleó XIV aterra a Barcelona i ho fa per començar la seva visita que el portarà a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montserrat, a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, a la Basílica de la Sagrada Família, també entre d'altres indrets. Una visita força comentada aquests dies, molt comentada, on ha planat el tema de la llengua, del català en el seu discurs, i de com afectarà també en el dia a dia de la ciutadania, les mesures de seguretat i els talls de carrers. També d'amb quins col·lectius es reunirà

0: papa. Avui en parlem amb l'arcabisbe de Rabat, ell és en Cristóbal López Romero, criat a Badalona, un dels cardenals que va donar suport a Robert Prevost com a papa i que el va acompanyar també durant la seva visita a l'Àfrica, ara fa uns mesos. Què tal? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Vostè va acompanyar el papa, ara deia, durant la seva visita a Argèlia, el mes d'abril. Què li va traslladar en aquells moments?
1: Bueno, estuve solamente en la visita a ese país, Argelia, no en los siguientes que fue a Camerún, a Guinea Ecuatorial y Angola. Para nosotros, los cristianos que vivimos en África del Norte, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia, fue un momento muy importante porque es ayudarnos a existir, ayudarnos a poner en el mapa del mundo estas iglesias que son absolutamente minoritarias, pero que son vivas y que viven su fe en un ambiente musulmán. Entonces fue reconfortante que el Papa viniese a visitarnos, en este caso Argelia, pero nos sentíamos todos concernidos, también los de Marruecos y los de Túnez y Libia. Fue un momento muy bonito.
0: De fet, el diàleg, la barreja de cultures, la pau van centrar aquesta visita i, de fet, ho està sent també, està centrant el debat en aquesta visita a Espanya. Diria que és el moment clau per fer-ho. És aquesta una declaració d'intencions en un moment de política internacional, podríem dir que convulsa?
1: Yo creo que sí. El Papa, cualquier cosa que hace y a cualquier sitio que va, tiene una, digamos, dimensión universal, mundial. Esté en Angola, en Guinea Ecuatorial o esté en España, lo que dice trasciende el lugar y trasciende el momento. Pero al mismo tiempo habla al momento concreto que se vive. Y este momento es crítico en el mundo entero, con las guerras que hay por todas partes, con esto de la inteligencia artificial, con la baja del multilateralismo, y el Papa está siendo en este momento el único líder mundial que sale a hablar en favor de la dignidad de la persona, de la no utilización de la inteligencia artificial contra el ser humano y de la proclamación a tor e a droit de la paz, la necesidad de la paz y estar contra la guerra por sistema. No hay ningún líder político mundial que se esté levantando continuamente con estas proclamas a favor del ser humano, de la dignidad y del entendimiento y el diálogo como método frente a la razón de la fuerza. El Papa privilegia siempre la fuerza de la razón y no la razón de la fuerza.
0: Com valoraria l'entesa del Papa Lleó XIV amb el president de l'Estat espanyol, Pedro Sánchez?
1: Yo no sé qué es lo que se han dicho, qué es lo que han hablado, pero el Papa está abierto siempre a todas las personas, porque a cada persona que llega a su despacho, y fue el caso de Pedro Sánchez hace unos pocos días, y ahora estos encuentros también, puede decirle lo mismo que dice en público para todo el mundo, pero mucho más personalizado. O sea que el hecho de que el Papa reciba a unos y a otros, el hecho de que el Papa hable con todos es ya un ejemplo y es un mensaje. Contiene en sí mismo una proclamación de esto que acabo de decir, de privilegiar el diálogo y el encuentro por encima del contraste y de la oposición.
0: Diàleg, entesa i també procés migratori, perquè tampoc és casualitat segurament que el Papa viatgi a les Canàries en la seva visita a l'Estat espanyol. En el seu discurs d'avui al Congrés dels Diputats, creu que en parlarà, aprofitant que tindrà tota la plana política al davant? Hi ha noves normatives també en l'àmbit europeu que tenen a veure amb la política migratòria. Què pensa?
1: Yo no sé lo que va a decir el Papa, no conozco su discurso, pero es for probable que parli del fenómeno migratorio. Y este viaje a Canarias era ya un deseo del Papa Francisco, que lo había expresado explícitamente. Entonces el Papa León ha querido retomar esta presencia en un lugar que es, diríamos, sintomático con respecto a las migraciones, para transmitir el mensaje que la Iglesia está dando continuamente, y no solo para las migraciones entre el África y España o Europa, porque el fenómeno migratorio se da en Estados Unidos y Centroamérica, el fenómeno migratorio se da en varios lugares de Asia, es un fenómeno mundial y de siempre. Entonces el Papa va a recordarnos que en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que es el número 13 o 14, dice que todo ser humano tiene derecho a emigrar, a vivir allí donde crea que es más conveniente, a salir de su país y a volver a él, sin que se le fuerce por motivos de persecución política o de guerras o de miseria, etc. Entonces yo creo que el Papa va a decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza, y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
0: ¿En quines forces polítiques està pensant?
1: A buen entendedor, pocas palabras, todo el mundo sabe.
0: El Papa avui també reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església, una trobada que serà de caràcter privat. Li va sobtar que el rei Felip VI en parlés també en el seu discurs al Palau Reial? Va lloar el paper del Papa en aquesta qüestió?
1: Bueno, esto es ya una casi tradición, porque desde tiempos de Benedicto XVI y después el Papa Francisco, en muchas ocasiones se han aprovechado los viajes para tener encuentros a nivel local con personas que han sido víctimas de abusos. Y también se han hecho encuentros de esos en el Vaticano, desplazándose allá. Entonces, es una forma de mostrar que la Iglesia toma en serio el cuidado y el acompañamiento a estas personas que han sido perjudicadas por miembros de la Iglesia. Algo que algún día espero que haga también el Ministerio de Educación Nacional en España, porque me imagino que ha habido abusos en las escuelas públicas, pero todavía nunca jamás he escuchado que un ministro de Educación pida perdón por eso, o que convoque a las víctimas, o que intenten indemnizarlas. La Iglesia en eso está dando un ejemplo.
0: El Papa va visitar una presó en el seu viatge a l'Àfrica. Aquí visitarà també Can Brians, el Papa Francesc, Joan Pau II, també ho van fer. Són perfils similars? Els tres compartien un compromís missioner i pastoral, no?
1: Claro, todos los papas tienen, digamos, un 90% de semejanzas y un 10% de diferencias, porque cada uno es una persona distinta. Pero el ministerio que ejercen es el mismo, las tareas que deben realizar son las mismas, y el punto de partida, que es el Evangelio, es el mismo. Entonces, tiene que haber muchas coincidencias. Creo que el Papa Francisco ha puesto más acento en ir hacia las periferias, y las prisiones son siempre periferias, y por ejemplo, eso de que en cada viaje, en cada visita, haya un momento de acercamiento a los más pobres, una visita a un centro social, como ya ha hecho en Madrid el Papa León, y que hará en Barcelona, en el Raval y en la prisión. Pues uh-huh. Esto es un signo de que el viaje no es político, no es simplemente para ser popular, sino que es un acercamiento a todos los estamentos de la Iglesia, y también los que están en prisión són membres de la Iglesia, si tenen fe.
0: De fet, ara citava aquesta visita que hi ha prevista al barri del Raval, eh? No vindrà, en aquest cas, al barri de Sant Roc, de Badalona, on sí, doncs, que va fer parada quan encara no era papa, per tant, coneix el nostre territori, la ciutat de Badalona, però sí que visitarà la parròquia de Sant Agustí del barri del Raval, com ara deia, a Barcelona, no? Un barri amb problemàtiques, diria, i amb perfils similars, també, als de la nostra ciutat.
1: Sí, es muy parecido. Allí, por ejemplo, en esa parroquia tienen su sede muchos emigrantes latinoamericanos. Yo he presidido allí la Eucaristía para la colonia paraguaya, porque soy también paraguayo de nacionalidad adquirida, y es un centro donde se concentran todos los emigrantes de distintos, sobre todo creo que los latinoamericanos. Es muy significativo. A mí me hubiese gustado que el Papa vaya a mi barrio, que es el San Cristo. Y he escuchado que por enésima vez se postergan las obras del lateral de la autopista. Tengo 74 años y desde hace 50 años escucho hablar de esa obra. Han pasado autoridades municipales y estatales de todos los colores y todos los partidos, y esa obra no se hace todavía. Es una verdadera vergüenza, ¿eh? Yo saco una bala en favor de mi barrio, el Sant Crist.
0: De fet, aquí una estoneta avui tindrem ocasió de parlar al programa també amb veïns de Sant Crist sobre aquesta data que s'ha posposat d'inici de les obres del lateral a finals de l'any 2027. Veig que, tot i ser, doncs, el Marroc està molt atent també a l'actualitat local.
1: Intento. Lo que pasa es que es difícil seguir las actualidades de España, Cataluña, Badalona, por un lado. Por otro lado, seguir las de Marruecos, donde vivo. Por otro lado, las de Paraguay, donde estuve, y Bolivia. Entonces, no se puede llegar a todo, pero me gusta informarme. Por algo soy periodista también, entonces intento estar bien informado.
0: Se n'ha parlat molt també sobre la relació del Papa amb la gent jove, amb el jovent. Sabem que a l'escenari de l'Estadi Olímpic, doncs, tres joves pujaran a fer-li preguntes al Papa Lleu XIV. Sobre quins temes creu que aniran aquestes preguntes? Què pensa vostè que preocupa els joves cristians o els joves en general?
1: No estoy al tanto de cómo se ha preparado ese acto. Y no sé los jóvenes de Cataluña y concretamente esos tres que van a subir en nombre de todos, qué es lo que van a presentar al Papa como cuestionamiento. Pero en el fondo son las preguntas fundamentales que todo ser humano se hace y todo joven cristiano. Seguramente le van a preguntar cómo en este tiempo concreto que vivimos un joven cristiano puede vivir su fe. ¿Cuáles son las fuerzas en las que se puede apoyar? Pienso yo, son imaginaciones que yo me hago. En el fondo es un formato para que el Papa no haga simplemente discursos directamente, sino que haya mínimo de va y bien, de diálogo, y que responda a inquietudes que los jóvenes habrán expresado. Esas preguntas no son improvisadas, están preparadas, el Papa las conoce ya y ha podido preparar la respuesta. Así que no es un diálogo espontáneo y natural, pero al menos responde a preguntas que los jóvenes habrán seleccionado entre las muchísimas que se ponen. Van al fondo. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué puede hacer un joven para insertarse positivamente en la sociedad? Yo creo que esto es lo que dar sentido a la vida. És lo fundamental.
0: I el punt final de la visita del Papa serà la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que ha estat també molt comentat pel fet sobre si el Papa farà o no el seu discurs en català, i de fet el Papa, els periodistes que viatgen amb ell, ja els hi ha confirmat que sí que parlarà en català, no? Què pensa d'aquesta polèmica?
1: Bueno, yo creo que hay que valorizar más el hecho en sí de la visita. El Papa venga a un país, sea el que sea, es ya un motivo de agradecimiento por el hecho en sí. Segundo, valorar los gestos. Que el Papa vaya a Montserrat, que el Papa visite una cárcel, que vaya al Raval. Todo esto habla por sí mismo. Y después, concentrarnos más en lo que va a decir que en la lengua en la que lo vaya a decir. Lo más importante es el mensaje. Claro que decirlo en una lengua o en otra es también ya un mensaje. El medio es el mensaje, decía McLuhan. Yo diría que no hay que utilizar la visita del Papa para intereses particulares, partidarios, ni unos ni otros. Entonces, yo creo que hay que dejarle la libertad, que él lo haga como crea conveniente. Ya se le ha dicho todo, ahora él hará como crea conveniente. Pero no nos centremos tanto en ese punto concreto, si va a decir el 10% en catalán o el 30%. Yo creo que es ya muy de agradecer que el Papa venga a Cataluña, que vaya a Montserrat, que vaya al Raval y que nos dirija su palabra. Eso es lo más importante, más allá de en qué lengua la diga.
0: No el com, sinó el què. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a l'equip del Badalona Matí aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, arquebisbe de Rabat, Cristóbal López Romero. Sempre és un plaer. Que vagi molt bé.
1: Muchas gracias y un saludo muy cordial de un badaloní per tots els badalonins i badalonines.
0: Que vagi bé. Adéu-siau.
1: Adéu-siau.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: I avui parlem també de gastronomia, d'arrossos i de talent badaloní, en concret d'en Santos Calle i d'en Dragos Badera, responsables de l'Espai Versàtil, que aquests dies afronten dos reptes gastronòmics de primer nivell. El primer és avui, dia 8 de juny, a Oliva, València, on participaran en el concurs internacional d'arrossos creatius Ciutat d'Oliva, una competició que reunirà cuiners de diferents punts d'Espanya i també de l'estranger per mostrar les seves millors creacions amb l'arròs com a protagonista. I demà, 9 de juny, tindrà lloc a Madrid una altra de les fites d'aquests dos cuiners badalonins, i és que participaran en una altra final gastronòmica, en aquest cas vinculada a la marca Macro, representant el seu projecte i la seva manera d'entendre la cuina. Santos, Dragos, què tal, com esteu?
3: Bon dia.
4: Buenos días, bon dia.
0: Gràcies.
3: Estem concentrats com els futbolistes, estem ara a la piscina esperant que arribi la tarda.
0: Home, quina concentració, així jo també em concentro, eh?
4: Sí, ben mullats, per això.
0: Molt bé, molt bé. Amb aquestes calors que comencen a fer, ja va bé, està en remull. Com esteu? Com viviu aquests moments previs, aquests dos concursos importants?
3: Jo crec que, com sempre, amb tranquil·litat, amb ànim de passar-ho bé. Si guanyem alguna cosa, la guanyarem, i si no, la idea és disfrutar-ho i aprofitar el moment.
4: Bueno, guanyar segur que guanyem experiència com a mínim. Com a mínim, primer. I segon, portar el nom de Badalona al resta d'Espanya, pujar-lo al mapa, on que estigui participant, concursant amb gastronomia catalana i tal, pues bé, contents.
0: Santos, tu ets una de les cares visibles de l'Espai Versàtil. Com definiries la proposta gastronòmica del restaurant? S'assimilarà molt a la que portareu ara aquests concursos?
3: Bueno, és que en els dos... O sigui, el d'avui és d'arrossos. Per tant, avui anem amb un arròs, que no està a la carta, almenys de moment, i veurem, a veure com és l'acollida. És veritat que anem a la boca del llop. O sigui, dels 32 participants, 22 són de Comunitat Valenciana. O sigui, estem parlant de la crem de la crem.
0: Competiu amb els mestres.
3: Inclús ve un de Nova Zelanda, que l'any passat va quedar segon al concurs de paelles de Sueca, que fa 60 anys que estan fent aquest concurs. Per tant,
4: sí, bueno, això dona por, eh? Dona una mica de vèrtig, eh? Sí.
0: Quan us van confirmar que participaríeu en aquest concurs? Quina va ser la vostra primera reacció?
3: Fa cosa d'un mes o un mes i alguna cosa ens ho van confirmar.
4: Sí, alguna cosa, sí.
0: Entenc que us veu presentar, com a candidats.
3: Sí.
0: I
3: sí.
0: Com es prepara un concurs gastronòmic d'aquest nivell? Un concurs de...
4: Amb il·lusió.
3: Amb il·lusió. Sí, amb il·lusió sempre.
4: Sí, sempre.
3: I es prepara, doncs hem fet proves... Hem acabat canviant la recepta a última hora, perquè realment el temps que hi haurà és molt curt.
0: Quant temps?
3: Només dues hores.
0: Dues hores.
3: Per preparar tot, però clar, hi ha fumets, hi ha coses que s'han de preparar i que no tindríem les eines suficients com per poder-ho fer. Però volíem fer un tribut també... Farem un tribut a la cuina catalana igualment avui. Qui vulgui saber s'ha de connectar a Instagram, seguir-nos, i allà sabreu quin arròs hem fet, perquè ara al moment
4: no tenim més informació. No tenim més informació.
0: Perquè no es pot explicar quin tipus d'arròs fareu.
3: No, volíem fer un arròs d'escudella. Això sí que ho volíem fer, però al final hem canviat els plats.
0: Arròs
3: i llavors en aquest mes i pico hem fet diverses proves de l'arròs d'escudella i hem fet diverses proves de l'arròs d'avui.
4: Sí, però l'arròs d'escudella és impossible a fer-ho en 2 hores, una escudella, i partint d'escudella fer un arròs d'escudella. O sigui, ja he fet diverses proves i no és possible. I hem canviat la recepta ja.
0: Clar, d'escudella, jo intueixo, me'n vaig a pensar en un arròs, diguéssim, caldós. No sé si, ja sé que no ens direu quin arròs fareu.
4: O no.
3: O sí.
0: Serà de cullera o de forquilla, l'arròs que fareu? Això m'ho podria dir?
3: Això ho fem, perquè si fem gala d'alguna cosa al Versàtil, allà al Port de Badalona, qui no hagi vingut que vingui, que us ho passareu bomba i menjareu molt bé, és que tenim allà un cartell que diu molt clarament l'arròs amb cullera,
4: sempre.
3: En qualsevol de les seves formes.
4: O caldós.
0: Sempre,
4: sí.
0: Molt bé, molt bé. Veig que hi ha il·lusió. Més il·lusió que nervis. Pot ser?
4: Nervis cap.
0: Nervis cap.
4: Sí, els nervis hem deixat aquí a la piscina.
0: Què penseu que valorarà el jutjat en un concurs d'arrossos creatius com aquest?
4: Bueno, segur que es valorarà el sabor, que és el, crec que és un 65, un 70%. Després hi ha la presentació, el temps, la neteja del posto de la taula de treball, etc. O sigui, compta tot. O sigui, el treball dels cuiners, que en aquest cas sóc jo, i vull fer un incís que a mi anirà d'ajudant, però no és l'ajudant, és el cap de cuina de l'Espai Versàtil, que és el David Mora, que també és un badaloní. O sigui que amb més orgull encara.
3: I que també està concentrat a la piscina escoltant
4: la ràdio. Piscina, sí.
0: Espero que estigueu escoltant això a Radio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí. Què és més difícil, fer un arròs tradicional perfecte o innovar mantenint l'essència del producte?
4: Bueno, a veure, al innovar, al crear una recepta o partint d'una recepta tradicional, transformar-la, pues té una mica més de complicació, però no és complicació. Quan portes uns poquets anys cuinant per aquí i per allà, o sigui, el recte sempre mola, saps? O sigui, sortir de la zona de confort per nosaltres, o sigui, per mi, en aquest cas, per mi és un fer un pes endavant, un pas endavant sempre. O sigui, m'agrada el repte, o sigui, tot el dia truita de patates amb ceba, pues alguna vegada s'ha de fer sense ceba, o amb xoriço, amb tal, saps? Diversificar una mica.
0: I tant. Santos, està clar que la mà, l'expertesa, doncs, és clau, però entenc que el producte, i que sigui un producte de qualitat i de proximitat, no?, que és el que també doncs, potencieu molt en les vostres elaboracions, també juga un paper molt important en un concurs com aquest.
3: Mira, desvelaré una petita part. Portem unes gambes de Palamós de Pam, que, bueno, quedaran espectaculars l'arròs que farem aquesta tarda.
4: I l'altra, o sigui, no vull dir-lo, però l'altra és...
3: No ho diguis, no ho diguis.
4: No ho he de fer. és un producte tan senzill, tan tradicional, tan de la terra catalana, que fem... Anem a dir-lo. Un mar i muntanya, vinga,
0: Això estava pensant jo ara mateix, en un mar i muntanya. Sí. És que us estiro una miqueta més i em dieu la recepta sencera,
4: No, no cal, no estiris.
0: Amb què s'haurà de maridar aquest arròs que preparareu?
4: Hòstia, bona pregunta, Bona pregunta.
0: Amb quina beguda? Ho dic perquè espero que el porteu al restaurant algun dia perquè els vostres comensals el puguin tastar, aquest arròs,
4: sí.
0: No?
4: Sí, sí.
3: A veure, si guanyéssim algun... dels tres premis, és segur que entrarà a carta, si guanyéssim algun. Si no, és que com que les últimes proves és que estava tan espectacular, jo crec que té molts números perquè entri a la carta. Mm-hmm. O si més no, com a fora de carta puntualment. Però, bueno, veurem.
0: Molt bé. L'arròs, diguéssim, és un dels vostres també plats insígnia.
3: Sí, tenim allà el nostre forn de llenya on acaben tots els nostres arrossos. I és buc insígnia, sí. Sobretot al migdia tenim entre un 98 i un 99% de taules que mengen arròs.
0: Que mengen arròs,
4: bueno, perquè,
0: eh?
4: Primer perquè l'arròs és un producte tan agraït i forma part de, diguem, de totes les taules, de totes les cases. Uh-huh. Ja no hi ha setmana que no hi hagi arròs, per lo tant, si la gent entra al nostre Instagram, quasi sempre pugem alguna recepta molt fàcil per fer-ho a casa, perquè si no et dona temps ni d'allò per venir al restaurant, pues bueno, pues si no te'l faig a...
0: Puguis menjar com cal.
4: Sí, tal.
3: Sí que és veritat que he dit un 98 o 99%, això és cert al migdia del cap de setmana. Entre setmanes és veritat que tenim també molta més gent d'empresa, uh-huh. I podem fer gala, això vagi la cunya, la falca publicitària, som l'únic restaurant client de la Confraria de Pescadors de Badalona, per tant, fem a gala que tenim el peix més fresc de Badalona, perquè és que ens arriba el peix donant sous a les safates de vegades. Això és molt difícil de trobar. I sí que tenim molta taula entre setmana i d'empresa o no empresa que sí que demanen peix fresc perquè bueno, és un luxe poder comptar amb aquest producte. Ara bueno, que parlaves tu del producte, precisament.
0: Doncs,
4: si em deixeu,
0: digues,
4: vull donar-li les gràcies al Toti per Toti, vale? Perquè és el nostre peixater que en... El pescador.
3: El pescador del capçalera.
0: En Jordi,
4: exactament, el pescador del capçalera. Sí, que ens porta quasi al peix una horeta abans de que comenci el servei del restaurant, sí.
0: Dragos, avui esteu molt a gust, us he trobat, aquí preparant la concentració d'aquesta tarda, aquest sí. Concurs internacional d'arrossos a la piscina de l'establiment on us allotgeu, entenc, eh? Demà teniu una altra cita important, en aquest cas a Madrid. No sé si allà
3: no,
0: també trobareu...
3: No a Madrid, però no anem a veure el papa, eh?
0: No aneu a veure... No, que el papa estarà a Catalunya demà ja, eh?
3: No, demà encara... Demà no. Crec que arriba i encara hi ha restriccions quan arribem avui.
0: Molt bé. Què és el que us espera demà?
4: Bueno, demà tenim que competir a la final aquesta de la imatge de Macro amb
3: Macro
4: tres...
3: Espanya.
4: Macro Espanya, sí, amb tres grans cuiners, que un d'ells de Madrid i un altre és de Navarra. Vale? Amb una cuina molt bonica, molt tal, hi ha nivell aquí també, vale? Però aquí ja anem a repetir una recepta que això sí que et puc desvelar. Mm-hmm. La recepta està al nostre Instagram de l'Espai Versàtil. I allà sí que anirem amb un arròs de costelles de cabrí, vale? I bé, molt bé.
3: El teníem... S'havia de fer amb productes de Macro.
4: Mm-hmm. Sí.
3: La seva majoria.
0: Molt bé. Perquè de
3: I demà, anem a, demà anem tres a la final, entre ells el meu restaurant preferit de Pamplona, el Basset Riberri, una salutació, si us escolten.
4: Santos, entiendo sí. que tu restaurante preferido no es el Espai Versátil.
0: A Pamplona, sí, dit, a Pamplona.
3: Ay, perdona, vale. He dit de Pamplona.
4: A
0: Badalona,
4: vale.
0: Catalunya i al món crec que no hi ha dubte, no, Santos?
4: Vale. Bueno, no ho sé.
3: Jo tinc el cor dividit entre l'Espai Clàssico i l'Espai Versàtil, com sabeu, llavors...
4: No. Ara sí.
0: Doncs, Santos, Dragos, molta sort en aquests dos concursos, que us ho passeu molt bé, que d'això doncs, no en dubto res, i gens, vull dir, i com diu el Dragos, el que segur que guanyeu és l'experiència. Que vagi molt bé. Una abraçada.
3: Moltíssimes gràcies.
4: Gràcies.
0: Adéu, bon dia.
4: Adéu, bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: I el 28 de juny, el restaurant Tarik de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
5: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Tarik i a l'Edgar Tejada, qui també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
6: Bon dia.
5: Com estàs?
6: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
5: Aclaparat, i
6: quasi que amb... El primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè... Potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo... Nah. Uf, I estem superats i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients, sincerament, que et diuen... Bueno, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem... Bueno, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
5: Ja m'explica, no? Mm-hmm. Ara te n'adones, doncs, el que representava el Tarik per Badalona?
6: Bueno, sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics, doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
5: que fos casa,
6: una,
5: no?
6: Una
5: també
6: cosa
5: però,
6: no? Diferent, no? On la gent estava a gust, i, uh-huh. i bueno, que era el nostre primer objectiu, uh-huh. que la gent es trobés a gust.
0: De fet, 16 anys de Tarik a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Tarik València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, sí. a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: No sé
7: com
0: si,
7: esteu?
0: No sé si ja intueixes per la veu doncs, aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat sí. molt també d'aquest sí. canvi d'etapa, sí?
7: Sí, sí, n'hem parlat molt, sí.
0: I com sí. ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar doncs, amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
5: Sí.
7: Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, pues, la família, pues, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i comencen unes altres.
5: Mm-hmm.
7: Però
5: Maica...
7: sí, em sento molt feliç.
5: Maica, tu vas obrir el Tarik a València, a Godella?
7: Sí.
5: Sí?
7: Sí, a Godella, sí.
5: Per què la cuina indopakistanesa?
7: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní, i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, vale, va, comencem. I així va començar una mica el Tarik a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims, i encara està obert. El que passa que jo ja m'he fet gran.
0: Uh-huh. I el Tarik també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Tarik Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
6: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. Aquest tipus de cuina era molt més difícil, eh? I després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? De, ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat, molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptessin, no?
5: Perquè no us veiessin foranis.
6: Exacte, perquè no us veiessin foranis, i a més amb un menjar de fora, i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era, no
5: el curri,
6: picant, a mi picant, vull que eren tot, i els primers anys van ser molt...
0: Guanyar-se
6: molt,
0: la
6: molt
0: confiança, sí, una mica, no?, del comensal que seu a la taula i que demana...
6: Correcte.
0: I què puc tastar?
6: Clar, no era un
0: puc
6: negoci
0: atrever, no?
6: Clar, jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estàvem ara, sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
0: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
6: Sí.
5: Clar, és el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
6: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no?, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te sabré dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí, vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. Jo a vegades li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. A vegades deien, va, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què. I jo no podia fer activitats amb la meva filla. És això, no? També molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
0: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no?, amb la Maica, que ara doncs, escoltàvem que ens acompanya, però també doncs, amb la dona, no? I amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... Són com els de casa,
6: sí,
0: no?
6: Sí, és que és el que m'he intentat, és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors. El que vaig aprendre de ma mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un més de la teva família, no? I això és el que m'he intentat adherir, que és el que vaig aprendre de ma mare, i és el que hem anat fent.
5: Però... I quin és el moment que planteges tanco?
6: Bueno, al moment que em plantejo tanco ja fa temps, eh? Fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. I vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar Can Rutí. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després quan va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, de 2 hores a Can Rutí, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
5: Imagina't.
6: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial, jo estava molt bé, prova d'esforç, el holter, totes aquestes coses que fan, em van dir que era estrès. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, és una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar reduir el número d'hores que anava al Tarik. Va, el dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família, no? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà, no? Perquè igualment no desconnectaves. Durant tots aquests anys, doncs, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més, no? I des de després de la Covid ha sigut no parar, i hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit, em considero relativament jove i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara, doncs, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
0: aquesta conciliació.
6: Exacte,
0: eh?
6: I no quadra.
0: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Tarik a Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
7: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre. Pau, tranquil·litat, i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió, i em sembla la més correcta, i crec que ho fa estupendament bé. Perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors ho
5: entenc. I tu també ets intensa, Maica.
7: Eh?
5: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
7: Sí.
5: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
7: Sí, a totes, a totes.
0: Aquesta és la recepta de la teva mare, Edgar. Quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
6: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat, i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Taric perquè fins ara has estat a gust o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni. Doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triga molt de temps en donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei
0: sigui... Ara el servei s'enganxa amb l'altre.
6: Sí, és una mica més lent, perquè estàs amb més gent, i bueno, això... De fet, penseu que jo, quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans, és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguia amb el Taric, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment, aquests últims mesos, estava amb la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Taric, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
0: Però... Sinó l'èxit personal, en moltes ocasions, al saber-se escoltar i al saber-se prioritzar.
5: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
6: Sí.
5: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
6: És una de les coses que deia de les parts negatives del Taric, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo crec, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit alguna cosa que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina? Jo no, vale, vosaltres estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona, a Brussel·les, pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada pues, això seguís endavant, però... Ja no sé si estarà en les meves mans.
0: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui...
5: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
0: Sí, ens ha fet emocionar també nosaltres.
5: Sí.
0: Gràcies, Tuti.
5: Gràcies.
0: A tot l'equip del Taric.
5: Maica, també, que la tenim allà.
0: A la Maica.
5: Gràcies, Maica.
0: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
6: Moltes gràcies.
7: Adéu. Serà. Moltes gràcies. I una abraçada i un petó.
5: Igualment.
7: I tinc un fill molt gran.
0: Immens, gràcies, adéu.
6: Adiós, mama.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
0: A la Cristina Fernández la vam conèixer a través del seu perfil a xarxa social, sobretot a Instagram, @lepetitcolibrí. Així és com ella, amb aquest pseudònim, explicava, narrava, i de fet encara narra, doncs, les seves experiències de viatge en família. I a partir d'aquí doncs, la vam contactar i és des d'aleshores que col·labora amb nosaltres al Badalona Matí. Cristina, què tal? Molt bon dia.
8: Bon dia.
0: I ara que estem al mes de juny i estem, en definitiva, a les portes també de aquest període de vacances, no?, d'estiu, i on moltes persones segurament doncs, pensaran a fer-se un perfil de xarxes socials o a nodrir el perfil que ja tenen de xarxes socials d'aquestes imatges de les seves vacances, no?, dels seus viatges, doncs podria ser una bona opció el parlar també de com penjar o compartir contingut, no?, la xarxa relatiu als viatges que nosaltres fem.
8: Sí, al final jo intento, bueno, compartir vivències reals, evitar imperfeccions i explicar també els imprevistos, fer una mica això que és quotidià i allò que ens passa, però sobretot respectant molt, en aquest cas, la, bueno, la privacitat dels nostres fills.
0: Sobretot a Instagram hi ha moltes persones que utilitzen el seu perfil per mostrar també imatges a Instagram, que és un perfil on predomina molt la imatge, i sobretot la imatge bonica, no? L'estampa és el que més utilitzen els usuaris per mostrar les seves vacances, no? Ara, com fer-ho de manera diferenciadora és el més difícil, segurament.
8: Clar, bueno, al final, saps què passa? Que els que coneixem una mica aquesta xarxa social potser també veiem que els últims anys s'ha convertit en una mica de, diguéssim, de publicitat, no? Al final acabes veient molts perfils que al final mostren els ofis, però per una ganància econòmica que hi ha darrere. Llavors, bueno, podem fer-ho també d'una manera natural, explicant en el meu cas els viatges, que és allò que més ens agrada fer en família, però respectant una mica la privacitat de la nostra família.
0: Com fer-ho? Com posar una imatge que cridi l'atenció, però doncs, amb la imatge d'un menor pixelat, no? O a vegades evitant que surtin aquells trets que el poden identificar.
8: Sí, en el nostre cas, ja et dic, intentem explicar les nostres vivències, però per inspirar altres famílies i donar idees de plans amb nens, bueno, que permet guardar també un record d'una manera també diferent, com un diari digital, però és el que tu dius, no cal potser a vegades mostrar la imatge en un primer pla, sinó potser unes manetes, uns peus, i en el nostre cas, a vegades també surt la meva filla, però perquè és una forma natural, vull dir, normalment no és un primer pla, és en un, bueno, en un context, no? Però bueno, de fer-ho de forma orgànica, natural, diguéssim, no? Sense una exposició molt marcada.
0: Tenir perfils de viatges com el de l'Epetit Colibri, no sé si et permet també el conèixer, doncs, altres famílies que també siguin amants del viatge, no? Sobretot de visitar muntanya o petits pobles rurals, també amb aquesta mateixa casuística, no? Amb nens petits.
8: Sí, a nosaltres, ja et dic, a mi personalment he conegut molta gent a través de les xarxes socials, en aquest cas a través d'Instagram, i parlo molt amb altres mares, sobretot, amb altres famílies, i a mi em permet descobrir molts llocs que potser d'una altra manera no ho faria, i també directament parlar amb aquelles persones i preguntar-li, escolta, això realment val la pena? M'ho recomanes? A partir de quina edat creus que tal? I llavors, bueno, potser en el teu dia a dia no tens amigues o gent propera que ha anat a aquests jocs, però l'Instagram et dona la possibilitat d'ampliar una mica més aquest...
0: De tenir aquesta comunitat,
8: clar,
0: no? Amb un
8: correcte
0: interès afí.
8: Sí, i la veritat que nosaltres, personalment, ens ha anat molt bé, i per lo que ens diuen, també hem ajudat a moltes famílies a
0: trobar destinacions, no? Suposo. Heu visitat llocs que us han recomanat des de xarxes socials, en el vostre cas?
8: Doncs la veritat que molts dels plans que fem a Barcelona, a Badalona, Barcelona ciutat i voltants, els hem descobert arrel d'Instagram. I el fet d'acabar de decidir-nos si anar o no anar és també per les experiències reals d'altres famílies.
0: Per tant, no només recomanes, sinó que també, diguéssim, t'arriben aquests suggeriments. Com, malgrat totes aquestes mesures de protecció necessàries, seguir fent el nostre contingut interessant? Cristina?
8: Bueno, jo sempre intento que porti valor, perquè al final explicar, entre cometes, la nostra vida personal penso que tampoc pot aportar res a ningú, i en canvi doncs explicar idees que puguin inspirar altres famílies a poder-se organitzar els seus plans i les seves vacances, crec que pot ser d'utilitat i de valor. Llavors, donar-li més valor allà on anem, explicant les nostres rutes, les nostres activitats, parlant d'aquí també sobre trucs de viatjar amb nens, i bueno, sobretot compartir la meva experiència personal, no? Les nostres impressions i les nostres emocions, com ho vam viure, per veure de primera mà aquesta experiència.
0: Això va ser divertit, o aquesta part de la ruta se'ns va fer pesada, però aquella altra no, vull dir, amb detalls, explicar allò que vam sentir.
8: Sí, donar una mica, no només informació pràctica, sinó també una mica d'informació personal, com si una amiga t'expliqués com li ha anat.
0: Mm-hmm. Molt bé. I per fer-ho, parlàvem d'Instagram, per exemple, que és la xarxa creativa per excel·lència, no? Com ensenyar tot aquest contingut, no? Com convertir-se una mica en un expert de la fotografia, uh-huh, i fer-ho amb creativitat, no només en el llenguatge que utilitzem, no? Que tu deies, interpel·lar molt l'altra persona o fer, uh-huh, molta referència a com ho ha viscut un mateix, a l'experiència personal, sinó també com una mica doncs, enamorar, no? el nostre seguidor a través de la imatge.
8: Sí, al final hem de, bueno, d'intentar que porti sobretot valor, i a més serà més una xarxa social que cada cop li dona més valor, ja només són els likes, és també que et guardis, no? aquell contingut, aquell post, si tu te'l guardes, l'algoritme considera que és important per tu, ja no només ja et dic els likes, els comentaris, i llavors creu que això dona valor i et dona més visibilitat, no? Però ja et dic, tot això nosaltres ho fem d'una manera molt natural, molt orgànica i pensant una mica pues, que pugui aportar valor. I ja et dic, en el tema, en el cas de nens menors o inclús de la nostra família, perquè també hem de ser prudents que no tothom vol publicar la seva imatge, mm-hmm, ja siguin també adults. Llavors nosaltres en família decidim quina foto es comparteix, quina no. Bueno, de totes les fotos que fem decidim quina és aquella que pels altres els hi pugui aportar, no? No només una, mm-hmm, perquè nosaltres jo considero una foto nostra de família pot quedar molt maca al nostre menjador, però li és igual als altres, no? Diguéssim. Mm-hmm. Llavors, bueno, trobar una mica a l'equilibri amb això.
0: Mm-hmm. Molt bé. I això que et preguntava, no? Per idees creatives, com trobar aquesta creativitat, doncs suposo que és això que abans ens explicaves, no? Que a vegades un detall doncs, d'una mà tocant la neu o uns peus fent un camí, no? És suficient també si saps jugar amb la llum, amb l'entorn, com per cridar l'atenció, no? Explicar aquestes microhistòries, no? En el detall.
8: Sí, correcte. I també a nivell de família, doncs, per mi és important registrar una mica les impressions sense posar imatges sensibles, però fer com un petit diari familiar digital per nosaltres també té bastant de valor. I sobretot això, compartir informació de llocs i activitats més que sobre les persones concretes, no? No explicar, a vegades, moltes amigues també em diuen, ah, ostres, és que t'han anat molt bé les vacances, és que t'he vist a Instagram de, ostres, que bé, no? Però clar, vull dir, quan la meva filla té una rebequeria o tenim un moment de discussió, això no mostres, no? Normalment mostres el bo, no? Mm-hmm. Però bueno, s'ha de ser també realista i saber...
0: Conscient de què... De sí, tot passa.
8: Correctament, eh? I ens passa a tots.
0: De tot passa i ens passa a tots. Per tant, clar, jo ara pensava, no?, en una xarxa social on predomina la foto perfecta, no?, uh-huh, potser és la més divertida o la més imprevista, la que guanya més seguidors, no?
8: Sí, a vegades, bueno, ja et dic, amb això, a més del tema de l'algoritme i de més, mai saps, nosaltres ho fem de forma, ja et dic, molt natural. Escolta, si li porta a portar alguna altra família, jo encantada.
0: Mm-hmm. Doncs molt bé, ja sabeu que al final compartir viatges a les xarxes, doncs com ho fa la Cristina, pot acabar inspirant, no? Connectant també amb altres famílies que tinguin aquest mateix interès. I a més es pot explicar, no?, aquests viatges, aquesta passió també pel descobrir nous indrets sense necessitat de deixar-nos al descobert.
8: Sí, al final, bueno, és possible, ja et dic, el que tu dius, explica una mica les experiències, doncs també parlant de valors, de vivències, de llocs que recomanem i posant sempre el centre en el més important, que és gaudir junts del temps en família. Perquè al final t'adones que, bueno, les fotos passen, però els records i les vivències es queden.
0: Cristina, moltíssimes gràcies una vegada més i al llarg d'aquesta temporada per haver col·laborat amb nosaltres aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
8: Gràcies a vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
9: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
10: Els millors moments. La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
11: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
10: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a bdn.com.cat.
11: I, esclar, també a les xarxes socials i en format podcast, al web i al perfil de Spotify del programa.
10: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.
12: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
13: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
12: Més clar, més ràpid, més Badalona.
13: bdn.com.cat.
12: Badalona passa aquí.
5: Bona tarda, són les 7.
14: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
5: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
15: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
16: Nuestro viaje está hecho de encuentros.

0: i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
1: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
2: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
3: El futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un trencament de govern a Girona.
0: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema.
4: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
5: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic el país.
3: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
0: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
6: Per mi la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
3: I en esports, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur.
7: L'entrenador gallec seguirà assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
8: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxima en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia de l'Amo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments hem de destacar els accessos sud, on hi ha problemes per circular, sobretot a la 2, entre Sant Vicenç dels Horts i Pallejà cap a Barcelona, 4 quilòmetres de congestió. Una avaria Esparreguera atura també la circulació en sentit Lleida, un carril tallat, i a Sant Joan d'Espí cap a Martorell també hi ha problemes. Si seguim a la part sud, destacarem també la C32, de Viladecans cap a Barcelona i a Sant Boi en sentit Sitges. Els accessos nord amb problemes, els habituals a la P7 i la B30 a Barberà, C33 i C58 a Montcada cap a Trinitat, i rondes que van força carregades, i per tant us demanem sobretot que circuleu amb molta cautela i mantingueu les distàncies de seguretat. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, un Santiago Bernabéu ple espera l'arribada del Papa en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
4: El Papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions

0: de víctimes que n'han quedat fora. Prèvia a aquesta trobada, el papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana a la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
1: En el seu discurs de mitja hora a la Cambra Baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles, ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
2: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
3: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
2: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
3: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
2: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
1: Abans de la trobada d'aquesta tarda amb víctimes, el papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
4: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
3: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
4: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó XIV és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
5: No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
4: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó XIV que s'abstingui de visitar Montserrat.
1: Doncs, mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa Lleó XIV demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapeïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
6: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó XIV hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
1: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la Catedral i l'Estadi Olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà amb més combois.
6: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la Catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
7: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la Catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
8: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí, no crec que trobi gaires problemes.
6: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
0: Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball, ho ha dit a la xarxa.
9: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: I en la plana política, la visita del Papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
10: El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
11: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
10: El portaveu dels Comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
12: Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
10: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
13: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
14: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
10: Avui a Madrid, la diputada Junts Míriam Nogueres i el diputat Eduard Pujol han demanat al Papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
15: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
1: En clau local, a Girona, el futur del cinema Truffaut i el concurs públic per la seva gestió poden haver obert l'escletxa definitiva per un possible trencament de govern.
0: A aquesta hora hi ha un ple municipal en marxa amb una nova crisi entre els tres socis de govern sobre la taula.
1: Aquesta és la polèmica política, però al darrere hi ha les denúncies del col·lectiu de crítics de Girona que aquest matí han anunciat que presentaran un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Servei Públic per l'adjudicació del cinema. Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
16: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
17: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
16: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
1: I encara en l'àmbit municipal, el ple de Torredembarra ha aprovat avui la renúncia del socialista Vale Pino al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu a l'alcaldia que ja estava previst en el pacte de govern signat a principis de mandat entre Esquerra, PSC i Junts. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle, Ona Latorre, Anna Plaza.
18: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Vale Pino a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pino ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
19: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
18: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
1: En salut, l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno.
20: L'Alzheimer ve donat, entre d'altres, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal, segons assenyalen des dels Germans Trias. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
21: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
20: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
1: Més coses. Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
0: També recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera.
1: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
0: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
1: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
2: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
3: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
2: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
1: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro.
22: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
23: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
22: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole, Tragedie, Minimal, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda. Sembla que no tenim a punt aquesta connexió. En qualsevol cas, anem amb l'actualitat esportiva. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no fa cas als rumors del seu futur. L'entrenador gallec assegura que està centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa.
2: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona i és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
3: Són les declaracions de Moncho Fernández. Del Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà dimarts i dijous, es juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovítola.
4: O sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
3: I el Joventut de Badalona juga dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. En hoquei sobre patins, Barça i Igualada juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina i el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. Ricard Aras és el tècnic del conjunt blaugrana.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off.
3: En waterpolo avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte: Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip. D'aquesta llarga llista destaquen Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester.
1: Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. L'edifici judicial del carrer Santa Bàrbara número 64 torna a funcionar amb normalitat després que aquest matí, pels vols de les 11, els treballadors s'han autoevacuat després de constatar moviments sísmics en una ala de l'immoble. Segons fonts dels jutjats, no hi hauria cap afectació estructural. Fins a 2 dotacions de bombers s'hi han desplaçat per inspeccionar l'edifici i determinar si les vibracions importants que han sentit els treballadors havien afectat l'edifici. El tremolor no ha causat danys personals ni tampoc materials en l'immoble, però des del cos de bombers han sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal i de la Generalitat. Els tremolors s'haurien produït per l'enderroc d'una paret mitgera amb una excavadora en unes obres pròximes al carrer Santa Bàrbara. Ecologistes en Acció ha presentat un contenciós administratiu per aturar la construcció de pisos al parc de Cal Arnús. A llarg termini, i en el cas que el jutge els doni la raó, els ecologistes afirmen que l'Ajuntament ho tindrà més complicat per urbanitzar el parc. El govern local, per exemple, hauria de redactar plans de protecció, demanar permisos al Departament de Cultura per comprovar que respecta la declaració de bé cultural d'interès nacional o, fins i tot, fer estudis arqueològics per comprovar si hi ha restes romanes. Escoltem Josep Hurtado, advocat d'Ecologistes en Acció.
2: Amb les mesures cautelars, significarà que l'Ajuntament de Badalona no es podrà fer res al parc de Cal Arnús mentre que duri aquest procediment judicial. Si finalment el procediment judicial ens dona la raó, significa que l'Ajuntament tindrà de fer moltes més coses si vol urbanitzar el parc. Em refereixo principalment a complir la norma, les normes d'avaluació d'impacte ambiental, que no ho han fet, d'autoritzacions per part del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, que tampoc les tenen.
1: Més de 150 botigues han participat aquest dissabte en la 12a edició de la Badalona Shopping Night, que en aquesta edició s'ha estès a comerços d'altres barris amb una zona de carpes. La Festa del Comerç ha mantingut el seu horari ampliat amb botigues obertes fins a la 1 de la matinada i una programació plena de sorpreses i música en directe en una edició que ha canviat de data respecte a altres anys per evitar coincidir amb actes programats de les festes de maig. La celebració va convertir els carrers del centre en un autèntic escenari nocturn amb una temàtica inspirada en els meravellosos anys 20. Els assistents van poder gaudir de descomptes especials, activitats, sortejos i de la tria dels millors aparadors. I en esports, la penya es va classificar ahir per a les semifinals de l'ACB en trencar el factor pista del Baskonia i eliminar els vitorians en el tercer i definitiu partit per 88-96. Tot això va ser possible gràcies a l'exhibició de Ricky Rubio, que va fer un autèntic clínic amb 23 punts i 28 punts de valoració. I ara mateix tenim 26 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
4: Lleó 14 exigeix al Congrés una mirada humana en la gestió de la immigració i rebutja la crispació política en un discurs històric a les Corts Espanyoles. Jordi Fortià.
5: El papa ha condemnat i ha qualificat de plaga els abusos de l'Església davant els bisbes, a qui els ha demanat escoltar veritat, justícia i reparació. Aquesta tarda s'ha reunit amb víctimes.
6: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
4: A l'espera de l'arribada del papa demà a Catalunya, Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern.
5: Els comuns li demanen que es reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals a l'Església i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Elisenda Alemany és la portaveu d'Esquerra i Josep Rius de Junts.
7: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
8: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya.
4: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut.
5: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament.
4: Girona FM, Pau Villafanyi.
9: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
10: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
4: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i latinoamericana.
5: El cicle Iniciativa de Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Narcís Puig és el director de Temporada Alta.
11: Per mi, la idea, el concepte general no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment que un altre moment a Barcelona, on hi ha programes internacionals, i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
4: I en esport, Joan Barberà, el tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet mai cas als rumors del seu futur.
12: L'entrenador gallec que té clar que seguirà assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català que la propera temporada competirà a Europa.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.

0: Obrim, com sempre, plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui està fent una mica més de calor que no pas ahir i una altra vegada hem arribat a fregar els 35 graus de màxima en alguns indrets de Ponent, sobretot. En general també ha pujat una mica la humitat, per tant, més sensació d'aixafogor. I aquesta mateixa calor també ha ajudat que els núvols creixin amb més ganes que no pas ahir. I, de fet, a l'Alt Pirineu estem tenint alguns ruixats, algunes tempestes de moment, molt arrapades al Principat d'Andorra i ja a l'Alt Pirineu, i per altra banda algun xàfec intens entrat per les Terres de l'Ebre. Immediatament, al llarg d'aquesta tarda avançada, aquest vespre, primeres hores de la nit, es formaran alguns ruixats a les comarques de Ponent i de la Catalunya Central, amb alguna gotellada que fins i tot arribarà a les comarques de Tarragona i Barcelona. En vista el dimarts, durant el matí encara clarianes amb més núvols a l'Alt Pirineu, amb algun ruixat allà, però durant la tarda núvols més abundants entre Girona i Barcelona, amb alguna gotellada. De moment, demà el que sentirem sobretot és menys calor. Estem pendents a la xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: A aquesta hora, 70.000 persones reben el papa de Roma, el Santiago Bernabéu, en l'acte que ha de tancar la seva visita a Madrid i previ a la seva arribada a Catalunya demà.
3: El papa Lleó XIV s'ha reunit abans amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat a l'Anunciatura. Una trobada organitzada per l'Església Espanyola, no exempta, però, de la polèmica per les associacions de víctimes que n'han quedat fora. Previ a aquesta trobada, el papa ha reclamat al Congrés dels Diputats una mirada humana en la gestió de la immigració i un rebuig contundent a la polarització política.
0: En el seu discurs de mitja hora, la cambra baixa i el primer d'un papa de Roma dirigint-se a les Corts Espanyoles ha qüestionat el dret a l'avortament i a l'eutanàsia. Jordi Casino.
4: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
5: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural.
4: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
5: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
4: A banda del papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església. Acte del papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs abans de la trobada d'aquesta tarda del papa amb víctimes, s'ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Maite Polo.
6: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
5: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
6: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó 14 és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
7: No volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
6: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: Mentrestant, Catalunya espera l'arribada del papa, Lleó 14, demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys i dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell.
8: El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians 1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: I des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i l'estadi olímpic ja hi ha restriccions de trànsit. L'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que reforçarà més combois.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
9: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
10: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
8: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de 9 illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: I en la plana política, la visita del papa ha centrat les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal.
11: El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
12: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi han coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
11: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
13: Passar de les paraules dels fets, això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, per fer net, per investigar.
11: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català. Ho han dit la portaveu d'Esquerra Elisenda Alemany i el de Junts, Josep Rius.
14: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
15: Ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
11: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
0: I en l'àmbit més social, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen la visita amb il·lusió. Al 9FM, Guillem Rico.
16: Èlia Rojas i Marc Escarravill són dos de la cinquantena de joves de la delegació de joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
17: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
18: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. I precisament el que ens demana el Pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
16: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el Bisbat de Vic al seminari.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Titular també de la jornada, el col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic per l'adjudicació del cinema Truffaut. Girona FM, Pau Villafañe.
19: Denuncien que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament amb l'adjudicació a una empresa amb ànim de lucre. També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
20: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
19: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4-5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats. Una despesa econòmica que no es poden permetre.
0: Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
3: També recuperen els serveis regionals de les línies sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
0: Tot això mentre el govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies existents.
3: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
0: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
21: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. L'estudi informatiu té un pressupost d'uns 215.000 euros i un termini d'execució de 10 mesos. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
1: Que en 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
21: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació.
2: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més coses. Pla pioner de la Generalitat per restaurar els ecosistemes marins de tot el litoral català amb horitzó 2030.
3: Se centra en quatre ecosistemes clau per a la biodiversitat, la pesca i les activitats subaquàtiques i suposa una inversió de més de 3 milions d'euros. Els primers equips ja estan fent diagnosi a la Costa Brava.
0: No deixem l'aigua perquè la piscina de Vallparadís a Terrassa ha obert la temporada de bany aquesta tarda, uns dies abans del que estava previst davant les altes temperatures. La mesura ha estat molt ben rebuda entre els banyistes. A partir del dia 20, les quatre piscines municipals estaran obertes i en horari de matí i tarda. Ràdio Municipal de Terrassa, Marta Anyer.
4: La piscina de Vallparadís ha avançat el calendari i ha obert la temporada aquest dilluns, 13 dies abans del que estava previst. Això sí, només en horari de tarda. I sembla que la idea ha estat tot un èxit. A les 5 de la tarda d'aquesta primera jornada s'havien venut 423 entrades. És la principal novetat del dispositiu que ha preparat l'Ajuntament de Terrassa per fer front a les altes temperatures. Una mesura que ha estat ben rebuda pels banyistes. Escoltem algunes opinions.
22: Perquè fa molta calor i aprofitant que està a prop de casa, dic, anem a la piscina.
23: Hace mucha calor en el instituto y no hay ventilador ni nada y está bien que lo abran antes.
24: Es que yo quería ya que abrieran. Esto hace mucha calor. En casa no se puede estar.
4: A partir del dia 20 de juny i fins al 30 d'agost, les quatre piscines municipals de Terrassa, a més de Vallparadís, la Maurina, Sant Llorenç i les Arenes, obriran de dilluns a diumenge i en horari de matí i tarda, amb una aturada al migdia.
0: I les nou rutes catalanes del vi s'uneixen en una mateixa xarxa per rellançar l'enoturisme a Catalunya, un sector que mou 700.000 visitants amb un impacte econòmic de 46 milions d'euros. Carina Bellbé.
25: Diuen que la Unió fa la força, per això les nou rutes del vi catalanes han decidit anar plegades i constituir una xarxa que treballi per convertir l'enoturisme en un referent europeu, un sector que permet a la Generalitat defensar un model turístic del valor, desestacionalitzat i descentralitzat. Miquel Samper és el conseller d'Empresa.
26: Hi ha destinacions de vi doncs, que tenen la possibilitat o la capacitat de fer que es venguin fins al 80% de la producció dels cellers, precisament amb experiències com aquesta. Nosaltres aquí venim d'un 7-8% aproximadament i tenim com a objectiu arribar a un 25%. Però us diria més, no ens hem de quedar amb el 25%.
25: Els cellers catalans reben anualment uns 700.000 visitants d'un sector, l'enoturístic, que genera un impacte econòmic de 46 milions d'euros.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. David Navarro.
27: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director de la temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
28: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
27: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
2: Bona tarda, Lali. El tècnic del bàsquet Girona, Moncho Fernández, no ha fet cas mai als rumors del seu futur i que parlaven que no seguiria Fontajau. L'entrenador gallec assegura que sempre ha estat centrat en el present i futur del club català, que la propera temporada competirà a Europa amb ell a la banqueta. Escoltem Moncho Fernández.
3: Me arriben els rumors i totes aquestes notícies, però jo tinc contracte en el bàsquet Girona i és el que va dir al respecte d'aquests rumors. Si dono la meva resposta a cada rumor que apareix en l'estiu, estaria 24 hores parlant d'això. Són els temps que hi ha ara i qui hi ha ara i ara, sorry, perdó, però no tinc res que dir.
2: El Barça rep demà el Tenerife al Palau Blaugrana en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet, una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. Els dos primers partits, demà i dijous, i es juguen al Palau. Escoltem Nico Laprovítola.
4: O sea, un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año, creo que con la adición de Patty Mills, son todavía mucho más fuertes y, bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Bueno, sí, tenemos que intentar aprovechar eso, ¿no? Es una ventaja poder, nada, volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno.
2: El Barça i el Joventut de Badalona, dos equips catalans a les semifinals de la Lliga ACB en la lluita per al títol. El Joventut juga dimecres a la pista del València, serà el primer partit de l'eliminatòria. Barça i Igualada, parlem d'hoquei sobre patins, es juguen demà l'accés a la final de l'hoquei Lliga Masculina i atenció perquè el partit, per coincidència amb el bàsquet, es trasllada a Blanes. La ciutat esportiva d'aquesta localitat gironina serà l'escenari a les 7 de la tarda del duel entre blaugranes i igualadins. Qui guanyi passarà a la final, on ja espera el Liceu de la Corunya. Ricard Ares és el tècnic del Barça.
5: Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit. I això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem. I d'això va el play-off.
2: En waterpolo avui el Club Natació Sabadell ha presentat els entrenadors del nou projecte. Enric Arnella per a l'equip femení i Albert Espanyol per al masculí, després de dos projectes molt exitosos amb David Palma i Quim Colet a les banquetes vallesanes, canvi de cicle i relleu per al present i futur de l'entitat centenària que presideix Claudi Martí. En futbol, l'Espanyol ha comunicat l'adeu d'un total de 9 futbolistes del primer equip femení que acabaven contracte aquest mateix estiu. D'aquesta llarga llista hi ha noms destacats dels darrers anys al club català, com són Daniela Caracas, Ainhoa Campo o Laia Ballester. Encara en futbol femení, el Badalona Women ha anunciat un moviment important. Es tracta de la renovació de la defensa Itziar Pinillos, i el Barça femení no continua, acaba contracte Txell Font.
1: Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joan Barberà als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que acabin de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.
6: La xarxa de comunicació local.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dilluns 8 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Tal com ha avançat el diari Oponès i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal, encapçalat per Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. L'autojudicial al qual ha tingut accés Badalona Comunicació ha donat per bons els informes dels serveis socials municipals que sostenen que es van aplicar diverses mesures d'assistència tant el dia del desallotjament com els dies anteriors i posteriors. Es rebutgen, doncs, les crítiques de la Fiscalia i de les advocades dels migrants desallotjats que denunciaven una falta d'ajuda efectiva i assenyalaven que desenes de persones van quedar desateses i dormint al carrer. La magistrada també rebutja que l'Ajuntament estigués obligat a oferir un allotjament alternatiu immediat o a tenir un protocol específic i limita l'abast municipal a la prestació d'atenció social sense

0: confia que la taxa de criminalitat anirà a la baixa amb el reforç dels nous agents. Les nits d'estiu a la Nit del Mono passen a ser les nits de tardor. Les sessions que organitza el Museu de Badalona i que se solen celebrar durant el mes de juliol a la fàbrica es traslladen enguany a l'octubre. El motiu, les altes temperatures de juliol, una calor que no permet als visitants gaudir de la visita guiada per la fàbrica ni als treballadors exercir les seves tasques corresponents. Les activitats es faran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre. En esports destaquem la tarda rodona que va viure ahir Badalona pel que fa als equips esportius, amb el Badalona guanyant per 3-0 el Cornellà i classificant-se per l'última ronda de play-off d'ascens a segona federació i amb la Penya que va superar el Baskonia en el tercer i definitiu partit dels quarts de final de play-off de l'ACB. En cultura destaquem l'espectacle Els Pirates de la Platja, un espectacle adreçat a tota la família que ensenya de manera divertida com prevenir riscos a la platja, com les picades de medusa, la deshidratació o els efectes del sol. També explica el significat de les banderes i la fauna marina de la costa. Demà dimarts es farà el primer a les 6 de la tarda. I pel que fa al temps, demà a Badalona predominarà el cel serè també amb l'aparició d'alguns núvols, però amb temperatures entre 22 i 24 graus. Hi haurà vent feble del sud i no s'espera precipitació al llarg de la jornada.
1: Infopodcast Badalona.
2: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Els esports amb Ramon Duran.
4: El Joventut es classifica per les semifinals de la Lliga ACB. Els verdinegres van eliminar el Baskonia en el tercer i definitiu partit de quarts. Per la seva banda en futbol, el Badalona també es va classificar per la tercera i definitiva eliminatòria d'ascens a segona federació. Els escapolats van ser capaços d'igualar i d'aquesta manera passar l'eliminatòria contra el Cornellà després del 4-1 de l'anada. A més a més, Itzi Pinillos, que renova el seu contracte amb el Badalona Women i, per tant, el conjunt badaloní que continuarà comptant amb la defensa de l'equip. Dit això, comencem parlant de bàsquet i d'aquest Joventut que realment doncs, ahir va fer doncs, una de les millors actuacions de la temporada. Més que res doncs, perquè es va imposar a domicili al camp del tercer classificat a la fase regular com era el Baskonia, el va deixar KO, un Baskonia que havia guanyat el primer partit però que no va poder superar de bon tros el Joventut en el segon partit disputat a Badalona i tampoc ahir en el match disputat al Fernando Buesa Arena, un Joventut doncs, que va arribar a gaudir d'avantatges importants, fins i tot 16 punts de renda els que va arribar a disposar la penya i per tant, com deien, molta autoritat en el tercer i quart períodes del maig, en el tercer i quart quarts. De fet, Ricky Rubio va tornar a fer tota una exhibició, un Ricky que va fer 23 punts, va sumar 28 de valoració, també doncs, recordem els triples 5 de Hackenson que van resultar fonamentals també en obrir aquesta escletxa, la desesperació de l'equip de Galbiati, que evidentment ho va intentar quan va veure que el Joventut ja marxava, però no hi va haver manera de frenar l'huracà verd i negre, que d'aquesta manera accedeix a les semifinals de la Lliga ACB, on se les haurà amb el València. La sèrie començarà aquest dimecres amb dos partits seguits a València, dimecres i divendres. Diumenge el tercer partit serà a Badalona. Cas que hi hagi un quart i un cinquè es disputaran la pròxima setmana. Comencem a sentir protagonistes d'aquest duel d'ahir entre el Baskonia i el Joventut, on la penya, com dèiem, va aconseguir aquesta gran victòria, un Dani Miret que valorava el triomf del seu equip, un triomf molt col·lectiu, on evidentment van destacar diversos jugadors, però com dèiem, tothom, qui més qui menys, va contribuir en aconseguir les semifinals.
5: L'escenari l'hem dominat amb molts jugadors, no? El Cameron, que l'han defensat molt bé avui, també ha tingut la paciència, ha defensat, ha estat concentrat. L'Adam amb el Lubabú doncs, ja era el tercer partit en 5 dies i l'esforç mental no, d'arribar a aquest partit em preocupava a mi, el fet de jugar contra uns cossos d'Eurolliga que havia avui a casa, eren els favorits, havien de pressionar-nos, etc. Ho hem fet molt bé, molts jugadors, el Simon penso que ha fet un partit molt bo, però el Michael també.
4: Ricky Rubio, que sobretot destacava aquest factor de creixement de l'equip, no? Aquesta característica que

0: t'ha anat portant al llarg de la temporada a ser cada cop millor equip. Ricky Rubio.
1: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
0: També gran actuació de Simon Birgander, el pivot, que d'aquesta manera, doncs, amb tota la confiança, la baixa ante Tomic, però, com dèiem, un Simon Birgander que s'ha fet encara més gran i, per tant, doncs, en el joc interior, el suec que ha dominat la situació en aquesta sèrie contra el Baskonia. Destacava el partidàs del seu equip.
2: Un partido increíble contra un equipo muy muy bueno y un campo difícil también. Tercer partido siempre es difícil jugar, pero hemos hecho partidazo y jugado como un equipo y ha estado como un equipo en los momentos duros también.
0: I destacava aquesta defensa, no? I aquesta actuació de Ricky Rubio i la defensa també d'Adam Hanga, no? Aquesta tasca segurament més sorda, però que amb la efectivitat d'una bona defensa, doncs el Joventut tenia molt, molt a guanyar.
2: Ricky estuve increíble ayer, líder total, me decía, me ayudaba mucho cuando estaba un poco cabreado a veces en el partido y me dice calma, calma y cosas así. También hice lo suyo con muchos puntos, muchas asistencias, muchos rebotes, muchas faltas que lo pitan, y luego también Hanga defendía el mejor anotador de la liga andesa y lo defendió increíble, increíble, increíble, increíble, y no podía defender lo mejor que ha hecho Hanga estos tres partidos y estamos muy contentos.
0: Gran victòria la del Joventut, a més, doncs, en una tarda ahir fantàstica, una tarda de felicitat a Badalona esportivament parlant, i en aquest cas, doncs, felicitar a tota la família verdinegra, perquè realment, doncs, no es pot accedir, malauradament, cada temporada a les semifinals de la Lliga ACB, i el Joventut, doncs, que ho ha aconseguit eliminant a tot un Baskonia, un equip de d'Eurolliga, especialment aquests centenars d'aficionats verdinegres que es van desplaçar cap a Terres Basques per veure en directe aquest triomf del Joventut. I dit això, explicàvem, no, que va ser una tarda gloriosa per Badalona perquè la victòria de la penya ho posava a dalt de tot i el Badalona era capaç de capgirar en futbol el resultat advers del 4-1 de l'anada al camp del Cornellà. És veritat, en tenia amb 3 gols suficient l'equip de Miquel Azparren, però vaja, no és tan fàcil dir-ho com fer-ho, no? Això de suficient, perquè els 3 gols van arribar a la segona part, malgrat els intents en el primer període. És veritat que el Cornellà estava molt ben posat, tenia controlada la situació, i no va ser fins al segon temps quan el Badalona va desencallar, doncs, tota l'eufòria, tota l'èxtasi, doncs, tota la bogeria, tot el que es va viure ahir la tarda a l'estadi municipal de Badalona, on més o menys s'hi van aplegar unes 2.500 persones. Com dèiem, 3 gols que van arribar a la segona part i que van portar l'equip a la pròrroga, 30 minuts de temps afegit, on hi va haver emoció, amb oportunitats per tots dos equips, amb 2 expulsions, la de Josu per part del Badalona, la del porter del Cornellà. En definitiva, molta emoció, i al final el Badalona classificat per la ronda final. Se les haurà amb el Compostela, el segon classificat del grup 1 que va baixar la temporada passada, el mític Compostela, un ex de primera divisió a l'estadi municipal Vero Boquete de Sant Lázaro, de la capital en aquest cas de Santiago, volem dir, i per tant el partit d'anada el que sí que podem confirmar és que serà diumenge a les 6 de la tarda. Després de la gran victòria d'ahir, el tècnic del Badalona, Miquel Azparren, que destacava, doncs, que havien intentat un pla de partit, però que després, doncs, intervenen molts factors.
3: Éramos que el resultado era el que era, por encima de los merecimientos, y lo que sí nos hemos centrado es en cómo trabajar para remontarlo. A partir de ahí, la parte emocional, la parte acierto, la parte de los jugadores que son los que lo gestionan, esa es la mayor clave. Tú intentas dar, bueno, pinceladas en cuanto, bueno, para tener más presencia en campo contrario, para defender más alto, para muchas cosas, pero al final son los jugadores y ha sido increíble.
0: Ja se li preguntava a Azparren pel Compostela, volia encara centrar-se en el que acabaven de fer, en la gesta que acabaven de fer contra el Cornellà, i diu que això sí, clar, que un club professional com és el Badalona té els deures avançats i clar, clar que a qui li toca doncs havia ja sondejat, no?, aquesta eliminatòria entre el Compostela i l'Atlético Arteixo per conèixer amb una mica més de profunditat l'adversari que li podia tocar al Badalona.
3: Es pronto, mi cabeza tiene que disfrutar esto, porque en el fútbol a veces la parte de no disfrutar está más presente que la de disfrutar. Pero bueno, el trabajo interno como club profesional está hecho. El quien tiene que saber qué es del Compost ya se ha avanzado y del Arteixo, ha pasado el Compost, ya tenemos lo que teníamos que tener. Sí que es verdad que es un histórico, que a veces eso pesa más que otras cosas, que es hierba natural, que es un equipo... Bueno, ya avanzaremos lo que tengamos que hacer.
0: Doncs ja en parlarem, d'aquest duel contra el Compostela del pròxim diumenge. En definitiva, eren moments de joia, moments brutals els que es vivien a l'estadi municipal, amb invasió final de públic, invasió doncs, d'abraçades i tot plegat. Al final del partit, el migcampista Sergio Bermúdez, que deia allò que, molt bé, celebrem-ho, però no hem fet res encara.
4: Hermoso, está hermoso. También te digo, todavía faltan dos semanas, todavía no hemos hecho nada. Hay que seguir. Esto es muy bonito, hay que disfrutarlo, pero hay que seguir. Todavía quedan dos semanas.
0: I en els darrers partits, segurament no s'havia vist la millor versió de Carlos Azón, el porter del Badalona, però és que ahir va estar sensacional. Va treure tres mans brutals que van impedir el gol del Cornellà. Una Azón que va demostrar la seva vàlua i que també ho valorava així.
5: La verdad que ha sido muy bonito, la verdad, vivir esto en el campo, con la afición y con el campo así lleno. Creo que, bueno, desde que la semana pasada, después del partido, pensamos todos en remontar. El equipo ha confiado hasta el final. Íbamos 0-0 al descanso, era muy complicado. En el descanso hemos dado una arenga a todos para intentar confiar hasta el final. Y bueno, por suerte se ha dado, sufriendo hasta el final y eso es lo bonito del fútbol.
0: El Badalona, a cada moment, ha pogut traspassar la malastrugança de la segona eliminatòria, com els darrers dos anys anteriors, que s'hi havia quedat, ara l'ha superat, i ara doncs, es trobarà la tercera al Compostela, tercera i definitiva eliminatòria. I parlem del Badalona Women, que, a banda d'anunciar algunes baixes, ho anàvem explicant la setmana passada, també va fer oficial la renovació de Itzi Pinillos, la defensa lateral esquerra, la carrilera de la banda esquerra, que tants bon rendiment i tants bons resultats li ha donat a l'equip badaloní aquesta temporada. Una Itzi que es mostrava molt contenta per aquesta renovació.
6: Estoy muy contenta, lo primero de todo, tanto por el año... Tanto por la renovación y bueno, nada, muy, muy, muy contenta, sí. Creo que el año que viene sí que puede ser un gran año para dar ese paso y asentarnos en unas posiciones mucho más arriba y creo que es el primer reto que tenemos que tener todas como equipo y como colectivo y a lo individual, pues bueno, intentar empezar y estar todo el año como he terminado este año, así que ese es mi reto personal.
0: Doncs una Itzi Pinillos que no es conforma i que vol més la pròxima temporada amb el Badalona Women. I fins aquí les notícies de l'esport. Avui tot el resum, tot el contingut també al programa L'Esport de Televisió de Badalona a partir de les 8. Ho deixem aquí. Adéu-siau, fins demà.
7: Obramat Badalona, dissenyat per fer de la teva compra una experiència fàcil i ràpida, patrocina la informació esportiva.
8: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
9: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
10: I a aquesta hora donem pas a la tertúlia del Badalona Matí, avui amb en José Tellez, Antoni Ruiz, en Francesc Ribot i en Tomàs Vizcaíno. Què tal? Benvinguts.
11: Bon dia. Bon dia.
10: Ens atenia aquest matí en Cristóbal López Romero, arcabisbe de Rabat, veí. Ell es va criar al barri de Sant Crist, periodista també de formació, i deia, fent esment a la ciutat de Badalona, no? I amb aquest paral·lelisme també al Raval, on sí que s'adreçarà al papa Lleó XIV, i posant èmfasi també en, diguéssim, l'informat que està també de l'actualitat local, me hubiera gustado que fuese a Sant Crist, deia el papa, no? I que a més ha posat de manifest, deia que visités el lateral de l'autopista perquè per enèsima vegada, deia, s'han posposat les obres al lateral, eh? Avui parlarem amb veïns d'aquesta zona de la ciutat. Les obres, recordem que s'ha anunciat que començarien a finals del 2027, i ell deia, mira que han passat anys i que doncs, se n'ha sentit a parlar, eh? Durant dècades i dècades d'aquesta necessitat, diguéssim, també de reforma del barri del Sant Crist i de millora connexió en general de tota la ciutat, no? Crida l'atenció que des de Rabat doncs, estigui com a mínim a mi, no? Me la cridava el dia també de les necessitats del barri on va créixer i de la ciutat de Badalona.
11: Aquesta obra és una Sagrada Família, eh?
12: Dos Sagrades Famílies.
13: Sí. I és important la militància badalonina, eh? Tenim badalonins pel món, tenim molts, fins i tot tenim alcalde, hem tingut alcaldes a diverses ciutats fora de Badalona que eren gent de Badalona. O sigui,
11: presidents d'Estat, eh? A Xile. Uh-huh. Fill d'una badalonina. Uh-huh. No podem dir que sigui badaloní, però... Bobrich, no? Deia, no?
13: Sí.
11: Sí, era la seva mare era de Badalona.
10: Molt bé. Doncs sobre la visita del Papa, deia en Cristóbal López Romero, que segurament no centri, deia, el Papa té una dimensió universal i, per tant, allò que diu doncs, transcendeix el lloc i el moment. I ella assenyalava que és un moment crític, l'actual, i que es tracta de l'únic líder mundial que parla de la dignitat humana, de la no utilització de la IA contra l'ésser humà i també ha dit es posiciona contra les guerres. No sé si esteu d'acord en aquesta triada, no? que ell mencionava també com a base del missatge del Papa Lleó XIV, com vosaltres valoreu la visita al circuit que s'ha estipulat, també ha fet molt d'èmfasi això, que no és casual tot el que pugui passar a l'entorn de la visita del Papa, sinó que està molt organitzat, molt preparat de totes aquelles qüestions de què en parlarà, de com ho parlarà, no? Malgrat tota la polèmica amb el català, i sobre això deia, s'ha de posar en valor la visita i ens hem de sentir entrar en el que digui i no en quina llengua ho digui. Francesc?
13: Home, això és una fal·làcia total, entrar en aquesta afirmació. O sigui, a veure, forma, contingut i forma sempre van plegats de la mà. I si algú això ho sap bé, és l'Església. Perquè si algú cuida les formes, és l'Església. Per tant, fals. I la culpa, en tot cas, no li ficaria amb el Sant Pare, li ficaria al senyor Omeia, que ja ens ha donat molts exemples de que sent una persona que sembla que ve de la franja catalanoparlant, va ser el que va fer el trist espectacle de quan el pare és francès, del qual ell es declara seguidor, i havia de venir la imatge de la Mare de Déu Montserrat, i el pare francès se sorprenia perquè tenia la llista i la tenia en castellà, el mateix pare francès va dir, però no ho haurien de fer en català. I el Omeia va dir, no, en castellà. O sigui, que no hi ha res casualitat, i si hi ha alguna cosa que no hi ha casualitat, és en tot allò relacionat amb l'Església. Dit això, els missatges que vol donar el Sant Pare ens semblen perfectament actuals. És una persona que viu en aquest món, veu els problemes que hi ha, és molt important, des del punt de vista d'imatge, els llocs on anirà. Llàstima que no pugui, el temps no li permet passar per Sant Roc, que amb el qual també havia estat vinculat, però bueno, jo crec que la gent l'escoltarà, i tant de bo, a part de la gent, que el millor de persones que pot haver anat l'altre dia a Madrid a la seva missa, potser que l'escoltin molts caps d'estat, mm-hmm. perquè tots aniríem una mica millor si escoltessin aquest missatge amb aquests termes, no? I no oblidem la part social.
10: Com a mínim la plana política espanyola ho farà avui en la seva visita al Congrés.
13: Sí.
14: Sí, jo veig que des que l'Església va encetar aquesta tradició de visitar altres països, de recordar que els papes no viatjaven fa menys d'un segle, per tant aquesta nova tradició la celebro, i crec que és una visita d'estat en totes les regles. Per tant, aquí la religiositat està bé per una banda, pel missatge que pugui dir als seus fidels. El que considero és que es preparen, jo crec que, evidentment, com a visites d'estat hi ha uns interessos del darrere molt importants. Uh-huh. Aquesta és una. La segona, per mi, una persona que parla de pau ja m'està bé, abans que disparar o abans que fer un cop de puny, doncs m'interessa que es dialogui, no? Qualsevol religiós, practicant, doncs crec que estarà d'acord. Ara bé, Hi ha trepitjades d'ull de poll, aquí també s'està parlant de molts afectats que van patir abusos, i aquí se n'ha de parlar amb llum i taquígraf, i el que crec que també s'està fent és a porta tancada. Que les coses s'han de fer també, evidentment, amb una discreció, no? Però s'ha de posar al damunt de la taula, i qui l'hagi fet que la pagui, sigui un clèriga o sigui un delinqüent.
10: Sobre els abusos, també sí. Parlaves de... Ell sobre això ha dit, ja era hora, diguéssim, s'ha posicionat a favor, diguéssim, d'aquesta reparació, no? I deia que l'Església estaria duent a terme, no?, també amb aquesta trobada de caràcter privat, això sí, que tindrà lloc avui, i que hi ha alguns activistes també que ja s'han manifestat en contra, i ha dit, el Ministeri d'Educació estaria bé que també reunís amb víctimes d'escoles, a part de l'escola pública, diu que això encara no ha passat, com sí que ha mogut fitxa al Vaticà en aquest sentit.
11: Bueno, és que la reparació no només s'ha de fer amb paraules, no?
14: Clar.
11: Sí. La reparació s'ha de fer amb fets, i això ho ha de fer l'Estat, els dos estats, l'Estat del Vaticà, no?, que és el màxim responsable dels que van fer aquestes troperies, i després l'Estat espanyol, no?, que també va tenir això. Jo no estic d'acord en que sigui una visita d'un cap d'estat qualsevol i que se'ls tracti com un cap d'estat qualsevol. O sigui, fa ben poc a Barcelona vam tenir la visita de 4 o 5 caps d'estat simultàniament, entre ells d'estats molt importants com Mèxic o Brasil, i no es va fer, no es van tallar accessos, no es va fer una campanya de comunicació amb un dispendi de diner públic increïble, no es va recomanar a la gent que es tanqués a casa seva a fer teletreball i que no sortís. Per tant, s'està tractant com si això fos un estat catòlic i no un estat aconfessional laic. Per tant, això no es podem oblidar, malgrat que ens agradi el que digui el papa, que jo sóc dels que m'agrada el que diu aquest papa, no com altres papes, o sigui, m'agrada el seu discurs. Crec que alguns que ahir l'aplaudien haurien d'aplaudir menys i escoltar més, perquè està dient algunes paraules, no?, que són molt, molt importants, que sobretot aquells que volen ser més papistes que el papa, doncs a veure si és veritat, i són més papistes del papa, i recorden que totes les persones són éssers humans i que no existeixen persones il·legals i que tothom té drets, i sobretot l'alcalde de la nostra ciutat hauria de sentir això. Però precisament com m'agrada el que diu aquest papa i m'agrada el seu discurs, crec que amb més rotunditat hem de criticar aquest posar-se de genolls a un líder religiós amb un estat que no ha de professar cap religió i que ha de ser respectuós amb totes les confessionalitats. A mi em sembla una vergonya, com a laic, aquesta genuflexió com a estat i de recursos públics, que moltes vegades es diuen que moltes polítiques això no es pot fer perquè no hi ha diners, i resulta que quan ve el papa surten diners de sota la catifa per muntar una festa que, insisteixo, a mi em sembla una vergonya.
10: Tomàs.
15: Bueno, jo tot i estar en part d'acord que potser és un gran massa tot el que la importància que s'hi dona a la figura del papa, com a persona també laica que sóc, però bueno, també és cert que és una persona molt... té una immensa quantitat de persones que, bueno, són devots i fidels de la religió que del papa, i bé, doncs jo normalment tinc molt de respecte a totes les persones que en aquest aspecte, no?, que per respecte amb elles, doncs no m'agrada molt criticar la figura en si del papa. Però bé, el que no hem d'oblidar és que el papa en qualsevol cas és un líder religiós. Potser és una visita d'estat, perquè ell, al cap i a la fi, és el cap d'estat, evidentment, però és un líder religiós. I tot el que digui com a líder religiós, jo, el que a mi em treu una mica de polleguera, és que es descontextualitzi i es posi dintre d'un marc polític exreligiós.
10: Sí, però és un líder religiós que avui estarà al Congrés dels Diputats, i en aquest sentit preguntava sobre quines qüestions creu que en parlarà, no? I ho vinculava també amb la visita a Canàries, i deia, estic segur que desautoritzarà les forces polítiques que utilitzen la immigració per rèdit polític. És una vergonya, deia, i ha preguntat per quina formació política es referia, deia, a un entendedor poques paraules bastant.
15: Sí, però mira, Jesús de Nazaret va ser un gran guia espiritual, però si el poséssim com a líder d'un país, seria un nefast gestor, perquè evidentment aquestes polítiques es poden dir en sentit religiós, però efectivament, en efectivitat, són absolutament inviables. Per tant, en el mateix sentit, qualsevol cosa que digui el Papa León s'ha d'entendre com a líder religiós. Qualsevol ideologia que ell tingui estarà sempre des de la vessant religiosa. Si es vol agafar alguna cosa... Això sí que m'ho agafo perquè m'interessa políticament, doncs, bueno, cadascú pot fer el que vulgui. Però, bueno, ho hauríem de mirar d'aquesta manera.
13: No, a veure, el Papa és un líder religiós, això no ho qüestiona ningú, però també és un líder polític i a nivell mundial, entre altres coses, perquè tots hem sentit parlar de la diplomàcia vaticana. La diplomàcia vaticana existeix des de fa segles i segles i segles, i molts estats han fet servir la diplomàcia vaticana quan la seva no podia obrir segons quins fronts. Per això és important també els missatges que dona, perquè crec que són molt actuals en temes socials. Tots teníem un gran dubte, després del Papa francès, quin tipus de papa tindríem a Roma, i jo crec que els polítics que aplaudeixen, està molt bé que aplaudeixin, però també està bé que l'escoltin. I que l'escoltin, i que si realment molt d'aquests polítics, que a més es reclamen com a cristians i es reclamen com a catòlics, també mirin a veure si els plantejaments de les seves actuacions s'adiuen amb aquest missatge i rectifiquin. I aquí estaria d'acord amb el que comentava el José, de que alguns que van molt a missa i que van molt allò a totes les processons aquí a Badalona, doncs potser haurien de mirar si les seves actuacions reals i pràctiques s'ajusten amb aquest missatge.
14: Bé, jo faria servir aquella frase molt amanida catalana d'aquests microestats que doncs naden i guarden la roba, no ens enganyem. Vull dir que el Vaticà està per això, Vull dir que què li passa al cas de Suïssa, que no és religiós, però també, evidentment, articulen doncs, allò del tarannà entre grans potències o grans interessos econòmico-polítics i per sobreviure. Per tant, no ens enganyem, articulen el seu discurs i, a més, ell, que és líder d'una doncs, religió. Però si perdem de vista això, perdrem el focus, no? Com un microestat pot tindre tant de pes.
10: José.
11: No, jo molt d'acord en que... en què no es pot agafar... O sigui, bueno, és que ara deies, no? O sigui, no es pot agafar una cosa i no una altra, no? Jo crec que els que no som catòlics ni creients tenim tot el dret a agafar el que ens interessi del Papa i el que ens interessi. Però les persones que són creients, catòliques, apostòliques, romanes i més papistes que el Papa, sense les, lo lògic seria que agafessin el tot del discurs, no? I sobretot allò que parlava, de lo que parlava Jesús, no? O sigui, jo crec que això és... Jesús parlava que totes les persones són iguals, que totes les persones tenen drets, que s'ha d'ajudar al que més pateix, vale? Jesús no parlava de l'avortament, Jesús no parlava de les relacions entre persones del mateix gènere,
14: ni casar-se,
11: ni res. Per tant, ni d'igualtat de dones, imagina. Però per això, però llavors, dir que quan el Papa diu que totes les persones són iguals, que no es pot aprofitar la immigració per a tot això, és que és una cosa que connecta molt amb el missatge de Jesús, precisament això sí, altres coses que diu l'Església no, però aquesta sí, connecta literalment amb paraules del Nou Testament. Va. Dir que això és, bueno, això és una cosa religiosa i després això com a gestió no té cap mena de sentit, jo crec que és voler ser més papista que el Papa i interpretar els missatges que dona el Papa. Amb el Papa, amb això, està sent molt literal, i per mi no és un missatge polític, és un missatge de solidaritat i d'humanitat. I tal com va dir, parlant de quan va visitar Sant Roc, quan no era papa, no? Hi ha laics que demostren molta més humanitat que molts fervents religiosos. Això és papa, és paraula de papa.
14: Escolta, aquests polítics que agafen el que els interessa no són creients 100%. Tu em recordes que fa 20 anys aquí hi va haver una catàstrofe que quasi el món s'acabava quan es van consentir i es van permetre que persones del mateix sexe es casessin.
11: Sí.
14: S'havia d'acabar el món. Manifestacions per la Castellana de Madrid. Escolta, ja sentia un article o rellegien la cosa de l'Enric Juliana que deia, bueno, el món s'acabava. 20 anys després han normalitzat tot això i qualsevol partit polític té a membres que han fet ús. I què ha passat? No ha passat res. Qui ha escollit, doncs, tirar per un camí o no? I no han sigut esquerres, de dretes o de més amunt. No, tothom se n'ha beneficiat. I en aquell moment hi havia, doncs, una demonització de qui va promoure-ho. Sí, per tant, menys fal·làcies, menys història.
11: De l'actual alcalde de fa 20 anys, paraules de l'actual alcalde de fa 20 anys, ho va comparar amb estimar un gos. deia que si, no, que si per lo mateix et podies casar amb el teu gos.
14: Bé,
11: això, per les de fa 20 anys, m'imagino que ara no seria capaç de dir-les.
14: Expressions i paraules d'aquestes, jo crec que...
13: No, però insisteixo...
14: Crida l'atenció i no són fundades amb una base...
15: Insisteixo en agafar... vull dir, o sigui, la gent que són practicants religiosos, em sembla que cap és impossible que hi hagi una persona que sigui practicant religiosa al 100% de totes les doctrines que diu la religió catòlica. Em sembla que no existeix ni un al món, ni tan sols el papa. Perquè el primer que hauria de fer el papa, doncs també hauria de deixar de viure en un castell de no sé què, o el palau que tingui, i, bueno...
10: No hi ha res més que difícil que una coherència absoluta, una coherència, no?
15: És impossible que
11: sigui coherència. I en el Vaticà
15: hi hauran, dirigents tant del Partit Popular com de Vox que seran molt creients, però que després a casa seva, escolta, a casa meva, doncs, vale, fins aquí arribem. Perquè jo crec que si ho fem, el 99% ja sigui...
10: Per això jo de predicar amb l'exemple.
13: I millor no agafar la llista de papes i veure com s'han comportat aquests papes.
15: Evidentment, o sigui, no parlem de la història. No parlem de la història.
13: El tema de Sant Pare, la part de Sant l'hauríem de deixar de tornar.
10: Anem a parlar de la mama selectivitat o de la mama educació, si us sembla, eh? Ho dic perquè precisament aquesta visita a Catalunya al Papa coincidirà també amb la primera jornada de selectivitat, eh? El govern recomanava arribar amb temps a la selectivitat, precisament per la visita del Papa, per les restriccions que a partir d'avui ja doncs entren en vigor en matèria de circulació, i també per la vaga de docents, malgrat que els sindicats de professors han pactat no interferir en la selectivitat durant la vaga. Sí que és cert que demà és dia de vaga, però totes, diguéssim, les mobilitzacions començaran o protestes a partir de les 9 del matí, que és l'hora en què el primer examen doncs, ja ha d'estar en marxa, però això no treu doncs, que hi hagi un cert neguit entre l'estudiantat, que si algú de vosaltres doncs, coneix algun alumne de selectivitat, no ha estat aquesta una edició com a mínim tranquil·la. L'altre dia llegia també un article aquest cap de setmana que publicaven els companys del periòdico i que recollia alguns testimonis d'alumnes que deien entenem la protesta, però s'ha de tenir en compte que competim amb nota amb alumnes que no han tingut ni un sol dia de vaga, no? Comparant-se amb els alumnes, per exemple, de l'escola privada o concertada. No? Com valoreu vosaltres l'afectació que tot plegat hagi pogut tenir en la preparació d'aquesta selectivitat?
15: I l'armui fino per part dels sí. estudiants, jo estic a favor dels estudiants sempre, perquè també jo vaig passar per aquests dies, i són uns dies importants perquè t'estàs jugant un gran futur. És a dir, la nota que treguis te vincularà si entraràs o no entraràs a la universitat que tu hagis decidit. O sigui, és una cosa tan important com aquesta, i segurament aquesta universitat que has decidit és el futur de la teva vida. Vull dir que és importantíssim, però uf, no sé. Jo, com a estudiant, bueno, com a estudiant
11: tenen antic... 17-18 anys.
15: Sí, però jo crec que sí, l'almui fino, eh?
13: Jo crec que es posen la vena, vena sí. abans
15: sí,
13: de la feina.
15: Sí, exacte. És a
13: dir, jo m'imagino...
15: S'estan preparant.
13: Jo vaig... M'ha enganxat la selectivitat per un any i el temps que vaig tindre em va ajudar a estudiar. Clar, si els nois que tenen que preparar-se per les proves aquestes no han tingut classe, han tingut l'opció de quedar-se a casa i estudiar la part més feble que tinguin de les seves assignatures, no? Per tant, han tingut un problema que és la no connexió directa amb el professor, i han tingut una oportunitat que és poder saber quines parts més febles tenien per poder-se-les preparar. O sigui, jo crec que influència mínima, per no dir cap.
14: Jo soc partidari de, per mi, que el sistema canviï. És a dir, jo no me la... Jo no
10: que el
14: crec...
10: sistema canviï, sí, sí, no, Antoni. El sistema de selectivitat.
14: El sistema de selectivitat, per mi, ha de ser una avaluació permanent. Què és això de jugar-se-la tot a un dia?
11: Bueno,
14: dia a dia a l'hora.
11: Bueno, ja és una mica així.
14: No és una mica això.
11: Ja es valora, crec que més del 40% ja de l'avaluació contínua.
14: Però és decisiva.
11: L'hora
14: i el dia de l'examen és decisiu.
11: Però no te la jugues tot.
14: Per mi, començaria a principi del curs i avaluaria permanentment i acabaria el curs sense necessitat d'aquesta ansietat. L'altre dia em vaig trobar amb els pares, estàvem en un evento i a la fora, al carrer, la mare deia, em posaria al lloc del meu fill perquè està en un atac d'ansietat, perquè... Crec que no cal arribar a aquesta situació i per mi cal fer que s'acreditin les competències des que el curs comença fins que s'acabi. I també al final és un repàs del batxillerat, no ens enganyem. Per tant, com t'ha anat el batxillerat, per mi ponderaria tot i no jugar-se-la, jo crec que s'acaba el món en 15 dies, no? Per mi és exagerat.
10: És un repàs del batxillerat quan el batxillerat, en bona part, és una preparació de la selectivitat.
14: Exacte, aleshores...
11: Jo... no sé, no soc pedagog i és un debat recurrent aquest i escoltes experts d'un de l'altra banda i al final, si no en saps, tots tenen raó, eh? Per tant, que això que ho decideixin els experts, no? Però és veritat que si una persona està ben preparada al batxillerat, la selectivitat és molt fàcil, perquè al final és una... Sí. És una i no cal estudiar gaire. O sigui...
14: Però tu estaràs amb mi d'acord que aquesta nota de detall és per la pública? Que tens calés i els pares et poden pagar una privada... Això no... Entres tranquil·lament amb 5 punts menys?
13: Això anava.
14: No fotem. Llavors, és un tema, és un saps tema més o menys?
13: Com?
14: És un tema diferent, privada?
13: De la...
11: No, però això anava...
10: La nota de tall baixa.
11: Sí, això anava ara, que jo crec que els estudiants de la pública estan en desavantatge amb els de la privada.
14: Clar.
11: Això fa temps que passa, i si aquest any passa, no serà per les vagues. Precisament, per un motiu de les vagues, és per això.
14: Sí,
11: i s'ha demostrat amb el no dels docents a millores exclusivament de condicions laborals, de condicions salarials. O sigui, perquè una cosa que estan posant els docents sobre la taula és que el problema és de sistema, no de condicions laborals, de sistema. I precisament per això fa molts anys que professors d'universitat diuen, ei, estem veient que els alumnes que arriben, o sigui, que està baixant molt el nivell, que no venen preparats per la universitat. I és precisament els professors de la primària i la secundària i de 0-3, no, el que estan posant en marxa, que no tenen els recursos suficients i que el sistema no funciona per ensenyar als alumnes. El problema, aquestes vagues són precisament per a millorar que els estudiants puguin millorar les seves condicions respecte als de la privada i que, per tant, garantir la igualtat d'oportunitats, que hauria de ser el pilar de qualsevol sistema públic, especialment el de l'educació. Per tant, aquesta vaga, jo per mi, no és només de docents, hauria de ser una vaga general de tota la societat, perquè el que estan defensant aquests docents no és només les seves condicions laborals ni les condicions de l'escola pública, sinó estan demanant que es millori les condicions de tota la societat. I demà haurien de fer tots i totes vaga i hauria d'anar cap a una vaga general, i és una vergonya que els estem deixant sols defensant una cosa que és de tothom.
10: Per això demanen, precisament també suport, diguéssim, d'altres col·lectius també vinculats amb la comunitat educativa en la manifestació que han preparat, que ja han convocat pel dia 14 de juny. Tomàs.
15: Bueno, jo m'he quedat una mica sorpresa d'això que es diu. Jo sóc defensor de la ensenyança pública, vale? Jo he tingut nens que han anat a la privada i han anat a la pública també. I bé, i considero que, no sé, m'he quedat una mica sorprès pel que diu, que hi ha estan un favor...
10: És... La nota de tall és diferent. La nota de tall
14: per entrar... Entres amb un 11 a enginyeria a la pública i amb un 8 entres amb una privada.
15: Per entrar amb una privada, voleu dir.
14: Clar. Però que la pública... Tu pagues la nota de tall baixa.
15: És privada. No
10: cal que tu vulguis que sigui privat o públic, sinó la universitat on vas, on entres.
15: I respecte al sistema... del que comentàvem abans de selectivitat, totalment a favor de l'avaluació contínua. Ho he experimentat també i sóc un fervent, era contrari amb aquesta inicialment, ho reconec, però ara sóc un fervent seguidor d'aquesta manera de valorar, perquè és molt efectiva, tot i que també considero que no està de més a la, que, bueno, la ciutat tal qual està a mi no em desagrada, perquè sempre està bé tenir, no vull dir, si tenen una mica d'ansietat, doncs, bon, aviam, com a pares, jo crec que hem de considerar que els nostres fills, de tant en quant, una miqueta d'ansietat per algunes coses n'hauríem de tenir.
10: Jo no sé quins
15: ansietat, no que sigui.
11: No juguem a l'ansietat, que és una malaltia molt grossa,
15: i a vegades... L'ansietat, m'enteneu en quin sentit? Mica de pressió, va.
11: Que a vegades la fem servir tots d'una manera molt frívola.
15: Jo crec que com a pares és necessari que aquesta generació, de tant en quant, se'ls pressioni d'alguna manera, perquè tampoc se'ls pot donar tot el sentit.
10: Consells pels nervis, a mi em deien, no sé si recordeu els vostres, adormidora, un bon descans i un bon entrepà de pernil abans d'entrar a l'examen.
15: I oblidar-se que al final tot el que has fet durant l'any
14: s'ha estudiat bé, Núria, amb això, impossible.
10: Amb això, impossible anar a dormir.
11: Jo recordo una cosa que
10: mòbil fora de l'habitació.
11: Una cosa que em va anar molt bé a Badalona quan vaig preparar la selectivitat és tenir biblioteques obertes amb aules d'estudi i tot això. I això estan, ara estan en inferior d'oportunitats respecte a...
10: I col·lectiu de bibliotecaris que també està en mobilització, cada divendres.
16: La primera reflexió de dormir bé, més important del que sembla. Quan tens el servei totalment en tensió, després no surt tot allò que tens a dintre i seria una pena. Tot i així, també una de les coses que els pares i el sistema ha d'ensenyar amb els nens és a conviure amb la frustració i amb la tensió, perquè quan surtin d'aquest embolcall que és el sistema educatiu, és la realitat que se la trobaran durant el resta de la seva vida. Per tant, que ells mateixos siguin conscients de la seva responsabilitat i del que es ve al damunt, no ara, que tenen 4 dies, és a dir, aquells que com jo a vegades fèiem, que estudiàvem els últims dies, no és la solució. La solució és que el sistema educatiu, que ha de canviar molt, ha de canviar molt, i els mestres també han de fer la seva part de crítica.
15: L'evolució contínua treu aquest tema d'estudiar el
16: que
15: dia.
16: Arriben, i això ho diu tothom a les universitats, arriben molt més, amb molt menys coneixements i amb molt menys preparació que abans, però això no són els responsables els nens, que són el subjecte. Sí. O sigui, tot el sistema ha fallat, i quan falla tot el sistema, tots tenen una part de la culpa. I molt satisfet de que els mestres hagin fet aquest acte de valentia de dir, no era un tema de calés, és un tema de reformar el sistema.
10: Vinga, anem...
11: Un darrer consell, si jo sempre li dono a algú de 17-18 anys que em pregunta o que tinc oportunitat de donar un consell, no només miris les carreres universitàries, mira els FPs, sí, que no cal fer selectivitat, sí, i són tan dignes o no dignes, o sigui, d'una educació superior i d'un nivell que necessitem moltíssim, i que jo crec que moltes vegades ens oblidem i que sembla que tot allí passa per la universitat. A l'FP no cal fer selectivitat, i pots treure professions
15: i pots acabar
11: a
15: la universitat.
10: I molts alumnes de graus
11: i pots aconseguir un nivell d'educació i de formació excel·lent, i que escala com a societat també.
14: No crec que ho sàpiga, però dels 5 crec que sóc l'únic que no ha fet selectivitat. Per tant, jo vaig accedir a la universitat als 28 anys després d'una prova d'accés per adults. Per tant, jo vaig fer formació professional i la meva carrera, evidentment, ha estat molt afortunada gràcies a l'FP. En tant en quant que després tens accés, i més avui a partir de la nova llei, que ja no cal fer l'accés i la prova, sinó que, evidentment, el món laboral està demandant aquests perfils.
16: I encara que decideixis acabar-lo amb els diferents graus d'FP, o sigui, les empreses estan necessitades.
15: Absolutament.
16: És una molt bona sortida. De molta gent. Avui dia. I jo crec que, afortunadament, l'FP, que fa 10-15 anys era com la germaneta pobra, una mica menys tinguda, una mica mal vista, jo crec que ha recuperat bona part de la importància que té, i suposo que la societat és conscient de que és molt necessària i que no t'has de capficar amb les metes. I després, fica les teves pròpies metes, perquè a vegades els fills viuen el que no han fet els seus pares, i per tant que ells mateixos analitzin. Jo dic al meu fillol que està donant-li voltes a veure cap a on vol orientar, vull dir, o sigui, i és molt clar que li dic nosaltres, a veure, què t'agradaria a tu, o on et veus tu, no on et veuen els teus pares, on et veus tu.
10: Decisió important a aprendre, tot i que no és revocable, que a vegades també sembla que s'acabi el món, i no. Exacte. Canviem de qüestió, perquè queden pocs minuts i aquest dilluns no podem passar per alt el que ha passat a la ciutat de Badalona, entre moltes altres coses, aquest cap de setmana en matèria de seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig només una setmana després del tiroteig a Sant Roc, també al carrer Còrdoba, on ja sabem tots, una nena de 10 anys va resultar ferida de bala per una bala perduda. Doncs una altra vegada s'ha produït, o s'hauria produït un tiroteig que Mossos d'Esquadra estan investigant després que fossin alertats també pels veïns, alhora que també el mateix cos policial, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, van detenir ahir diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Una baralla, ja haureu vist les imatges també a xarxes socials, que va ser també vista per testimonis també de la zona. Tot això ho hem conegut quan també s'han fet públiques les dades de criminalitat d'aquest primer trimestre a la ciutat de Badalona, on veiem que baixa en un 7,8% en aquest primer trimestre del 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa, els delictes de lesions i les baralles tumultuàries. A millora en aquestes dades de criminalitat, sobretot s'explica per la reducció dels homicidis consumats i també dels ciberdelictes. Quina lectura feu vosaltres d'aquestes dades? Parlem d'un trimestre, del primer trimestre de l'any, de quina és aquesta tendència i sobretot del que passa a la ciutat de Badalona, no? I de quina manera s'actua. Tomàs, tu mateix.
15: Doncs jo estic ansiós perquè hi hagi algun govern a Espanya ja que tingui la força suficient per canviar el Codi Penal i els reglaments que siguin necessaris perquè tinguin les forces de seguretat, Guàrdia Urbana, Mossos, etc., allà on sigui, els arguments necessaris, la força necessària per poder actuar correctament, i que, bueno, és que si no això continuarà igual. O sigui, aquí el que falla, per mi, el que falla és el marc legal actual, que encara no és lo suficientment restrictiu perquè els malos senten que no han de fer maldades, o sigui, en el sentit de que no tenen tanta por com l'haurien de tenir, en el sentit de tot dintre d'un marc legal i bueno, que hauria de ser, no?
10: Per tant, calen penes més altes?
15: Bueno, penes no sé, no, jo no voldria entrar concretament en res, perquè jo crec que és un debat que hauria de ser per gent molt experta i tot és molt curós, però sí, endurir, en qualsevol sentit, canviar el codi, el marc legal, que d'alguna forma que sigui una mica més repressiu, perquè no hi hagin tants incidents d'aquesta mena.
11: Jo crec, perdó. Sí, no, jo crec que no s'ha d'endurir el codi penal. Tenim un dels codis penals i un marc repressiu dels més alts, i si l'enduríssim encara més, no milloraria la situació. Per tant, està detectadíssim per tots els experts on està el problema, que és la justícia, l'administració de la justícia, que està col·lapsada. Tots aquests problemes dels reincidents que tant ens emprenya, el bloqueig està en la justícia. El que cal és més jutges, més administratius, millors instal·lacions judicials, i tot això perquè si algú la fa, que realment la pagui. Perquè ja està, el sistema ja està, perquè si algú la fa, la pagui. El problema és que no es fa perquè no és un tema administratiu. Sobre el tema de les dades, jo crec que són unes dades, si mirem tipus per delicte i no la dada global, que potser és el que li interessa més al govern de comunicar, són dades molt similars, perquè ha baixat un 50% el delicte d'homicidis. Clar, el darrer trimestre va haver-hi un, o sigui, va haver-hi dos, i ara n'hi ha hagut un. Pues clar, baixar el 50%, home, està bé que no hi ha hagut més assassinats. I la ciberdelinqüència, que és una cosa que no és competència municipal i que està passant a tot arreu, perquè bueno, s'estan posant més mesures, la gent ja està més conscienciada, no? Que no obri cap link, no sé què, no? Els bancs estan fent més feina, llavors això es nota en les dades. Però la resta de delictes, que són els que passen al carrer, a la via pública, o estan igual o pitjor a Badalona. També s'ha de dir que estan igual o pitjor en la mitjana de l'àrea metropolitana i de municipis similars. Per tant, no és una cosa de Badalona, vale? Però sí que és una cosa de Badalona que un model policial que s'havia presentat com innovador, superdiferent, no està funcionant. Un model que és reactiu, que no és preventiu i que no està servint per, sobretot, aquell tipus de delictes que són els que provoquen inseguretat ciutadana, que són pues, els furs al carrer o als domicilis, les baralles, etc. Per tant, un model policial que s'està implantant a Badalona fracassat perquè no està corregint les dades des del 2023, que no paren de pujar.
16: No, a veure, la legislació és molt clara i, com deia el José, té tota la raó. O sigui, les penes que preveu el Codi Penal a l'estat espanyol són de les més altes d'Europa. O sigui, el problema de que contínuament hi ha atracaments, contínuament assassinat, no és un problema del tipus de penes, sinó de com es fan complir i d'un tema molt singular que és la reincidència. Dic, i una justícia que no té recursos com per poder treure del carrer aquelles persones que són reincidents i que provoquen més problemes. A partir d'aquí, les dades de seguretat, no oblidem que amb el primer any de govern Albiol van pujar molt els fets delictius, amb l'any 24, amb l'any 25 van millorar, però encara estaven a sota de que abans de que arribessin a l'Albiol. I per tant, i ara estem en un trimestre, amb el que diu el Tellet, si malauradament van morir dos persones al primer trimestre del passat, i aquest només ha mort una, i dic només, i sap greu dir només, perquè una qualsevol mort és important. Com, també són molt importants les sis persones que van morir al carrer, que no són per fets delinqüencials, però eren veïns de Badalona.
11: Que, I aquesta sí que és una dada...
16: Ens els trobàvem pel carrer.
11: I aquesta sí que és una dada on Badalona despunta respecte a altres.
16: Dubto molt que hi hagi cap altra ciutat a Catalunya que ha vist morir més gent al carrer, i si hagués passat a qualsevol altra ciutat, totes les administracions s'haguessin bellugat per analitzar què passava i quins mitjans s'havien de ficar perquè això no passessi. I aquí a Badalona es veu que el govern té la pell molt dura, molt dura, molt dura.
14: Jo entenc que és un tema molt complex, que cal que ho analitzin els experts, pel que tu deies, si s'ha de modificar o no lleis que siguin més dures o no, a mi no competeix, però sí que els models de fàcilment arreglarem això no funcionen, i ens hem donat compte. Per tant, el que jo apel·lo és que la gent no tiri brindis al sol i que és un tema com molt complex i que ha d'intervindre moltíssima gent, moltes capes, no? Per mi, la policia local, el que té que ocupar-se és que es compleixi l'ordenança municipal. Estic cansat d'anar per la Rambla, per anar pel passeig, veure la platja, que en teoria no es pot fer botellón, no es pot posar música, no es pot haver taules, pot haver tendals, i fa vergonya els patinets que s'hi atropellen el meu gos ahir, i això és el que hem de tocar, peus a terra. Què pot fer la Guàrdia Urbana? Intervindre amb això, col·laborar amb Mossos i col·laborar amb Guàrdia Civil i col·laborar amb Municipal Municipal Nacional, si hi ha ciberdelinqüents, si hi ha gent que ve de l'estranger, com aquesta matinada han acribillat a un suposat ciutadà de fora de la comunitat, vull dir, a la zona franca. Jo crec que hi ha delictes que els ha de competir una administració i l'altra. Però crec que el d'aterrant, al badaloní, el que li interessa és que tingui un sentiment de seguretat. I jo a vegades, per exemple, al carrer no em sento segur. Per tant, aquí hi ha un problema. Enfoquem això. No arreglar el món mundial, perquè potser posem el llistó molt amunt, no? I jo tinc por de vegades sortir amb una persona gran al carrer perquè a vegades no veig aquella seguretat que se'n va prometre. Per tant, toquem de peus a terra amb això. I després, evidentment, l'àrea metropolitana, com a les grans ciutats, com a les grans conurbacions europees, estem patint algo que jo crec que ens està fugint de les mans, que és que hi ha altres cultures, hi ha una barreja, i hem d'actuar d'una altra manera. Sistemàticament, crec que hem posat eines, però no funcionen. Però no. Després, els recursos que hi posem, perquè hi ha valors...
17: El que està provocant l'augment de la seguretat no és altres cultures...
14: No, jo dic que... Però s'han d'assumir una sèrie de valors que teníem molt clars. A partir d'aquí, no es tracta de fer un discurs ni més feixista ni més guai d'esquerres. Es tracta de fer alguna cosa que tothom ha de complir.
10: Cal una policia metropolitana, queda molt poc temps, però fent referència al que deia l'Agustí i l'Antoni, que en diverses ocasions se n'ha parlat també, no?, d'un cos metropolità.
15: El que sí que tinc clar és que és cert.
17: Més burocràcia.
15: Hi ha una diferència...
14: Si tanquem altres, sí.
15: Quan em referia a que s'havien de canviar no només el Codi Penal, sinó la resta de normatives, possiblement hi ha moltes coses que influeixen en que això sigui així. I no hauríem de negar, que la immigració, sense voler relacionar directament, que a ningú li agrada immigració, perquè aquí ve molta gent a treballar i ve molts immigrants a fer país, com s'ha de fer, no? Però hi ha una part o que no treballa, però el que sigui, o que o ha vingut directament, no ho crec, no vull pensar que no és així, però d'alguna manera ha augmentat el nivell d'inseguretat per culpa de la immigració. No, no, i això no, és un aguanta... fet que hauríem de començar,
17: no,
15: ja.
17: No, no
15: ens hem de treure la vena dels ulls, perquè si no ho arreglarem mai.
17: No és veritat,
15: mai.
17: No aguanta cap dada,
15: tema
17: no
15: aguanta amb tranquil·litat.
17: Cap estudi.
16: El problema de l'immigració,
15: no ho arreglarem mai. No ho arreglarem mai.
10: Sí, dades policials ho poden contrastar, això.
17: I diuen que no?
15: Perdona, bueno, hi ha una dada policial del País Basc, si no recordo malament, que havia un percentatge molt alt de tots els delictes que s'havien comès que eren per immigrants i ningú va dir res, i bueno, sí que van dir res, van dir que ho havien manipulat o el que sigui.
17: Però és que, per què només mireu una qualitat de les persones que delinqueixen i no altres? Hi ha altres dades, hi ha altres coses que estan demostrant. No, és que no és cert, és que no és cert. La majoria d'immigrants no delinqueixen.
15: Sense que sigui la norma, però hem de tenir en compte.
16: El problema principal a Badalona i a tota l'àrea metropolitana és la reincidència d'aquelles persones que roben, entren per una porta i surten per una altra, sense analitzar...
15: La lentitud de la justícia.
17: El narcotràfic, està augmentant el narcotràfic. Aquest és el problema, que està augmentant la inseguretat. Però això no és la immigració, això és el narcotràfic.
15: Però no treguis de l'equació la immigració.
17: I per què existeix el narcotràfic? Perquè hi ha consum, i això no en parlem. O sigui, hem d'anar també pel consum. Si es deixa de consumir, s'acaba el narcotràfic. Per tant, no és només tot policia.
16: Totes les policies.
17: Polítiques de salut.
16: Totes les policies locals, també una de les coses que més es preocupen, que més els preocupa, és l'increment del tràfic d'armes. Aquí a Badalona estem visquent de diferents episodis d'aquests d'atacs i de tiroteixos. Això va vinculat, evidentment, amb el tràfic de drogues. Són situacions que es produeixen no tant tràfic d'armes per atacar a la gent, sinó per atacar-se entre les diferents bandes, i els efectes secundaris són els que patim, com aquesta noia, pobra nena de Sant Roc.
10: Veiem aquest increment d'un 28%, si no m'erro, de tirotejos també a Catalunya. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui en aquest primer debat de la setmana, que tanquem amb música. No sé si vosaltres sou molt d'anar a raves o no, però amb música del DJ britànic Carl Cox, ja no tant. Que ahir sí que va tancar el Primavera Sound, aquest ritme, una música que o com a mínim no et deixa dormir, eh? I per això és música per estar despert. Que vagi bé. Fins ara.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Les veus fora del camp.
3: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
2: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
4: La tertúlia que es resisteix a marxar aquesta temporada i com a mínim arribarem a la setmana de Sant Joan. Arribarem al dia de la revetlla, el dia 23. Per tant, tenim aquesta tertúlia i dues més. I és que el Badalona va remuntar i va ser la gran notícia del dia. Carles Caballero, benvingut, més content que mai. Com estàs?
5: Molt content, molt trencat, però benvingut siga aquesta trencada.
4: I unes quantes més.
5: I unes quantes més.
4: Linares, què tal?
6: Muy bien, muy contento.
4: Sí?
6: Sí, muy contento.
4: I a l'amic Aleix, que també ho va veure, ho va viure al peu del canó, també des de peu de camp, i també content.
6: Molt content.
4: Per la part que li toca.
6: Molt content, ahir havia de ser neutral, però avui ja puc treure la bufanda.
4: Doncs el Badalona va superar aquesta eliminatòria contra el... Anava a dir contra el Compos, no? Contra el Cornellà. Contra el Compos vindrà ara. I escolteu, a la mitja part, evidentment, no em digueu que a la mitja part no veu parlar amb algú i veu dir estem eliminats.
5: Sí, senyor, correcte, correcte, Ramon. Ja ho vam parlar, ja pensaven que era difícil.
4: Jo ho vaig fer, eh?
5: No impossible, però a la mitja part jo parlava amb tots allà i era molt negre, molt.

0: partit s'havia de morir, potser al partit normal i a la pròrroga ja va ser un descabell, perquè sense porter no sé com no vam rematar aquest partit, va ser, bueno, un desgavell, ja t'ho estic dient, però molt content, Ramon.
1: Esto es lo que tiene el fútbol, esto es lo bonito del fútbol. Para mí esto es lo bonito del fútbol, la tensión, la vibración, la emoción. Oye, a mí el partido yo lo vi bien, bueno, también que ellos perdieron a su delantero.
2: Sí.
1: Perdieron a su delantero, ahí también tenemos un poquito de opción. Sí, sí.
0: Bueno, yo, perdona, Aleix, també tinc que dir que ell es va lesionar al Leo Dorreis, però nosaltres al partit d'anada vam perdre a Jaume Pinyol i va ser la clau també, es va donar, i dic que ha sigut el guió al mateix d'allà, es lesiona un dels importants i nosaltres ja hem perdut a Pinyol i vam perdre a Òscar Gómez, que el trobo a faltar no saps com, però bueno, això és futbol.
2: Jo volia dir que el descans sí que ho veia molt i molt cru. Amb gent que comentava, els hi feia el típic percentatge i deia un 90% de possibilitats al Cornellà, un 10% al Badalona, però crec que el bonic del futbol són coses com aquestes, que el 10% pot ser possible, i així va ser una gran segona meitat del Badalona, sobretot també un partit molt similar al de l'anada, primera part molt igualada, segona meitat que es decanta per l'equip local, i jo vull posar quatre noms a sobre de la taula, perquè sí que ahir van ser molts gols, però crec que Tanazón, perquè va fer les dos o tres aturades vitals, Marco, que sempre estava destacat en defensa, però clar, va marcar, doncs avui és molt fàcil assenyalar-lo com a gran jugador, però crec que hi ha dos noms que ahir van quedar molt tapats, que van ser Xavi Manrique i Bermu,
0: sí,
2: que van fer una autèntica exhibició de futbol. Bermu, que va començar com a pivot amb Guzmán, va acabar jugant de central i es va veure anar al Golugovic, o com es vulgui dir, que medeix 2 metres, i Xavi Manrique, que va començar de central i va acabar de lateral, i els dos van fer una exhibició.
1: I Josu.
2: Volia destacar de Josu, els defenses.
0: Sí.
1: Però l'entrada de Josu
0: va ser clave. Però clave. De totes maneres, a lo que diu l'Aleix, una cosa està molt clara. Lo de Bermu va ser una exhibició total, perquè va començar a mig centre central i va tornar al mig centre quan va entrar Reche
2: i Ayala.
0: I l'exhibició física de Manrique, sensacional. Crec que l'equip va estar tot molt bé, però estic amb ell. Lo de Bermu i lo de Manrique, una exhibició total.
1: Crec que
0: l'entrada de Josu va ser clau per revolucionar el partit.
1: El enchufe, jo crec que fue el primer gol.
0: Sí, hombre, claro.
1: Creo que los jugadores se enchufaron, creyeron mucho, se multiplicaron, porque para mí se multiplicaron.
0: Mira, yo vaig fer un comentari, a veure, i ho dic ara perquè això, nosaltres vam començar segona part i està clar que el primer gol és el que revoluciona tot. I jo vam tornar a tenir, va haver-hi un moment que semblava el segon, i jo vaig dir, hem de fer el segon, perquè el tercer arriba segur. Era d'aquells dies que el tercer estava fet. Sempre hem de dir, per anar al tercer hem de ficar el segon, però una cosa estava clara, el tercer estava fet, era qüestió de fer el segon, i al Badalona li va costar, perquè van tenir 3-4 per fer-lo, i al final va entrar, i jo crec que el Cornellà havia desaparegut, estaven amb, perdoneu, cagats.
1: Sí.
0: Crec que la sensació eren cagats. El Manuel Fernández baixava, cridava el seu,
1: i
0: després el xou del porter, el que va fer amb aquell que es va lesionar, que el va ficar dintre, després per no quedar-se amb un menys fa un canvi. Bueno, van intentar buscar una maranya. Però nosaltres la vam guanyant i no ho vam fer.
2: Als darrers minuts, que és quan s'ha de fer, també s'ha de ser murri, al cap i a la fi.
0: Sí, però nosaltres no vam tenir tantes rampes com ell.
2: No.
1: Però quan marquem el tercero, sí.
0: Però poques, Pepe,
1: ja.
0: Perquè fins i tot la meva dona deia, los nuestros no tienen rampa. Clar, és que ell, des del minut 10, és que era, van sortir, clar, a fer el seu partit, a no jugar, a que passés el temps, però... Molto longo.
3: Home, una cosa positiva de l'àrbitre, que el 28 ja treu la tarja del porter.
0: Sí, home, clar.
3: I això no és habitual, eh?
1: No, però no.
2: També això que dius, Ramon, no és habitual, però sí que va seguir perdent temps. La meva pregunta és, si tu ets el porter, jo he sigut porter de futbol sala, targetes grogues me n'han tret gairebé anava una per partit, i costa molt treure una segona targeta a un porter. Sí que és cert que al final es va atrevir, l'àrbitre ho va fer al minut 118 de la pròrroga, en part perquè

0: va veure que ja això era un descontrol i va dir, ja no tolero cap més. Però als 90 minuts, vosaltres haguéssiu creu que li hagués tret una altra targeta groga?
1: No,
0: jo sincerament
1: crec que no.
2: I jo penso que no va ser per pèrdua de temps.
1: No, no,
2: va
1: ser, por desprecio, creo.
2: Va ser por desprecio.
0: La de la pròrroga,
2: la de la pròrroga. Sí. Però jo et dic una cosa, i ho dic ara no perquè sigui el Cornellà, si a nosaltres el passi ho ha de fer, jo crec que els àrbits han de ser valents. Lo del porter, clama al cel. Clama al cel. O busques, com en diuen ara pel Mundial, un atrac tècniques,
0: el
2: córner, treure de banda, i això. Lo del porter, minuto, i era un xou, era un xou. I si ha d'expulsar un porter, escolta, que ho expulsi, perquè és que lo del porter ja clama al cel. Sigui qui sigui, si són nosaltres, igual, igual. Perquè és que al futbol s'ha de fer coses, s'ha de fer coses com es fan al bàsquet. S'ha d'anar fent cosetes per fer atractiu. És que lo del futbol hi ha vegades que no hi juga res. I nosaltres anàvem guanyant 3-0, sí que vam tenir rampes, però que poc temps vam perdre nosaltres. Aún guanyant, perquè la pròrroga anàvem guanyant 3-0 i el Badalona no es va tirar a perdre temps. Sí senyor, que va haver-hi alguna cosa, però lo d'ells clamava al cel.
0: També va ajudar que l'àrbit fos bastant generós amb els temps de descompte, tant a la primera part com a la segona. Doncs si veus que s'ha perdut tant temps, a la segona meitat, si no em falla la memòria, crec que van ser 6 o 7 minuts d'afegit, doncs també se li agraeix això a l'àrbitre.
2: Crec que es va perdre molt de temps i crec que l'àrbit va ser valent en totes les qüestions, deixar jugant. Bueno, i crec que va ser un partit èpic, èpic, per d'aquests que tenim gravats a la retina, Ramon.
3: Fa 22 anys que el Badalona va ascendir a segona B, va ser la 2003-2004, per tant farà 22 anys, i també va ser pràcticament a l'època de Sant Joan, que va aconseguir l'ascens.
2: Correcte, correcte.
3: Estaria bé repetir-ho en dates similars.
2: Sí, senyor. I el 2026 vam ser campions, també, de segona B.
1: Bueno, queda un pasito, Ramon. Un pasito solo. Solo un pasito i ja està.
2: Bueno, escolta, tinc entès que el Compostela també va patir molt ahir,
0: Contra el Teixo.
1: Jo, no és informació. Tanta fama que tenia, m'han dit que, bueno, que se pot ganar també, Que no... No és el nombre que dava miedo, que... Que
2: me conformo.
3: Un equip experimentat, veterà, sí, que però... en principi, pel que deien ells mateixos allà a Galícia, a vegades tampoc li interessa que els partits siguin bojos ni que passin masses coses.
2: Ramon, no sé si estaràs d'acord, jo em conformo com portar l'eliminatòria viva cap aquí.
0: Jo crec que això ho firmem tots.
3: Jo em conformo, en el pitjor dels casos, per una derrota per la mínima. En el pitjor dels casos.
2: Portar l'eliminatòria viva cap a casa. I això ho deixo aquí, obert. Poden donar moltes circumstàncies. Perquè s'estan donant... Ahir miro els resultats i s'estan donant resultats equips que guanyen fora i perden l'eliminatòria a casa. Digues com va passar l'altre dia a nosaltres amb l'Hospitalet, que vam guanyar 0-2 i perdem a casa. Ahir el Dos Hermanes mateix, que havia guanyat 0-2 fora, li foten 4 a casa.
1: El juego que estuvo a punto también.
2: Es que sí.
1: El 120.
0: Amb una cantada del porter del Guijuelo escandalosa.
3: Sí, la típica escena, que es posa darrere el porter,
0: sí,
3: no?
0: Sí, la que es fa virar a les xarxes socials, doncs això va passar. Estava el porter que va blocar la pilota, se la va tirar endavant, no va veure que hi havia un jugador a darrere i va marxar.
2: Faré una pregunta, ara que ha sortit aquest tema. La jugada del porter amb Antonio... Antonio està fora de l'àrea i el porter treu i ell posa el peu i li dona el peu, però no tapa el porter. Per què pita?
3: Estic d'acord amb ell, molt dubtosa. Molt dubtosa aquesta jugada.
0: És d'aquestes jugades que jo crec que el criteri arbitral deu d'estar clar, però el de l'aficionat no, perquè jo... Clar, jo tinc aquesta, a la retina marcada la imatge aquesta de Karius amb Benzema, una final de la Champions. Però en aquell cas, Karius ho fa amb la mà. Jo crec que també...
3: No li treu Tamudo amb el cap una pilota...
2: A Toni!
3: A un porter de les mans, amb el cap?
2: A Toni, de l'Atlètic de Madrid.
1: Però no canvia la llei?
2: Però, aviam, a l'Antonio, el nostre jugador, està fora de l'àrea. És el que diu el de Karius amb Benzema. Benzema ho fa amb la mà, d'acord. Però el porter del Cornellà treu la pilota amb el peu i Antonio des de fora de l'àrea, molt a prop, perquè el porter pràcticament surt de l'àrea, posa la cama i, escolta, sanciona aquesta jugada. No ho veig. I després aquella jugada que talla de Pimentel. Escolta,
0: no, allò sí que...
2: Això és de jutjat de guàrdia. Cuidado, eh? Cuidado que ens podria costar l'eliminatòria.
0: Sí, l'arbitratge jo crec que va estar ben gestionat. El quart àrbitre, com hem parlat abans fora de micròfons, jo que el tenia davant, amb el circ que eren les banquetes, el va controlar molt i molt bé, però crec que aquella acció de Pimentel, i n'hi ha una a la primera meitat amb Josu, que està a punt de xiular falta a favor del Cornellà, gairebé es posa el xiulet a la boca i no l'acaba assenyalant.
2: Sí, correcte.
0: I va passar el mateix a la segona meitat de la pròrroga, quan ja es decanta l'eliminatòria, que primer no xiula i quan ja veu que és un mama de Pimentel contra el porter amb Júnior o Aso sí, per darrere... Sí. Xiula. I allí la banqueta del Badalona es va desesperar.
2: Bueno, va ser brutal, brutal, perquè no havia vist res igual en molts anys. Perquè era una jugada clara, que havia sigut falta molt clara i de targeta, segur.
0: Però l'has de deixar seguir, però, perquè home, és que era un gol o gol.
1: Bueno, i otra lanza a l'afició. El campo, muy bien, ¿eh? Muy bien. La afició se comprometió... I el campo estava quasi lleno.
2: Ja tocava.
0: Tenint en compte que jugava la penya a les 7, també.
2: Sí, sí.
0: Per tant, tenint en compte
2: que... I, escolta, felicitats a la penya des d'aquí, eh? Bueno, va ser una gesta impressionant, també. Però, bueno, és el que tu dius. A les 7 de la tarda jugava la penya, també, però Badalona ha tornat a demostrar que quan hi ha partits de compromís, el camp respon.
3: No estem acostumats a sentir rugir el camp d'aquesta manera. Va passar en moments puntuals, però quan hi ha aquesta sensació, és brutal. O sigui, això ja em recorda altres camps que sí que ho he viscut,
2: yeah,
3: no?
2: I una cosa, quan ens havien de protestar a l'àrbit, era un clamor, sí. Tot a l'estadi, eh?
1: Todo.
0: Jo estava fent el partit en directe i portava els meus propis auriculars per poder escoltar els narradors i els comentaristes, i quan hi havia un gol o una acció molt polèmica m'havia de posar les mans a les orelles per escoltar-ho bé, perquè entre el soroll ambient dels propis micròfons i el de l'estadi no escoltava res, per tant... Va ser una autèntica bogeria ahir, l'ambient. Si se puede, sí, vamos a ascender.
2: I això...
3: Havent segur que veurem el camp ple en el partit de tornada.
2: I això, des d'aquí faig una crida, i això sí. Denota que aquesta ciutat el que necessita són partits d'èlit, partits importants. I Badalona, sí o sí, ha d'estar en la categoria que la pertany. I la que la pertany, crec que com a mínim és primera ref.
1: Primera ref. Jo estic contigo.
2: Com a mínim. Badalona ha d'estar aquí. I el públic respon. El que volem són partits de categoria. I està claríssim. És molt fàcil dir-lo. Però sí. Ahir l'afició, 10.
1: Sí, muy bien, muy bien. Per a mi sí.
3: Doncs res, que estem... il·lusionats, estem expectants perquè ens ha arribat aquesta eliminatòria final i clar, un cop arribes fins aquí... La tarda d'ahir no la treu ningú.
2: Ningú.
3: Ningú la treu, però ara...
2: Ramon, i passi el que passi...
3: Que, per cert, el nou sistema d'ascensos, ja contra altres grups...
1: Años.
3: Sembla ser que... No, finalment sembla ser que s'implantarà ja la temporada que
2: va. No. Sí. Aquest matí l'he llegit jo.
3: Sí.
2: Aquest matí ha sortit.
3: Es veu que hi ha hagut un canvi d'última hora a la notícia apareguda la setmana passada.
1: No, jo l'escuché ayer, que era 2027-2028.
2: Aquest matí l'he llegit jo. Últimes notícies, a falta d'aprovació per l'assemblea ara vinent, el Soteras ha dit... Que...
1: No, però Sotera, bueno, és la Federació Espanyola.
2: Sí, però ell, com representant de la catalana, ha comunicat que serà com antigament. Sorteu...
1: Sí, no, que sí que se va a hacer.
2: Però la temporada vinent.
1: Ayer lo escuché, i era 2027-2028.
3: Sí, però això és el que es va dir la setmana passada. Jo he llegit posteriorment que ja s'aplicarà la temporada que ve, perquè no volen esperar una temporada.
2: Jo l'he llegit aquest matí.
3: No sé si s'haurà d'acabar de decidir a l'Assemblea de l'Espanyola.
1: Sí, sí, que luego el sorteo te puede tocar un català, però ja és a bombo.
2: Sí, correcto. Jo l'he llegit aquest matí.
1: Jo l'he vist ayer, era 2026. 2027-2028.
2: Sí, s'haurà de ratificar perquè hi ha una assemblea.
3: Jo crec que per acabar de ser justos al 100%, que la primera eliminatòria no pogués tocar el de la teva comunitat.
1: No.
2: Sí.
3: Ja per acabar de fer-ho bé del tot, eh?
1: Si queda segundo, te toca un quinto de qualsevol comunitat.
3: Però bé, que alguns ara no s'apuntin al tanto quan això s'ha vingut reivindicant des de fa...
2: Molts anys.
3: Ple d'anys, eh?
2: Des d'aquí...
1: És que s'hacía així antiguament.
2: Sí, nosaltres l'hem viscut, això. I des d'aquesta casa volem reivindicar que nosaltres portem dient-lo molts anys ja, des de que van canviar això. I una cosa, passi el que passi, ho dic ara, que no s'ha jugat encara, passi el que passi, bueno, hem d'estar aquí amb aquest equip, i aquest equip ja ha demostrat 3 anys seguits, 3 play-offs, a la segona, i ara anem a la tercera. A veure si a la tercera va la vençuda, i sabem que és difícil, però el que està fent aquest equip, cuidado.
1: Vamos con mucha moral ahora, Carlos.
2: Sí.
3: Això us volia preguntar. Cas que no pugui jugar Yaya Sidibé de lateral dret, vosaltres posaríeu a Manrique de lateral dret?
0: 100%.
3: A Compostela?
0: 100%.
2: Sí. Bueno, tenim l'opció també, depenent com vagi el partit, de jugar Robert de lateral dret i Manrique de central. Però ahir la prova que va fer, crec que tant Ayala com Reche van estar, sobretot Ayala va estar molt bé. Té moltes opcions aquí. A mi el que em preocupa és el mig del camp. Em preocupa el mig del camp perquè ahir amb la dupla Guzmán i Bermo es va controlar una miqueta. No sé si arriba Pinyol o no arriba.
3: Esperant que arribi Pinyol, la recuperació de Guzmán també és una bona senyal, però clar, perds a Yaya Sidibé i perds a Josu.
2: Això és el que em preocupa.
1: ¿Hay alguno con tarjeta de sanción que se puede perder el partido?
2: No, una
1: solo
2: cosa.
1: Josu, ¿no? Solo Josu, Ramon, pero por la roja.
2: Óscar, ¿no hi ha opció de recuperar-lo?
3: Que jo sàpiga, no.
2: No.
3: Que jo sàpiga, sí. No, eh?
1: Però ara són 3 targetes, crec.
3: Dimecres intentarem
1: entrar-nos.
2: Vull destacar també l'actuació d'Antonio, el del juvenil.
0: Pol Júnior sí que no podrà jugar perquè, segons em marca l'aplicació, li han tret 3 targetes grogues al play-off d'ascens. 2 són... contra l'Hospitalet i una contra el Cornellà.
1: Que
0: per tant,
1: són 3 targetes.
0: Compleix cicle i no podrà jugar.
2: Estava dient a l'Eix...
3: No sé si Morales podrà arribar, però bé, tampoc ha jugat els últims partits.
2: L'actuació d'Antonio, del juvenil.
3: Això. Antoni Asso, sí.
2: Sí, l'actitud sensacional, l'entrega, la lluita...
0: Caràcter, molt de caràcter.
2: Crec que al final de partit, quan va baixar, que havia expulsat a Josu, va estar molt bé. Des d'aquí, jo vull trencar una llança a favor d'aquest noi. Crec que l'aportació ha sigut molt positiva, tant al partit de Cornellà com el d'aquí de casa.
0: Bé, al final és un futbolista que té tan sols 18 anys, ha fet bastants gols a Juvenil Nacional i... pràcticament se li ha presentat l'oportunitat de la seva vida perquè podria haver acabat l'etapa juvenil al Badalona. Si el primer equip no l'hagués volgut, doncs pot anar a parar a un equip de primera catalana i ja perdre's per aquell futbol. Però crec que amb aquest gol, aquesta actuació que ha fet durant el play-off, no sé si continuarà al Badalona, se fitxa sub-23 i de la casa...
3: Jo crec que es pensa en ell per fer la pretemporada amb
0: el
3: primer equip.
0: Sí, però en cas que no, imaginem que no, nòvies a tercera federació crec que no li faltaran, Sant Cristóbal, Montañesa, Sant Juan Atlético de Moncada voldran un perfil com ell, per tant, s'ha guanyat mínim 2-3 anys de jugar a tercera federació,
2: sí,
0: que és el cap i a la fi que espera un futbolista que acaba l'etapa juvenil.
2: Molt bé. Jo penso que, i com tu has dit, jo crec que pot alternar actuacions amb el juvenil a divisió d'honor, al millor.
0: Ja no està en edat.
2: Pot quedar com un sub-23. Es pot quedar com un sub-23.
1: Que muchos equipos que suben buscan, ¿eh?
0: Per això, el perfil sub-23 van buscar...
1: 7 o 9?
0: No ho sé, ja me perdo.
2: Abans eren 7, ara no sé si ha arribat a 9, però bueno.
3: Per tant, companys, defensa ben armada al camp del Compos,
2: sí.
3: I intentar fer un gol, si pot ser, no? Clar.
2: Escolta, jo vaig veure...
1: Si la victòria, mejor.
2: Jo vaig veure el posicionament de la primera part del Cornellà i era 6 darrere, eh?
0: Sí, era defensa de 5 i un dels pivots,
2: cuidado,
0: ajudava bastant.
2: Aviam, això no vol dir que vagi allà tancar-te, que pot ser un desgavell allà. Ara, sí que et diré una cosa. Defensa sòlida, ben armada, sense pressa. El que tinguin que córrer, que siguin ells. Nosaltres, torno a dir, han de portar l'eliminatòria viva cap a Badalona. És l'opció. Home, si pots guanyar, està claríssim. Però et dic una cosa, portar l'eliminatòria viva cap a casa. És l'única opció.
1: Jo crec que habran vist el partit de Compostela.
2: Supongo.
0: Ahí segur que no, perquè jo vaig anar a sopar al costat del bar i estava tot l'estaf al meu costat. Jo li vaig preguntar a Miquel... hay ganas de ir a Compostela y me fa, de momento tenemos que digerir todo un poco, vivir el momento y mañana será otro día. Algo estarán fent ara mateix.
2: Escolta, i trenquem una llança a favor de Miquel, que quan vam sortir de Cornellà jo vaig tenir la sort de parlar amb ell allà al pàrquing i em va dir, ho hem fet molt malament, però queden 90 minuts. Avui es veu negre, demà es veurà millor. Això van ser les paraules diumenge a Can del Cornellà.
3: No, no, és que això ho deia amb Azón, eh? Jo em vaig alegrar especialment per Azón perquè havíeu parlat abans de cagades, havia fet algunes cagades als últims partits.
2: El partit de Cornellà.
3: I ahir és un dels artífecs que et fa les tres aturades que t'ha de fer.
2: Sí, sí.
3: Impressionants. No. Impressionants.
0: Valen una eliminatòria. Sí,
1: la esa que de la mano cambia de izquierda a derecha...
2: Sobretot la última, esa, eh? Sí, sí. Sobretot la última.
1: Esa és brutal.
2: I el pal que fotem nosaltres, ja l'hòstia també, aquest quart gol ja ho he sigut. Però lo de Azón, deixa'm dir que és veritat. La mà que treu amb 3-0 és impressionant durant el partit, com diu la
3: llei. Perquè les cagades del porter són les primeres que es veuen, sobretot més que les de ningú.
2: Sí.
0: Però ha donat molts punts al Badalona. Sí, sí.
2: Molts. Jo dic, les paraules de Miquel Esparren van ser: avui està molt negre, demà es veurà millor, queden 90 minuts.
3: És veritat, no haguéssim donat un duro, eh? Per la setmana passada després del partit i dilluns al matí tampoc veia llum. Jo no veia llum, dilluns al matí.
0: Eren poc optimistes.
1: Bueno, no, no
3: passa però passava la setmana i deies, s'ha de jugar.
1: Sí.
3: S'ha de jugar, no?
1: Sí. Un equip que en Liga l'han metido 8 goles. O sea, que no eres un equip que te cuesta, que són difícils. Bueno,
2: mira, nosaltres entràvem al camp amb el... no sé si és el president o el vicepresident, perquè té una presidenta del Cornellà que va venir, i ell li deia, s'ha de jugar. Nosaltres hem fet un bon resultat, però no ho tenim guanyat. I després vaig parlar amb Manzano i em deia el mateix. Crec que el millor és el discurs que s'ha de donar. Diu, no està tot perdut. I fins i tot a la mitja part continuava dient això.
3: Companys, la setmana que ve explicarem com està l'eliminatòria del Camp del Compost.
0: Més i millor.
3: Gràcies, Carles. Felicitats, Linares, a tots per la part que us toca.
2: Gràcies
3: a gaudir-ho, eh? Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui ens acompanyen professionals de la Fundació Sanitària Mollet, concretament dues infermeres que formen part de la Comissió Sense Tabac de la Fundació. Elles són la Sònia Sallent. Benvinguda, Sònia. Molt bon dia.
2: Gràcies.
1: I també la Hortènsia Marcos. Molt bon dia, Hortènsia.
3: Hola, Maca. Bon dia.
1: Amb totes dues anem a parlar precisament d'aquesta deshabituació tabàquica, dels recursos que s'ofereixen des de la Fundació Sanitària Mollet. I parlem d'aquesta qüestió perquè justament la setmana vinent, del 25 al 31 de maig, és la Setmana Sense Fum. Arribem ja a la 27a edició d'aquesta Setmana Sense Fum, que coincideix també amb el Dia Mundial Sense Tabac, que és el dia 31 de maig. Suposem que a la Fundació Sanitària Mollet es faran accions també adreçades a la ciutadania. I aprofitem allò per dir que el lema d'enguany és Inhala Vida. Fareu activitats, Hortènsia?
3: Sí. Anirem de les companyes que formem el grup, anirem al Col·legio Sant Gervasi, a nens de primària, per fer alguna xerrada, algun joc, algun concurso de dibuix. Després també anirem a los grupos joves, possiblement són els que estudien en l'hospital, que hacen el TECAE, que són 16, 17, 18 anys. Estarà molt interessant esa jornada, perquè cada vez fumar no fumaran, però los vapers rondan mucho.
1: Anem a parlar precisament d'això de vapers. Anem a parlar de deshabituació tabàquica. De fet, a la Fundació Sanitària Mollet, crec que ja fa més de 20 anys que hi ha un grup, no?, promotor de l'Hospital Sense Fum. Crec que va ser el 2005, que si no vaig errada. I sempre s'ha posat a sobre de la taula aquest tema, no?, a l'entorn sense fum, el donar suport també als propis professionals de la Fundació i també a aquelles persones que ingressen. Però anem a parlar de vapers, perquè l'Hortènsia estava parlant sobretot d'accions adreçades a la joventut i no sé si és entre els joves que s'està detectant allò de dir ja no fumem però fumo vapers o faig ús de vapers.
2: Sí, ara mateix sí? El que està passant és que el consum de vaper ha crescut moltíssim, no? Sobretot en els joves i adolescents, i això el que passa és que moltes vegades aquest grup jove no és conscient realment del mal que és, no? Es fixa més amb els colors, amb els aromes que té, en les xarxes socials, amb els influencers, no? Que moltes vegades els veuen com gent molt, molt important, i ells el que volen és ser populars, no? I moderns, i imitar una miqueta aquesta gent que segueixen. I aprofitant que l'Hortènsia ha comentat això de la xerrada, a part de fer-ho del cicle formatiu, ho volem fer també extensible a la resta d'instituts, ¿vale? De manera que el dia 28 volem fer una xerrada parlant dels vapers i una nova droga, bueno, una altra cosa que és l'esnús, que també són sals de nicotina, i també parlar d'altres drogues, de manera que tothom pugui venir i informar-se més directament.
1: Estava pensant, Sònia, que, clar, amb el tema dels vapers també hi ha locals d'oci, no?, amb aquestes pipes d'aigua, que vindrien a ser una cosa similar. No sé si és més perjudicial o menys.
3: Yo creo que el vaper, la gente no está demasiado informada, perdona que me meta que es terreno, pero el vaper, los jóvenes piensan que es un sabor a limón, a canela, y ya está. Y no es así. Porque hay algunos vapers que contienen nicotina, y ellos piensan que no. Hay otros que no contienen nicotina, pero sí están plegaditos de productos oxidantes, mecánicos, metálicos.
2: Sí. Que hi ha sustàncies químiques molt tòxiques i cancerígenes que ells no, que ells desconeixen. No? I sí. Per això és important, no?, que la gent ho sàpiga realment, que no és, sí, no és una cosa inofensiva realment.
1: Clar,
2: no és vapor.
1: De fet, igual hi ha aquesta confusió, perquè quan van aparèixer, no?, les cigarretes electròniques, els vapers, semblava que era una manera com per deshabituar-te no?
3: És un engany.
1: De deixar de fumar.
3: No.
1: El tabac, allò de...
2: Sí, la publicitat sí que estava enfocada inicialment a aconseguir deixar de fumar, però realment el que ha fet molta gent és fer un ús dual, no? De manera que el que feien és fumar el tabac convencional i, a més, el que feien és el vapejar.
3: No,
2: era una roda, vull dir que cada vegada el problema era més gros.
3: Y otros lo sustituyen. Yo quiero dejar de fumar, pero me voy a ir al vapor pensando que es otra cosa. Y es un gran error. Y yo pienso que hay mucha ignorancia en la población sobre este tema.
1: La població en general,
3: en general.
1: Estem parlant allò dels joves, però segurament hi ha persones adultes que potser ens estan escoltant i també han fet aquesta passa, no? De dir, mira, deixo de fumar i el que faig és ús d'un vapor, pensant que és més inofensiu.
3: No. Mira, piensa que un vapor són aproximadament unes 600 calades, més o menys, eh? I equivale a 2 paquetes de tabaco. Depende de la calada, lo fuerte que tú le des. Entonces, claro, pasa como con el tabaco. Provoca unas enfermedades a largo plazo. O sea, no es que fumes un cigarro y tengas una insuficiencia cardíaca, un problema respiratorio. No, al tiempo aparecen las enfermedades, sobre todo pulmonares. Entonces, claro, es algo muy serio.
1: Dies.
2: No, i del vàper, sobretot, el que ja és una malaltia, que és derivada de l'ús de vàpers, que és es diu EBALI, ¿vale? Que és una inflamació dels pulmons, no? Deguda pues, a aquest ús continu, no? Dels tòxics que hi ha, de les substàncies cancerígenes, i el que provoca realment és una inflamació dels pulmons, apareix tos, dolor toràcic, febre, no? I també apareix també en joves que són aparentment sants, vull dir que no és una cosa únicament de gent gran, sinó que també afecta a la gent jove.
1: I aquesta és una malaltia que s'ha detectat en els darrers anys?
2: Sí? Exacte.
1: Ho dic allò perquè no n'havíem sentit a parlar.
2: Sí. I llavors hi ha una altra que es diu pulmó de crispetes, que també és el mateix. També és una malaltia que és irreversible, no? Que afecta els bronquiols, que és la part, no? Dels pulmons més petits, i també és el mateix, incapacitat, dificultat respiratòria per fer petits esforços, i és una malaltia pues, que no té cura.
1: Anem a parlar allò d'aquests recursos que s'ofereixen des de l'hospital, perquè dèiem allò que aquelles persones tan ingressades a l'hospital d'aguts com al sociosanitari, crec que no, des d'aquesta comissió el que treballeu és per a aquelles persones que estan ingressades fer com un petit qüestionari, i una de les preguntes és si són fumadors o no.
3: Clar. Cuando una persona, esto lo deberíamos de aprovechar todos los profesionales, una persona va a urgencias por un motivo X o va a consultas externas para visitarse con el doctor X, entonces sería conveniente que se preguntara, ¿usted es fumador? Y eso se anota en la historia clínica, pero lo mismo ocurre cuando ingresa en el hospital o en el socio, ¿no? Que es mi caso. Una vez que la persona te dice, sí, soy fumador, ahí tienes que aprovechar y decir, ¿alguna vez en tu vida lo has dejado? ¿Cuánto fumas al día? ¿Te has planteado dejarlo en alguna ocasión? Son preguntas muy sencillas y esto te da pie a seguir haciendo una intervención con esa persona en ese momento, o si lo ves un poco, pues vuelves en otro momento, pero ya te da pie para introducir el tema del tabaco. Entonces decir, a ver, si no se puede fumar en un centro sanitario y vas a estar ingresado, me lo invento, tres semanas, X tiempo, ¿has pensado, te has planteado qué puedes hacer? Porque claro, si estás acostumbrado a fumar un paquete al día, ingresado no puedes, posiblemente tengas el síndrome de abstinencia, estarás nervioso, irritado, te enfadarás con tus visitas. Entonces ante eso, nosotros proponemos un tratamiento. Hay gente que te dice que sí y hay otros que te dicen que no. Y luego haces un estudio al final de año de toda la gente que ha utilizado parches, en este caso porque nosotros es el tratamiento que damos. Y entonces te va a indicar, o incluso en alguna ocasión, a final de año hemos llamado por teléfono a esos pacientes para ver si han dejado de fumar antaño i han recaído o no.
1: També teniu un contacte, crec, amb la primària, no?
3: Eso es, cuando ellos se van de alta, tú en el informe de alta que haces, pones una persona fumadora de tanto tiempo, durante el tiempo ingresado ha estado en tratamiento, no ha fumado, requiere visita, requiere una continuidad, ¿no? Y ahí ya se encarga el CAP de llamarle, de seguir el tratamiento si lo requiere o no, de meterlo en grupos para que... Esto ayuda, el hecho de estar con otras personas que están pasando por la misma situación que tú, ayuda también, es un ejercicio más, y se siente más motivado quizás a continuar con el tratamiento, pero sin consumir tabaco.
1: I Hortensia, ¿quina és la resposta habitualment? Allò deies, hi ha persones que, no?, d'entrada et diuen, no vull deixar, ni m'ho he plantejat, però segurament que sí que, no sé si cada vegada hi ha més gent conscienciada i no.
3: Mira,
2: hay
3: de todo, pero por ejemplo, imagínate el caso, una persona de 80 y pico años que ha empezado a fumar a los 8, pues porque el abuelo o el padre le decía, vete al bar, compra tabaco y de regalo te doy un cigarro. Entonces, claro, es un gran fumador de toda la vida, este cuesta mucho. Está aquel paciente que la semana pasada me dice, yo ya sabía que iba a ingresar, pero bueno, me he mentalizado a no fumar el tiempo que esté ingresado. Pero cuando salga de aquí, tengo el paquete recién comprado en el coche. Es que hay de todo. Y luego están aquellas personas que han tenido un susto terrible, pues que han estado en coma, que han estado intubados mucho tiempo y te dicen, ni me hables de este tema. O sea, han pasado un susto tan terrible que dicen no. Y tú los llamas por teléfono al tiempo y te dicen no, nunca más. Hay de todo. Uh-huh. Depende de la situació de cada uno.
1: Dèiem també que des d'aquesta comissió sense tabac també oferiu allò recursos, no?, als propis sanitaris que vosaltres detecteu, no?, a través, crec que hi ha doncs, un servei de vigilància que teniu. No?
2: Hi ha un servei de deshabitació tabàtica des de salut laboral, no?, que el que fem és als professionals sanitaris, quan venen a fer la revisió mèdica, o els que vinguin, no?, pel seu compte, els ajudem a intentar deixar de fumar, no? Els donem unes pautes i...
1: Perquè també els hi feu la mateixa pregunta. Ets
2: Exacte.
1: Fumador?
2: Entre la revisió mèdica, una de les preguntes és els seus hàbits, no? Ets fumador? Quants anys fa que fumes? No? Vols deixar de fumar? Vols que parlem un altre dia? I el que fem és fer visites programades de manera que el treballador pues, realment que t'ha de pautes i aconsegueix amb el temps pues, deixar de fumar. I fem un seguiment de 6 mesos o un any.
1: I feu també com a recurs allò a aquelles persones que ho necessiten, el tema dels parxes, com comentava...
2: No, els parxes en aquest cas no es donen, únicament es donen al cas dels pacients ingressats. Mm. El que es dona és una recepta d'un tractament que es dona també a atenció primària, que és un tractament curt de 28 dies que té molt bon resultat. Això és veritat que funciona molt bé.
1: Uh-huh. I en el vostre cas, la resposta dels sanitaris davant aquesta possibilitat de us oferir major suport, no? Ajut per deixar de fumar, quina acostuma a ser? És una resposta jo més...
2: Que hi ha molta gent que vol intentar. Bueno, hi ha gent que fa molts intents, això sí, però no tothom ho aconsegueix. El que diem sempre és això, que a vegades al principi costa, però al final és aprendre una miqueta dels errors i ja està, i tornar-ho a intentar més endavant. A vegades no és tan fàcil.
3: No és fàcil. Però, bueno, si altres han podido...
1: Hortensia, comentaves, nosaltres per les persones ingressades oferim els parxes, no? I ara la Sònia ens comentava, bé, nosaltres per als sanitaris fem un tractament que també es dona a la primària. Si veieu allò una persona que té més dificultat, plantegeu allò la possibilitat de rebre aquest tractament quan surtin i que...
3: Jo m'he encontrado con pacientes... que la respuesta ha sido muy positiva con los parches, pero reconozco que son caros. Pero es más barato que comprar el paquete de tabaco diario. Entonces yo, en el informe de alta que tenemos que hacer cuando marchan a casa, si yo veo que esa persona está muy predispuesta, que no quiere volver a fumar, que el parche le ha ido bien... Entonces hay parches, depende de lo que tú fumes, tienen 21, 14 o 7 miligramos. Todo depende de la cantidad que fumas al día. Entonces, si esta persona es un mes 21, 3 semanas el de 14 y 3 semanas el de 7. Entonces, en el informe de alta sí que pongo, está con tratamiento de 14 para que el CAP haga la resta del tratamiento. Y yo sí que les he dicho algunos casos que ellos me han insistido, que no quieren volver a fumar, que están muy contentos con el tratamiento y tienen dos opciones, o seguir con el parche desde el alta, desde el CAP, o el médico de primaria les va a dar La FIS.
2: La fiticina.
3: Això és.
2: Sí, perquè els parxes no estan subvencionats igual. Mm-hmm. Clar, al final és diferent. El preu de l'altre medicament sí que és un preu més econòmic, en canvi els parxes...
1: Ja està subvencionat.
3: I hi ha pacients que a mi m'han venit a visitar després de l'alta... diciendo que han tomado el parche, que yo ya les hablo del comprimido, sí. Y han ido al médico, han tomado, y ellos, la respuesta de ellos es muy buena. Dicen, al segundo día de tomar el medicamento...
2: se treu las ganas de fumar...
3: Sí, les molesta el olor...
2: Exacte, estan més sensibles, ¿no? Es algo sí, que no percebía, entonces ahora uno tan molt més que
3: y abans. Es un tratamiento de 25 días, entonces, bueno, yo creo que... El que quiere, lo puede conseguir.
1: Suposo que després el que cal fer és aquest seguiment per al perill de les recaigudes.
3: Claro.
1: No? Això perquè igual, allò, mentre dura aquest tractament, igual aquest medicament és molt efectiu, però la seva eficàcia... No. No? Dependrà també de la teva conscienciació.
2: A més, és un treball que ha de fer la pròpia persona també, no? De recordar sempre els motius per quals vols deixar de fumar, no? Intentar evitar aquestes situacions... o estressants o de perill.
3: Sí. I luego també...
1: Això és un exercici que sempre comenteu, no?, des d'infermeria, allò de dir, t'has de plantejar allò, quan, no?, si vols deixar de fumar, primer has de tenir allò, aquesta decisió, i fer com un petit, no sé si escrit, però allò de dir, per què ho faig, no?, allò de veure aquestes... No sé si en aquestes converses que teniu allò amb les persones que oferiu aquest suport... Una de les qüestions és aquestes, no? De fer veure aquests beneficis.
2: Que ells escriguin quins són els motius per quals volen de deixar, no? Sí, per exemple, i que sempre tinguin en ment aquestes idees que han escrit, no? Que no, perquè no facin tornar enrere i no puguin tornar a recaure.
3: I no sempre és fàcil, perquè jo m'he encontrat con pacients que ells lo han deixat, que estan en esta ratxa de tractament de deixar-lo, però conviven con un hijo o con una esposa que fuman. Entonces, claro, es involucrar a toda la familia porque dices, está haciendo esta persona un gran esfuerzo por dejarlo y va a llegar a casa y va a oler a tabaco, va a ver el cenicero, el... Y entonces es involucrar un poco a la familia, ¿no? Y el paciente y la familia marcar unos objetivos a corto plazo que luego sean a largo plazo y que trabajen en conjunto.
1: Y al igual, Hortensia, también estoy pensando la situación a la inversa, ¿no? De persones que no són fumadores, que conviuen amb un fumador i que un dels motius perquè aquesta persona deixi de fumar potser és també no la seva pròpia salut, sinó també de les persones amb les que conviu.
3: Sí.
2: Clar,
3: sí,
2: per
3: sí,
2: molt
3: sí,
2: que diguin que tenen la finestra oberta, no? No. Que, vull dir, al final el fum queda impregnat a la casa. Clar, l'ideal seria que una persona deixa de fumar, doncs que acostumi pues, a la resta, no? Si hi ha el fill que fumador, pues, també que intenti deixar de fumar. Si a la parella fumadora també. L'ideal seria fer-ho tots junts.
3: Però és difícil, eh? Una persona és difícil, imagínate todo el conjunto de la família. Pero por eso es importante trabajar en conjunto, incluso desde primaria. O sea, el paciente es este, pero lo que le envolta també.
1: Sònia, tu has començat allò dient, jo vull parlar dels vapers, no? Perquè és el, no, el gran repte que tenim ara, sobretot entre el jovent, però entre tota la població, perquè el que comentàvem també amb l'Hortensia, no? Segurament tenim un concepte equivocat, no?
2: De lo que és.
1: De lo que és. És la gran lluita que teniu ara en parlar de sa habituació tabàquica?
2: No, principalment... No?
1: És la cigarreta?
2: Exacte, és la cigarreta.
1: I la de liar també?
2: Per professional sanitari, no, principalment és cigarreta. De liar realment hi ha poca gent. I de vapers, els que venen són nois de 17 o 18 anys, que és el que ha estat dient, que està creixent moltíssim i que al final, bueno... Segons l'OMS s'ha triplicat el nombre de consumidors de vapejadors i, bueno, i que més de la meitat dels adolescents ja ho han provat. I el que pot semblar a vegades provar una cosa inofensivament doncs pot portar a un consum diari.
1: Recordem aquesta malaltia nova que ens has dit...
2: L'Evali.
1: L'Evali,
2: sí.
1: Que és això, una obstrucció també, no?
2: Exacte, que afecta, s'inflamen els pulmons i això fa que tens dificultat per respirar, tens tos, tens febre...
1: Heu tingut ja alguna mena d'ingrés, allò que...
2: Amb que jo sàpiga cinta... no.
3: Que jo sàpiga tampoc.
2: Això no, però bueno, que d'haver casos n'hi ha. Que passa que el problema és que la gent no és conscient de la realitat que hi ha, realment d'això.
1: Abans, de fet, deies, bé, aquesta droga, potser el problema és que no convivim fa tants anys, no?, amb el tabac, que no ho tenim com una droga, com una addicció.
3: Però lo és, és una addicció. O sea, jo penso que és una droga que mata a largo plazo. Y la gente, yo pienso que no es consciente o no quiere verlo.
2: Bueno, però les vapes encara, fins que no passin molts, molts anys, no sabrem tampoc la, realment el,
1: l'afectació
2: les conseqüències real, no? Que pugui haver-hi, no? Realment de l'altre sí que sabem del tabac. Mm. Però bueno, i la gent té que ser conscient que no, es pot, que no poden vapejar pues, en centres educatius, en centres, bueno, en parques,
3: cerrados, sí, sí.
2: I sobretot en espais tancats, perquè realment si hi ha infants, malalts, dones embarassades, doncs...
1: De fet, aquestes mesures han ajudat molt, no?, a que hi hagi bona part de la població que hagi deixat de fumar, això dels entorns sense fum.
3: Sí.
1: Tot i que de vegades encara vegis persones que a l'entorn d'un hospital, que és un entorn sense fum, doncs fumi, no?, o a l'entorn d'una escola o un centre esportiu, doncs també...
2: Perquè no ho atribueixen a un tabac, no? És com ho veuen d'una manera més inofensiva.
1: O, perquè, o perquè estàs a l'aire lliure i penses que això no té cap mena d'afectació, no?, en el teu entorn.
2: Sí, sí.
1: En tot cas, des de, per aquelles persones que doncs estiguin escoltant la conversa, que sàpiguen que quan una persona ingressa en un centre hospitalari, ja sigui l'Hospital de Mollet, m'imagino que en qualsevol centre pot demanar, sí, a no ser que li ofereixin, però que segurament li oferiran, però si no l'ofereixen, poden demanar.
3: Pedir,
1: no?
3: Porque se supone que en cada hospital hay un grupo antitabáquico que lleva ese tema. Entonces, si ellos están dispuestos a no pasar el mono, a no tener el síndrome de abstinencia mientras está ingresado, lo puede decir a su médico o a la enfermera que le va a llevar, se pondrán en contacto con el equipo de Sensafum y por lo menos durante el tiempo que esté ingresado tendrá tratamiento. Eso
2: llavors,
3: es en general.
2: Llavors el seguiment ja el faria aquest, a través del CAP.
1: A través del CAP es faria el seguiment.
2: Després de l'alta.
1: Aquests tractaments tenen alguna contraindicació amb alguna altra patologia? Jo he de dir...
3: Sí, los clar. Parches, por ejemplo, es el de los mejores tratamientos para una persona embarazada, por ejemplo. Y luego hay medicamentos que por enfermedades cardíacas, insuficiencia renal, problemas mentales... hay ciertos medicamentos dentro de relacionado con el tabaco que no se deberían de dar, pero el parche de momento es el más indicado para todo el mundo. Uh-huh. Sí, sí.
1: Doncs que arran d'aquesta conversa, si més no, que la gent que ens estigui escoltant que sàpiga això, que si ha d'estar ingressat, si ets fumador i doncs necessites d'aquest suport per deixar de fer-ho,
3: lo va tener.
1: Doncs que ho pots sol·licitar, el rebràs, i a més després hi haurà aquest seguiment per part de l'atenció primària, perquè hi haurà aquest contacte. I també els professionals, no, Sònia? També...
2: Exacte, que si volen deixar de fumar, també cada hospital té el seu servei de salut laboral que els ajudarà a passar en aquest procés. I a la resta de personal del públic, doncs sempre poden anar al centre d'atenció primària.
1: Vosaltres teniu allò dades dels sanitaris, allò de si realment cada any teniu doncs, persones que han deixat de fumar? Allò...
2: Jo tinc gent que ha deixat de fumar i ha estat potser 2 anys i ha tornat a recaure. Al final és com altibaixos. Hi ha gent que ho ha aconseguit i està superfeliç i altres que per motius extres doncs, han tornat a fer un pas enrere.
1: Però aquesta passa enrere també la hem de viure com una passa endavant, no?
2: Allò de dir... Exacte, com un aprenentatge. Uh-huh. Ja està. Vull dir que no passa res.
1: El millor és intentar deixar-ho, exacte, si s'aconsegueix, i si no s'aconsegueix a la primera, doncs tornar a repetir.
2: A la segona, no? O a la tercera.
1: Serà. Però el cas és deixar de fumar, sí. I sobretot allò, el jovent en especial, que vigilin amb l'ús dels vapers, tota la població en general, i també els esnous, estic.
2: Els esnous, sí. Esnous. Que és unes bossetes amb sals de nicotina que es posa sota els llavis. Aquí es fiquen a la geniva i absorbeix directament la nicotina i passa directament al cervell.
1: I llavors, quan te'l venen, també posa que no tenen nicotina o sí que estan obligats, no? A posar?
2: Es venen als tancs especialitzats. Però, bueno, és un perill que al final són noves formes que van sortint i noves maneres d'enganxar el personal, a la gent jove i adolescent. És un problema.
1: Doncs Sònia Sallent i Hortènsia Marcos, gràcies per posar-nos allò al dia, no?, d'aquestes substàncies i, com no, també d'aquests tractaments, a part de que aquelles persones que, doncs, decideixin deixar el tabac, ho facin, eh? Els recursos hi són.
3: Gràcies a tu.
2: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau.
3: Gràcies.
1: Fins una propera.
3: Ciao.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: I demà el Papa Lleó XIV aterra a Barcelona i ho fa per començar la seva visita que el portarà a l'estadi olímpic Lluís Companys a Montserrat, a l'església de Sant Agustí del Raval de Barcelona, a la Basílica de la Sagrada Família, també entre d'altres indrets. Una visita força comentada aquests dies, molt comentada, on ha planat el tema de la llengua, del català en el seu discurs, i de com afectarà també en el dia a dia de la ciutadania, les mesures de seguretat i els talls de carrers. També d'amb quins col·lectius es reunirà el Papa. Avui en parlem amb l'arcabisbe de Rabat, ell és en Cristóbal López Romero, criat a Badalona, un dels cardenals que va donar suport a Robert Prevost com a papa i que el va acompanyar també durant la seva visita a l'Àfrica, ara fa uns mesos. Què tal? Molt bon dia.
5: Bon dia.
4: Vostè va acompanyar el papa, ara deia, durant la seva visita a Argèlia, el mes d'abril. Què li va traslladar en aquells moments?
5: Bueno, estuve solamente en la visita a ese país, Argelia, no en los siguientes, que fue a Camerún, a Guinea Ecuatorial y Angola. Para nosotros, los cristianos que vivimos en África del Norte, Argelia, Marruecos, Túnez y Libia, fue un momento muy importante porque es ayudarnos a existir, ayudarnos a poner en el mapa del mundo estas iglesias que son absolutamente minoritarias, pero que son vivas y que viven su fe en un ambiente musulmán. Entonces fue reconfortante que el Papa viniese a visitarnos, en este caso Argelia, pero nos sentíamos todos concernidos, también los de Marruecos y los de Túnez y Libia. Fue un momento muy bonito.
4: De fet, el diàleg, la barreja de cultures, la pau van centrar aquesta visita i, de fet, ho està sent també, està centrant el debat en aquesta visita a Espanya. Diria que és el moment clau per fer-ho. És aquesta una declaració d'intencions en un moment de política internacional, podríem dir que convulsa?
5: Yo creo que sí. El Papa, cualquier cosa que hace y a cualquier sitio que va, tiene una, digamos, dimensión universal, mundial. Esté en Angola, en Guinea Ecuatorial o esté en España, lo que dice trasciende el lugar y trasciende el momento. Pero al mismo tiempo habla al momento concreto que se vive. Y este momento es crítico en el mundo entero, con las guerras que hay por todas partes, con esto de la inteligencia artificial, con la baja del multilateralismo, y el Papa está siendo en este momento el único líder mundial que sale a hablar en favor de la dignidad de la persona.

0: diferencias, porque cada uno es una persona distinta, pero el ministerio que ejercen es el mismo. Las tareas que deben realizar son las mismas y el punto de partida, que es el Evangelio, es el mismo. Entonces, tiene que haber muchas coincidencias. Creo que el Papa Francisco ha puesto más acento en ir hacia las periferias, y las prisiones son siempre periferias, y por ejemplo eso de que en cada viaje, en cada visita haya un momento de acercamiento a los más pobres, una visita a un centro social, como ya ha hecho en Madrid el Papa León y que hará en Barcelona, en el Raval y en la prisión, pues uh-huh. Esto es un signo de que el viaje no es político, no es simplemente para ser popular, sino que es un acercamiento a todos los estamentos de la Iglesia, y también los que están en prisión son miembros de la Iglesia si tienen fe. Uh-huh.
1: De fet, ara citava aquesta visita que hi ha prevista al barri del Raval, eh? No vindrà en aquest cas al barri de Sant Roc de Badalona, on sí, doncs, que va fer parada quan encara no era papa, per tant coneix el nostre territori, la ciutat de Badalona, però sí que visitarà la parròquia de Sant Agustí del barri del Raval, com ara deia, Barcelona, no? Un barri amb problemàtiques, diria, i amb perfils similars també als de la nostra ciutat.
0: Sí, es muy parecido. Allí, por ejemplo, en esa parroquia tienen su sede muchos emigrantes latinoamericanos. Yo he presidido allí la Eucaristía para la colonia paraguaya, porque soy también paraguayo de nacionalidad adquirida, y es un centro donde se concentran todos los emigrantes de distintos, sobre todo creo que los latinoamericanos. Es muy significativo. A mí me hubiese gustado que el Papa vaya a mi barrio, que es el San Crist. Y he escuchado que por enésima vez se postergan las obras del lateral de la autopista. Tengo 74 años y desde hace 50 años escucho hablar de esa obra. Han pasado autoridades municipales y estatales de todos los colores y todos los partidos, y esa obra no se hace todavía. Es una verdadera vergüenza, ¿eh? Yo saco una bala en favor de mi barri, el Sant Crist.
1: De fet, d'aquí una estoneta avui tindrem ocasió de parlar al programa també amb veïns de Sant Crist sobre aquesta data que s'ha posposat d'inici de les obres del lateral a finals de l'any 2027. Veig que, tot i ser, doncs, el Marroc està molt atent també a l'actualitat local.
0: Intento. Lo que pasa es que es difícil seguir las actualidades de España, Cataluña, Badalona, por un lado. Por otro lado, seguir las de Marruecos, donde vivo. Por otro lado, las de Paraguay, donde estuve, y Bolivia. Entonces, no se puede llegar a todo, pero me gusta informarme, por algo soy periodista también, entonces intento estar bien informado.
1: Se n'ha parlat molt també sobre la relació del Papa amb la gent jove, amb el jovent. Sabem que a l'escenari de l'Estadi Olímpic, doncs, tres joves pujaran a fer-li preguntes al Papa Lleó XIV. Sobre quins temes creu que aniran aquestes preguntes? Què pensa vostè que preocupa els joves cristians o els joves en general?
0: No estoy al tanto de cómo se ha preparado ese acto, y no sé los jóvenes de Cataluña, y concretamente esos tres que van a subir en nombre de todos, qué es lo que van a presentar al Papa como cuestionamiento. Pero en el fondo son las preguntas fundamentales que todo ser humano se hace, y todo joven cristiano. Seguramente le van a preguntar cómo en este tiempo concreto que vivimos un joven cristiano puede vivir su fe. ¿Cuáles son las fuerzas en las que se puede apoyar? Pienso yo, son imaginaciones que yo me hago. En el fondo es un formato para que el Papa no haga simplemente discursos directamente, sino que haya mínimo de va y bien, de diálogo, y que responda a inquietudes que los jóvenes habrán expresado. Esas preguntas no son improvisadas, están preparadas, el Papa las conoce ya y ha podido preparar la respuesta. Así que no es un diálogo espontáneo y natural, pero al menos responde a preguntas que los jóvenes habrán seleccionado entre las muchísimas que se ponen. Van al fondo. ¿Por qué vivimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿Qué puede hacer un joven para insertarse positivamente en la sociedad? Yo creo que esto es lo que da sentido a la vida. és el fonamental.
1: I el punt final de la visita del Papa serà la benedicció de la Torre de Jesús, de la Sagrada Família, que ha estat també molt comentat pel fet sobre si el Papa farà o no el seu discurs en català, i de fet el Papa, els periodistes que viatgen amb ell, ja els hi ha confirmat que sí que parlarà en català, no? Què pensa d'aquesta polèmica?
0: Bueno, yo creo que hay que valorizar más el hecho en sí de la visita. Que el Papa venga a un país, sea el que sea, es ya un motivo de agradecimiento por el hecho en sí. Segundo, valorar los gestos. Que el Papa vaya a Montserrat, que el Papa visite una cárcel, que vaya al Raval. Todo esto habla por sí mismo. Y después, concentrarnos más en lo que va a decir que en la lengua en la que lo vaya a decir. Lo más importante es el mensaje. Claro que decirlo en una lengua o en otra es también ya un mensaje. El medio es el mensaje, decía McLuhan, ¿eh? Yo diría que no hay que utilizar la visita del Papa para intereses particulares, partidarios, ni unos ni otros, ¿eh? Entonces, yo creo que hay que dejarle la libertad que él lo haga como crea conveniente. Ya se le ha dicho todo, ahora él hará como crea conveniente, pero no nos centremos tanto en ese punto concreto, si va a decir el 10% en catalán o el 30%. Yo creo que es ya muy de agradecer que el Papa venga a Cataluña, que vaya a Montserrat, que vaya al Raval y que nos dirija su palabra. Eso es lo más importante, más allá de en qué lengua la diga.
1: No el com, sinó el què. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui a l'equip del Badalona Matí aquí a Ràdio Ciutat de Badalona, arquebisbe de Rabat, Cristóbal López Romero. Sempre és un plaer. Que vagi molt bé.
0: Muchas gracias y un saludo muy cordial de un badaloní per tots els badalonins i badalonines.
1: Que vagi bé. Adéu-siau.
0: Adéu-siau.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I avui parlem també de gastronomia, d'arrossos i de talent badaloní, en concret d'en Santos Calle i d'en Dragos Badera, responsables de l'Espai Versàtil, que aquests dies afronten dos reptes gastronòmics de primer nivell. El primer és avui, dia 8 de juny, a Oliva, València, on participaran en el concurs internacional d'arrossos creatius Ciutat d'Oliva, una competició que reunirà cuiners de diferents punts d'Espanya i també de l'estranger per mostrar les seves millors creacions amb l'arròs com a protagonista. I demà, 9 de juny, tindrà lloc a Madrid una altra de les fites d'aquests dos cuiners badalonins, i és que participaran en una altra final gastronòmica, en aquest cas vinculada a la marca Macro, representant el seu projecte i la seva manera d'entendre la cuina. Santos, Dragos, què tal, com esteu?
3: Bon dia.
4: Buenos días, bon dia.
1: Gràcies.
3: Estem concentrats com els futbolistes, estem ara a la piscina esperant que arribi la tarda.
1: Home, quina concentració, així jo també em concentro, eh?
4: Sí, ben mullats, per això.
1: Molt bé, molt bé. Amb aquestes calors que comencen a fer ja va bé, està en remull. Com esteu? Com viviu aquests moments previs, aquests dos concursos importants?
3: Jo crec que, com sempre, amb tranquil·litat, amb ànim de passar-ho bé. Si guanyem alguna cosa, la guanyarem, i si no, la idea és disfrutar-ho i aprofitar el moment.
4: Bueno, guanyar segur que guanyem experiència com a mínim. Com a mínim, primer. I segon, portar el nom de Badalona al resta d'Espanya, pujar-lo en mapa, aunque estigui participant, concursant amb gastronomia catalana i tal, pues bé, contents.
1: Santos, tu ets una de les cares visibles de l'Espai Versàtil. Com definiries la proposta gastronòmica del restaurant? S'assimilarà molt a la que portareu ara aquests concursos?
3: Bueno, és que en els dos... O sigui, el d'avui és d'arrossos. Per tant, avui anem amb un arròs, que no està a la carta, almenys de moment, i veurem, a veure com és l'acollida. És veritat que anem a la boca del llop. O sigui, dels 32 participants, 22 són de Comunitat Valenciana. O sigui, estem parlant de la crem de la crem.
1: Competiu amb els mestres.
3: Inclús ve un de Nova Zelanda, que l'any passat va quedar segon al concurs de paelles de Sueca, que fa 60 anys que estan fent aquest concurs. Per tant,
4: sí, bueno, això dona por, eh? Dona una mica de vèrtig, eh? Sí.
1: quan us van confirmar que participaríeu en aquest concurs? Quina va ser la vostra primera reacció?
3: Fa cosa d'un mes o un mes i alguna cosa ens ho van confirmar.
4: Sí, alguna cosa, sí.
1: Entenc que us veu presentar, com a candidats.
3: Sí. Sí,
1: i sí. Com es prepara un concurs gastronòmic d'aquest nivell? Un concurs de
4: amb il·lusió.
3: Amb il·lusió. Sí, amb il·lusió sempre.
4: Sí, sempre.
3: I es prepara, doncs hem fet proves. Hem acabat canviant la recepta a última hora perquè realment el temps que hi haurà és molt curt.
1: Quant temps?
3: Només dues hores.
1: Dues hores.
3: Per preparar tot, però clar, hi ha fumets, hi ha coses que s'han de preparar i que no tindríem les eines suficients com per poder-ho fer. Però volíem fer un tribut també. Farem un tribut a la cuina catalana igualment avui. Qui vulgui saber s'ha de connectar a Instagram, seguir-nos i allà sabreu quin arròs hem fet.
4: No
3: dèiem
4: més informació. No dèiem més informació.
1: Perquè no es pot explicar quin tipus d'arròs fareu.
3: No, volíem fer un arròs d'escudella. Això sí que ho volíem fer. Però al final hem canviat els plats.
1: Arròs
3: i llavors en aquest mes i pico hem fet diverses proves. Hem fet diverses proves de l'arròs d'escudella i hem fet diverses proves de l'arròs d'avui.
4: Sí, però a l'arròs d'escudella és impossible a fer-ho amb 2 hores una escudella i partint d'escudella fer un arròs d'escudella. O sigui, ja he fet diverses proves i no és possible. I hem canviat la recepta ja.
1: Clar, d'escudella jo intueixo, me'n vaig a pensar en un arròs, diguéssim, caldós. No sé si, ja sé que no direu quin arròs fareu.
4: O no.
3: O sí.
1: Serà de cullera o de forquilla, l'arròs que fareu? Això m'ho podeu dir?
3: Això ho fem, perquè si fem gala d'alguna cosa al Versàtil, allà al Port de Badalona, qui no hagi vingut que vingui, que us ho passareu bomba i menjareu molt bé, és que tenim allà un cartell que diu molt clarament l'arròs amb cullera,
4: sempre.
3: En qualsevol de les seves formes.
4: O caldós.
1: Sempre,
4: sí. Sí.
1: Molt bé, molt bé. Veig que hi ha il·lusió. Més il·lusió que nervis. Pot ser?
4: No, nervis cap.
1: Nervis cap.
4: Molt sí, els nervis hem deixat aquí a la piscina.
1: Què penseu que valorarà el jutjat en un concurs d'arrossos creatius com aquest?
4: Bueno, segur que es valorarà el sabor, que és crec que és un 65, un 70%. Després hi ha la presentació, el temps, la neteja del posto de la taula de treball, etc. O sigui, compta tot. O sigui, el treball dels cuiners, que en aquest cas sóc jo, i vull fer un incís que a mi anirà d'ajudant, però no és l'ajudant, és el cap de cuina de l'Espai Versàtil, que és el David Mora, que també és un badaloní, o sigui que amb més orgull encara.
3: I que també està concentrat a la piscina escoltant
4: la ràdio. Piscina, sí.
1: Espero que estigueu escoltant això a Radio Ciutat de Badalona, el Badalona Matí. Què és més difícil, fer un arròs tradicional perfecte o innovar mantenint l'essència del producte?
4: Bueno, a veure, al innovar, al crear una recepta o partint d'una recepta tradicional, transformar-la, pues té una mica més de complicació, però no és complicació. Quan portes uns poquets anys cuinant per aquí i per allà, o sigui, el recte sempre mola, saps? O sigui, sortir de la zona de confort per nosaltres, o sigui, per mi, en aquest cas, per mi és un fer un pas endavant sempre. O sigui, m'agrada el repte, o sigui, tot el dia truita de patates amb ceba, pues alguna vegada s'ha de fer sense ceba, o amb xoriço, amb tal, saps? Diversificar una mica.
1: I tant. Santos, està clar que la mà, l'expertesa, doncs és clau, però entenc que el producte, i que sigui un producte de qualitat i de proximitat, no?, que és el que també doncs potencieu molt en les vostres elaboracions, també juga un paper molt important en un concurs com aquest.
3: Mira, desvelarem una petita part. Portem unes gambes de Palamós de Pam que, bueno, quedaran espectaculars a l'arròs que farem aquesta tarda.
4: I l'altre, o sigui, no vull dir-lo, eh? Però l'altre és...
5: No ho
4: he de fer. És un producte tan senzill, tan tradicional, tan de la terra catalana que, que fem, anem a dir-lo, un mar i muntanya. Vinga,
1: Això estava pensant jo ara mateix, en un mar i muntanya. Sí. És que us estiro una miqueta més i em dieu la recepta sencera,
4: no,
1: eh?
4: No cal. No estiris.
1: Amb què s'haurà de maridar aquest arròs que preparareu?
4: Hòstia, bona pregunta, eh? Bona pregunta.
1: Amb quina beguda? Ho dic perquè espero que el porteu al restaurant algun dia perquè els vostres comensals el puguin tastar, aquest arròs,
4: sí,
1: no?
4: Sí.
5: A veure, si guanyéssim algun dels tres premis, és segur que entrarà a carta, si guanyéssim algun. Si no, és que com que les últimes proves és que estava tan espectacular, jo crec que té molts números perquè entri a la carta. Mm-hmm. O si més no, com a fora de carta puntualment. Però, bueno, veurem.
1: Molt bé. L'arròs, diguéssim, és un dels vostres també plats insígnia.
5: Sí, tenim allà el nostre forn de llenya on acaben tots els nostres arrossos i és buc insígnia, sí. Sobretot al migdia tenim entre un 98 i un 99% de taules que mengen arròs.
1: Que mengen arròs,
4: bueno, perquè, primer perquè l'arròs és un producte tan agraït i forma part de, diguem, de totes les taules, de totes les cases. Uh-huh. Ja no hi ha setmana que no hi hagi arròs, per lo tant, si la gent entra al nostre Instagram, quasi sempre pugem alguna recepta molt fàcil per fer-ho a casa, perquè si no et dona temps ni d'allò per venir al restaurant, pues, si no, te'l faig a...
1: Puguis menjar com cal.
4: Sí, i tal.
5: Sí que és veritat que he dit un 98 o 99%, això és cert al migdia del cap de setmana. Entre setmanes és veritat que tenim també molta més gent d'empresa i podem fer gala, això vagi la falca publicitària, som l'únic restaurant client de la Confraria de Pescadors de Badalona, per tant, fem a gala que tenim el peix més fresc de Badalona, perquè és que ens arriba el peix donant sous a les safates de vegades. Això és molt difícil de trobar. I sí que tenim molta taula entre setmana i d'empresa a una empresa que sí que demanen peix fresc perquè bueno, és un luxe poder comptar amb aquest producte. Ara bueno, que parlaves tu del producte, precisament.
1: Doncs,
4: si em deixeu, vull donar-li les gràcies al tot i per tot i, vale? Perquè és el nostre peixater, que en, el pescador.
5: El pescador del capçalera.
1: En Jordi,
4: exactament,
1: eh?
4: El pescador del capçalera.
1: Molt
4: sí, que ens porta quasi al peix una horeta abans de que comenci
1: del
4: el servei del restaurant, sí.
1: Dragos, avui esteu molt a gust, us he trobat, aquí preparant la concentració d'aquesta tarda, aquest concurs internacional d'arrossos a la piscina de l'establiment on us allotgeu, entenc, eh? Demà teniu una altra cita important, en aquest cas a Madrid. No sé si en allà també trobareu...
5: No a Madrid, però no aneu a veure el papa, eh?
1: No aneu a veure... No, que el papa estarà a Catalunya demà ja, eh?
5: No, demà encara... Demà crec que arriba i encara hi ha restriccions quan arribem avui.
1: Molt bé. Què és el que us espera demà?
4: Bueno, demà tenim que competir a la final aquesta de la imatge de Macro amb Macro Espanya, sí, amb tres grans cuiners, que un d'ells de Madrid i un altre és de Navarra, vale? amb una cuina molt bonica, molt tal, hi ha nivell aquí també, vale? Però aquí ja anem a repetir una recepta que això sí que et puc desvelar. Mm-hmm. La recepta està al nostre Instagram de l'Espai Versàtil. I allà sí que anirem amb un arròs de costelles de cabrí, vale? I bé, molt bé.
5: El teníem... S'havia de fer amb productes de Macro.
4: Mm-hmm. Sí.
5: La seva majoria.
1: Molt bé. Perquè de
5: I demà, anem a, demà anem tres a la final, entre ells el meu restaurant preferit de Pamplona, el Basser Riberri, salutació, si us escolten.
4: Santos, entiendo que tu restaurante preferido no es el Espai Versátil.
1: A Pamplona, ha dit, a Pamplona.
5: Ai, perdona, he dit de Pamplona.
1: A Badalona, vale. Catalunya i al món crec que no hi ha dubte, no? Santos?
4: Vale, vale. Bueno, no ho sé.
5: Bueno, jo tinc el cor dividit entre l'espai classe i l'espai versàtil, com sabeu, llavors...
4: Ara sí.
1: Doncs, Santos, Dragos, molta sort en aquests dos concursos, que us ho passeu molt bé, que d'això doncs, no en dubto res, i gens, vull dir, i com diu el Dragos, el que segur que guanyeu és l'experiència. Que vagi molt bé. Una abraçada.
5: Moltíssimes gràcies.
4: Adéu,
1: bon dia.
4: Adéu, bon dia.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: I el 28 de juny, el restaurant Tarik de Badalona oferirà el seu últim servei, un restaurant de referència per tots aquells que els agrada la cuina indopakistanesa i que ara, després de gairebé 16 anys, es quedaran orfes. Ens quedarem orfes, Tuti.
6: Doncs sí, ens quedarem tots orfes al capdavant del Tarik i a l'Edgar Tejada, qui també va ser l'impulsor de Forquilla Badalona, una entitat, recordeu, que pretenia aglutinar a tots els establiments de la ciutat per crear sinergies i també que hi hagués bona sintonia entre ells, no? Bon dia, Edgar.
7: Bon dia.
6: Com estàs?
7: Doncs ara una mica més nerviós, venia molt tranquil, sí, perquè ens està superant tot plegat, la veritat.
6: Aclaparat,
7: i
6: no?
7: Aclaparat i quasi que amb el primer que volia dir, quasi que ho sento, de veritat, perquè... Potser ara sona com molt sobrat, però és que estem tenint una resposta aquests últims dies de gent que ens truca, que t'abraça, que vem els serveis plorant, perquè comenten anècdotes, jo venia aquí amb el meu pare, que ja no hi és, o jo... No. I estem superats i quasi que et sap greu, no? Perquè veus clients... sincerament, que et diuen, bueno, és que ja no venia ni pel curri, no? Venia perquè m'agradava el menjar, però perquè estava a gust, perquè xerràvem, bueno, perquè al final t'implicaves tant amb els teus clients...
6: Ja m'explica, no? Ara te n'adones, doncs, el que representava el Tarik per Badalona?
7: Bueno, sí, saps què passa? Que nosaltres fèiem feina, no? Estàvem allà cada dia i gaudíem de la nostra feina, i ara una mica que en un mes recuperes 15 anys de clientela i d'amics... doncs sembla que sí, que hem aconseguit que fos
6: Tarik
7: una cosa diferent, no? on la gent estava a gust, i bueno, que era el nostre primer objectiu, que la gent es trobés a gust.
1: De fet, 16 anys de Tarik a Badalona, hem gaudit d'aquest restaurant, però 25 anys des que va néixer el Tarik València. Tenim la Maica, que és la mare de l'Edgar, a l'altra banda del telèfon. Maica, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
1: No sé si,
8: com esteu?
1: No sé si ja intueixes per la veu doncs, aquest una mica nerviosisme, emoció per part de l'Edgar, del teu fill. Imagino que n'heu parlat molt també d'aquest canvi d'etapa, sí?
8: Sí, n'hem parlat molt, sí.
1: I com ho veus tu, que va ser, diguéssim, qui va arrencar doncs, amb aquesta aventura de cuina indopakistanesa, no? Que en aquella època, 25 anys després, era segurament tota una sorpresa per molts comensals.
6: Sí.
8: Pues sí. Però una miqueta és el que diu el meu fill, que nosaltres hem lluitat, hem treballat, no ens donem compte de les coses perquè hi posem el cor i l'ànima, però té raó, hi ha etapes de la vida que arriba un moment que és molt important, pues, la família, pues, moltes altres coses, i que s'acaben etapes i en comencen unes altres.
6: Maica.
8: Però sí, em sento molt feliç.
6: Maica, tu vas obrir el Tarik a València, a Godella?
8: Sí.
6: Sí?
8: Sí, a Godella, sí.
6: Per què la cuina indopakistanesa?
8: Pues perquè vaig conèixer una família pakistaní i jo, com que sóc tan atrevida a la vida, dic, si tu t'encarregues de la cuina i cuinem, jo m'encarrego de portar el negoci. I vam dir, vale, va, comencem. I així va començar una mica el Tarik a Godella, que tampoc ens donaven ni 5 cèntims i encara està obert, El que passa que jo ja m'he fet gran.
1: I el Tarik també ha anat creixent, no?, com ho ha estat fent durant aquests 15-16 anys aquí a la ciutat de Badalona. Com recordes, com us va acollir, Edgar, aquí la ciutat, no?, en aquesta aventura del Tarik Badalona? No sé si consideres que és una plaça difícil, la ciutat, en el món de la restauració.
7: És una plaça exageradament difícil. És una plaça per un restaurant de cuina fa 16 anys que vam obrir. aquest tipus de cuina era molt més difícil, eh? I després de 15 anys només puc tenir sentiment d'agraïment, no? Perquè estem molt agraïts a la ciutat, a vosaltres, no?, que sempre ens heu obert les portes, i però sí que és veritat que els inicis van ser molt durs, no? Al principi vam tenir una mica aquesta resposta de la Badalona de poble, no? De, ui, tu qui ets? A tu no et anirà bé. Inclús restauradors, recordo que quan ens començaven a anar bé les coses, no estaven contents. Aquesta Badalona de poble que jo dic que és la que no m'agrada, no? I va ser molt complicat, molt complicat. Va ser, jo diria, 3 o 4 anys que ens vam dedicar sobretot a explicar qui érem, no? Ei, que jo sóc dels vostres, que sóc d'aquí de Badalona, jo jugava aquí als Maristes, jo, la meva dona és de tota la vida. Més que explicar la nostra cuina, explicàvem qui eren perquè ens acceptéssim, no?
6: Perquè no es veiessin foranis.
7: Exacte, exacte. Perquè no es veiessin foranis i, a més, amb un menjar de fora i tot, no, al nen no li agradarà, aquest tipus de cuina aquí no funcionarà, feu durums i kebabs perquè no sabien què era. No,
6: el picant, oi?
7: El picant, a mi picant. Vull que eren tot, i els primers anys van ser molt...
1: Guanyar-se
7: molt,
1: la confiança,
7: sí,
1: una mica, no? Del comensal que seu a la taula i que demana...
7: Correcte.
1: I què puc tastar, clar,
7: no?
1: Què em puc
7: agradar,
1: no?
7: Que jo em vaig equivocar, potser, no? Perquè vaig pensar, home, una cosa nova a Badalona, diferent, serà el primer dia obrir la porta i gent fent cua al carrer, no? I va ser el contrari, no? Va ser, ostres, 3 o 4 anys de lluitar. Aquella etapa, que és la que estava mare, ens sap ella que ens va costar moltíssim. Però, clar, ara no puc quedar-me en com vam començar. M'haig de quedar, al final, com acabem, no? I no té res a veure de com vam començar, com acabem.
1: I, a més, com acabeu després d'haver superat períodes, per exemple, com la Covid, com obres al mateix carrer on esteu, no?
7: Sí.
6: Clar, tot. És el que t'anava a preguntar. No sé què és el més difícil que heu hagut de suportar, entre cometes, durant aquests anys, i també el moment més feliç, Edgar.
7: No, és que feliç, si els que heu vingut al restaurant sabeu que feliç ens fa treballar, no? El mateix servei, disfrutem, no?, molt fent la nostra feina. Per tant, el moment més feliç no te'l sabria dir, perquè cada servei per nosaltres era felicitat absoluta. De moments complicats hi ha molts, perquè, mira, aquest moment de felicitat absoluta de molta feina, molts dies significava que la meva filla estigués a dalt dormint al restaurant perquè no podia estar sola a casa. Vull dir que a vegades aquests moments de felicitat també haig de mirar qui està amb mi, no? Perquè és molt fàcil quan diem moltes vegades, el restaurador sacrifica molt. I dic, no, el restaurador no. La família completa d'aquest restaurador. Perquè si jo estic aquí, vol dir que la meva dona està fent el sacrifici d'estar amb les dues nenes, anar tot arreu sola, les nenes que es perden moltes coses. Jo a vegades li deia al col·legi, escolta, no fiqueu activitats al cap de setmana, sisplau, perquè la meva filla no pot. Que a vegades deien, aquest cap de setmana aneu a la muntanya a buscar no sé què. I jo no podia fer activitats amb la meva filla. És això, no? Vull dir, també molta feina també significava, molta feina ens donava felicitat, però també significava que el sacrifici cada dia era més gran.
1: A més, has treballat, deies, no només els sacrificis del qui està al capdavant, sinó de la família, no? I tu has treballat molt estretament amb la família, amb la mare, no?, amb la Maica, que ara doncs escoltàvem que ens acompanya, però també doncs amb la dona, no? I amb gent que t'has fet una mica, imagino que en un servei, al final, acabes treballant amb... Són com els de casa,
7: sí,
1: no?
7: Sí, és que és el que m'he intentat, i és una mica el que vaig aprendre, i potser és un dels errors, el que vaig aprendre de la meva mare és que Tarik era casa nostra, i tu quan venies estaves venint a casa meva, i tu quan tens un convidat a casa teva, doncs el tractes com un mes de la teva família, no? I això és el que m'he intentat a Tarik, és el que vaig aprendre de la meva mare, i és el que hem anat fent.
6: I quin és el moment que et planteges tanco?
7: Bueno, el moment que em plantejo tanco ja fa temps, eh? Fa potser un parell d'anys o així, vaig tenir un susto. Jo estava fent un cafè a casa sobre les 6:30 del matí i em vaig desplomar. Vaig desplomar i vaig aparèixer al llit, li vaig dir a la meva filla petita a trucar a l'ambulància ràpid i vam acabar Can Rutí. Després vam descobrir que havia estat mitja hora a terra sense coneixement, que havia donat un cop a cap a una paperera que havia destrossat. Això vam descobrir després com va venir l'ambulància. Després de fer totes les proves, bueno, 2 hores a Can Rutí, vaig dir, ei, jo tinc que anar a treballar, saps? Em vaig treure la via i vaig anar a treballar.
6: Imagina't.
7: Després d'això, després de totes les proves, al final estava genial, jo estava molt bé, prova d'esforç, el holter, totes aquestes coses que fan. Em van dir que era estrès. no? Van dir que eres 3. A partir d'aquí ja la família va començar a pressionar una mica, a dir, ei, papa, et fas gran, papa, no és el mateix, has de baixar, és una persona molt intensa amb allò que faig, i des d'aquell moment vaig intentar doncs, reduir el número d'hores que anava al Taric. Va, el dimarts, si no hi ha feina, doncs anem a sopar a la família, no? I jo estava sopant amb la família i em deien, papa, tu estàs aquí o estàs allà, no? Perquè igualment no desconnectaves. I tot, durant tots aquests anys, doncs, el nivell d'estrès, i vas coneixent coses com el cortisol, l'estrès, els nervis, l'ansietat, no dormir per les nits, etc., cada cop anava més, no? I des de després de la Covid ha sigut no parar, i hi ha hagut un moment a la meva vida que he dit, em considero relativament jove, i crec que li haig de tornar a la meva família tot allò que no hem pogut fer durant aquests anys. I ara, doncs, la meva prioritat vital és la meva dona, les meves filles, la meva família, els meus amics, i no quadra tenir un restaurant que bàsicament treballes els caps de setmana amb
1: aquesta conciliació.
7: Exacte, eh? I no quadra.
1: I per això el 28 de juny serà l'últim servei, eh? Maica, per aquest últim servei, per aquestes últimes setmanes de Taric a Badalona, què li recomanes tu a l'Edgar?
8: Pues el que ha fet sempre. El que ha fet sempre, pau, tranquil·litat, i el que ell sap fer, i agrair a tothom que ha entrat a casa. No hi ha cap cosa, i ell ha pres aquesta decisió, i em sembla la més correcta, i crec que ho fa estupendament bé. Aquest... Perquè arriba un moment que el cor i el cos te diu prou, perquè tens una lluita, pues, que jo també he vingut com el meu fill, perquè jo també he tingut fills i negocis. Llavors ho entenc.
6: I tu també ets intensa, Maica.
8: Eh?
6: I tu també ets intensa. Això ho ha heretat el teu fill de tu, eh?
8: Sí.
6: Que no sabeu rebaixar, ho heu de fer tot a totes.
8: Sí, a totes, a totes.
1: Aquesta és la recepta de la teva mare. Edgar, quina recepta preparareu vosaltres per l'últim àpat? Hi haurà alguna d'especial o no?
7: És que serà per nosaltres l'últim àpat, però tothom que està venint és l'últim àpat. O sigui, per tant, per nosaltres cada servei és l'últim àpat, i l'únic que volem és que si tornes a fer l'últim àpat al Taric perquè fins ara has estat a gust, o t'ha agradat seguir fent el que fèiem fins ara, fer-ho absolutament igual, no fer cap canvi, perquè és el que fem, és el que ens agrada, és el que fa que la gent torni. Doncs això, gaudir una miqueta més, despedir, perquè ara triguem molt de temps, em donar explicacions, abraçades, petons, tot, i això fa que el servei
1: sigui... Ara el servei s'enganxa amb l'altre.
7: Sí, però és una mica més lent, perquè estàs amb més gent, i bueno, això... De fet, penseu que jo quan vaig prendre la decisió de tancar, si no ho vaig fer abans és perquè per mi tancar era un fracàs, no? Dic, hòstia, això que ha començat ma mare fa tants anys i jo no aconsegueixo acabar-ho, de cara a la família, no seguir amb el Taric, em sentia com el pare fracassat, vull dir, durant tot aquest temps de reflexió, per mi era un fracàs tancar, no? I ara, quan he pres la decisió, doncs la gent em fa veure de dir, ei, no és un fracàs, és un canvi d'etapa, però realment, aquests últims mesos, estava en la sensació de, hòstia, una persona fracassada, no podré sortir pel carrer, que la gent em dirà, mira, el del Taric, el fracassau ese que ha cerrado el negocio, míralo. I em va costar més, potser si hagués tingut més clar que no era un fracàs, ho hagués fet fa un any, no?
1: Però... Sí, no, l'èxit personal, en moltes ocasions, al saber-se escoltar i al saber-se prioritzar.
6: Doncs sí. Edgar, tu vas ser el fundador de Forquilla Badalona.
7: Sí.
6: No sé si s'ha aconseguit o s'aconseguirà algun dia que la restauració d'aquesta ciutat vagi a la una.
7: És una de les coses que deia de les parts negatives del Taric, no? Quan vaig començar a veure que alguns col·legues anàvem uns contra els altres, que no ens parlàvem, que no ens coneixíem, que no acceptàvem que tots ens podien anar bé, i és el que vaig aconseguir. Jo, com a mínim vam fer un grup que molts seguim en contacte via WhatsApp, no tenim una representació pública, però ja hem aconseguit alguna cosa que es queda, no? Aquella relació personal que tenim entre molts restauradors, que ens seguim ajudant quan busquem personal, quan busquem un proveïdor, quan tenim algun problema, quan un dia ens va malament, oye, què ha passat? Tu tens feina? Jo no, vale, vos tots estem igual. Aquest lligam ja el tenim. Sí que m'agradaria que en un futur aquest lligam fos a nivell representatiu, no? Hem aconseguit coses com unes ajudes de 5.000 euros als restaurants, com ampliar horaris en l'època de la Covid quan va acabar. Vam aconseguir moltes coses. El premi que li van donar a la ciutat de Badalona, a Brussel·les, pel tema del reciclatge, de l'oli reciclat. Vull dir que érem un grup actiu amb moltes iniciatives i m'agradaria que alguna vegada, doncs, això seguís endavant, però Ja no sé si estarà en les meves mans.
1: Doncs, Edgar, moltíssimes gràcies per ser avui...
6: T'has emocionat, avui, l'Edgar.
1: Sí, emocionat, sí, sí. I ens ha fet emocionar també nosaltres. Sí. Gràcies, Tuti.
6: Gràcies.
1: A tot l'equip del Tarik.
6: Maica, també, que la tenim allà.
1: A la Maica.
6: Gràcies, Maica.
1: Només us podem dir que gràcies i que esperem que aquesta nova etapa us sigui de molt bon profit.
7: Moltes gràcies.
1: Adéu.
8: Serà, serà. Moltes gràcies. I una abraçada i un petó.
6: Igualment.
8: I tinc un fill molt gran.
1: Immens, gràcies, adéu.
7: Adiós, mama.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí. Del Badalona Matí.
1: A la Cristina Fernández la vam conèixer a través del seu perfil a xarxa social, sobretot a Instagram, @lepeticolibri. Així és doncs, com ella, amb aquest pseudònim, explicava, narrava, i de fet encara narra, doncs, les seves experiències de viatge en família. I a partir d'aquí doncs, la vam contactar i és des d'aleshores que col·labora amb nosaltres al Badalona Matí. Cristina, què tal? Molt bon dia.
9: Bon dia.
1: I ara que estem al mes de juny i estem, en definitiva, a les portes també de aquest període de vacances, no?, d'estiu, i on moltes persones segurament doncs, pensaran a fer-se un perfil de xarxes socials o a nodrir el perfil que ja tenen de xarxes socials d'aquestes imatges de les seves vacances, no?, dels seus viatges, doncs podria ser una bona opció el parlar també de com penjar o compartir contingut, no?, la xarxa relatiu als viatges que nosaltres fem.
9: Sí, al final jo intento, bueno, compartir vivències reals, evitar imperfeccions i explicar també els imprevistos, fer una mica això que és quotidià i allò que ens passa, però sobretot respectant molt, en aquest cas, la, bueno, la privacitat dels nostres fills.
1: Mm-hmm. Sobretot a Instagram hi ha moltes persones que utilitzen el seu perfil per mostrar també imatges a Instagram, que és un perfil on predomina molt la imatge i sobretot la imatge bonica, no? L'estampa és el que més utilitzen els usuaris per mostrar les seves vacances, no? Ara, com fer-ho de manera diferenciadora és el més difícil, segurament.
9: Clar, bueno, al final, saps què passa? Que els que coneixem una mica aquesta xarxa social potser també veiem que els últims anys s'ha convertit en una mica de, diguéssim, de publicitat, no? Al final acabes veient molts perfils que al final mostren els ofis, però per una ganància econòmica que hi ha darrere. Llavors, bueno, podem fer-ho també d'una manera natural, explicant en el meu cas els viatges, que és allò que més ens agrada fer en família, però respectant una mica la privacitat de la nostra família.
1: Mm-hmm. Com fer-ho? Com posar una imatge que cridi l'atenció, però doncs, amb la imatge d'un menor pixelat, no? O a vegades evitant que surtin aquells trets que el poden identificar.
9: Sí, en el nostre cas, ja et dic, intentem explicar les nostres vivències, però per inspirar altres famílies i donar idees de plans amb nens, bueno, que permet guardar també un record d'una manera també diferent, com un diari digital, però és el que tu dius, no cal potser a vegades mostrar la imatge en un primer pla, sinó potser unes manetes, uns peus, i en el nostre cas, a vegades també surt la meva filla, però perquè és una forma natural, vull dir, normalment no és un primer pla, és en un, bueno, en un context, no? Però bueno, de fer-ho de forma orgànica, natural, diguéssim, no? Sense una exposició molt marcada.
1: Tenir perfils de viatges com el de l'Epetit Colibri, no sé si et permet també el conèixer doncs, altres famílies que també siguin amants del viatge, no? Sobretot de visitar muntanya o petits pobles rurals, també amb aquesta mateixa casuística, no? Amb nens petits.
9: Sí, a nosaltres ja et dic, a mi personalment he conegut molta gent a través de les xarxes socials, en aquest cas a través d'Instagram, i parlo molt amb altres mares, sobretot, amb altres famílies, i a mi em permet descobrir molts jocs que potser d'una altra manera no ho faria, i també directament parlar amb aquelles persones i preguntar-li, escolta, això realment val la pena, m'ho recomanes, a partir de quina edat creus que tal, i llavors, bueno, potser en el teu dia a dia no tens amigues o gent propera que ha anat a aquests jocs, però l'Instagram et dona la possibilitat d'ampliar una mica més aquest...
1: De tenir aquesta comunitat,
9: clar,
1: no? Amb un interès afí.
9: Sí, i la veritat que a nosaltres, personalment, ens ha anat molt bé i per lo que ens diuen, també hem ajudat a moltes famílies
1: a trobar destinacions, no? Suposo. Heu visitat llocs que us han recomanat des de xarxes socials en el vostre cas?
9: Doncs la veritat que molts dels plans que fem a Barcelona, a Badalona, a Barcelona ciutat i voltants, els hem descobert arrel d'Instagram. I el fet d'acabar de decidir-nos si anar o no anar és també per les experiències reals d'altres famílies.
1: Per tant, no només recomanes, sinó que també, diguéssim, t'arriben aquests suggeriments. Com, malgrat totes aquestes mesures de protecció necessàries, seguir fent el nostre contingut interessant? Cristina?
9: Jo sempre intento que porti valor, perquè al final explicar, entre cometes, la nostra vida personal penso que tampoc pot aportar res a ningú, i en canvi explicar idees que puguin inspirar altres famílies a poder-se organitzar els seus plans i les seves vacances, crec que pot ser d'utilitat i de valor. Llavors, donar-li més valor allà on anem, explicant les nostres rutes, les nostres activitats, parlant d'aquí també sobre trucs de viatge amb nens, i sobretot compartir la meva experiència personal, no? Les nostres impressions i les nostres emocions, com ho vam viure, per veure de primera mà aquesta experiència.
1: Això va ser divertit, o aquesta part de la ruta se'ns va fer pesada, però aquella altra no, vull dir, amb detalls, explicar allò que vam sentir.
9: Sí, donar una mica, no només informació pràctica, sinó també una mica d'informació personal, com si una amiga t'expliqués com li ha anat.
1: Molt bé. I per fer-ho, parlàvem d'Instagram, per exemple, que és la xarxa creativa per excel·lència, no? Com ensenyar tot aquest contingut, no? Com convertir-se una mica en un expert de la fotografia i fer-ho amb creativitat, no només en el llenguatge que utilitzem, no? Que tu deies interpel·lar molt l'altra persona o fer molta referència a com ho ha viscut un mateix, a l'experiència personal, sinó també com una mica enamorar, no? el nostre seguidor a través de la imatge.
9: Sí, al final hem de, d'intentar que aporti sobretot valor, i a més serà més una xarxa social que cada cop li dona més valor, ja només són els likes, és també que et guardis, no? aquell contingut, aquell post, si tu te'l guardes, l'algoritme considera que és important per tu, ja no només ja et dic els likes, els comentaris, i llavors creu que això dona valor i et dona més visibilitat, no? Però ja et dic, tot això nosaltres ho fem d'una manera molt natural, molt, molt orgànica i pensant una mica que pugui aportar valor. I ja et dic, en el cas de nens menors o inclús de la nostra família, perquè també hem de ser prudents, que no tothom vol publicar la seva imatge, ja siguin també adults. Llavors nosaltres en família decidim quina foto es comparteix, quina no. De totes les fotos que fem decidim quina és aquella que pels altres els hi pugui aportar, no? No només una, perquè nosaltres, jo considero una foto nostra de família, pot quedar molt maca al nostre menjador, però li és igual als altres, no? Diguéssim. Llavors, trobar una mica a l'equilibri amb això.
1: Molt bé. I això que et preguntava, no? Per idees creatives, com trobar aquesta creativitat, suposo que és això que abans ens explicaves, no? Que a vegades un detall d'una mà tocant la neu o uns peus fent un camí, no? És suficient també si saps jugar amb la llum, amb l'entorn, com per cridar l'atenció, no? Explicar aquestes microhistòries, no? En el detall.
9: Sí, correcte. I també a nivell de família, per mi és important registrar una mica les impressions sense posar imatges sensibles, però fer com un petit diari familiar digital per nosaltres també té bastant de valor. I sobretot això, compartir informació de llocs i activitats més que sobre les persones concretes, no? No explicar, a vegades, moltes amigues també em diuen, ostres, és que t'han anat molt bé les vacances, és que t'he vist a Instagram ostres, que bé, no? Però clar, vull dir, quan la meva filla té una rebequeria o tenim un moment de discussió, això no mostres, no? Normalment mostres lo bo, no? Però s'ha de ser també realista i saber...
1: Conscient de que De sí, tot passa.
9: Correctament, eh? I ens passa a tots.
1: De tot passa i ens passa a tots. Per tant, clar, jo ara pensava, no?, en una xarxa social on predomina la foto perfecta, no?, potser és la més divertida o la més imprevista, la que guanya més seguidors, no?
9: Sí, a vegades, bueno, ja et dic, amb això, a més del tema de l'algoritme i de més, mai saps, nosaltres ho fem de forma, ja et dic, molt natural. Escolta, si li porta a portar alguna cosa a altres famílies, jo encantada.
1: Doncs molt bé, ja sabeu que al final compartir viatges a les xarxes, doncs com ho fa la Cristina, pot acabar inspirant, no?, connectant també amb altres famílies que tinguin aquest mateix interès. I a més es pot explicar, no?, aquests viatges, aquesta passió també pel descobrir nous indrets sense necessitat de deixar-nos al descobert.
9: Sí, al final, bueno, és possible, ja et dic, el que tu dius, explicar una mica les experiències, doncs també parlant de valors, de vivències, de llocs que recomanem i posant sempre el centre en el més important, que és gaudir junts del temps en família. Perquè al final t'adones que, bueno, les fotos passen, però els records i les vivències es queden.
1: Cristina, moltíssimes gràcies una vegada més i al llarg d'aquesta temporada per haver col·laborat amb nosaltres aquí al Badalona Matí. Que vagi molt bé.
9: Gràcies a vosaltres.
2: El millor del Badalona Matí.
10: Seleccionem els millors moments del programa.
2: Badalona Matí. Els millors moments.
11: Els millors moments.
2: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
10: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
1: I a aquesta hora donem pas a la tertúlia del Badalona Matí, avui amb en José Telle, d'Antoni Ruiz, en Francesc Ribot i en Tomàs Vizcaíno. Què tal? Benvinguts.
12: Bon dia.
1: Bon dia. Ens atenia aquest matí en Cristóbal López Romero, arquebisbe de Rabat, veí. Ell es va criar al barri de Sant Cris, periodista també de formació, i deia, fent esment a la ciutat de Badalona, no?, i amb aquest paral·lelisme també al Raval, on sí que s'adreçarà al Papa Lleó XIV, i posant èmfasi també en, diguéssim, l'informat que està també de l'actualitat local, m'hauria gustat que fuese a Sant Cris, deia el Papa, no?, i que a més ha posat de manifest, deia que visités el lateral de l'autopista perquè per enèsima vegada, deia, s'han posposat les obres al lateral, eh? Avui parlarem amb veïns d'aquesta zona de la ciutat. Les obres, recordem que s'ha anunciat que començarien a finals del 2027, i ell deia, mira que han passat anys i que, doncs, se n'ha sentit a parlar, durant dècades i dècades, d'aquesta necessitat, diguéssim, també de reforma del barri del Sant Cris i de millora connexió, en general, de tota la ciutat, no? Crida l'atenció que des de Rabat, doncs, estigui com a mínim a mi, no?, la cridava el dia també de les necessitats del barri on va créixer i de la ciutat de Badalona.
13: Aquesta obra és una Sagrada Família,
14: dos Sagrades Famílies. Sí.
15: I és important la militància badalonina. Tenim badalonins pel món, tenim molts, fins i tot tenim alcaldes, hem tingut alcaldes a diverses ciutats fora de Badalona que eren gent de Badalona. O sigui,
14: president d'Estat, a Xile. Mm-hmm. Fill d'una badalonina. Mm-hmm. No podem dir que sigui badaloní, però... Bobrit, no?
15: Sí.
14: Sí, era la seva mare era de Badalona.
1: Molt bé. Doncs sobre la visita del Papa, deia en Cristóbal López Romero que segurament, no?, centri, deia, el Papa té una dimensió universal i, per tant, allò que diu, doncs, transcendeix el lloc i el moment. I ella assenyalava que és un moment crític, l'actual, i que es tracta de l'únic líder mundial que parla de la dignitat humana, de la no utilització de la IA contra l'ésser humà i també ha dit es posiciona contra les guerres. No sé si esteu d'acord en aquesta triada, no?, que ell mencionava també com a base del missatge del Papa Lleó XIV, com vosaltres valoreu la visita al circuit que s'ha estipulat, també ha fet molt d'èmfasi això, que no és casual tot el que pugui passar a l'entorn de la visita del Papa, sinó que està molt organitzat, molt preparat de totes aquelles qüestions de què en parlarà, de com ho parlarà, no?, malgrat tota la polèmica amb el català, i sobre això deia, s'ha de posar en valor la visita i ens hem de sentir entrar en el que digui i no en quina llengua ho digui. Francesc.
15: Home, això és una fal·làcia total, entrar en aquesta afirmació. O sigui, a veure, forma, contingut i forma sempre van plegats de la mà. I si algú això ho sap bé, és l'Església. Perquè si algú cuida les formes, és l'Església. Per tant, fals. I la culpa, en tot cas, no li ficaria amb el Sant Pare, li ficaria al senyor Omeia, que ja ens ha donat molts exemples de que sent una persona que sembla que ve de la franja catalanoparlant, va ser el que va fer el trist espectacle de quan el pare és francès, del qual ell es declara seguidor, i havia de beneir la imatge de la Mare de Déu Montserrat, i el pare francès se sorprenia perquè tenia la llista i la tenia en castellà, el mateix pare francès va dir, però no ho haurien de fer en català. I el Omeia va dir, no, en castellà. O sigui, que no hi ha res casualitat, i si hi ha alguna cosa que no hi ha casualitat, és en tot allò relacionat amb l'Església. Dit això, els missatges que vol donar el Sant Pare ens semblen perfectament actuals. És una persona que viu en aquest món, veu els problemes que hi ha, és molt important, des del punt de vista d'imatge, els llocs on anirà. Llàstima que no pugui, el temps no li permet passar per Sant Roc, amb el qual també havia estat vinculat, però bueno, jo crec que la gent l'escoltarà, i tant de bo, a part de la gent, que el millor de persones que pot haver anat l'altre dia a Madrid a la seva missa, potser que l'escoltin molts caps d'estat, mm-hmm. perquè tots aniríem una mica millor si escoltessin aquest missatge amb aquests termes, no? I no oblidem la part social.
1: Com a mínim la plana política espanyola ho farà avui en la seva visita al Congrés.
15: Sí.
11: Sí, jo veig que des que l'Església va encetar aquesta tradició de visitar altres països, de recordar que els papes no viatjaven fa menys d'un segle, per tant aquesta nova tradició la celebro i crec que és una visita d'estat en totes les regles, per tant aquí la religiositat està bé per una banda, pel missatge que pugui dir als seus fidels. El que considero és que es preparen, jo crec que, evidentment, com a visites d'estat hi ha uns interessos del darrere molt importants. Uh-huh. Aquesta és una. La segona, per mi, una persona que parla de pau ja m'està bé, abans que disparar o abans que fer un cop de puny, doncs m'interessa que es dialogui, no? Qualsevol religiós, practicant, doncs crec que estarà d'acord. Ara bé, hi ha trepitjades d'ull de poll, aquí també s'està parlant de molts afectats que van patir abusos, i aquí se n'ha de parlar amb llum i taquígraf, i el que crec que també s'està fent és a porta tancada. Que les coses s'han de fer també, evidentment, amb una discreció, no? Però s'ha de posar al damunt de la taula, i qui l'hagi feta que la pagui, sigui un clèriga o sigui un delinqüent.
1: Sobre els abusos, també sí. Parlaves de... Ell sobre això ha dit, ja era hora, diguéssim, s'ha posicionat a favor, diguéssim, d'aquesta reparació, no? I deia que l'Església estaria duent a terme, no?, també amb aquesta trobada de caràcter privat, això sí, que tindrà lloc avui, i que hi ha alguns activistes també que ja s'han manifestat en contra, i ha dit, el Ministeri d'Educació estaria bé que també es reunís amb víctimes d'escoles, ha parlat de l'escola pública, diu que això encara no ha passat, com sí que ha mogut fitxa al Vaticà en aquest sentit.
12: Bueno, és que la reparació no només s'ha de fer amb paraules, no?
11: Clar.
12: Sí, la reparació s'ha de fer amb fets, i això ho ha de fer l'Estat, els dos estats, l'Estat del Vaticà, no?, que és el màxim responsable dels que van fer aquestes troperies, i després l'Estat espanyol, no?, que també va tenir això. Jo no estic d'acord en que sigui una visita d'un cap d'estat qualsevol i que se'ls tracti com un cap d'estat qualsevol. O sigui, fa ben poc a Barcelona vam tenir la visita de 4 o 5 caps d'estat simultàniament, entre ells d'estats molt importants com Mèxic o Brasil, i no es va fer, no es van tallar accessos, no es va fer una campanya de comunicació amb un dispendi de diner públic increïble, no es va recomanar a la gent que es tanqués a casa seva a fer teletreball i que no sortís. Per tant, s'està tractant com si això fos un estat catòlic i no un estat aconfessional laic. Per tant, això no es podem oblidar, malgrat que ens agradi el que digui el papa, que jo sóc dels que m'agrada que el que diu aquest papa, no com altres papes, o sigui, m'agrada el seu discurs. Crec que alguns que ahir l'aplaudien haurien d'aplaudir menys i escoltar més, perquè està dient algunes paraules, no?, que són molt, molt importants, que sobretot aquells que volen ser més papistes que el papa, doncs a veure si és veritat, i són més papistes que el papa, i recorden que tots els
14: Totes les persones són éssers humans i que no existeixen persones il·legals i que tothom té drets, i sobretot l'alcalde de la nostra ciutat hauria de sentir això. Però precisament com m'agrada el que diu aquest papa i m'agrada el seu discurs, crec que amb més rotunditat hem de criticar aquest posar-se de genolls a un líder religiós amb un estat que no ha de professar cap religió i que ha de ser respectuós amb totes les confessionalitats. A mi em sembla una vergonya, com a laic, aquesta genuflexió com a estat i de recursos públics, que moltes vegades es diuen que moltes polítiques això no es pot fer perquè no hi ha diners, i resulta que quan ve el papa surten diners de sota la catifa per muntar una festa que, insisteixo, a mi em sembla una vergonya.
1: Tomàs.
13: Bueno, jo tot i estar en part d'acord que potser és gran massa tot el que la importància que s'hi dona a la figura del papa, com a persona també laica que sóc, però bueno, també és cert que és una persona molt... té una immensa quantitat de persones que, bueno, són devots i fidels de la religió que del papa, i bé, doncs jo normalment tinc molt de respecte a totes les persones que en aquest aspecte, no? que

0: líders religiosos.
1: Sí, però és un líder religiós que avui estarà al Congrés dels Diputats, i en aquest sentit preguntava sobre quines qüestions creu que en parlarà, no? I ho vinculava també amb la visita a Canàries i deia: estic segur que desautoritzarà les forces polítiques que utilitzen la immigració per redi polític. És una vergonya, deia, i ha preguntat per quina formació política es referia, deia, a un entendedor poques paraules bastant.
0: Sí, però mira, Jesús de Nazaret va ser un gran guia espiritual, però si el poséssim com a líder d'un país, seria un nefast gestor, perquè evidentment aquestes polítiques es poden dir en sentit religiós, però efectivament, en efectivitat, són absolutament inviables. Per tant, en el mateix sentit, qualsevol cosa que digui el Papa León s'ha d'entendre com a líder religiós. Qualsevol ideologia que ell tingui estarà sempre des de la vessant religiosa. Si es vol agafar alguna cosa, això sí que m'ho agafo perquè m'interessa políticament, doncs bueno, cadascú pot fer el que vulgui, però bueno, ho hauríem de mirar d'aquesta manera.
2: No, a veure, el Papa és un líder religiós, això no ho qüestiona ningú, però també és un líder polític i a nivell mundial, entre altres coses perquè tots hem sentit parlar de la diplomàcia vaticana. La diplomàcia vaticana existeix des de fa segles i segles i segles, i molts estats han fet servir la diplomàcia vaticana quan la seva no podia obrir segons quins fronts. Per això és important també els missatges que dona, perquè crec que són molt actuals en temes socials. Tots teníem un gran dubte, després del Papa francès, quin tipus de papa tindríem a Roma, i jo crec que els polítics que aplaudeixen, està molt bé que aplaudeixin, però també està bé que l'escoltin. I que l'escoltin, i que si realment molt d'aquests polítics, que a més es reclamen com a cristians i es reclamen com a catòlics, també mirin a veure si els plantejaments de les seves actuacions s'adiuen amb aquest missatge i rectifiquin. I aquí estaria d'acord amb el que comentava el José, de que alguns que van molt a missa i que van molt allò a totes les processons aquí a Badalona, doncs potser haurien de mirar si les seves actuacions reals i pràctiques s'ajusten amb aquest missatge.
3: Bé, jo faria servir aquella frase molt amanida catalana d'aquests microestats que doncs naden i guarden la roba, no ens enganyem. Vull dir que el Vaticà està per això, Vull dir que què li passa al cas de Suïssa, que no és religiós, però també, evidentment, articulen doncs, allò del tarannà entre grans potències o grans interessos econòmico-polítics i per sobreviure. Per tant, no ens enganyem, articulen el seu discurs i, a més, ell, que és líder d'una doncs, religió. Però si perdem de vista això, perdrem el focus, no? Com un microestat pot tindre tant de pes.
1: José.
4: No, jo molt d'acord en què no es pot agafar, o sigui, bueno, és que ara deies, no? O sigui, no es pot agafar una cosa i no una altra, no? Jo crec que els que no som catòlics ni creients tenim tot el dret a agafar el que ens interessi del Papa i el que no ens interessi. Però les persones que són creients, catòliques, apostòliques, romanes i més papistes que el Papa, lo lògic seria que agafessin el tot del discurs, no? I sobretot, allò que parlava, de lo que parlava Jesús, no? O sigui, jo crec que això és, Jesús parlava que totes les persones són iguals, que totes les persones tenen drets, que s'ha d'ajudar al que més pateix, vale? Jesús no parlava de l'avortament, Jesús no parlava de les relacions entre persones del mateix gènere,
3: ni casar-se,
4: ni res. Per tant, ni d'igualtat de dones, imagina. Però llavors, dir que quan el Papa diu que totes les persones són iguals, que no es pot aprofitar la immigració per a tot això, és que és una cosa que connecta molt amb el missatge de Jesús, precisament això sí, altres coses que diu l'Església no, però aquesta sí, connecta literalment amb paraules del Nou Testament. Va. Dir que això és, bueno, això és una cosa religiosa i després això com a gestió no té cap mena de sentit, jo crec que és voler ser més papista que el Papa i interpretar els missatges que dona el Papa. Amb el Papa, amb això, està sent molt literal, i per mi no és un missatge polític, és un missatge de solidaritat i d'humanitat. I tal com va dir, parlant de quan va visitar Sant Roc, quan no era papa, no? Hi ha laics que demostren molta més humanitat que molts fervents religiosos. Això és papa, és paraula de papa.
3: Escolta, aquests polítics que agafen el que els interessa no són creients 100%. Tu recorda que fa 20 anys aquí va haver una catàstrofe que quasi el món s'acabava quan es van consentir i es van permetre que persones del mateix sexe es casessin.
4: Sí.
3: S'havia d'acabar el món. Manifestacions per la Castellana de Madrid. Escolta, ja sentia un article de

0: rellegien la cosa de l'Enric Juliana, i deia, bueno, el món s'acabava. 20 anys després han normalitzat tot això, i qualsevol partit polític té a membres que han fet ús. I què ha passat? No ha passat res. Qui ha escollit, doncs, tirar per un camí o no? I no han sigut esquerres, de dretes o de més amunt. No, no, tothom se n'ha beneficiat. I en aquell moment hi havia, doncs, una demonització de qui va promoure-ho. Sí, per tant, menys fal·làcies i menys història.
1: Paraules de l'actual alcalde, sí, de fa 20 anys, paraules de l'actual alcalde fa 20 anys, ho va comparar amb estimar un gos. Va. Deia que si, no, que si per lo mateix es podia, et podies casar amb el teu gos. Va. Això, paraules de fa 20 anys, m'imagino que ara no seria capaç de dir-les.
0: Expressions i paraules d'aquestes, jo crec que...
2: No, però insisteixo...
0: Crida l'atenció i no són fundades amb una base...
2: en agafar, vull dir, o sigui, la gent que són practicants religiosos, em sembla que cap és impossible que hi hagi una persona que sigui practicant religiosa al 100% de totes les doctrines que diu la religió catòlica. Em sembla que no existeix ni un al món, ni tan sols el papa, perquè el primer que hauria de fer el papa, doncs també hauria de deixar de viure en un castell de no sé què, o el palau que tingui, i bueno,
3: no hi ha res més difícil que una coherència absoluta, no?
2: És impossible
1: que hi hagi una coherència. I en el Vaticà
2: hi haurà, dirigents tant del Partit Popular com de Vox que seran molt creients, però que després a casa seva, escolta, a casa meva, doncs, vale, fins aquí arribem. Aquí jo crec que això ho fem el 99%, ja sigui...
3: Per això jo he de predicar amb l'exemple.
4: I millor no agafar la llista de papes i veure com s'han comportat aquests papes.
2: Evidentment, o sigui, no parlem de la història.
4: Si anem retrocedint
2: amb el temps, no parlem de la història.
4: El tema de Sant Pare, la part de Sant l'hauríem de deixar de tornar.
3: Anem a parlar de la mama selectivitat o de la mama educació, si us sembla, eh? Ho dic perquè precisament aquesta visita a Catalunya al Papa coincidirà també amb la primera jornada de selectivitat, eh? El govern recomanava arribar amb temps a la selectivitat, precisament per la visita del Papa, per les restriccions que a partir d'avui ja doncs entren en vigor en matèria de circulació, i també per la vaga de docents, malgrat que els sindicats de professors han pactat no interferir en la selectivitat durant la vaga. Sí que és cert que demà és dia de vaga, però totes, diguéssim, les mobilitzacions començaran o protestes a partir de les 9 del matí, que és l'hora en què el primer examen, doncs, ja ha d'estar en marxa, però això no treu, doncs, que hi hagi un cert neguit entre l'estudiantat, que si algú de vosaltres, doncs, coneix algun alumne de selectivitat, no ha estat aquesta una edició com a mínim tranquil·la, eh? L'altre dia llegia també un article aquest cap de setmana que publicaven els companys del periòdico, i que recollia alguns testimonis d'alumnes que deien, entenem la protesta, però s'ha de tenir en compte que competim amb nota amb alumnes que no han tingut ni un sol dia de vaga, no? Comparant-se amb els alumnes, per exemple, de l'escola privada o concertada, no? Com valoreu vosaltres l'afectació que tot plegat hagi pogut tenir en la preparació d'aquesta selectivitat?
2: I l'art muy fino per part dels estudiants, sí. Jo estic a favor dels estudiants sempre, perquè també jo vaig passar per aquests dies, i són uns dies importants perquè t'estàs jugant un gran futur. És a dir, la nota que treguis te vincularà si entraràs o no entraràs a la universitat que tu hagis decidit. O sigui, és una cosa tan important com aquesta, i segurament aquesta universitat que has decidit és el futur de la teva vida. Vull dir que és importantíssim, però uf, no sé, jo com a estudiant, bueno, com a estudiant
1: tenen antic, 17-18 anys,
2: sí, sí, però jo crec que sí, l'art muy fino,
4: jo crec que es posen la vena sí, abans,
2: sí,
4: de la feina,
2: exacte. És
4: a dir, jo m'imagino,
2: s'estan preparant,
4: jo m'ha enganxat la selectivitat per un any, i el temps que vaig tindre em va ajudar pues, a estudiar. Clar, si els nois que tenen que preparar-se per les proves aquestes no han tingut classe, han tingut l'opció de quedar-se a casa i estudiar la part més feble que tinguin de les seves assignatures, no? Per tant, han tingut un problema que és la no connexió directa amb el professor, i han tingut una oportunitat que és poder saber quines parts més febles tenien per poder-se-les preparar. O sigui, jo crec que influència mínima, per no dir cap.
0: Jo sóc partidari de, per mi, que el sistema canviï. És a dir, jo no crec...
3: Que el sistema canviï, sí, Antoni. El sistema de selectivitat.
0: El sistema de selectivitat, per mi, ha de ser una avaluació permanent. Què és això de jugar-se-la tot a un dia?
1: Bueno, ja,
0: dia a dia a l'hora.
1: Bueno, ja és una mica així.
0: No és una mica això.
1: Ja es valora, crec que, més del 40% però, ja de l'avaluació contínua.
0: Però és decisiva. L'hora, sí, i el dia de l'examen és decisiu.
1: Però no te la jugues tot.
0: Per mi, començaria a principi del curs i avaluaria permanentment, i acabaria el curs sense necessitat d'aquesta ansietat. L'altre dia em vaig trobar amb els pares, estàvem en un evento, i a la fora, al carrer, la mare deia, em posaria al lloc del meu fill perquè està en un atac d'ansietat, perquè... crec que no cal arribar a aquesta situació i per mi cal, cal fer que s'acreditin les competències des que el curs comença fins que s'acabi. I també al final és un repàs del batxillerat, no ens enganyem. Per tant, com t'ha anat el batxillerat, per mi ponderaria tot i no jugar-se-la, jo crec que s'acaba el món en 15 dies, no? Per mi és exagerat.
3: És un repàs del batxillerat quan el batxillerat, en bona part, és una preparació de la selectivitat.
0: Exacte,
3: no?
0: Aleshores...
1: Jo... No, no sé, no sóc pedagog i és un debat recurrent aquest i escoltar-se experts de l'altra banda i al final, si no en saps, tots tenen raó, eh? Per tant, que això que ho decideixin els experts, no? Però és veritat que si una persona està ben preparada al batxillerat, la selectivitat és molt fàcil, perquè al final és una... Sí. És una i no cal estudiar gaire. O sigui...
0: Però tu estaràs amb mi d'acord que aquesta nota de detall és per la pública? Que tens dents calés i els pares et poden pagar una privada... Una... entres tranquil·lament amb 5 punts menys?
1: Això anava.
0: No, no, no fotem. Llavors, saps tema més o menys?
2: Com?
4: És un tema
2: una privada?
4: De la...
1: No,
4: clar.
1: No, però això anava...
3: La nota de tall baixa.
1: Sí, clar. Això anava ara, que jo crec que els estudiants de la pública estan en desavantatge amb els de la privada.
0: Clar.
1: Això fa temps que passa, i si aquest any passa, no serà per les vagues. Precisament, per un motiu de les vagues, és per això.
0: Sí,
1: i s'ha demostrat amb el no dels docents a millores exclusivament de condicions laborals, de condicions salarials. O sigui, perquè una cosa que estan posant els docents sobre la taula és que el problema és de sistema, no de condicions laborals, de sistema. I precisament per això fa molts anys que professors d'universitat diuen, ei, estem veient que els alumnes que arriben, o sigui, que està baixant molt el nivell,
0: moltíssim,
1: que no venen preparats per la universitat. I és precisament els professors de la primària i la secundària i de 0-3, no, el que estan posant en marxa, que no tenen els recursos suficients i que el sistema no funciona per ensenyar als alumnes. Però en aquestes vagues són precisament per a millorar que els estudiants puguin millorar les seves condicions respecte als de la privada i que, per tant, garantir la igualtat d'oportunitats, que hauria de ser el pilar de qualsevol sistema públic, especialment el de l'educació. Per tant, aquesta vaga, jo per mi... no és només de docents, hauria de ser una vaga general de tota la societat, perquè el que estan defensant aquests docents no és només les seves condicions laborals ni les condicions de l'escola pública, sinó estan demanant que es millori les condicions de tota la societat. I demà hauríem de fer tots i totes vaga i hauria d'anar cap a una vaga general, i és una vergonya que els estem deixant sols defensant una cosa que és de tothom.
3: Per això demanant precisament també suport, diguéssim, d'altres col·lectius també vinculats amb la comunitat educativa en la manifestació que han preparat, que ja han convocat pel dia 14 de juny. Tomàs.
2: Bueno, jo m'he quedat una mica sorpresa d'això que es diu. Jo sóc defensor de la ensenyança pública, vale? Jo he tingut dents que han anat a la privada i han anat a la pública també. I bé, i considero que, no sé, m'he quedat una mica sorprès pel que diu que hi ha estan un favor...
3: És... La nota de tall és diferent. La nota de tall
0: és diferent. Tu entres amb un 11 a enginyeria a la pública i amb un 8 entres amb una privada.
2: Per entrar amb una privada, voleu dir.
0: Clar. Però que la pública... Tu pagues la nota de tall baixa.
2: Ei, és privada.
3: No és que sigui privat o públic, sinó de la universitat on vas, on entres.
2: I respecte al sistema... del que comentàvem abans de selectivitat, totalment a favor de l'avaluació contínua. Ho he experimentat també i sóc un fervent, i era contrari amb aquesta inicialment, ho reconec, però ara sóc un fervent seguidor d'aquesta manera de valorar, perquè és molt efectiva, tot i que també considero que no està de més, la ciutat tal qual està, a mi no em desagrada, perquè sempre està bé tenir... No, vull dir, si tenen una mica d'ansietat, doncs, bon, aviam, com a pares, jo crec que hem de considerar que els nostres fills, de tant en quant, una miqueta d'ansietat per algunes coses n'hauríem de tenir.
3: Jo no sé quins...
2: No, ansietat, no que sigui...
1: És que això, sigui. No juguem amb l'ansietat, que és una malaltia molt...
2: No, vale,
1: molt
2: grossa, no,
1: i a vegades...
2: L'ansietat, m'enteneu en quin sentit...
1: Que la fem sí,
2: una entenc. Mica de pressió, va, digues.
1: Però que a vegades la fem servir tots d'una manera molt frívola.
2: Jo crec que com a pares és necessari que aquesta generació, de tant en quant, se'ls pressioni d'alguna manera, perquè tampoc se'ls pot donar tot el sentit.
3: Consells pels nervis, a mi em deien, no sé si recordeu els vostres, a dormir d'hora, un bon descans i un bon entrepà de pernil abans d'entrar a l'examen.
2: I oblidar-se que al final tot el que has fet durant l'any...
0: Avui en dia, amb això, impossible.
3: Amb això, impossible anar a dormir.
1: Jo recordo una cosa que
3: mòbil fora de l'habitació.
1: Una cosa que m'anava molt bé a Badalona quan vaig preparar la selectivitat és tenir biblioteques obertes amb aules d'estudi i tot això. I això ara estan en inferior d'oportunitats respecte a...
3: I col·lectiu de bibliotecaris que també està en mobilització, cada divendres.
4: La primera reflexió de dormir bé, més important del que sembla. Quan tens el servei totalment mena intenció, sí. Després no surt tot allò que tens a dintre i seria una pena. Tot i així, també una de les coses que els pares i el sistema ha d'ensenyar amb els nens és a conviure amb la frustració i amb la tensió, perquè quan surtin d'aquest embolcall que és el sistema educatiu, és la realitat que s'ha trobaran durant el resta de la seva vida. Per tant, que ells mateixos siguin conscients de la seva responsabilitat i del que es ve al damunt, no ara, que tenen 4 dies, és a dir, aquells que com jo a vegades fèiem, que estudiàvem els últims dies, no és la solució. La solució és que el sistema educatiu, que ha de canviar molt, ha de canviar molt, i els mestres també han de fer la seva part de crítica.
2: L'avaluació contínua treu aquest tema d'estudiar el
4: que
2: dia.
4: Arriben, i això ho diu tothom a les universitats, arriben amb molt menys coneixements i amb molt menys preparació que abans, però això no són els responsables els nens, que són el subjecte. Sí. O sigui, tot el sistema ha fallat, i quan falla tot el sistema, tots tenen una part de la culpa. I molt satisfet de que els mestres hagin fet aquest acte de valentia de dir, no era un tema de calés. És un tema de reformar el sistema.
3: Vinga, anem...
1: Un darrer consell, si jo sempre li dono a algú de 17-18 anys que em pregunta o que tinc oportunitat de donar un consell, no només miris les carreres universitàries, mira els FPs, que no cal fer selectivitat, i són tan dignes o no dignes, o sigui, d'una educació superior i d'un nivell que necessitem moltíssim, i que jo crec que moltes vegades ens oblidem i que sembla que tot allí passa per la universitat. A l'FP no cal fer selectivitat, i pots treure professions...
2: I pots acabar la universitat, si vols.
3: I pots acabar la universitat. Molts alumnes de graus
1: i pots aconseguir un nivell d'educació i de formació excel·lent i que escala com a societat també.
0: No crec que ho sàpiga, però dels 5 crec que sóc l'únic que no ha fet selectivitat. Per tant, jo vaig accedir a la universitat als 28 anys després d'una prova d'accés per adults. Per tant, jo vaig fer formació professional i la meva carrera, evidentment, ha estat molt afortunada gràcies a l'FP. En tant en quant que després tens accés, i més avui a partir de la nova llei, i ja no cal fer l'accés i la prova, sinó que, evidentment, el món laboral està demandant aquests perfils.
4: I encara que decideixis acabar-la amb els diferents graus d'FP, o sigui, les empreses estan necessitades.
2: Absolutament.
4: És una molt bona sortida. De molta gent.
2: Avui dia.
4: I jo crec que, afortunadament, l'FP, que fa 10-15 anys era com la germaneta pobra, una mica menys tinguda, una mica mal vista, jo crec que ha recuperat bona part de la importància que té, i suposo que la societat és conscient de que és molt necessària i que no t'has de capficar amb les metes. I després, fica les teves pròpies metes, perquè a vegades els fills viuen el que no han fet els seus pares, i per tant que ells mateixos analitzin. Jo dic al meu fillol que està donant-li voltes a veure cap a on vol orientar, vull dir, o sigui, i és molt clar que li dic nosaltres, a veure, què t'agradaria a tu, o on et veus tu, no on et veuen els teus pares, on et veus tu.
3: Decisió important a aprendre, tot i que no és revocable, que a vegades també sembla que s'acabi el món i no.
1: Exacte.
3: Canviem de qüestió, perquè queden pocs minuts i aquest dilluns no podem passar per alt el que ha passat a la ciutat de Badalona, entre moltes altres coses, aquest cap de setmana en matèria de seguretat. Els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig només una setmana després del tiroteig a Sant Roc, també al carrer Còrdoba, on ja sabem tots, una nena de 10 anys va resultar ferida de bala per una bala perduda. Doncs una altra vegada s'ha produït o s'hauria produït un tiroteig que Mossos d'Esquadra estan investigant després que fossin alertats també pels veïns, alhora que també el mateix cos policial, conjuntament amb la Guàrdia Urbana, van detenir ahir diumenge dues persones al barri de la Salut després d'una baralla amb matxets de grans dimensions. Una baralla, ja haureu vist les imatges també a xarxes socials, que va ser també vista per testimonis també de la zona. Tot això ho hem conegut quan també s'han fet públiques les dades de criminalitat d'aquest primer trimestre a la ciutat de Badalona, on veiem que baixa en un 7,8% en aquest primer trimestre del 2026 respecte al mateix període de l'any passat. Destaca l'augment del tràfic de drogues, els homicidis en grau de temptativa, els delictes de lesions i les baralles tumultuàries. Milloren aquestes dades de criminalitat, sobretot s'explica per la reducció dels homicidis consumats i també dels ciberdelictes. Quina lectura feu vosaltres d'aquestes dades? Parlem d'un trimestre, del primer trimestre de l'any, de quina és aquesta tendència i sobretot del que passa a la ciutat de Badalona, no? I de quina manera s'actua. Tomàs, tu
2: mateix. Doncs jo estic ansiós perquè hi hagi algun govern a Espanya ja que tingui la força suficient per canviar el codi penal, i els reglaments que siguin necessaris perquè tinguin els, les forces de seguretat, Guàrdia Urbana, Mossos, etc., allà on sigui, els arguments necessaris, la força necessària per poder actuar correctament i que, bueno, és que si no això continuarà igual. O sigui, aquí el que falla, per mi, el que falla és el marc legal actual, que encara no és lo suficientment restrictiu perquè els malos senten que no han de fer maldades, o sigui, en el sentit de que no tenen tanta por com l'haurien de tenir, en el sentit de tot dintre d'un marc legal i bueno, que hauria de ser, no?
3: Per tant, calen penes més altes?
2: Bueno, penes no sé, no? Jo no voldria entrar concretament en res perquè jo crec que és un debat que hauria de ser per gent molt experta i tot és molt curós, però sí, endurir, en qualsevol sentit, canviar el codi, el marc legal, que d'alguna forma que sigui una mica més repressiu perquè no hi hagin tants incidents d'aquesta mena.
1: Jo crec, perdó. Sí, no, jo crec que no s'ha d'endurir el codi penal, tenim un dels codis penals i un marc repressiu dels més alts, i si l'enduríssim encara més no milloraria la situació. Per tant, està detectadíssim per tots els experts on està el problema, que és la justícia, l'administració de la justícia, que està col·lapsada. Tots aquests problemes dels reincidents que tant ens emprenya, el bloqueig està en la justícia. El que cal és més jutges, més administratius, millors instal·lacions judicials, i tot això perquè si algú la fa, que realment la pagui. Perquè ja està, el sistema ja està, perquè si algú la fa, la pagui. El problema és que no es fa perquè no és un tema administratiu. Sobre el tema de les dades, jo crec que són unes dades, si mirem tipus per delicte i no la dada global, que potser és el que li interessa més al govern de comunicar, són dades molt similars, perquè ha baixat un 50% el delicte d'homicidis. Clar, el darrer trimestre va haver-hi un, o sigui, va haver-hi dos, i ara n'hi ha hagut un. Pues clar, baixar el 50%, home, està bé que no hi hagi hagut més assassinats. I la ciberdelinqüència, que és una cosa que no es competeix en municipal i que està passant a tot arreu, perquè bueno, s'estan posant més mesures, la gent ja està més conscienciada, no? Que no obri cap link, no sé què, no? Els bancs estan fent més feina, llavors això es nota en les dades. Però la resta de delictes, que són els que passen al carrer, a la via pública, o estan igual o pitjor a Badalona. També s'ha de dir que estan igual o pitjor la mitjana de l'àrea metropolitana i de municipis similars. Per tant, no és una cosa de Badalona, vale? Però sí que és una cosa de Badalona que un model policial que s'havia presentat com innovador, superdiferent, no està funcionant. No està funcionant. Un model que és reactiu, que no és preventiu i que no està servint per, sobretot, aquell tipus de delictes que són els que provoquen inseguretat ciutadana, que són pues, els furs al carrer o als domicilis, les baralles, etc. Per tant, un model policial que s'està implantant a Badalona fracassat perquè no està corregint les dades des del 2023 que no paren de pujar.
4: No, a veure, ja, la legislació és molt clara i, com deia el José, té tota la raó. O sigui, les penes que preveu el codi penal a l'estat espanyol són de les més altes d'Europa. O sigui, el problema de que contínuament hi ha atracaments, contínuament hi ha assassinat, no és un problema del tipus de penes, sinó de com es fan complir i d'un tema molt singular que és la reincidència. Dic, i una justícia que no té recursos com per poder treure del carrer aquelles persones que són reincidents i que provoquen més problemes. A partir d'aquí, les dades de seguretat, no oblidem que amb el primer any de govern Albiol van pujar molt els fets delictius, amb l'any 24, amb l'any 25 van millorar, però encara estaven a sota de que abans de que arribessin a l'Albiol. I per tant, i ara estem en un trimestre, amb el que diu el Tellet, si malauradament van morir dos persones al primer trimestre del passat i aquest només ha mort una, i dic només, i sap greu dir només, perquè qualsevol mort és important. Com, també són molt importants les 6 persones que van morir al carrer, que no són per fets delinqüencials, però eren veïns de Badalona.
1: I aquesta sí que és una dada...
4: Ens els trobàvem pel carrer.
1: I aquesta sí que és una dada on Badalona despunta respecte a altres.
4: Dubto molt que hi hagi cap altra ciutat a Catalunya que ha vist morir més gent al carrer. I si haguessi passat a qualsevol altra ciutat, totes les administracions s'haguessin bellugat per analitzar què passava i quins mitjans s'havien de ficar perquè això no passessi. I aquí a Badalona es veu que el govern té la pell molt dura, molt dura, molt dura.
0: Jo entenc que és un tema molt complex, que cal que ho analitzin els experts, pel que tu deies, si s'ha de modificar o no lleis que siguin més dures o no, a mi no competeix, però sí que els models de fàcilment arreglarem això no funcionen, i ens hem donat compte. Per tant, el que jo apel·lo és que la gent no tiri brindis al sol i que és un tema com molt complex i que ha d'intervindre moltíssima gent, moltes capes, no? Per mi la policia local el que té que ocupar-se és que es compleixi l'ordenança municipal. Estic cansat d'anar per la Rambla, per anar pel passeig, veure la platja, que en teoria no es pot fer botellón, no es pot posar música, no es pot haver taules, pot haver tendals, i fa vergonya. Els patinets que s'hi atropellen el meu gos ahir, i això és el que hem de tocar, peus a terra. Què pot fer la Guàrdia Urbana? Intervindre amb això. Col·laborar amb Mossos i col·laborar amb Guàrdia Civil i col·laborar amb Policia Municipal Nacional si hi ha ciberdelinqüents, si hi ha gent que ve de l'estranger, com aquesta matinada han acribillat a un suposat ciutadà de fora de la comunitat, vull dir, a la zona franca. Jo crec que hi ha delictes que els ha de competir una administració i l'altra. Però crec que allò d'aterrant, al badaloní, el que li interessa és que tingui un sentiment de seguretat. I jo a vegades, per exemple, al carrer no em sento segur. Per tant, aquí hi ha un problema. Enfoquem això. No arreglar el món mundial, perquè potser posem el llistó molt amunt, no? I jo tinc por de vegades sortir amb una persona gran al carrer perquè a vegades no veig aquella seguretat que se'n va prometre. Per tant, toquem de peus a terra amb això. I després, evidentment, l'àrea metropolitana, com a les grans ciutats, com a les grans conurbacions europees, estem patint algú que jo crec que ens està fugint de les mans, que és que hi ha altres cultures, hi ha una barreja, i hem d'actuar d'una altra manera. Sistemàticament, crec que hem posat eines, però no funcionen. Però no. Després, els recursos que hi posem, perquè hi ha valors... Que
1: aquesta, no, el que està provocant la ment de la seguretat no és altres cultures...
0: No, jo dic això. Que... Però s'han d'assumir una sèrie de valors que teníem molt clars. A partir d'aquí, no es tracta de fer un discurs ni més feixista ni més guai d'esquerres. Es tracta de fer alguna cosa que tothom ha de complir.
3: Cal una policia metropolitana, queda molt poc temps, però fent referència al que deia l'Agustí i l'Antoni, que en diverses ocasions se n'ha parlat també, no?, d'un cos metropolità.
4: Jo no veig la necessitat.
2: El que sí que tinc clar és que
1: més burocràcia.
2: Quan hi ha una diferència...
0: Quan sí, si tanquem altres, sí.
2: Quan em referia a que s'havien de canviar no només el Codi Penal, sinó la resta de normatives, possiblement hi ha moltes coses que influeixen en que això sigui així. I no hauríem de negar, que la immigració, sense voler relacionar directament, que a ningú li agrada immigració, perquè aquí ve molta gent a treballar i ven molts immigrants a fer país com s'ha de fer, no? Però hi ha una part, o que no treballa, però que sigui, o que o ha vingut directament, no ho crec, no, vull pensar que no és així, però d'alguna manera ha augmentat el nivell d'inseguretat per culpa de la immigració. No, I això no, és un fet que hauríem de començar ja. Ens hem de treure la vena dels ulls, perquè si no ho arreglarem
1: mai. No ho arreglarem mai.
4: El problema és...
3: Sí, dades policials ho poden contrastar, això.
1: I diuen que no.
2: Perdona, hi ha una dada policial del País Basc, si no recordo malament, que hi havia un percentatge molt alt de tots els delictes que s'havien comès que eren per immigrants i ningú va dir res, i bueno, sí que van dir res, van dir que ho havien manipulat o el que sigui.
1: Però és que per què només mireu una qualitat de les persones que delinqueixen i no altres? Hi ha altres dades, hi ha altres coses que estan demostrant.
2: No és cert,
1: la majoria d'immigrants no delinqueixen.
2: Sense que sigui la norma, però hem de tenir en compte.
4: El problema principal, a Badalona i a tota l'àrea metropolitana és la reincidència d'aquelles persones que roben, entren per una porta i surten per una altra, sense analitzar...
2: La lentitud de la justícia.
1: El narcotràfic, està augmentant el narcotràfic. Aquest és el problema, que està augmentant la inseguretat. Però això no és la immigració, això és el narcotràfic.
2: Però no tenies de l'equació la immigració.
1: I per què existeix narcotràfic? Perquè hi ha consum, i això no en parlem. O sigui, hem d'anar també pel consum. Si es deixa de consumir, s'acaba el narcotràfic. Per tant, no és només tot policia.
4: Totes les policies.
1: Polítiques de salut.
4: Totes les policies locals, també una de les coses que més es preocupen, que més els preocupa, és l'increment del tràfic d'armes. Aquí a Badalona estem visquent de diferents episodis d'aquests d'atacs i de tirotejos. Això va vinculat, evidentment, amb el tràfic de drogues. Són situacions que es produeixen no tant tràfic d'armes per atacar a la gent, sinó per atacar-se entre les diferents bandes, i els efectes secundaris són els que patim, com aquesta noia, la pobra nena de Sant Roc.
3: Veiem aquest increment d'un 28%, si no m'erro, de tiroteixos també a Catalunya. Gràcies a tots quatre per haver-nos acompanyat avui en aquest primer debat de la setmana, que tanquem amb música. No sé si vosaltres sou molt d'anar a raves o no, però amb música del DJ britànic Carl Cox, ja no tant. Que ahir sí que va tancar el Primavera Sound, aquest ritme, una música que o com a mínim no et deixa dormir, eh? Per això és música per estar despert. Que vagi bé. Fins ara.

0: a les portes de Troia amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Ens han explicat desenes de vegades que la Gran Muralla xinesa és l'única obra humana visible des de l'espai. Quan pensem en aquesta obra titànica, també ens imaginem un sol mur continu de pedra. Avui veurem que la realitat és molt més complexa, ja que ens trobem davant d'una xarxa inabastable de centenars de fortificacions, murs de terra compactada i trinxeres construïdes al llarg de més de 2.000 anys. Com va aconseguir el primer emperador aixecar la primera gran frontera contra els nòmades del nord? Quines tècniques van utilitzar per allargar el mur cap al cor del desert i protegir els mercaders de la ruta de la seda? I per què, de cop i volta, aquella barrera gegantina va deixar de tenir sentit? Avui, a les portes de Troia, iniciem un viatge per la història de la Gran Muralla xinesa. Benvinguts a l'Imperi del Centre. Benvinguts a les portes de Troia.

0: Benvingudes, benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, al programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana, programa 542,
1: Déu-n'hi-do,
0: per parlar del Mur de la Terra, la història de la Gran Muralla Xinesa. I ho fem amb el nostre historiador de capçalera avui, l'Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, hi ha una dita bastant estesa que diu que si ara mateix pugem a l'Estació Espacial Internacional i mirem cap a l'Àsia, veiem o no veiem la Gran Muralla?
1: Tu què creus?
0: Jo no tinc ni idea.
1: Jo tampoc hi he pujat últimament. Em consta, però que tu l'has trepitjat, la muralla.
0: Sí, no fa gaire.
1: No fa gaire, eh?
0: Sí, sí, tu també.
1: Jo també. Fa una miqueta més. De fet, l'Alberto també.
0: O sigui, els tres troians hem fet això.
1: En diferents etapes, però sí.
0: Però encara no hem pujat a l'Estació Espacial Internacional.
1: És el següent pas. Això l'any que ve. A simple vista, o sigui, és un mite que ja està molt desmentit, però és una bona manera de començar el programa, perquè veurem que la Gran Muralla està rodejada de moltes idees preconcebudes, molts mites i moltes històries. Però si l'any que ve a l'estiu féssim una excursió troiana a l'Estació Espacial Internacional i miréssim cap a Àsia, evidentment no veuríem la Gran Muralla. Em sap greu? Sí que és cert que hi ha coses que sí que es veuen, no? Grans aeroports, grans ciutats, etc. Però la Gran Muralla, al ser tan estreta, no? Perquè és una cosa molt llarga, ja ho explicarem, però és molt estreta, vull dir que com a molt a les parts més amples fa entre 6 i 10 metres d'amplada. Llavors seria com mirar un pèl, a més el color és color gris, vull dir, veure si estigués pintada groc fluorescent,
0: clar.
1: Potser sí, no? Potser podria ser el següent pla quinquenal de la Xina, no? Entre tots pintar la Gran Muralla de color groc. Llavors potser sí que es veuria, però el ser de color gris en zones molt diverses i tal, és impossible. A més, aquest mite, no?, de que des del cel es veu la Gran Muralla és una cosa que no és ni del segle XXI, o sigui, ni del segle XX, sinó que és una idea que ja tenien els xinesos i part del món que començava a estar fascinat per la cultura i la història xinesa, que ja se la creien al segle XVIII. No? Al segle XVIII la idea era que des del cel es veu la Gran Muralla. Ni de conya. No es veu, a no ser que tinguem unes lents d'augment, a no ser que tinguem uns instruments especials per augmentar la visió, però no es veu.
2: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.